try. Laying all the creases in my mind.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: vegada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best. Mama,
5: m'encanta,
1: passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: escoltes i cas.
1: I've seen the devil dance on set.

mira tal com si t'hagués patit de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Def Boy!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La tempesta judicial que afecta el PSOE arriba avui al seu punt més àlgid amb l'interrogatori a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que estan tranquils davant la declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
2: Presunción de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
1: Està previst que l'interrogatori a Zapatero s'allargui fins demà dijous. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El preu del petroli continua caient abans que aquest divendres s'assigni l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. I el barril de Brent ja està per sota dels $79. Trump va dir ahir a la cimera del G7 a Evian que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges. També va pressionar Putin perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna.
1: Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives per al setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
3: Avui els metges tornen a estar cridats a fer vaga. És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament.
1: Avui el Parlament aprova una llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats perquè aquest material que l'OMS vincula a més de 100.000 morts anuals arreu del món desaparegui. El doctor Josep Tarrés, especialista en patologies respiratòries, considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa. La Conferència Episcopal Espanyola nega haver exclòs cap associació de víctimes d'abusos sexuals de la reunió amb el Papa Lleó XIV del dilluns passat a Madrid.
3: Ho ha dit després de les crítiques de diversos col·lectius. Luis Argüello és el president.
4: Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas. Y por tanto no ha habido una cuestión de veto, ni de decir estas asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio.
3: Ahir, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, Miguel Hurtado, va reclamar des del Congrés al ministre Félix Bolaños que impulsi la reforma perquè els delictes d'abusos sexuals no prescriguin.
5: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
3: L'Església també ha informat que la visita del Papa va costar 26 milions d'euros, un milió més del previst inicialment.
1: Esports. Leo Messi s'ha estrenat al Mundial amb un hat-trick. Argentina, la vigent campiona, ha tingut un debut somiat amb una clara victòria contra Algèria per 3-0. Amb els seus 3 gols, Leo Messi iguala Miroslav Klose com a màxim golejador històric dels Mundials i s'ha convertit en 38 anys, en fa 39 la setmana que ve, en el primer futbolista en jugar en 6 campionats del món.
3: Aquesta matinada, Noruega s'ha imposat a l'Iraq per 4-1 amb doblet d'Erling Haaland. Aquest dimarts al vespre, França ha derrotat Senegal per 3-1 amb doblet de Kylian Mbappé. La jornada es completarà a les 6 del matí, hora nostra, amb una Àustria-Jordània.
1: El Barça ha jugat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que el descans perdien per 0-3.
3: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys, fins al 2029, procedent del Cornellà. Pel que fa al Madrid ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 17 de juny. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que aquest dimecres el temps serà assolellat i molt càlid, més que dimarts, més que ahir. El sol ens acompanyarà tot el dia i només al Pirineu durant la tarda hi haurà nuvolades i alguns ruixats. La calor serà de ple estiu, amb moltes màximes per sobre dels 35 graus i arribant als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Begura, al Baix Empordà, veuran sortir el sol a les 6 i 11 minuts i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 14 minuts.
0: Lara Garcia, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. El 17 de juny del 1971 va néixer Paulina Rubio. La cantant empresària i model mexicana ens ha deixat reflexions com aquestes. El luxe absolut és simplement estar despullada en una platja.
0: Que és el que home, clar, perquè és que, a més, Paulina Rubio deu tenir aquella platgeta privada a casa seva, no?
1: Segur.
0: Home, també et dic que tenia un trosset de platja, Àlex Bosch, bon dia.
2: Bon dia.
0: Una platgeta privada, un trosset de platja per tu...
2: Ha d'estar bé,
0: sí. Ha d'estar bé.
2: Passa que jo no soc molt avant del nudisme, t'ho dic ara. Per respecte als altres.
0: Ah, jo sempre ho dic als altres, mira la merda. Qui no vulgui mirar, que no miri. Bé, de fet, com ens estava comentant la Lara, la seva música i, sobretot, la seva personalitat, som pura cafeïna. És un artista que podria presentar els matiners cada dia i no se'n cansaria. Volum a la ràdio, que comença la festa.

0: ha un artista que no deixi indiferent a ningú, evidentment, és ella, Paulina Rubio. És coneguda com la xica dorada i, de fet, no ha deixat de regalar-nos cançons que s'enganxen com una mala cosa. A tot això cal sumar-li que la Rubio, home, doncs, té una personalitat tan potent que sovint ha estat gairebé tan protagonista com la seva música. Sempre descarada, diu el que pensa, defensa les seves opinions i no acostuma a passar desapercebuda. Aquesta manera de ser li ha valgut tant admiradors incondicionals com algun mal de cap mediàtic. De fet, ha protagonitzat algunes polèmiques força sonades, entre declaracions inesperades, disputes públiques, moments virals i alguna situació que ha fet córrer rius de tinta a la premsa del cor. La cantant ha ofert més d'un titular memorable. De fet, hi ha qui diu que Paulina té un talent especial per convertir qualsevol aparició pública en un tema de conversa. Però segurament aquesta combinació de talent, espontaneïtat i forta personalitat és una de les claus del seu atractiu. Tant si és pels seus èxits musicals com per alguna anècdota sorprenent, Paulina Rubio continua sent un artista capaç de generar interès i de mantenir-se en el focus mediàtic després de tantes dècades de carrera. I si hi ha una cosa que està clara és que amb ella l'avorriment no acostuma a estar convidat a la festa. I parlant de festa, avui Paulina Rubio bufarà espelmes perquè avui en fa 55. I amb l'huracà Paulina arrenquem els matiners d'avui dimecres. Agafeu-vos fort que fins a les 6 us prometem un temporal radiofònic memorable per celebrar que és meitat de setmana.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, arrenquem el programa d'aquest dimecres, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, estimat.
2: Molt bon dia.
0: Què tal, com estàs?
3: Doncs mira, amb aquella nostàlgia previnguda de saber que hem vist a Messi marcar un hat-trick, però saber que també l'estem veient davant del seu últim mundial. Llavors, ha sigut meravellós.
0: Un xoc de sentiments, Maiol.
3: Sí, és clar, perquè és allò que ho estàs veient, però saps que s'acaba. Oh. I ja pensaves que s'acaba el 2022, però, bueno, avui l'hem vist marcar un hat-trick, ha sigut fantàstic.
0: Molt bé, s'ha acabat un altre partit, no, ara, ja?
3: A l'Argentina 3, amb 3 gols de Messi. Sé que estàs nerviós per l'Àustria i Jordània de les 6.
0: Sí, estic... No puc. És que jo amb el Mundial no dormo bé aquests dies.
3: Clar, perquè s'han de mirar molts partits.
0: Molts partits, massa, no dono abast.
3: Amb el França-Senegal, després has vist el doblet de Haaland amb Noruega, 4-1 contra Iraq, i ara amb Messi marcarà aquest hat-trick contra
0: Argelia. Sort en tenim de tu, que ets el qui no dorm, si estava
3: atent. Bueno, jo no dormo per moltes altres causes, però si mirem el Mundial intento dormir bé, però clar, quan m'he llevat estava jugant Messi, llavors que vols que
0: normal,
3: faci.
0: Normal, normal. Escolta'm, i què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio?
3: Doncs mira, un que no sé si ha dormit bé o no és José Luis Rodríguez Zapatero, que avui declarava del jutge d'instrucció pel cas Plus Ultra i per les seves joies de la caixa porta, que va intentar plaçar-ho, però el jutge li ha dit que no serà a les 9, és jutge d'instrucció, per tant la declaració és a porta tancada, però estarem pendent de tots els detalls i de tot el que en vagi sortint. També anirem al Congrés dels Diputats, després del que va passar ahir amb aquest intent de Junts de que es votés un intent de convocatòria electoral. Avui hi ha sessió de control que serà i s'espera molt tensa, i després parlarem de bancs amb Santiago Niño Becerra. Atenció a l'advertència que té el catedràtic per nosaltres. Després, per rebaixar
0: un moment, Niño Becerra, banc, advertència...
3: 3:15 del matí, el matí de Catalunya.
0: Escoltarem.
3: Només puc dir això. Després passejarem amb l'Albert Tom, que crec que ens ho alegrarà una mica més
0: el
3: tot.
0: El contrapunt.
3: Parlarem de televisió i sèries amb la Mariola Covells i el Darío Porras. I a les 11, un català a la cort de Carles III. Només t'ho dic, dic aquí.
0: Treballa allà?
3: Sí, és un dels assessors de Carles III. Molt interessant. Marc Palai.
0: M'encantaria treballar... Ah, home, m'encantaria treballar al un lloc d'aquests així, Casa Reial...
3: Sí,
0: els despatxos... Doncs
3: queda fins les 11 i demanar-li feina.
0: Vinga.
3: El que passa és que jo crec que els matiners...
0: No renovem la temporada que ve?
3: No, sí, jo crec que pots fer les dues coses. Entres a les 4, fas matiners, i després quan acabis matiners... No, demanes que entra des d'allà. Nosaltres t'ho acceptarem.
0: Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
0: El nostre rei de les matinades és l'Àlex Bosch. Àlex, què ha passat al món mentre dormíem?
4: Doncs mira, aquesta matina hem sabut que l'actor Sean Penn, guanyador de 3 Oscars, prepara una nova pel·lícula inspirada en un dels episodis més convulsos de la història recent dels Estats Units. És l'assalt al Capitoli del 6 de gener del 2021. Sean Penn no només la dirigirà, sinó que serà l'autor del guió, i la cinta explicarà la història d'un policia que va viure aquell atac en primera línia i que a més va quedar atrapat dins del Capitoli. I atenció, perquè segons diuen els mitjans especialitzats, l'actor que faria d'aquest policia seria Bradley Cooper.
2: Carai!
0: Oh, posa un guapo!
4: Pinta bastant bé, eh? Recordem que aquell dia centenars de seguidors de Donald Trump van assaltar el Capitoli per intentar impedir la certificació de la victòria electoral de Joe Biden. Trump sempre ha negat tenir qualsevol mena de relació amb aquells fets, i després de tornar a la després, quan va tornar a Casa Blanca, sí, una de les primeres coses que va fer, això sí, va ser indultar a tots aquells que es van estar
0: implicats
4: o condemnats per l'assalt. El projecte encara manté alguns secrets.
0: Com es diu, fase embrionària, Àlex?
4: Fase embrionària, eh? De moment no sabem qui és la gent que ha inspirat, la gent real que ha inspirat la pel·lícula, però sabem que el rodatge començarà l'any vinent. El que sí et puc avançar és que Donald Trump no té cap ganes d'anar a l'estrena d'aquesta cinta.
0: Per què serà, pobre Trump? Escolta, però és que sempre està, sembla com la nanet rondinaire, Donald Trump. No s'alegra mai per res.
4: No seria un tio molt simpàtic. En tot cas, i abans de marxar, tinc novetats sobre el teu amic Tim Payne.
0: Ja.
4: Està traient bastant de suc a la seva fama. És bastant llest, aquest noi.
0: A veure, un aplaudiment per Tim Payne.
4: Tim Payne.
0: Molt bé, Lara, gràcies per aplaudir efusivament.
4: Que sàpigues que aviat marxarà de Nova Zelanda, la terra que l'ha vist créixer.
0: No m'ho diguis.
4: Sí. Se n'anirà a viure a la ciutat d'Asunción, al Paraguai.
0: Què? I això?
4: El qual està a punt de fitxar pel Club Olimpia, un dels històrics del futbol sud-americà.
0: No puc creure.
4: Amb 32 anys, que ja és una edat bastant elevada per jugar a futbol, tu que en saps.
0: Sí, i tant.
4: Li faran un contracte de 18 mesos.
0: Mira.
4: 18 mesos al Paraguai. Un any i mig.
0: Escolta'm, gens malament.
4: Per quants diners estaries disposat en el Paraguai a treballar?
0: Jo?
4: A futbol, eh?
0: 30 euros?
4: 30 euros? No.
0: No sé, milions, uns quants milionets, no?
4: Cobrarà una mica més de 300.000 euros.
0: Pensava que seria una mica més.
4: Són 17.000 euros mensuals per un jugador que no ha cobrat aquests diners en sa vida jugant a futbol.
0: I ella ha dit que sí, eh?
4: Em sembla que sí, que se'n va cap a Paraguai.
0: Escolta, que es convertirà en un dels jugadors coneguts a nivell mundialment.
4: Un any i mig jugant allà.
0: Fantàstic de temperatura.
4: No tindrà temps de jugar a Nova Zelanda.
0: Una miqueta d'un combinadet després d'esmorzar i té el matí fet. Gràcies, Àlex. Fins ara.
4: Adéu.
0: Arriba ja pràcticament a un quart de sis del matí i un minut. Molt bon dia, matiners. Avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor pel projecte que coordina el Vall d'Hebron Institut de Recerca per provar un nou fàrmac més eficaç i menys tòxic per als infants amb càncer. Rep el nom de Projecte Fènix i farà un assaig clínic amb un medicament experimental amb infants que no han respost al tractament i, per tant, no tenen gaires opcions de sotmetre's a teràpia.
0: Bones notícies per engegar aquest dimecres meitat de setmana amb aquest món millor que ens explica cada dia l'Andreu Merino. Ai, alerta, per favor, Marta, de què parlarem poc, sisplau?
2: Doncs de com
0: no
2: és
0: marxeu,
2: la vida...
0: No marxeu oients dels matiners.
2: A veure, tots recordarem, ara posarem el tall, d'aquell nen, l'Álvaro, que quan tenia 12 anys es va fer viral a Aragón Televisión per aquestes declaracions que va fer a una reportera a les piscines de Teruel.
6: ¿Qué te gusta tanto esta piscina de Fuente Cerrada? Cuéntaselo a mi compañera Alba y a todos los espectadores de Aragón Televisión.
7: Pues la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos cubanos y todo eso.
6: Ay, madre,
7: y
6: no, hay un montón de gente.
7: Tranquila, y muchísimo más tranquilo este.
0: Oriol.
2: Les mans al cap.
0: Hauria d'haver gravat.
2: Tenia 12 anys, ara
0: sí,
2: ja
0: sí,
2: és un home adult de 25 anys i explica també en una entrevista que no va poder sortir de casa durant 5 anys, que va rebre moltíssimes agressions i amenaces de mort. Va haver d'afrontar-se a 17 judicis per aquell vídeo, un vídeo que, per cert, mai va donar autorització per gravar-lo i que ara ha après, diu, a riure's d'ell mateix, però que en aquell moment li va costar i molt.
0: Esperem que almenys hagi après la lliçó.
2: Segur.
0: Saps què passa? Que jo penso que en aquesta edat hi ha moltes coses que s'escolten o entre grups o a casa.
2: Això ho sentia a casa, aquest nen.
0: Casa, amics...
2: Una de les dues coses.
0: Perquè és com un... És com un argument que ja porta molt integrat. Ell respon molt fluidament a tot això, perquè això s'acaba escoltant en algun lloc.
2: I que tens 12 anys, no en tens 6, que potser se te'n va una mica més...
0: Aquesta efervescència de l'adolescència. No? Bé, en tot cas, Álvaro, una abraçada des de la ràdio, gaudeix de les piscines i comparteix la vida amb la resta de la humanitat, que aniràs una mica millor. I mentrestant, amb quina bona notícia engeguem al matí?
8: Doncs que l'equip de robòtica de l'Escola dels Maristes de Girona ha guanyat 2 premis internacionals.
0: Moment, tracta... això escolta'm una cosa. Això es mereix un altre aplaudiment. Molt.
2: Es tracta d'un equip que necessitava 20.000 euros per viatjar a Atlanta i assistir a aquest concurs, que és una de les competicions internacionals de robòtica educativa més prestigioses de tot el món. A l'abril, finalment, va aconseguir el finançament a través d'administracions particulars i empreses privades i ha tornat del certamen ara amb dos guardons sota el braç. I és que han creat un robot per apropar l'arqueologia als infants.
0: En veus?
2: I és com una mena de maleta interactiva que té, doncs, recursos adaptats a diferents edats. Per tant, serveix per nens de totes les edats.
0: Molt bé. Vols ser arqueòloga?
2: No.
0: Doncs seguim.
2: Però si volgués, ho faria servir.
0: Veus, ella...
2: Molt bé, tirat.
0: Vinga, cap a 5:45 del matí. Motius per saltar del llit. Un d'ells ens el porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és participar en el Joc del Tresor que organitza l'empresa Bagenca Gaudire. Es tracta d'un joc de pistes per descobrir dos tresors, un amb 3.500 euros i un altre amb 1.500. Poden estar enterrats arreu de Catalunya en llocs segurs i accessibles. Els participants poden formar grups d'un màxim de 6 persones i cada diumenge rebran un correu electrònic amb una nova pista. Per trobar els tresors cal combinar la lògica, l'observació, la cultura general i el treball en grup. Les inscripcions comencen aquesta tarda al web eljocdeltresor.cat i estaran obertes fins a l'1 de setembre. Es calcula que el joc pugui durar entre 2 i 3 mesos, però, esclar, dependrà de la destresa dels participants.
0: Gràcies, Ot. Amb només 10 minuts, pràcticament 5:45 del matí, us estem acompanyant, com cada dia de dilluns a divendres, a Catalunya Ràdio, fent el primer cafè del dia amb vosaltres. I arriba el moment, l'ara, de saber com batega el cor aquest matí.
2: Doncs batega amb Rosalia.

0: no m'esperava que fessis
1: ara
0: això.
1: Ara jo tampoc. Ara m'has despertat de cop.
2: A veure com feu els falsets, no, vosaltres, operístics. Veus? Oh, Rizzo,
0: bé, no,
2: va.
0: No, va, Rizzo,
2: una cosa.
0: Que no.
2: Un falset.
0: Que no, res, que no. Això m'ho guardo per la intimitat.
2: A veure, ja avisem que el tall de Rosalía se sent fatal, però què ha passat?
0: Us avisem. La cantant ha aturat un concert a Sevilla per explicar un fet insòlid. Tenim el tall, se sent força
2: molt malament,
0: perquè és dins un concert.
2: Però nosaltres el fotem
0: però
2: igualment, clar que
0: igualment.
2: Sí.
3: He saying that he is a scientific. He has found out a molecule. Hey, put my name.
2: No sembla ni ella, és que no sembla ni ella. A veure, què ha passat exactament?
0: Es veu que en aquest concert hi havia entre el públic Miguel López Rivera, que és un científic andalús que va batejar una proteïna que va descobrir ell amb el nom de Rosalía. Es tracta d'una molècula en forma de castanyola i que per això li va recordar molt a l'artista i li va posar el seu nom.
1: Fortíssim.
0: I Rosalía, doncs, se n'ha assabentat, sabia que doncs, en aquest concert hi havia aquest científic i li ha volgut agrair amb aquest gest en ple concert i ha explicat aquesta anècdota.
2: Vaja, que Rosalía ja té una proteïna.
0: Molt fort, eh? Això fa il·lusió, eh?
2: Sí.
0: A mi m'agradaria,
2: tu. A mi em truquen i em diuen, hem posat la proteïna Canalies?
0: Et falta la proteïna Canalies, saps?
2: Avancem.
0: Que bé.
2: M'encanta. El cor també batega amb Martina Klein.
1: Sí, perquè en una conversa amb Sílvia Abril, al 2CAT, al programa Itaque, han parlat sobre la maternitat, sí, i com viuen el fet de ser mare als 40 anys i tenir unes filles doncs, que ara estan entrant a l'adolescència. Deien això.
4: I entre elles, que no són elles, i nosaltres, que no som nosaltres, perquè tu quan la vas tenir? Jo tenia 40. Ah, doncs pues com jo vaig parir amb 41. La meva té 9. Però sí que comencem a veure doncs, que ella sap que, més que nosaltres, que s'enfada amb mi i no s'enfada amb ell. Fa una ràbia. Però a mi em passava també, o sigui, la complicitat jo sempre l'he tingut amb el meu pare i el xoc és amb la meva mare. Escolta'm, i ser mare als 40, creus que té avantatges o...?
5: Jo crec que són avantatges.
4: Sí que és veritat que la gent diu que tens menys energia, però jo no sento que jo als 40 he tingut menys energia. Tampoc sento que tinc ara menys energia, o sigui que no és un tema d'energia.
2: Meravellosa Martina Klein parlant amb Sílvia Abril. Una conversa deliciosa.
0: Sí, guai.
2: Parlant de la maternitat. I alerta perquè Sergi Pàmies ahir ens va deixar un so de ràdio impactant.
0: Sí, perquè va admetre que vol que Espanya guanyi el Mundial.
2: Bueno,
6: jo vaig amb Espanya. De manera que el que haig de fer, intentar que no se'm noti gaire que vaig amb Espanya, perquè sé que visc en un lloc...
7: Però tens arguments. Per exemple, aquest any l'equip està ple de catalans.
6: Aquest és un argument que no val, perquè aquest argument, pel que jo he acabat entenent del sentiment nacional català, és nosaltres hauríem de tenir selecció pròpia.
7: Sí.
6: Si tinguéssim selecció pròpia, aquests 8 o 9 jugarien amb la catalana.
2: Vinga, va, que amb 7 minuts arribem ja a 6:15.

0: aquestes hores del matí, quina delícia de cançó per arrencar aquest dimecres, Marta.
1: Sí, un 17 de juny del 78, Andy Gibb es convertia en el primer artista en solitari de la història de les llistes d'èxits dels Estats Units a aconseguir que els seus tres primers llançaments arribessin al número 1, quan aquest tema que estem sentint, Shadow Dancing, va arribar al capdamunt d'aquesta llista, la curiositat és que, tot i que els Gibbs eren britànics, al Regne Unit aquest èxit doncs no va triomfar gens, sí que ho va fer, evidentment, als Estats Units, on va acabar venent més d'un milió de còpies. La versió, per cert, sonava a la ràdio, durava uns 4 minuts, però es va acabar publicant una versió especial disco de més de 6 minuts, pensada doncs precisament per les discoteques.
0: Ara ja la ràdio és tan poc probable que punxin una cançó de 6 minuts. Sí. Mira que abans ho feien, amb Queen, i ara les ràdios musicals...
1: Però ara ho tallen a...
0: 3 minutets.
1: Sí, tant.
0: Nosaltres tenim no 3 minutets, però sí 30 segons per saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 17 de juny la lluna entra a Lleó i l'ambient pot posar el focus en com ens mostrem, com estimem i com busquem reconeixement. A més, aquests dies Venus a Lleó farà oposició amb Plutó a Aquari i això pot remoure els vincles amb més intensitat. Poden aparèixer preguntes sensibles, qui em veu, qui em valora, qui ocupa massa espai, si surten gelosies, orgull o ganes de controlar. Atenció, potser no és amor, és por disfressada. Avui, millor parlar clar que entrar en jocs de poder. Que passeu bon dia.
0: Està clar que tenim els astres també
1: acabar
0: la temporada, t'ho dic.
1: Les coses
0: ens diuen. Estem aquí.
1: Se'm posa la pell de gallina.
0: És la nostra dona dels aniversaris, l'Ara García, qui bufa les pelmes avui.
1: Avui felicitem l'huracà Paulina Rubio, que avui 17 de juny arriba als 55. No, aquesta és la Rosalia,
0: Va.
1: També en suma un mes fins a arribar als 81 l'admirada, respectada i fabulosa periodista Rosa Maria Calaf, i qui li espera...
0: Què fa?
1: Que m'està fent pessigolles, d'acord. I qui li espera un dia carregat de flow és a Kendrick Lamar.
0: Que hem d'avançar.
1: Home, així no puc. El raper i productor americà celebrarà cantant Yo, Yo, Yo,
0: Yo, molt bé.
1: Que bufarà 39 espelmes. Dit això i havent-los felicitat a tots, només toca dir que tingueu un dia...
0: Què?
1: Jo passo, tu.
3: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
0: Li posem una mica d'humor a aquestes hores del matí, que és el que ens queda per acompanyar-vos en aquest primer cafè. Benvinguts a Catalunya Ràdio, fent els matiners. Ja esteu escoltant aquest flow de cançó que segur que us empenya a començar el dia amb bona energia. Rubies in the Heart, Delight. Delight.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio estarem molt pendents de la compareixença de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. A partir de les 10 farem la passejada amb Albert Om. A la tarda repassarem la crònica negra amb Rebeca Carranco i recuperarem històries dels mundials amb Enric Alpena. Per què el Japó ha trencat amb les polítiques pacifistes? El Catalunya Nit avançarà un nou capítol del Mapa Mundi amb Cèlia Sarnades.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 17 de juny. Ana Alfonso, bon dia.
3: Bon dia.
2: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui com a investigat a l'Audiència Nacional.
3: Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà per delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. Una de les coses que haurà d'aclarir és l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx i que estaven valorades en 1,3 milions d'euros i també el suposat cobrament de comissions il·legals en el marc del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Des de l'executiu de Pedro Sánchez li fan costat. Sentim la ministra de portaveu, Elma Saiz.
4: Presunción de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
2: Serà, evidentment, un dels temes d'actualitat d'aquest matí al matí de Catalunya Ràdio. I en un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire.
3: Mercedes González ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol i que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO. Això després que, precisament, l'UCO indiqués que totes dues s'haurien reunit almenys 3 cops.
5: No me he reunido jamás. Nunca con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
2: Junts i el PP carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit...

0: En la censura con Vox y con su prioridad nacional, y a ver quién se suma.
1: Estàvem parlant, evidentment, d'aquesta convocatòria d'eleccions anticipades, en cap cas res de negociació amb el departament. Error meu. Avancem. El preu del petroli continua caient i ja se situa per sota dels 79 dòlars.
2: El preu cau davant la firma imminent de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran i la reobertura de l'estret d'Hormuz. A més, diverses informacions periodístiques apunten que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres. I amb el conflicte de l'Orient Mitjà encarrilat, Donald Trump s'ha reunit amb el president ucraïnès, Vladimir Zelensky, i ha pressionat Putin perquè posi fi a la guerra.
1: Però Putin com si sentís ploure.
2: Sí, Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra amb Ucraïna. Putin ja no espera que Trump obligui Zelensky a entregar-li el Donbass, però no vol trencar les negociacions. Tot i això, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa als líders del G7.
3: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
1: Tornem a casa nostra perquè avui recordem que els metges tornen a estar cridats a fer vaga.
2: És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament.
1: I per cert, el govern ha hagut de corregir la consellera d'Interior per unes declaracions fetes aquí al matí de Catalunya Ràdio.
2: Sí, Núria Parlon va donar per aturat el pla pilot per tenir Mossos de País als instituts, molt criticat pels docents.
4: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
1: Però el govern insisteix que tot continua igual.
2: I defensa que la prova pilot és bona per als centres educatius que tenen més conflictivitat. Sentim la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
5: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
2: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen una agenda paisà.
1: Gràcies.
2: Fins ara.
1: Fins ara. 6:15, 4 minuts. Aquestes hores saludo Marc Jurado. Molt, dia, molt bon dia, Marc.
6: Què tal? Bon dia.
1: També la Maria Fernández Noguera. Bon dia, Maria.
7: Bon dia.
1: Com duia les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris?
6: Avui amb José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia, no perquè hagi parlat a les últimes hores, sinó perquè ho farà aquest matí a les 9 a l'Audiència Nacional. La Vanguardia titula el PSOE expectant davant la declaració de Zapatero. L'Ara explica que haurà de declarar també sobre les joies i El Mundo assegura que es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. Serà una declaració històrica d'un president espanyol davant del jutge.
8: Dins la tempesta socialista, un altre nom, Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil. Gran foto a El País, ahir al Senat. Assegura que no ha participat mai en cap trama contra l'UCO. El periòdico hi afegeix que va explicar que només va prendre dos cafès amb Leire Díez.
6: En crònica internacional, trobada de Donald Trump i Volodymyr Zelensky, veiem la mateixa foto de tots dos, tant a La Vanguardia com a l'Ara. El G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra, diu el diari del Grup Godó, un G7 que vol ara la pau a Ucraïna, apunta l'Ara.
8: I altres temes de portada, Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports, titula el periòdico, mentre que l'Ara explica que Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic.
1: I si fem un repàs als articles dels diaris, avui els editorials tenen la mirada posada en l'àmbit internacional.
8: La Vanguardia destaca que el G7 reafirma el seu suport a Ucraïna i que Trump insta Rússia a arribar a un acord, però Moscou manté tancades les vies del diàleg.
6: El rotatiu del grup Godó és una bona notícia per Ucraïna que la Unió Europea hagi obert oficialment les negociacions per la seva futura integració al club comunitari.
8: El Mundo subratlla que el G7 té una responsabilitat cap a Ucraïna, a qui reconeix que ha portat Rússia a l'extenuació després de 4 anys de guerra.
6: El diari exposa que Europa necessita una autonomia defensiva que avui no té, però que Ucraïna no pot esperar.
8: L'editorial de l'Ara considera que Putin és l'altre gran perdedor de la guerra entre els Estats Units i l'Iran.
6: Explica que Trump va començar la guerra de la mà de Benjamin Netanyahu i entre crítiques als europeus i l'ha acabat distanciat del líder israelià i amb ganes de fer costat a la Unió Europea en la qüestió ucraïnesa.
8: El País destaca que Europa necessita una veu forta i explica que les tensions entre von der Leyen i Calas, evidenciant l'absència d'una política exterior robusta.
6: El diari de Prisa adverteix que Brussel·les no pot resignar-se a que les divisions internes llastin la seva influència en els temps de Trump, Putin i Xi.
8: Per la seva part, el periòdico es fixa en el canvi climàtic i diu que ha deixat de ser una advertència per

0: convertir-se en una condició estructural de la vida mediterrània.
1: El rotatiu creu que el canvi climàtic exigeix pactes i també reclama estar atents a la justícia social.
2: 6:02 PM, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dimecres, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Escolta, moment de repassar la premsa digital, no?
3: Sí, mai tant.
2: Som-hi?
3: Vinga.
2: Per què ha parat un concert, Rosalia?
3: Doncs que m'heu dit els matiners, perquè un científic de Harvard, d'origen andalús, ha posat el seu nom a una molècula que ha descobert. En un vídeo que s'ha fet viral, la cantant no s'ho podia creure per la cara paga i va aturar el concert a Boston per agrair-li. Aquest és el moment. Li ha posat concretament R i Depp, tot junt, de la combinació...
2: Ridep, que seria, eh?
3: Ridep, sí. Dit així, potser no ho identifiques, però R de Rosalia, una I, i de la Depp de Despecha. Ho recull la Razón i Versos.
2: No Depp de Descansi en Pau.
3: No, no, de Despecha.
2: El nou paraulògic, alerta, ara de geografia.
3: Sí, un joc sobre els 947 municipis de Catalunya que s'està fent viral. Es diu Els 947 i l'ha creat l'Arnau Font. Posa a prova els coneixements geogràfics a contrarrellotge i en 15 dies després de publicar-lo ja s'hi han jugat més de 25.000 partides. Entre les proves, endevinar un poble per la seva silueta... Qui poc...
2: Com em perdria.
3: Sí.
2: Com em perdria.
3: Com a molt...
2: Que divertit.
3: Sí. I l'altre és situar el municipi correctament al mapa. Aquí potser feinaria una mica més.
2: Depèn d'on, també t'ho dic.
3: També és cert. Veiem aquest fenomen al web del 3Cas.
2: La notícia, molta atenció, que agradarà als fans de Toy Story 5.
3: Que obre a Madrid la icònica pizzeria de Toy Story 5, la Pizza Planet. És una experiència immersiva amb pizzas tematitzades. Serà una de les quatre ciutats que tindran aquest restaurant al costat de Los Angeles, Seúl i Londres. Ho veiem al 20 minutos.
2: Qui encara no s'ho creu?
3: Doncs un dissenyador manresà que ha fet els retocs de vestuari del DJ David Guetta per als seus concerts a París davant 240.000 persones. Es tracta de Marc Sánchez, que treballa a la capital francesa, la marca Longchamp. El Regió 7 explica la seva història. Ell mateix diu que va ser surrealista i que va ajustar-li les mànigues de la camisa, els baixos, els pantalons i part de la cintura.
2: Molt bé, escolta, doncs moltes felicitats al Marc Sánchez de Longchamp.
3: Això mateix.
2: Marc Jurado, que no para de fer calor, que no paran de pujar les temperatures,
4: sí,
2: que tenim tocants a l'estudi de Catalunya Ràdio.
4: Escolta'm, és que falten 4 dies, però és que més és literal, falten 4 dies perquè arribi l'estiu.
2: Perquè arribi l'estiu, eh?
4: Sí, tenim una recta final de primavera amb una calor totalment d'estiu. Avui s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior, de 38 a Ponent també a les Terres de l'Ebre. El dia serà un dia més assolellat. Només a la tarda hi haurà alguna nuvolada del Pirineu que deixarà algun ruixat.
2: Hola de nou, Marta Viana.
5: Hola, Canàlies de nou. Sí,
2: doncs
5: sempre.
2: Doncs vinga, anem a repassar alguna coseta d'alguns apunts culturals que sempre ens interessa.
5: Vinga, a veure, si sou fans de Gaudí, atents a la nova exposició que es podrà veure a partir del setembre a l'Espai Imagina, que serà un nou centre d'experiències a Barcelona impulsat pel grup MediaPro. Es dirà Codi Gaudí, l'experiència inèdita, i serà una exposició d'última generació que ens descobrirà doncs, els edificis de Gaudí que no s'han construït mai. Per tant, una cosa, això sí, a partir de setembre. En aquest cas, coses per avui mateix. Estrena al Teatre Acadèmia La Ruta de Lluïsa Cunillà, amb muntatge dirigit per Carlota Subirós i amb un repartiment de luxe com és Alberto Díaz, Albert Prat i Sergi Torrecilla. Això es podrà veure només 3 setmanes, fins el dia 5 de juliol. I avui també al Teatre Apolo passa això.
2: Qui no la reconeix?
5: I tant, el Llac dels Cignes al Teatre Apolo, en aquest cas de la mà del Ballet Clàssic Internacional. També s'hi estarà molt pocs dies, fins el dia 28 de juny, per tant, si els voleu veure, correu i aneu a comprar les entrades. I seguim amb un festival que estem explicant aquests dies, com és el Festival Blau Marí, que s'està fent al Port Vell de Barcelona, on avui actua
2: Gypsy Kings.

0: És impossible no despertar-se amb bon humor escoltant ara mateix a Catalunya Ràdio Gipsy Kings.
1: És que és fantàstic, ja està. A partir d'aquí ja té feta la setmana en qualsevol que l'escolti. Concert avui al Port Vell, on aquests dies s'està fent aquest festival, és a 9:45 del vespre.
0: I acabem parlant l'alerta d'un altre clàssic del mercat de música viva de Vic. Ja coneixem el cartell, Marta.
1: Sí, el festival que es farà a la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre, i passaran Ginestà, Marina Herlop, Quimi Porteto, Momi Maiga, hi ha un munt d'artistes. Aquest any, per cert, també s'entregarà per primera vegada el Premi Marc Lloreta a la millor cançó en català. És un premi promogut per Mishima com un homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival, que va morir, recordem, el 2025.
0: En pràcticament 2 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Moment de moure el dial de la ràdio. Avui, fins al desembre del 2005, el programa La Forquilla d'aquesta casa, en aquest cas de Catalunya Informació, li dedicava el capítol a la taronja. Joaquim Vila, en Joan Morrià i en Josep Maria Blas repassaven així els orígens d'aquesta fruita.
2: La taronja, o cítrix, que es va originar fa uns 20 milions d'anys al sud-est asiàtic.
3: Joan Morrià.
2: Des de llavors i fins ara han sofert modificacions degudes a la selecció natural, a les hibridacions naturals i a les produïdes per l'home. La seva dispersió va lligada als grans moviments migratoris, per exemple, a les conquestes d'Alejandro Magno, l'expansió de l'Islam, les creuades i el descobriment d'Amèrica. Les varietats actuals són molt nombroses de la taronja. La dolça, Citrus aurantium. L'amarga, Citrus sinensis. Conformen el grup dels cítrics més diversificats i amb més varietats en el mercat. Les propietats, ja ho sabeu, van tenir un lloc destacat sobretot amb la vitamina C, que és altíssima. Estimula la gana, és excel·lent per la digestió i la cicatrització de les ferides.
0: I a aquestes hores del matí, quan amb 12 minuts arribem a les 6 del matí, al Perú falten 12 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
4: Buenas noches, matiners. Més de 90.000 persones caminant una desena de quilòmetres i a 4.000 metres d'altura. Això és el Cuyurriti, una festivitat religiosa peruana que se celebra cada any a mitjans de juny. ...58 dies exactes després del diumenge de Resurrecció és la data en què desenes de milers de cristians es mobilitzen arreu del departament de Cusco per peregrinar fins a un santuari situat al bell mig de l'Ausangate, la cinquena muntanya més alta del país, amb més de 6.000 metres d'altura. La festa es remunta a l'era precolombina, però amb l'auge del cristianisme es van afegir motius catòlics com ara creus i sants. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Perú pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I més que clop de flauta, cop de batuta, Maiol Roger ja ho té tot preparat per explicar-nos què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, Maiol.
5: I tot el que anirà sortint ja ho prepararem, perquè a partir de les 9 estarem molt atents a la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge. És jutjat d'instrucció, per tant serà porta tancada, però hi serem des d'abans per saber com van les arribades, per saber què explica dins, què en surt d'aquesta declaració i, sobretot, què decideix el jutge després d'aquesta declaració. A tot això hi ha ple al Congrés molt calent després del que va passar ahir amb aquesta moció de Junts, que finalment la mesa va tombar, una moció que volia reclamar eleccions anticipades. I després també parlarem de bancs, perquè s'està preparant una onada d'impagaments, és l'advertència que fa el professor Santiago Niño Becerra, i el saludarem a partir de 9:45. Després passejarem amb l'Albert Tom, secció de tele i sèries amb Darío Porras i Mariona Cubells, i a les 11, Marc Palaí, que és un català a la cort de Carles III.
0: No us perdeu la història del Marc, perquè és espectacular, i si algun cop si l'heu enganxat algun cop, ja sabeu com ve d'explicar aquesta feina. Serà, doncs mira, just d'aquí 14 minuts que arrenca una nova edició del matí de Catalunya Ràdio. Abans, però, Lara García, Marta Viana, Sara Elias, preparats per participar un dels grans moments del programa, que és la dada Maiol. Sovint quedem bé, d'altres no quedem tan bé. Com la vida mateixa, Maiol.
5: Sovint és una manera de parlar. Avui que...
0: Escolta'm, que ho fem molt bé.
5: Estarem molt atents a la declaració de Zapatero, una dada sobre la seva presidència. En concret...
0: A veure...
5: Quantes persones van arribar a ser ministres sota els governs de Zapatero?
0: 40. Sara, li m'encanta el duet.
1: 52.
0: Masses.
1: 47.
0: No. Oh, sí. Jo inclús diria que menys de 40, però sorprèn-nos, Maiol.
5: Doncs em van ser 30.
1: Ui!
5: Em van ser 30. Molt bé per aplaudir el vostre fracàs.
0: Perdó, he dit que jo inclús diria menys de 40. Bueno, pues, això ho has de tenir en compte per la dada.
5: Doncs si t'atrevissis a pensar per tu mateix i no a confiar només en Sara Llobet...
0: És un treball d'equip, per
5: no, no,
0: és un
5: treball d'equip. No, que et fa mandra pensar cada dia la dada. Sara, digue'm la dada. Pues avui,
0: el programa,
5: avui,
0: jo prou feina tinc.
5: Avui t'has equivocat.
0: No.
5: Va, una curiositat. Els ministres van ser o 16 o 17 en funció del mandat. No tots, alguns van durar els 8 anys, altres no. Sempre va ser un govern paritari, 8 homes, 8 dones al primer mandat, 9 homes, 8 dones en el segon, però hi va haver més relleu en homes que dones, perquè hi va haver 17 homes que van arribar a ser ministres i només 13 dones. Per tant, les dones van durar molt més al capdavant dels ministeris.
0: Doncs mira, ho celebrem.
1: Que les dones duren més. De vida.
0: Ah, sí, sí.
1: Normalment.
5: Sí, però no,
1: es moren abans els homes.
5: Sí, però no canviaven els ministeris per una qüestió.
1: No, no, és que morir-ho ja, però les dones són més fortes en aquest sentit.
5: Canviar per una qüestió.
1: Les dones són més fortes, vivim més.
0: Girl power. Molt bé, alguna altra cosa a dir abans d'anar a públic, Marta?
1: No, ja podria anar.
5: Algun ministre que recordeu, de Zapatero?
0: D'aquí uns moments...
1: Pugem la música.
0: Esperem les vostres trucades. 9-3-2-0-7-4-7-4. M'agradaria molt que ens truqués gent que aquesta temporada ens ha descobert que estem ja pràcticament acabant temporada i que es desperten cada dia amb els matiners. Per tant, si ens voleu saludar, encantats de que ho feu al 9-3-2-0-7-4-7-4.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: Ben parides, aquestes vaques,
7: sí, sí, sí, sí, sí.
6: És la típica vaca londinenca, eh?
7: Quina raça és?
6: Londinenca.
7: Londinenca.
6: Londinenca del nord.
7: Ah.
6: De dos banyes.
7: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
6: Se'n diuen rinocerons.
7: Fa llet, no?
6: Sí.
7: La femella del rinoceron deu fer llet, també.
8: Clar, puríssima.
7: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
10: Les dones i els dies.
3: Amb Montse Virgili.
11: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
12: Per orelles fines i cors oberts.
11: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
13: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
11: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
3: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
11: Però què pensava que era la intel·ligència?
3: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
14: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
15: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
14: Per aprofundir en tota mena de temes.
16: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
14: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
17: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
3: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Hi ha altres maneres de llevar-se.
18: Aquí estem, al peu del canyó.
3: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
19: És el dia de l'any que el sol surt més d'hora i, per tant, per uns matiners com nosaltres, això s'ha de celebrar.
1: Bé.
19: I és un moment que vull aprofitar també per compartir amb vosaltres una sensació, un so molt especial que se sent aquí a muntanya, de fet, en molts llocs del país, però també especialment aquí a muntanya. Us el poso i a veure si ho sentiu. Se sent o no?
0: Just ara estem sentint un silenci com si... Els ocellets.
19: Els ocellets. Bé, potser hauríem de fer millor allò tècnicament, allò més ben posat al micròfon d'aquestes coses.
0: No passa res, la ràdio és així, la ràdio és així.
1: Molt bé.
20: Bon dia, matiners.
21: Ara arrencarem el camió.
22: Jo us escolto ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora.
20: Moltíssimes gràcies per acompanyar-me cada matí.
0: El pobre Eloi Cordomí, que van fer proves de treure el micro fora, que se sentia bé, però diu que devia xerrar i els...
1: Es van espantar.
0: I els ocells es devien espantar. Deixeu-me marxar cap a Sant... Espera, repassem un moment la televisió. Ara repassem algunes de les trucades al 9-3-2-0-7-4-7-4, perquè el pare Apeles aquest dissabte va passar per col·lapse de Jordi González. I sempre que parla el pare Apeles, puja el pa.
23: Catalunya és la regió
2: on hi ha menys gent que marca la creueta de l'església. I a més és una cosa que és molt trista, perquè és clar, si diguessis com a Alemanya, a Suïssa, que marcar una religió o una altra, perquè es pot escollir la religió que es vol, significa que pagues més, que pagues un impost per allò. Aquí no, pagues el mateix de renda. Només és destinar...
8: El que passa és que el 07 va a una altra...
2: A una altra cosa.
8: A un ONG o a una altra cosa.
2: Però llavors vol dir que a Catalunya no hi ha cap simpatia per l'Església. Al resta d'Espanya hi ha molts llocs on es marca abundantment, però aquí no. Que si hi hagués, per exemple, una independència, voldria dir que Catalunya hauria de fer uns nous acords amb la Santa Seu i no serien tan favorables com els que té ara Espanya.
8: Arribarem a veure això d'aquí? Esglésies en venda?
2: No, jo crec que no. El problema és com mantenir aquestes esglésies, perquè, és clar, vull dir, tota aquesta estructura eclesiàstica estava pensada per un temps en què hi havia... en què la pràctica totalitat de la gent era catòlica.
0: Mare meva!
1: Déu-n'hi-do, potser ha de reflexionar l'església.
0: Com que l'església no seria susceptible de no tenir dinerets, eh?
1: Clar.
0: No sé, pregunto. O poso un dubte. Però bé, podeu recuperar tota l'entrevista, que va ser interessantíssima, a través de 3CAT. I alerta! Miqui Núñez va passar pel clímax de Som Eva amb una confessió que molts homes de Catalunya haurien de fer en més d'una ocasió.
21: La primera vegada que vaig intentar fer l'amor amb una noia després de deixar-ho amb la meva parella durant 5 anys, no va haver-hi manera de que se m'aixequés.
23: Això ens passa tots els tios.
21: I vaig haver de fer un cunilingus perquè vaig pensar, ja que estic aquí, com que la noia ha sortit contenta. Jo, ja que jo sortiré amb l'ego pel terra i la masculinitat fràgil també pel terra...
24: Home, clar, és el que toca.
21: No, ja, home, no li faltaria, però en aquell moment vaig
24: pensar... Molt bé, Miqui Núñez, molt bé.
21: Puc canviar de persona per follar?
23: És una molt bona jugada, eh? Sempre s'ha d'anar amb tot.
0: No sé.
1: Res a dir.
0: Ah, ni confirmem ni desmentim?
1: Ho digui ell. No parlaré de la sexualitat de Miqui Núñez, ja ho fa ell. No, com en general, no? De que això passa. Jo crec que sí que passa. Fixa't.
0: Clar, que en 6 minuts arribem a les 6. 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores, com sempre, matiners, que esteu desperts i que comenceu el dia amb tots nosaltres. Marxem cap a Sant Adrià per saludar l'Adriana. Adriana, molt bon dia, què tal, com estàs?
25: Hola, molt bon dia, matiners, què tal?
0: Escolta'm, ja fas veu de desperta, Adriana.
25: Jo fa una estoneta llarga, ja que estic desperta, sí.
0: A quina hora ens despertem, Adriana?
25: Jo m'aixeco cap allà a les 5 menys cosa.
0: I per què et lleves tant d'hora?
25: Per esmorzar tranquil·la.
0: Mira,
25: abans de començar el dia.
1: És un gran plaer.
0: És que, escolta'm, et dic una cosa. El tema de poder-te dedicar, no sé quant temps t'hi dediques, però 20 minuts, mitja horeta, a fer el primer cafè del dia, mentre el teu cos desperta, estaràs d'acord amb mi que és un dels grans plaers d'aquesta vida?
25: Doncs sí, sí, senyor. Vull dir, ja fa temps que ho faig, perquè tinc una cria i tot, i llavors quan comença el dia, comença ja. I no s'acaba fins que n'anem a dormir. Llavors aquesta estoneta al dematí, doncs em va molt bé. I des que heu aparegut vosaltres, doncs ha millorat exponencialment.
0: Home, molt bé! Així m'agrada, perquè, clar, almenys t'acompanyem en aquest primer tram del dia, no?
25: És que, de veritat, no sabeu la diferència que és esmorzar i intentar començar el dia sentint les notícies o sentir-vos a vosaltres. És molt diferent.
0: Oh, quina meravella!
25: La cosa canvia molt. Almenys comences el dia amb més optimisme i veus el món d'una altra manera. Ara. Almenys una estoneta.
0: Escolta'm, tens ADN total matiners, ja t'ho dic ara, perquè aquest programa està fet
1: per
0: precisament
1: tu.
0: Per això. I escolta'm, Adriana, fins a quina hora estem desperts? A quina hora vas a dormir?
25: No, ja me'n vaig... Ens retirem ràpid. A les 9:45, les 10, estem ja dormint tots aquí.
0: Doncs mira, l'horari ben controladet, eh? Doncs escolta'm, Adriana, encantat de saludar-te. Que vagi molt bé aquest dimecres i ens anem escoltant.
25: Molt bé, moltes gràcies per tot el programa.
0: Gràcies
25: moltes
0: a tu gràcies. Per seguir-nos, Adriana. Una adeu, abraçada.
25: Bon adeu,
0: adeu, adeu. I tinc per aquí també la Jèssica. Jèssica, molt bon dia.
26: Hola, bon dia.
0: Una altra matinera despertadíssima, Jèssica.
26: Sí, molt, ja porto una estona.
0: I com és que portes estona desperta, tu?
26: Bueno, perquè d'aquí una estoneta marxo a treballar a la feina.
0: I de què treballes?
26: Pues soc gallinaire aquí a Terrassa, al Mercat de la Independència. Tinc una parada.
0: I com es diu aquesta parada? Que ens encanta saber els noms de les parades.
26: Bueno, la meva parada es diu La Cresta a Viramio.
0: Un aplaudiment. Vinga, La Cresta a Viramio.
1: Ja
0: són com dos conceptes que m'encanten, eh?
1: És perfecte.
26: Jo té molta avantatge de menjar molt pollastre tots els dies.
0: Escolta'm, quants pollastres pots preparar al dia?
26: Bueno, depèn. Entre setmana, pues, bueno, no sé, uns 20 pollastres o coses així cada dia, i al cap de setmana més del doble i del triple.
0: I a quina hora ens despertem cada matí?
26: Vora a les 5 i mitja.
0: Ah, bé, o sigui que aquesta primera mitja hora et podem acompanyar posant-te una mica al dia, Jèssica.
26: Ah, sí, així feu
0: xivarri
26: i jo
0: m'ho espero. Ara.
1: És el que fem.
0: Jèssica, t'envio una abraçada també, que vagi molt bé aquest matí de dimecres.
26: Igualment a vosaltres.
0: Adéu. Doncs mira que bé, l'Adriana despertant-se des de Sant Adrià, des del Mercat de la Independència de Terrassa, la Jèssica, i des de les muntanyes, Eloi Cordomí.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
4: Cordomí!
5: Bon dia.
4: Què tal?
5: Bon dia. Ara m'he quedat amb les ganes de preguntar-li a la Jèssica si li porto un pollastre en una caixa, si me l'arreglaria. Viu.
1: Home, i segur que sí.
0: Home, viu. Però escolta'm, que encara no hem après que viure a la muntanya té aquestes coses.
5: Això és il·legal, això és il·legal. Què dius?
0: Que viure a la muntanya té aquestes coses. Si tens animalons i te'ls vols cruspir...
5: Ja, però un s'ha de preparar. I necessita un temps per preparar-se.
0: A veure, a casa meva, de tota la vida, la meva àvia havia matat els conills i les gallines a cop de destral, t'ho dic.
5: I tu ho has fet, ja, o no?
0: No. A veure, jo... És que no puc, és que són coses... Jo tocava el conillet quan li traia tota la pell.
1: Uau! Molt valent, Però què t'agradava?
0: Molt. La sensació que estava calentet. Però jo era petit, ara no ho faria mai, Però me'n recordo que el meu avi, la meva tieta, els hi treien tota la pell als conills.
1: No.
0: I després els agafava i els portava cap a la cassola i calentets, m'agradava molt.
1: És molt cínic.
0: No, era la vida d'abans. Ha
5: de ser dels moments més desagradables que m'imagino de pelar un animal.
0: No.
1: Sí. Sentir que també seria el pitjor.
0: A mi m'encantava quan li traia la pell així. A veure, que jo ara no ho faria ni m'agrada ni ho comparteixo, però en aquell moment anava a casa els avis i s'estava matant el conill.
1: Escolta,
0: la cassoleta després era una cosa...
5: És un exercici de coherència. Els que mengem carn jo crec que hauríem d'estar capaços de fer aquestes
0: Exactament, però es veu que no. Doncs fotrem allà.
5: Escolta, ja sé què va passar ahir,
0: Ah, què va passar?
5: Ja sé què va passar ahir amb els ocells.
0: Què?
5: Te'n recordes que et vaig intentar posar el micro amb els ocells perquè els escoltéssiu i no es va sentir res? Clar, és que ja vaig anar fora a fer la crònica. Clar, em vaig posar a parlar a grito pelau.
0: Sí.
5: I llavors, en aquell moment, suposo que els ocells es van ofendre tots i van callar de cop.
0: Espera, que tenim un minutet, Eloi, em diuen que tenim el so,
5: Sí, és que l'he gravat fa una estona i que a veure si el sentim, almenys per compartir-ho, que no ens quedem aquí amb les ganes. Ara callo jo. Se sent, no?
0: Quina meravella. Ara sí, Eloi. Molt bé, Eloi. Avui sí.
1: Eloi, bé.
0: Clara García, Marta Viana, moltes gràcies.
1: Adéu, fins demà.
5: Això és el cor de l'Alba. Adéu, adéu.
0: M'encanta. Fes-m'ho rapidet, això, que estem a punt d'acabar, va.
5: No, mira, avui un dia calcat el d'ahir, amb sol a tot arreu i a la tarda ruixats i alguna tempesta al Pirineu i Prepirineu. I la idea és que a partir de demà van a menys aquestes tempestes de tarda. Potser sí que aniran a més alguns núvols que es poden formar a la costa. Però fora d'això, seguim amb temps estable i molt càlid.
0: Gràcies per tot, Eloi. Tornem demà.
5: Adéu.
0: Una abraçada. Ricard Ostrell, molt bon dia.
5: Què tal?
0: Preparat per el programa dimecres del matí de Catalunya Ràdio, que comença d'aquí 7 segons.
3: La xarxa de comunicació local.
6: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
7: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadellà Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa. Amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
9: Com us hem explicat en capítols anteriors, la Coloma creua els Pirineus camí de l'exili conduint un grup de 300 persones. Entre elles, 60 nens i nenes òrfenes, a qui salva de les urpes d'unes falangistes. En la travessa, mor el seu bebè de tan sols 16 mesos. Un cop a França, sobreviu al camp d'internament d'Argelers i Gurs. A Talens, on s'instal·la amb el seu marit, el brigadista portuguès Ignacio Anta, fa de mestra i s'uneix a la resistència amb el nom de Josefín. La Gestapo la deté, passa per un grapat de presons franceses fins que comença el veritable terror. La deportació a Ravensbrück.
10: Nom.
11: Coloma Seró.
10: Dia d'entrada al camp de concentració.
11: Camp de concentració de Ravensbrück. 3 de febrer de 1944.
10: Matrícula.
11: 27.037.

0: Capítol 3. Coloma Seró Costa, l'anell de Ravensbrück.
1: La vida a Ravensbrück és l'infern, amb jornades de treball forçós interminables, torturades per les guardianes de les SS, les Aufseherinnen, mutilades pels experiments mèdics i esterilitzades, desnodrides i malaltes. Malgrat viure a l'infern, les dones deportades es protegeixen les unes a les altres, creant veritables i sòlides xarxes de solidaritat.
2: La Coloma es juga la vida per acompanyar la Carme Gardell, una compatriota, filla de Vallmanya, a la Catalunya Nord, en el seu últim alè, com ens explica l'historiador Josep Rubió sobre Pere.
3: La Carme Gardell, agonitzant per la malaltia de tifus que patia, fou entaforada en un munt de cadàvers que hi havia entre dues barraques. Dues dones franceses veuen un cos que es mou encara i a la nit, sota la llum dels reflectors i amb el perill d'ésser descobertes, l'arrosseguen sota la seva barraca. Allà, entre penombres i el silenci, morirà en braços de la Coloma. Mentre li diu paraules dolces a cau d'orella, només remors de paraules, paraules de consol, i la Carme Gardell morirà en calma, sense el frec d'altres cossos moribuns.
1: Aquesta gesta la recull la periodista i escriptora Montserrat Roig als Catalans als camps nazis, una obra amb què la societat catalana s'adona de la quantitat de republicans i republicanes que van passar per aquest horror. La Montserrat Roig va fer un recull exhaustiu de represaliats i represaliades, amb noms i cognoms, testimonis i dades. L'objectiu del recull era recuperar la memòria i mantenir l'alerta, perquè, com va deixar escrit, el feixisme ens pot tornar a atacar en qualsevol moment de la història.
2: Aquest episodi, que protagonitza la Coloma Seró, inspira l'escriptora Montserrat Roig i la cantant Marina Rossell a escriure el poema Mort a Ravensbrück i a musicar-lo, tal i com recorda la Marina Rossell, que també és fundadora de l'Amical de Ravensbrück.
4: Cantant és el meu ofici, i li vaig dir a la Montserrat: Montse, fem alguna cosa sobre això. I em diu: jo no escric poesia, jo escric literatura. Jo no sé com ho puc fer. I entre totes dues vam fer aquests... Perquè jo només volia un motiu, no volia un gran poema, volia un motiu, no? I li vaig dir alguna cosa que digui morir a Ravensbrück. I ens hi vam posar, ho recordo molt bé, aquell estiu. I ens hi vam posar entre totes dues i vam fer aquestes dues... estrofes, només per poder explicar això, tots els catalans als camps nazis, que es desconeixia en aquell moment. És així, la història va anar així. Ho vaig gravar aquesta cançó, va ser molt fàcil per mi, perquè tenia tanta passió en fer-ho que va ser molt fàcil fer la música. És un crit més que una melodia. I ser tu, que dirien els francesos, és tot.
1: Ningú més gran de 40 anys no podia sobreviure a la deportació, va escriure Montserrat Roig sobre la Carme Gardell. Les pèssimes condicions higièniques, el fred intens, la manca d'aliments, el treball esgotador, els càstigs físics i els experiments mèdics van delmar ràpidament les presoneres, especialment les més grans. Era el cas de la catalana Carme Gardell.
4: El fet de morir abraçada a una persona que li parlava la seva llengua quan allà n'hi havia mil de llengües. Era com tornar a la teva terra. Era com si t'acollís la terra.
2: La Coloma sosté entre els seus braços la Carme Gardell. Un cop és morta, li retira amb cura l'aliança de casament i se la guarda. La Carme Gardell, amb el cognom de casada Carme Bartolí, va ser detinguda per la Gestapo per encobrir un mestre maqui a la casa on vivia, al poble de Vallmanya, a la Catalunya Nord. Arran de la detenció, ella i la seva filla gran, la Sabine, són deportades a Ravensbrück.
1: L'agost del 44 es produeix la massacre de Vallmanya. En un poblet de 150 habitants s'hi havien refugiat fins a 200 maquis i guerrillers, un cau de maquis. Els soldats alemanys i els feixistes locals, uns 300 efectius amb vehicles blindats, artilleria i una avioneta, van atacar la població de manera salvatge. Van violar, assassinar i apallissar els qui no havien pogut fugir i van cremar les cases del poble amb bombes incendiàries.
2: L'anell que es guarda a la Coloma és una aliança de matrimoni senzilla que li va posar el Joan Bartolí a la Carme Gardell quan es van casar a l'església de Sant Miquel de Setcases el 12 de juliol de 1913. Aquest anell es coneix com l'anell de Ravensbrück i gràcies a la Coloma Seró, avui en dia llueix la besneboda de la Carme Gardell, la Cristel Ferrier, que quan tenia 12 anys el va heretar de la seva tieta àvia, l'Hermín, una de les filles de la Carme Gardell.
5: Mi abuela no hablaba
4: nunca de eso, pero su hermana, Hermine, ella era la más joven de los hijos de Carmen y es ella que me ha dicho. Me explico simplemente que una mujer que era con Carmen, al final de la guerra, Carmen no era, ¿cómo di malado? Enferma y no, y se murió antes de volver en Francia. Y cuando los campos de concentración, los campos de concentración se han abierto, ella no se puede caminar porque era más cansada y se murió en los brazos de una mujer que no sé cómo se llama esta mujer, y esta mujer ha tomado el anillo cuando había 11 o 12 años para un Nadal. Mi tía me lo ha dado en regalo.
1: Ja us podeu imaginar que aquesta dona que la Cristel no sap com es diu és la Coloma. Va ser la mateixa Coloma qui va retornar personalment l'anell de casada de la Carme Gardell a les seves filles.
4: És molt important, molt important, però és l'únic recuerdo que tiene de mi grande abuela. Lo pongo mucho.
2: La Cristel no sabia qui va ser la Coloma Seró, ni tampoc qui era la Montserrat Roig, ni que la Marina Rossell va interpretar el poema Moria Ravensbrück. Li ho vam explicar nosaltres.
4: No, mi madre no le interesa este. Y la hermana de mi abuela hablaba mucho de este tiempo. Es muy triste que... Espero que no se pasó otra vez, pues porque es muy sufrencia de familia y es terrible.
1: La Carme Gardell és l'única dona catalana que figura en la llista de morts al camp de concentració de Ravensbrück. Gestos com el de la Coloma, d'acompanyar la seva amiga Carme agonitzant per donar-li la calidesa en el seu últim alè, era un desafiament a la maquinària de deshumanització nazi. Moltes dones van fer ús d'estratègies de supervivència que no van tenir lloc entre els homes. S'organitzaven en petits grups, en famílies, on les més grans sovint exercien el rol de mare i donaven suport moral i emocional i tenien cura de les més joves, mentre que les més joves les ajudaven en les tasques més físiques. La cultura i la solidaritat va ser la barrera que no van poder traspassar mai els nazis i que les va mantenir en vida, com va dir la Nus Català, que va sobreviure al camp al mateix barracó que la Coloma.
3: Si revisem l'expedient que es troba a l'arxiu de Caen, dins dels fons de la divisió dels arxius de víctimes dels conflictes contemporanis, hi posa que fou deportada cap a Ravensbrück el 31 de gener de 1943, arribant-hi el 3 de febrer d'aquell mateix any, on s'hi quedarà fins l'1 de desembre de 1944, per tant, gairebé 2 anys. Agafant aquesta referència, es corroboraria la història que la Coloma Seró i la Neus Català viatgessin juntes en el mateix comboi, l'anomenat de les 27.000, i que ingressessin les dues el 3 de febrer de 1944 al bloc 22 del camp.
2: Si l'arxiu de Caen té raó, la Coloma Seró i la Neus Català van sobreviure 2 anys i 2 mesos, és a dir, 802 dies i les seves nits. La Coloma surt de Ravensbrück, però ni de bon tros està alliberada. Ara és traslladada al camp d'extermini de Bergen-Belsen.
1: Bergen-Belsen servia majoritàriament perquè s'hi enviessin presoners d'altres camps de concentració destinats a fàbriques del Reich, que ja no tenien condicions físiques per continuar treballant i se'ls considerava inútils per a la feina. Bàsicament se'ls traslladava perquè hi morissin, perquè ni se'ls curava ni gairebé se'ls alimentava, perquè no hi havia res per donar als milers de presoners i presoneres que hi havia. Moltes eren obligades a treballar al comando de les sabates. Havien de recuperar el cuiro de les sabates que havien recollit des de tota Alemanya i l'Europa ocupada.
2: A partir de novembre de 1944, a la secció femenina de Bergen-Belsen, hi arriben unes 9.000 dones i nenes, entre elles la Coloma. Així explica una altra catalana, la Mònica Gené, l'arribada a Bergen-Belsen.
5: Llegamos a Bergen-Belsen y desde lejos vimos lo que era una montaña de cadáveres descompuestos. Lo primero que vimos fue un enorme montón de zapatos. Eran zapatos de los muertos. Esto nos causó una impresión terrible. El campo de Bergen-Belsen era un campo de exterminio, únicamente de exterminio, y a nosotras nos llevaban para exterminarnos. Lo que pasó fue que los acontecimientos se precipitaron y ya no tuvieron tiempo. Allí estuvimos 5 días esperando que nos mataran.
1: A Bergen-Belsen, per cert, hi mor l'Anna Frank.
3: S'hi estarà allí fins al seu alliberament per les tropes angleses, el dia 15 d'abril de 1945, tot i que no fou repatriada a França fins el 29 de maig de 1945 a Arras, on fou hospitalitzada degut al seu delicat estat de salut.
2: Quan els britànics alliberen el camp, entre milers de cadàvers escampats hi troben vives al voltant de 60.000 persones, entre les quals hi ha les lleidatanes, la Maria i Pepita Maranges, la Felicitat Gasa i la Coloma Seró. La majoria, però, en una condició crítica per una epidèmia de tifus.
3: Molt probablement la Coloma emmalaltí a Bergen-Belsen, tal com ho van fer multitud de presoneres abans de l'alliberament, tant de tuberculosi o de tifus. També podria ser que el camp, especialment els últims dies, formés part d'un dels comandaments que s'encarregava d'arrossegar els cossos de víctimes a les fosses del camp.
1: D'aquestes 60.000, més de 10.000 van morir de malnutrició o malaltia a les poques setmanes de l'alliberament. La Coloma surt del camp molt malalta i és hospitalitzada, però sobreviu.
3: Ignasi Oanta, el seu marit, correrà sort inversa, també empresonat a França, en el seu cas, el gener de 1941. Fou deportat al camp de Sachsenhausen, on morirà a la cambra de gas el febrer de 1945.
2: La Coloma sobreviu a la Segona Guerra Mundial, amb la qual es troba immersa amb tan sols 33 anys. Però no ho fan ni la seva filla de 16 mesos, ni el seu marit, l'Ignasio, que és gasejat. La Coloma, com la resta de persones exiliades, no van poder tornar a Catalunya perquè van ser declarades apàtrides pel ministre d'Assumptes Exteriors del règim de Franco, Ramon Serrano Sunyer, i es queden a viure a França, si més no, fins que morís el dictador.
3: Un cop alliberada la Coloma, es va quedar a França. Sembla que es va instal·lar un altre cop a Talens, a la mateixa adreça on va residir. Posteriorment, va anar a viure a Toulouse, al carrer Faraón 46.
1: I a poc, la Coloma es refà. La Coloma Seró torna a Talens, allà on la van detenir amb el seu primer marit, l'Ignacio Anta, gasejat a Sachsenhausen. Refà la seva vida al costat d'un altre resistent, el Víctor Grobo-Copatel, a Toulouse.
3: El 15 de novembre de 1950 es celebrà el matrimoni civil entre la Coloma Seró i Víctor Grobo-Copatel a la població de Cauderan, on vivien al carrer La Fontaine número 6. Víctor Grobo-Copatel, d'origen romanès, havia estat un guerriller que havia lluitat en la clandestinitat, també la resistència, i va fer servir l'àlies de José González Ferrer. Posteriorment, van marxar a viure a Mende, al Llenguadoc. Això era l'any 1955. Ambdós formaren part activa de l'àmica dels antics guerrillers espanyols a França, FFI, de Tolosa fins com a mínim l'any 1979.
2: Aquí es perd el rastre de la Coloma. S'aparta de la política activa. Si més no, ja no ens arriba que s'hi dediqui de forma directa. Tampoc sabem si té més fills. La Coloma Seró mor vídua als 84 anys a Lunel, prop de Montpeller.
3: Grobo-Copatel va morir a Montpeller l'any 1991, deixant vídua la Coloma, que morirà més tard a la població de Lunel, propera a Montpeller, el 20 de desembre de 1996, a l'edat de 84 anys.
1: El 1987, Coloma Seró rep la medalla d'honor francesa per deportació i internament per actes de resistència a títol militar. El 15 de novembre de 2022, l'Ajuntament de Vilafranca va aprovar que el seu nom tingués un espai en el futur nomenclàtor de la ciutat. De moment, però, encara no el té. El 2024, es crea a les Garrigues una entitat antifeixista que du el seu nom, la coordinadora Coloma Seró Costa. El periodista de Som Garrigues, Miquel Andreu, n'és un dels fundadors.
6: que el seu nom sigui el símbol d'aquesta lluita. I al final pensem que a vegades la paraula antifeixista fa una mica de por o pot tirar una mica enrere segons quina gent, però és que al final la defensa dels drets humans no pot ser altra cosa que antifeixista, perquè el feixisme i el nazisme contra els quals va lluitar la Coloma són la negació de tot això, no?
2: La Coloma Serocosta, filla d'una família pagesa i analfabeta de l'Albagés, mestra, comunista, afiliada al SUC, esdevé la primera regidora de Vilafranca. Creua els Pirineus després que la seva filla de 16 mesos morís, dirigint un grup de 300 persones, entre elles 60 nens orfes de qui es responsabilitza. Arriba a França, on és internada als camps d'Argelers i Gurs. S'involucra a la resistència francesa amb el nom de Josephine. Acaba sent detinguda per la Gestapo, i aquí comença el seu periple per diverses presons franceses des d'on va ser deportada a Ravensbrück. Es juga la vida per intentar rescatar la Carme Gardell, que agonitza entaforada en una pila de cadàvers i mor als seus braços. Sobreviu a l'horror nazi de Ravensbrück i de Bergen-Belsen i, un cop alliberada, continua el seu activisme polític des de l'amical dels antics guerrillers espanyols a França. I mor sense ser reconeguda a casa nostra en vida. El seu nom quedarà per sempre en la lletra del poema i la cançó Morir a Ravensbrück, de la Montserrat Roig i la Marina Rossell, com recorda la cantautora.
4: Moltes vegades l'he cantat a Ravensbrück, sí. I no sabria explicar, però no sabria explicar bé l'emoció. Només és que cantava una cançó on allí tenia un sentit bestial, un sentit sobrehumà, diguem, no? No sé, és com... No sé ni quin exemple posar, però cantava una cançó allà on havia passat això que la cançó explica. I això és una emoció que et sobrepassa. Perquè el camp d'extermini l'hem d'imaginar el terror, però no només el terror. És una cosa que sobrepassa la condició humana.
2: Sobreviure, com un acte de resistència.

0: Coloma Seró Costa.
1: Data de sortida del camp de concentració de Bergen-Belsen.
0: 15 de maig de 1945.
1: Situació.
0: Alliberada.

0: Amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol volem agrair la participació de Josep Rubió Sobrepere, doctor en Història Contemporània de la Universitat de Lleida i president del Centre d'Estudi de les Garrigues, Salvador Campamà, historiador i membre de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Antonieta Jarne, historiadora, Miquel Àngel Llimós, exalcalde de l'Ajuntament de l'Albagés, Josep Maria Alventosa Quadrat, fill de l'Albagés, Remei Capitán Artacho, especialista en l'acompanyament al dol, Montserrat Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones, Marina Rossell, per la seva interpretació i cançó Morir a Ravensbrück, i Cristel Ferrier, reneboda de la Carme Bartolí. També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, amb la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesson, i els Bucs d'Assaig, el Mercat de Lleida. I les veus de Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili Garcia. Agraïments especials a la Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i a la Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local, amb el suport de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere, amb el mateix títol, de Míriam Roma, de Pagès Editors. Amb Pili Garcia a la direcció, Anna Canyi a la producció, Abel Purroy i la Gata Roja Produccions, amb música i muntatge sonor de David Prades.
2: I amb la música els crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs. Un guió de Pili Garcia i Anna Gasol amb l'assessorament de la Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la...

0: de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de bloqueig insistent. L'altre dia estava bloquejada. D'aquelles vegades que tens el cap ple de soroll, però ni una idea clara. Jo tenia clar que volia crear alguna cosa, però no hi havia maneres. Ni amb la música, ni amb les infusions, ni passejant, ni mirant els núvols. Res, no hi havia res que em funcionés. Així que em vaig dir, toca estirar del mètode. Vaig mirar la meva llista de collejas creatives i vaig agafar la secció emergència. Vaig obrir una llibreta, agafo un rotulador i començo a dibuixar amb la mà esquerra. Jo sóc dretana, o sigui que et pots imaginar que amb la mà esquerra, doncs, poca traça. Al principi era un desastre absolut. Línies tortes, caretes de formes, lletres com si les hagués escrit un conill amb guants de boxa. Però saps què? Vaig començar a riure. Reia sola, mirant el caos que sortia del rotulador. I aquest gest, aquest riure, va ser el clic. Va ser el moment perfecte i, de sobte, vaig deixar d'intentar que sortís una cosa bonica. I vaig començar a gaudir del joc. Sense judici, sense expectativa. Vaig dibuixar un ocell surrealista, un mapa del tresor inventat, uns símbols raríssims, que després, a més, em va semblar una joia. I tachan! Allà hi havia la idea. Crear una peça inspirada en els gargots absurds de la mà esquerra. I no només va sortir una idea, em van sortir diverses. Com si deixar anar el control amb la mà també hagués deixat anar el bloqueig mental. I així va ser. Què et vull dir amb això? Que de vegades les idees no venen per fer les coses bé, sinó per permetre't fer-les malament amb tota la gràcia del món. Escolta això, l'absurd és una porta directa a la creativitat. Et vull dir que quan el cervell es desconcerta una mica, és quan s'activa de debò. Així que ja ho saps, si notes bloqueig, prova alguna cosa ridícula. Dibuixa amb l'altra mà, posa't cap per avall, parla com un robot, el que vulguis. Perquè el que és estrany, de vegades, és just el que et connecta amb el que portes dins.

0: Ramó de Pedra.
1: El capítol d'avui tanca la sèrie Ramó de Pedra, uns podcasts que ens han anat atensant els elements més destacats que, durant segles, han permès gestionar l'aigua. Hem dedicat capítols temàtics a les fonts, abeuradors, basses, aljubs, aquaductes, molins, tot gràcies a la implicació i l'entusiasme de les persones que dediquen el seu temps a estudiar el nostre entorn i vetllar pel patrimoni. Una tasca que hem volgut visibilitzar durant aquesta sèrie i que culminem amb aquest darrer capítol que compta amb les veus de Rafael López Moner, geògraf, professor de la Universitat Rovira i Virgili i cap de la unitat Port Ciutat del Port de Tarragona, Héctor Hernández, coordinador de l'Associació Mediambiental La Sínia, Joan Boronat, periodista del Diari de Tarragona i fill de moliners, Jordi Sunyer, mestre i antropòleg, Joan Carles Gual, president de la Comunitat de Regants de la Riera de Gaià, i Joan Carles Blanc, historiador i il·lustrador.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: El Gaià és un petit riu mediterrani que té una grandesa, la seva gent. Una munió de persones que s'involucren en l'estudi i la preservació del patrimoni i l'entorn natural, a títol individual o com a part integrant de centres d'estudis o entitats ambientalistes. El geògraf Rafael López Moner posava en valor aquest fet diferencial a motiu de les Setmanes de l'Aigua organitzades pel Port de Tarragona amb el suport del Col·legi de Periodistes.
2: El Gaià el que té és, i és curiós, una població molt compromesa, molt dinàmica pel que fa al valor simbòlic del riu en tot el que és la vall del Gaià. L'Associació Terres del Gaià, per exemple, fa un munt d'anys que estan fent una feina magnífica en recuperació de patrimoni, en defensa del riu en tots els seus aspectes, naturals, culturals, històrics, i el Gaià, des d'aquest punt de vista, més petit, amb menys aigua, però és més ric, des del punt de vista cultural i humà.
0: Ramó de Pedra.
1: Una d'aquestes persones que està recuperant memòria oral i aquest patrimoni material i immaterial és el mestre i antropòleg Jordi Sunyer.
3: El meu ofici, diguem-ne, és el de mestre i molt sovint els explico moltes coses relacionades amb el patrimoni perquè entenguin que moltes coses de les que gaudim avui en dia, és una recerca col·lectiva, una lluita constant per superar èpoques ben difícils, no? I aquesta, per exemple, que tenim l'aigua corrent a les cases o electricitat tot el dia a les cases, és una cosa totalment actual. O sigui, les generacions dels nostres avis i besavis va ser tota una lluita per aconseguir-ho. L'Electra va arribar l'any 1913, gràcies a això es van poder aconseguir la instal·lació de fàbrica mitjanes, que van donar feina, que van ajudar a desenvolupar pobles com aquest que havien caigut en una crisi terrible a partir de la filoxera, etcètera, no? Per tant, el patrimoni, és cert, ens ajuda a entendre el passat, però també a les noves generacions per adonar-se'n de, en certa manera, el privilegi amb el que vivim avui en dia, tots aquests serveis públics, etc. I alhora per valorar-ho, no? Per estalviar també, ara que estem en una crisi climàtica i que tot i que la puguem superar a la primavera, si tant de bo plou, ha vingut per quedar-se, no? Hem de repensar molt, no només a través de les noves generacions, sinó nosaltres, els adults, ens toca canviar moltes coses. Doncs sí, ja fa molts anys que vaig començar a fer recerca, ho vaig fer a partir de, recordo, de començar a escriure sobre la realitat actual, no? Sempre m'ha interessat molt l'actualitat. I em vaig adonar que sense conèixer el passat no hi havia manera d'interpretar el present. I mica en mica vaig anar tirant enrere tant que llavors em vaig començar a fixar en les pedres. Les pedres ens parlen d'aquest passat nostre. En el nostre cas, a Catalunya, al Camp de Tarragona, aquí en aquest món on ens situem nosaltres, entre el Camp de Tarragona i el Penedès, la pedra seca, la pagesia... a més, quan jo era jovenet, vaig néixer el 1975, va ser el moment en què vam començar a veure una transició a tota velocitat, com el camp s'abandonava i es començava a urbanitzar fins al capdamunt de les muntanyes del litoral. I llavors encara més em va urgir parlar amb la gent gran tant perquè m'expliqués tota aquesta saviesa que havien anat heretant de pares a fills, no? I que ara tot d'una doncs desapareixia.
1: Un llegat que també desapareix i és especialment visible a hores d'ara és el sector primari. Quin és el futur de la pagesia? Dels homes i dones de la terra que són el sostén de la societat? En Joan Carles Gual ens aporta la seva visió.
4: Uf, molt malament. Particularment, jo fins fa un any ho era, ara ja ho he deixat de ser, encara porto les terres, però també n'he deixat moltes, però és una cosa molt complicada. I jo crec que si la cosa no canvia, d'aquí uns 10 anys, veurem...

0: Tenim reptes d'envergadura, però mirem també què s'està fent ja, hores d'ara. Darrerament, la Diputació de Tarragona està recuperant antics camins i l'entitat Terres del Gaià ha publicat amb l'editorial Piolet una extensa guia que és un recull patrimonial. Tot plegat ho posa en valor el periodista riarenc Joan Boronat.
1: Efectivament, la Diputació de Tarragona ha fet una molt bona aportació que ha ajudat a la creació de la guia de les Terres del Gaià, partint des del seu naixement oficial, Santa Coloma de Queralt, fins a la desembocadura a la platja de Tamarit, que són uns 60 quilòmetres. Les últimes avingudes importants, les gaianades, com es diu, del riu, van deixar al descobert infraestructures que gairebé estaven colgades per la vegetació, pels esbarzers i aquesta neteja que aquella gaianada va fer de la llera del riu Gaial es va deixar al descobert, per la qual cosa va ser el moment oportú de poder realitzar un inventari de tot aquest patrimoni d'infraestructures i construccions del riu, catalogar-ho i inscriure-ho en una guia per tal de que pugui ser localitzat i admirat a través del senderisme i de tots aquests camins que al llarg del recorregut del riu, no? Rescloses, séquies, diferents elements que formen part del passat i que és bo que es coneguin i es puguin difondre i apreciar d'aquestes construccions que en un moment determinat van ser peces clau en l'economia i la societat de l'època antiga. No?
0: Hi ha feina feta i molta més que en vindrà. Un exemple és el nou llibre que en Jordi Sunyer dedicarà a la pagesia.
2: La pagesia és un dels meus, és un dels meus temes, no? I tinc escrit un llibre que encara no he publicat i sempre penso que el puc millorar, no? Penso en aquesta saviesa que va més enllà del patrimoni, no? Per exemple, si en el teu poble volguessis plantar, ara hauries de tornar a començar de zero. Què puc plantar en el meu poble? Aquesta terra, què és el que li anirà bé? Aquest tipus d'aigua que tenim, què és el que li anirà bé? Doncs els nostres besavis, els nostres avis ja ho sabien, perquè ho havien anat provant tot, no? Clar que el clima ha canviat i també haurem de canviar coses, però, per exemple, en el nostre cas, tenim una terra molt sorrenca, una aigua molla, doncs li va molt bé els moniatos, per exemple, no? Totes les terres que estan a prop del mar, no? Tota aquesta saviesa és el que estic buscant i encara no el vull publicar perquè penso que encara acabarà de sortir algun informant que m'acabarà d'ajudar a resoldre molts dubtes. Però bé, els llibres han de tenir data de publicació i un dia o altre ja li posarem. S'ha de tancar i el proper investigador doncs ja em superarà amb les recerques.
3: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: També ens agradaria veure, per què no, un còmic del riu Gaià. L'il·lustrador riarenc Joan Carles Blanc ha il·lustrat la història de l'antiga Tàrraco i d'altres punts del territori i no descarta començar a treballar en el Gaià.
4: Home, seria bonic buscar com a leitmotiv el riu Gaià, no? I a partir del riu Gaià fer un llibre il·lustrat sobre... Ja ho tenia al cap, eh? O sigui, aquesta idea ja m'ha vingut més d'una vegada, però és una feinada que potser l'hauríem de fer per als il·lustradors, d'agafar doncs, tot el riu, a part de fotografies i tot això, doncs il·lustrar doncs, els edificis que podem trobar que estan vinculats amb el riu, des de castells, torres, molins, rescloses, basses, tot això, síquies, sínies... Bueno, doncs tot això es podria fer... Donar-li un cos amb un llibre explicat molt, molt bé, molt didàctic, no? Que la guia del Gaià, de les Terres del Gaià, ja ho ve a explicar, però seria en aquest cas una cosa més ambiciosa, perquè la guia de les Terres del Gaià és una cosa més seleccionada, no? Perquè ha de ser una cosa bastant digerible, no? Igualment que si es fes aquest llibre més complet amb il·lustracions i això, i fitxes i tot això, doncs també hauríem de pensar molt amb el didactisme, no? És una cosa molt didàctica i molt amena, però sí, que és una cosa que tinc al cuc, no sé si ho arribaré a fer jo o si no ja ho farà un altre, però estaria molt bé com a idea que acabes de proposar, que bueno, tenim un riu que és un riu històric, no? I que ha sigut frontera, no? I que per culpa o no, o per sort de ser frontera, doncs tenim molt patrimoni, no? Que en molts casos

0: està perdent.
1: Un riu amb una història ben viva, amb capítols recents ben importants. Un dels més capdals és el de la recuperació del cabal ambiental, com ens explica l'Héctor Hernández.
2: Sí, sí, això del Gaià, jo el conec des de que era petitet i per mi ha sigut, suposo, un lloc on anaves a jugar, on anàvem amb el meu pare a buscar coses de fusta, restes de brossa de la gent que tirava... On tiraves l'armari que et sobrava? El Gaià, no? Doncs nosaltres anàvem a buscar això per fer després les fogueres de Sant Joan. I aquesta era la imatge que teníem, no? D'un espai que no era riu per nosaltres, que no el coneixíem com a tal, i aquest és el nostre aprenentatge. I jo crec que a mesura que ens hem anat fent grans, que hem anat treballant com a monitors primer a l'esplai, i després que ja doncs, hem anat prenguent consciència social del que estava passant amb el nostre riu, doncs sí que per una banda hem treballat molt, molt per recuperar tot l'aspecte ambiental del riu, ja sigui cabal ambiental i de més, però sempre ens agrada reivindicar també el fet de que una de la tasca important que hem fet crec que és reivindicar-lo socialment. O sigui, que ja no siguem nosaltres com els ecologistes que estem reivindicant un riu, sinó que sigui les padrines i les àvies doncs, que vegin de la importància del riu, no? I destacar-te el primer cabal ambiental que es va alliberar al Gaià després de molts anys, doncs la gent anava a veure el riu i gaudia de veure baixar. I he vist uns ànecs, i he vist una tortuga. Ostres, això és un patrimoni que és de molta gent que fins als anys 70 havia vist baixar el riu i que de cop i volta doncs, un embassament de manera injusta totalment doncs, va tallar no?, aquesta tradició de baixar aigua pel riu.
3: Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Un altre dels episodis recents més destacats ha estat el de la preservació dels aiguamolls, a tocar de la desembocadura. També ho ha recordat l'Héctor Hernández.
2: El Vinyet segurament ha sigut una d'aquelles coses que com a entitat ambiental n'estem més contents d'haver reivindicat i que al final s'hagi fet justícia. Un espai que ha tingut moltes oportunitats per anar-se urbanitzant, s'ha anat salvant de tots els projectes, que en podríem fer un llistat enorme. Un dia amb en Narcís Carulla d'Altafulla fèiem un repàs de les coses que s'haguessin pogut fer allà, i és increïble. I les coses del destí ha fet que arribés fins als nostres dies i quan Endesa plantés la seva venda, doncs en aquest moment és quan intervenim com a entitat de custòdia i ens adrecem a l'administració, i l'administració, com bé sap tothom, doncs compra aquell espai, que és un espai, doncs això, una mica el mateix que dèiem del cabal ambiental, és un espai en el qual es recuperarà espais naturals, la llacuna Salvador Grau doncs, multiplicarà el seu tamany segurament per 10, ja veurem el projecte final, però recuperaran espais, però encara més important és que la gent té clar que en aquell espai mai més allà no s'hi podrà urbanitzar. I això és una de les coses que t'he de dir, que els dies després passejant per allà te trobaves gent gran que et deia «Oh, que bé, això quedarà per les generacions futures». Doncs mira, jo per mi això té molt, quasi més valor que recuperar una llacuna. El fet de que la gent vegi en el seu patrimoni, en el seu entorn natural, doncs un valor i que, ostres, més enllà de totes les cases i tot el que hem anat construint al litoral, doncs quedin espais com aquest a la qual la gent pugui sortir a passejar i a gaudir de la natura i, evidentment, doncs, que les espècies naturals hi puguin viure, també.
1: En la recuperació i preservació d'espais és fonamental la implicació de la societat civil. D'aquí la importància de l'educació ambiental i dels projectes de ciència ciutadana.
2: La veritat és que aprofitem aquests espais per, sobretot, conscienciar la gent, no? I a partir d'aquí és on van néixer propostes tan interessants com l'Empesca, que és un projecte de ciència ciutadana en el qual aquest any celebrarem els 10 anys de l'Empesca i el que hem fet a través d'aquest projecte és establir al riu Gaià 10 punts de mostreig que cada any anem, cada any rere any, amb el mateix tipus de trampes i mirem a veure què hi trobem, quins peixos hi viuen, tortugues, etc. I això no ho fem nosaltres, sinó que ho fem amb la participació activa, doncs ja siguin de nois i noies d'escoles de primària, secundària o voluntariat. I així, d'aquesta manera, per una banda, tenim unes dades molt fiables de quina és la situació del riu. Això ens està ajudant molt a veure doncs, si hi ha problemàtiques, com evolucionen, per exemple, les espècies exòtiques invasores, etc. Però, per altra banda, superxulo doncs, que els nens vinguin i vegin una anguila, la toquin, o un barb cua roig, fins i tot aquells nens que repeteixen perquè hi ha alguna escola d'aquestes que hi ha 5 i 6 junts de primària, doncs, hòstia, me'n recordo, si això era una bagra... Va, és xulíssim, que els nens coneguin quins peixos tenim al riu. Perquè, clar, això, si tu ho preguntem als nostres avis, el meu avi aquí a la Riera pescava anguiles, però les meves filles una anguila no l'han vista mai. Per tant, està xulo de que vagin al riu, es posin les botes i a través d'aquest projecte de l'Empescat doncs puguin conèixer de primera mà la fauna que tenim a casa nostra. Doncs mira, un dia que et posessis les botes, ara ens posem les botes d'aigua, tots dos. Està freda, l'aigua, però bueno, amb les botes aguantaria. Doncs mira, depèn de quin lloc del riu ens posem, sobretot per això que tu dèiem abans, no? De que l'embassament ha provocat aquesta fractura tan important al riu, doncs és molt curiós, bueno, no, és molt curiós no, és molt determinant veure que els peixos que tenim a la part alta del riu no són els mateixos que trobem aquí baix. Aquí baix trobaríem segurament doncs, els peixos que podem veure a la desembocadura, que són molt d'influència del mar, per exemple, les llises. Tenim una espècie exòtica invasora que és la gambúcia, que és un peix americà. I, en canvi, si aquesta mateixa activitat la fas riu amunt, ens en anem, per exemple, al Pont d'Armentera, doncs allà no veurem totes aquestes espècies, sinó que, per exemple, veurem doncs, les bagres i els barbs cua-roig, que són els peixos típics dels rius mediterranis. No? Per tant, un mateix nen o una mateixa escola que fa l'empesca en dos llocs diferents del riu es pot trobar un riu absolutament diferent que respon a la situació actual. Això amb l'empesca t'ho anem explicant les problemàtiques perquè ells també en siguin molt conscients i una miqueta amb aquest horitzó de que ens agradaria que l'empesca d'un futur, l'empesca que poguéssim fer aquí a la Riera, doncs s'assemblés més a l'empesca que es pot fer al pont. I l'única qüestió és el que dèiem abans de l'embassament. S'ha de poder adequar l'embassament perquè això sigui possible i tinguem un riu que s'assembli a nivell faunístic arreu de la conca.
3: Ramó de Pedra.
1: Alguns d'aquests punts que han permès recuperar la biodiversitat són les rescloses. L'Héctor Hernández ens descriu l'experiència de l'associació mediambiental La Sínia.
2: Doncs mira, les rescloses s'han convertit... Clar, aquesta part baixa del riu, ara estàvem parlant de cabals ambientals, però no sempre té cabal ambiental. Si tu ets una tortuga, què fas en aquests 11 quilòmetres finals de riu sec? Doncs des del primer moment vam tindre clar que el cabal ambiental seria el que seria, però que necessitaven que hi haguessin, encara que fossin de manera artificial, punts de vida en el qual aquesta fauna doncs, fos resilient, com tu deies abans, i que tinguessin doncs, una mica la capacitat de sobreviure en aquests espais. I això és el que han acabat sent les rescloses. Tant la resclosa del Catllà com la resclosa de la Riera han sigut dos punts en els quals hi va parar aigua, a la del Catllà, gràcies a un pacte que tenim amb la pròpia Repsol, que ens deixa alliberar un petit cabal d'aigua que la dota d'aquell cabal que veiem, i la resclosa de la Riera, que és el final de la línia dels regants, de la comunitat de regants de la Riera, on va parar l'aigua. Doncs gràcies a aquests dos punts tenim doncs, una població, per exemple, de tortugues ben establerta, les anguiles troben el seu punt mentre no hi ha cabal ambiental, doncs, on realment poden estar. I, per tant, les rescloses, que són un patrimoni cultural, en aquest cas, també ens han servit com a patrimoni ambiental, fent una mica la funció de gorg. Aquell gorg natural que tu vas pel riu sec i de cop i volta et trobes aigua, doncs les rescloses estan jugant una miqueta un paper similar.
1: Precisament una resclosa, en aquest cas la de la Riera, va ser l'emplaçament triat per a celebrar la darrera edició de la Festa de l'Arbre, una cita internacional amb un origen molt tarragoní.
2: De recordar que va ser un tarragoní, en Rafael Puig i Valls, que amb el seu viatge als Estats Units va veure com allà, igual que aquí, doncs s'havien arrasat boscos. Bueno, estàvem parlant de finals del segle XIX, en el qual doncs s'havia plantat vinya, garrofer i demés, i boscos pràcticament no n'hi havia. Allà als Estats Units anaven més avançats amb el tema i allà ja havien vist que l'important era tallar fusta, però plantar-ne també. Ell importa aquesta idea i, a principis de segle XX, patenta, fomenta el que són les festes de l'arbre. Una cosa que després, això a la primera si no recordo malament, és del 1899, i després es comença a estandarditzar i, de fet, es fa a nivell d'Espanya, es fa com una obligació, entre cometes, a les escoles que es fomentin les festes de l'arbre. I aquí tenim reculls com el primer arbre, quan entres a la Riera, el primer arbre sabem que és entre 1925 i 1927 que es planta, aquell plataner que tenim aquí, i es va plantar en una festa de l'arbre. Per tant, que sí, que a principis del segle XX ja es feien festes de l'arbre. Ha anat pujant i baixant la festa, però aquí a la Riera ha sigut una cosa que hem anat mantenint. Si algú ve aquí a la Riera i aparca a baix al Vial, en aquell pàrquing que està ple de moreres, doncs allò és una festa de l'arbre quan jo era petitet dels anys 80. Per tant, que aquí a la Riera, poc o molt, doncs hem anat salvant la festa de l'arbre i bueno, està xulo doncs, que en aquest cas ens acompanyi l'esplai que en pigui pugui. I també, val a dir, els alumnes de servei comunitari i ambiental dels instituts de la comarca, doncs, que també participin activament en aquesta festa tan divertida.
3: Remó de Pedra. Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Com va anar la plantada? Ens ho expliquen els seus protagonistes. La Georgina Florejacs, de l'Associació Mediambiental La Sínia, nens i nenes de l'Esplai Can Piqui Pugui i les monitores Berta i Sara des de la resclosa.
0: I doncs són llocs que també doncs hem vist créixer tot això que havíem plantat quan eren nens, no? I aquí he fet activitats d'alliberar peixos, vull dir que és un lloc que hi hem intervingut molt i es nota molt, això. Uns dies enrere la Sínia va venir aquí i va treure bastanta canya que creixia i en aquest marge de riu doncs hem plantat alguns arbres de bosc de ribera, àlbers, ben a prop dels rius, i també vegetació d'així més de prop del riu, que han baixat tots a baix i estan els nens encantats de baixar a baix perquè, clar, per desgràcia no baixa gens d'aigua i està tot buit. I s'ha plantat també sargues, saucs, joncs, i després als marges, doncs, rosers silvestres, arç blanc... Sí, són aquestes les plantes que s'han plantat.
4: Hem plantat alguns arbustos i arbres.
5: Hi havia diferents activitats. Podries plantar arbres o també podies transportar l'aigua per regar els arbres després de plantar-los, i jo he anat transportant l'aigua.
6: He jugat. He plantat una planta.
7: Una pala per i hem agafat una planta que ja estava plantada i l'hem posat al terra i després hem posat aigua i l'he rodeat de pedres.
8: Sí, jo ja havia participat altres anys i és molt divertit.
9: Jo també. Ha sigut el meu primer any i m'ha agradat molt. Ha sigut molt interessant.
10: I la veritat que molt contents de tots els nens que han vingut i ha estat una molt bona experiència perquè està molt guai que els nens també juguin amb els arbres, aprenguin com plantar-los i estiguin molt en contacte amb la natura, la veritat.
11: Nosaltres participem amb els nens, però totes les famílies estan convidades i ara, com ha dit la Berta, feia molt que no ho fèiem i vivim a un poble i es dona com per suposat que ho sabem fer tots, però ha sigut superbonic tornar a aprendre tots com plantar, vull dir, molt interessant.
10: Sí, de fet, jo crec que des que tinc 5 anys porto plantant, vull dir, està molt guai. També està molt bé veure-ho des de nens, ser una nena petita, no saps fer res, estàs amb l'ajuda dels pares, i ara ser tu la que està ajudant els nens a veure com s'han de fer les coses i tal. Està molt guai. La veritat que poder fer tota aquesta experiència des de petita està molt bé.
1: Les generacions presents i futures aprenen com n'és d'important preservar l'entorn natural i no alterar-ne el seu fràgil equilibri. Per això, des de la Sínia, insisteixen en una qüestió molt problemàtica, la introducció d'espècies invasores. El coordinador de l'entitat, Héctor Hernández, ens ho ha recordat.
2: Quan una espècie exòtica invasora entra en un hàbitat, doncs pot provocar un daltabaix. Normalment per dos factors. Primer de tot, perquè, per exemple, en el cas de les tortugues, doncs són més voraces, més grans, fan una competència directa sobre l'espècie. I després, en segon lloc, pel fet de que a vegades els hi poden transmetre malalties. En el cas del cranc, els nostres rius, i segur que si algú ens escolta que té una certa edat, se'n recordarà que anaven als rius a buscar cranc autòcton per menjar-se'l, fins fa uns 40 anys. Quan va arribar el cranc americà, també va arribar amb una malaltia, que és la fanomicosi, que aquesta malaltia no afecta el cranc americà, però sí a les espècies d'aquí. I, per tant, la introducció d'aquesta espècie de fora no només va provocar l'expansió d'aquest animal, sinó que va provocar la desaparició pràcticament, bueno, de llocs com el riu Gaià, de l'espècie que n'era pròpia, com és el cranc autòcton. Això que provoca? Doncs provoca moltes variables. El fet de que hi hagi una altra espècie que no té uns depredadors naturals, doncs fa que, bueno, doncs que, per exemple, en el cas del cranc, que hi hagi explosions de cranc, i a vegades vas per trams de riu i hi ha moltíssim cranc. I llavors allò que el cranc menja, doncs fa que les poblacions d'allò que menja pràcticament desaparegui. Per tant, és un problema molt greu, les espècies exòtiques invasores. A més, és un problema perquè no les podem erradicar. O sigui, quan una espècie invasora arriba, pràcticament és impossible erradicar-la i, per tant, hi hem de conviure. Com hi convivim? Doncs, bueno, aquí hi ha diverses estratègies de les espècies, però realment és un dels problemes avui en dia més greus als nostres ecosistemes i que, indirectament, en alguns casos ens pot perjudicar. I, per tant, que hem de ser molt conscients. Allò que diem sempre a la gent, no allibereu espècies exòtiques, mai. No allibereu res a la natura i realment és el favor més gran que li podem fer.
3: Remó de Pedra.
1: Al capítol d'avui hem pogut copsar com n'és d'important el paper que pot jugar la societat civil. Una qüestió que tenen ben clara a la Sínia, com ha reconegut l'Héctor Hernández.
2: com a societat civil hem aixecat el braç. O sigui, és d'aquells moviments en els quals la gent ens hem presentat i han dit nosaltres volem una cosa millor. I aquí ha sigut on bueno, la casuística ha fet que des de l'entitat doncs, molta gent haguem sigut capaços de col·laborar i participar i al final doncs, de ser un actor més en tot aquest procés, no? I al final, com tu bé deies, Diputació està fent una tasca important, hi ha molts ajuntaments, Ajuntament de Querol, Vila-rodona, Altafulla, Tarragona, que fa el Catllà, no em vull deixar cap, no me'n deixo cap, que estan picant molta pedra en aquest sentit, i com a societat civil, doncs, aixecar el braç i dir que estem aquí, que us volem ajudar, que volem participar activament. Deixa'm ser crític, també. Deixa'm ser crític en el fet de que nosaltres com a societat civil estem fent, però potser estem fent allò que no ens toca. Si els espais naturals protegits, com és el cas del riu Gaià, tinguessin el seu finançament, els seus tècnics que treballessin i de més, segurament potser la tasca de l'entitat hauria de ser una altra. I en aquest sentit, com a país, tenim encara un repte molt important. Tenim, crec que són 184 espais naturals protegits, però tenim un infrafinançament d'aquests espais. O sigui, no hi ha una partida pressupostària que estigui adreçada a aquests espais, no? I, per tant, hem de reivindicar que això sigui diferent i que al final doncs, sigui l'administració, perquè a més tu bé ho has dit, hi ha molta gent que ve a caminar pel riu, no? Sí, podem anar fent camins i podem fer el que faci falta, però aquests camins s'han de vigilar, hem de vigilar que no hi hagi hiperfreqüentació, s'han de netejar, etcètera, etcètera, etcètera. Qui ho farà això? Pues el que ha d'haver per nosaltres és una xarxa d'espais naturals protegits, però alhora gestionats. I aquí cal que realment com a país fem un pas endavant, que a sobre això donarà fenya a molts nois i noies que estan estudiant, doncs ja sigui biologia, ja sigui graus mitjos, graus superiors, i que aquests nanos, quan surten, que s'estimen al medi ambient, es troben que no tenen a on anar a treballar, no? Jo a vegades això ho explico quan vaig pels llocs, de dir, jo sí que has volgut ser policia, no sé si treballaria als Mossos d'Esquadra o no, però com a mínim sabria on anar-me a presentar, o si vull ser professor, o si vull ser administratiu. Però si m'agrada el medi ambient, on me'n vaig a treballar? Bueno, pues sí, algunes empreses privades, i al final les associacions, les entitats ambientals com la Sínia, hem cobert un espai que com a país tenim buit, i crec que no hauria de ser així, perquè les entitats ambientals, com tu dius, fem el que bonament podem, moltes vegades de manera una mica precària, i el que crec que hauríem de fer en els propers anys és que realment hi hagi una bossa de treball important i que molta gent, que a més està molt ben preparada, doncs pugui ajudar-nos a gestionar els espais naturals del nostre país.
3: Ramó de Pedra.
1: La recuperació dels espais naturals i del bosc de Ribera ha estat fonamental per a la supervivència dels ocells, que hem pogut escoltar en els 12 capítols anteriors. Us animem a que els torneu a sentir i endevineu els seus noms, que podeu trobar a la Guia dels ocells del Gaià de la col·lecció Ocells de Butxaca.
3: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
12: S'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
13: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
14: Alternatives més saludables a les begudes que són ensucrades, excitants o alcohòliques.
15: Les begudes amb un alt contingut de sucre, amb cafeïna o amb alcohol no haurien de formar part de la nostra dieta. De fet, podem optar per opcions molt més saludables. Aigua amb unes rodanxes de llimona, llima o menta, suc natural de síndria o de taronja o infusions fredes sense sucre no només són més saludables, sinó que també ajuden a evitar l'excés de calories, sucre i cafeïna que es troben en moltes begudes comercials.
13: Salut Activa.
16: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
17: Les begudes saludables, com a alternativa a l'aigua, han de complir una sèrie de requisits, i és que no portin sucres afegits de cap mena, ni sucres, ni mels, tampoc que no portin alcohol, que no portin excitants i tampoc un excés de sal. A partir d'aquí, l'ideal serien les begudes casolanes que fem a casa, que les podem fer a base de fruites, de verdures, de begudes vegetals, tipus avena, arròs, etc. I després, si li volem donar un punt més energètic, doncs, també podríem posar doncs, fruits secs, com podrien ser les llavors de chia o el sèsam, o inclús podríem posar algun greix saludable, també, com podria ser el bocat o un oli de coco. A partir d'aquí, podem fer les nostres combinacions saludables a casa, com podria ser aigua amb fruitetes, podria ser un batut de llet vegetal, no?, amb fruita, podria ser un gazpacho, o si volem donar un punt més energètic, doncs podria ser afegint unes llavors o inclús una mica d'oli de coco o uns flocs de civada, no? Una cosa és molt important i és que hem de vigilar beure aquestes begudes amb l'estómac buit perquè ens pot donar una falsa sensació de que ens treu la set, però després és tot el contrari. Ens aporta una energia i després en volem més perquè no ens treu la set. La millor beguda per treure la set és l'aigua. I al contrari, les begudes alcohòliques ens deshidraten el cos. Llavors haurien de ser les mínimes possibles o evitar-les.
13: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Sabies que...
1: Al 1880, el director de l'Observatori Astronòmic de Harvard estava tan frustrat amb el seu equip que sovint deia «La meva sirventa escocesa ho faria mil vegades millor». I així va ser. El director va contratar la seva sirventa, Williamina Fleming, que es va convertir en la directora de l'equip durant dècades. Va classificar desenes d'estrelles i va descobrir la nebulosa Cap de Cavall a la constel·lació d'Orió.
2: La xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Impuls a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que implicaria un projecte d'aquestes característiques. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 17 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Els líders del G7 redoblen la pressió sobre Vladimir Putin perquè segui a negociar la pau amb Ucraïna i anuncien noves sancions al petroli i al gas rus. Mentrestant, el cru continua la tendència a la baixa per la imminent signatura del pacte de pau a l'Orient Mitjà. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Murcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Dídac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. I en cultura, el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una setantena de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestar. Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida. Són les 7 i 3. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb dues incidències que arrosseguem des d'ahir al vespre. Tenim encara activa una avaria a Sant Julià de Vilatorta, que a la C25 talla un carril de circulació en direcció Girona. També parlem de la retirada de càrrega a la via, a la AP7, concretament a Vilafranca del Penedès, on també es talla un carril en sentit sud, en aquest cas en direcció Tarragona. Per altra banda, parlem de retencions habituals ben formades ja amb intensitat, sobretot als voltants de Barcelona, també al Vallès, on ja hi ha cues, sobretot a Sant Quirze, en direcció Barcelona per la C58. També a la AP7, a Barberà del Vallès, ja des de Santa Perpètua de Mogoda, hi ha retencions en sentit sud, però també a Cerdanyola en sentit nord. Pel que fa als accessos de Barcelona, cues en tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Precisament també des del Llobregat ja tenim força lentitud a la A2, des de Pallejà fins a Cornellà, i a la B23 també des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Comença aquest dimecres amb un temps completament ras, una altra vegada. De fet, al llarg d'aquest matí, els núvols han de ser molt escassos, només alguns que estem tenint cap a l'Ebre, núvols baixos, fruit de la mateixa humitat, que ja ha pujat més en aquella banda del sud de Tarragona, però en general temps tranquil aquest matí i també suau. Ja va pujar la temperatura, tot i que encara es dorm relativament bé a moltes comarques, sobretot de l'interior del país. Aquesta tarda, un ambient calorós, fins i tot més que ahir, 37-38 graus ja en alguns municipis del Pla de Lleida. I aquesta tarda, una altra vegada amb algunes tempestes a l'Alt Pirineu, però més locals que ahir, sobretot les més fortes al Ripollès, a la Cerdanya i a l'Alt Urgell. Ja diem ruixats que la resta del país no els tindrem. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 7 i 5, comencem. La candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. N'informa la Carina Bellver Fernández.
4: És el moment en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha firmat el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030 amb patronals i sindicats. Un pacte en línia amb el que marca Europa: més productivitat, més sobirania de les matèries primeres i un impuls cap a la transició energètica. L'objectiu és dotar d'estratègia aquest sector, que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya.
5: Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
4: El president també ha defensat que l'aeroport del Prat esdevindrà un hub internacional i un referent de sostenibilitat mediambiental.
1: Evidentment, aquesta no és la crònica que esperàvem escoltar ara mateix. La recuperarem tan bon puguem. Al seu torn, us expliquem que el govern, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
6: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
1: La creació d'una infraestructura com aquesta, si finalment tira endavant, suposaria un fort impuls econòmic i industrial per tot el territori, especialment per Móra la Nova. El seu alcalde, Jesús Álvarez, ha celebrat la notícia. Ens ho explica el Dani Camacho, de Canal T.
7: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova han celebrat la notícia i defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre.
8: Va acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta, d'aquest tipus, al nostre municipi, significa pues, recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi. Creiem que al final una implantació al nostre territori industrial i més de la tipologia que estem parlant, pues, creiem que al final és un abans i un després al monocultiu que teníem industrial.
7: L'alcalde considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i tecnològic al voltant de la gigafactoria i assegura que tindre la seu social i jurídica de l'empresa suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal.
1: D'altra banda, però, les entitats ecologistes rebutgen el projecte. En denuncien la poca transparència i opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
9: Només se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això. Però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
1: I pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nul·litat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari de Plus Ultra, que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol que avui afronten les sessions de control han rebutjat petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar si Pedro Sánchez té prou suports per seguir governant o ha de convocar unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. Ens ho explica en Jordi Casín.
10: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demanà la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
6: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
10: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
11: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
10: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
1: De l'àmbit internacional, en espera de la signatura oficial de l'acord de pau a l'Orient Mitjà el pròxim divendres i mentre el petroli continua a la baixa arran de l'anunci, la cimera del G7 que se celebra a Evian s'ha centrat en les darreres hores en el conflicte a Ucraïna. Els caps d'estat i de govern han acordat redoblar la pressió sobre Rússia per intentar que el seu president, Vladimir Putin, segui a negociar la pau. En aquest sentit, els líders del G7, amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky, han acordat més sancions al petroli i al gas rus. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre en relació a qüestions com la regulació de les guàrdies, els descansos i les retribucions i les contractacions. Els metges reclamen negociar directament i de forma exclusiva les seves condicions laborals amb la Generalitat. De manera simultània a la convocatòria de vaga, el sindicat manté activa la campanya Ni un minut més, en què insta els facultatius a no fer més hores extres. Fins al moment, s'hi han adherit 234 serveis hospitalaris de 42 hospitals entre públics i concertats, 19 CAPs i 2 centres de salut mental d'adults. Mentrestant, i encara en l'àmbit laboral, Comissions Obreres de Catalunya denuncia l'explotació de les treballadores de la llar que viuen 24 hores a les cases per cuidar persones grans, tot i estar contractades de forma legal. Un nou informe alerta que milers de dones, majoritàriament migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps sigui reconegut com a treball efectiu. Ens ho explica la Maite Polo.
12: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
13: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet. Però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
12: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
1: i encara més denúncies, en aquest cas el que fa, la que fa el Gremi de Restauració respecte als establiments de Mercadona de Barcelona que compten amb espais que anomena mercarrestaurants. Són zones amb taules i cadires que compten amb microones on els clients poden consumir els plats cuinats que acaben de comprar. El Gremi de Restauració ho considera intrusisme i els ha denunciat també per incompliment normatiu, ja que assegura que contravenen l'ordenança municipal. En paral·lel, el Gremi ha tornat a demanar 50 fleques amb degustació per superar l'aforament o incomplir la prohibició de venda de begudes alcohòliques, entre d'altres irregularitats. Roger Pallarols és el director del Gremi de Restauració.
14: Si superades aquestes traves i accedim als expedients concrets, continuem veient que el tracte és diferent al que rep qualsevol altra activitat econòmica, en concret la restauració, estudiarem portar l'actuació municipal a la Fiscalia perquè indagui la possible comissió d'il·lícits amb responsabilitat individual dels funcionaris o càrrecs electes existents.
1: Acord del PSC, Esquerra Republicana i Comuns per encarir a 30 euros la taxa turística als creuers que facin escala a Barcelona. Les tres formacions donen suport a una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat per triplicar el recàrrec municipal que l'Ajuntament cobra als turistes. És una crònica de la Judit Vallès.
4: L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
15: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i són i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
4: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
1: La reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies a Sant Adrià de Besòs, lligada al futur hub audiovisual que es crearà a l'antiga central tèrmica, construirà dos hotels a la parcel·la ubicada a Badalona. El Consorci del Besòs ha donat llum verda, de forma inicial, a la distribució de la zona, que també preveu aixecar habitatges de protecció oficial i de promoció lliure a la ciutat. En té més informació en aquesta crònica Mateo Cachipuendo, de Televisió de Badalona.
16: El terreny que queda al costat de les Tres Xemeneies, que comprèn des de l'Avinguda Maresme fins al carrer de la Mar Negra, pertany a Badalona. Allà, segons la reparcel·lació aprovada inicialment pel Consorci del Besòs, s'hi construiran els dos únics hotels que hi haurà al sector del Catalunya Media City. En total seran gairebé 20.000 metres quadrats de sostre hoteler, el màxim permès pel Pla Director Urbanístic. Els hotels s'hi sumaran més de 400 pisos, entre règim de protecció oficial i promoció lliure, que s'ubicaran en aquest mateix terreny.
17: Una parcel·la en la qual hi concentra tot el sostre d'activitat hotelera que contemplava aquest pla director urbanístic. I aquest és un primer actiu que hi tindrà la ciutat. I els altres dos seran una parcel·la on probablement es puguin fer fins a 170 habitatges de protecció oficial i una altra fins a que probablement es puguin arribar a fer uns 250 habitatges de promoció lliure.
16: El Consorci del Besòs també ha acordat estudiar un augment del nombre d'habitatges de protecció oficial a tot l'entorn de les Tres Xemeneies, comptant també els que se situaran a la zona de Sant Adrià de Besòs.
1: Encara en l'àmbit de Badalona, dos gossos policia s'incorporaran al dispositiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan a la ciutat. La Guàrdia Urbana, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals de Catalunya, vetllaran per prevenir el consum i venda de drogues durant la nit de Sant Joan. Una prova pilot que, si funciona amb èxit, podria impulsar la creació d'una unitat canina permanent al cos policial, segons ha anunciat el govern. Ens ho explica la Raquel Moreno, de Televisió de Badalona.
18: En Zeus i en Rolo són dos pastors belgues de 4 i 6 anys entrenats en la detecció de substàncies estupefaents. Acompanyats d'agents especialitzats, reforçaran el Servei de Vigilància i Seguretat del cos policial durant la revetlla de Sant Joan. L'objectiu, segons ha assenyalat l'alcalde, és frenar l'arribada de droga a la ciutat.
19: Que tothom gaudeixi, però fer un control amb el que es refereix amb el consum i inclús doncs, la venda de drogues. No? I el fet de que tinguem aquests gossos policia, doncs jo crec que com a prova pilot serà una experiència molt positiva.
20: Se li encomana la recerca i després el premi és el mossegador. Mossegador, pilota o menjar. Tot és amb reforç positiu. S'associa el que és el joc amb una olor determinada.
18: En concret, estan entrenats per localitzar fins a 14 substàncies psicotròpiques diferents.
1: Comencen els treballs per prevenir els incendis forestals als boscos del nostre entorn. L'àrea metropolitana de Barcelona ha posat en marxa la nova campanya que comença per netejar les anomenades franges de protecció, que serveixen per frenar les flames en cas d'incendi. Aquest pla de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana està dotat amb més d'1.300.000 euros i arribarà a 22 municipis. Jordi Bou, conseller delegat d'Espais Naturals de l'AMB, ha explicat que s'actua primer en aquestes localitats en funció de la quantitat de massa forestal que tenen.
21: Ha estat en funció de la massa de bosc que té cada municipi i també dels metres lineals de camins forestals que té cada municipi. I tot i això, doncs, han sortit unes fórmules que s'han repartit proporcionalment. Així, doncs, municipis de l'entorn de muntanyes del Baix, com Begues, doncs, s'emporten una quantitat important, o Torrelles, Gavà, etc. No?
1: I els bombers han estabilitzat en les últimes hores l'incendi de vegetació declarat aquest dimarts a Sant Fruitós de Bages. L'incident ha provocat el tall de la C-25 en sentit Lleida. Les flames es van originar en un camp de rostolls situat entre el Club de Vol i Sant Iscle. Inicialment, els bombers hi van desplaçar 5 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. L'operatiu, però, es va acabar reforçant amb més vehicles. I han actuat en total 13 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris.

0: Remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia va situar el 0-3 de la primera part, però la reacció blaugrana al segon temps amb els gols de Fitz, Sergio González, Matthews, Antonio i Catela van fer que el temps reglamentari acabés amb el marcador empatat a 5 gols. Sense cap diana a la pròrroga, el duel es va decidir als penals, on l'encert dels de Javi Rodríguez i tres aturades del porter Dídac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final, que es decideix al millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà de nou al Palau. I Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre Argèlia per 3-0. Els altres noms destacats de la jornada d'aquesta darrera jornada són el de Kylian Mbappé, autor d'un doplet en el França 3, Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha marcat per partida doble en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal dirigida pel balaguerí Robert Martínez contra el Congo. El combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd, un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Miquel Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
1: Especial, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales, empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura de la táctica del partido, es algo normal.
0: I el Girona ja ha fet oficial la incorporació d'Ethan González. El blanenc, que ha signat per 3 temporades, arriba procedent del Cornellà, tot i que aquest curs ha jugat cedit a segona amb el Granada i a primera federació amb l'Europa. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
2: La confecció de la plantilla del Girona 26-27 es cou a foc lent. Encara a l'espera de trobar el cap d'obra encarregat de dirigir l'orquestra, el club gironí ha anunciat la segona peça per a la pròxima campanya. No és cap sorpresa, tenint en compte que és un fitxatge tancat de fa mesos com Ethan González. Un jugador que tenia lligat al conjunt gironí des del gener, quan va arribar a un acord amb el Cornellà pel seu fitxatge. La temporada l'havia començat amb un impacte estratosfèric a Primera Federació amb l'Europa, cedit per l'equip verd, i l'acabada a Segona Divisió del Granada, també cedit pels barcelonins, però ja amb el vestit blau del Girona. Ara, Ethan torna a canviar de samarreta per acostar-se a casa, ja que és de Blanes i es compromet així amb els gironins fins al 2029.
3: Per mi és un somni. Estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç.
2: Per tant, Ethan s'afegeix a la llista d'il·lustres blanencs que han jugat al Girona amb el propòsit de tornar al club dels seus somnis, a l'elit.
0: El jutjat mercantil número 1 de Lleida ha decretat que s'inicia el procés de liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol. La decisió arriba després que no s'hagi presentat cap proposta de conveni capaç de solucionar el deute de l'entitat, que supera els 6 milions d'euros. La resolució encara no és ferma i pot ser recorreguda. I arribarem a 8:15. Obrim plana cultural explicant-vos que un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Kali, Caral Laoz o Ginestà. La novetat més destacada és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la carpa de l'Atlàntida.
4: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
5: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, King Goig. Mamaduixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a diríem, com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Kali, tindrem també a Queralt Lahoz, tindrem a Ginestar, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
4: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
0: I aquest dijous la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà amb un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com La Pegatina, amb Paranoia, Queralt Lahoz o el duo format per Joan Garriga i Majid Fahem.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys, la primera en actualitat. Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
2: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona. I a Arenys de Munt, al costat del pàdel, a la zona esportiva.
1: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
2: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
3: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
4: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
5: Vols anunciar el teu establiment o servei?
4: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
5: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos l'impuls a la candidatura de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que implicaria un projecte d'aquestes característiques. Volem analitzar a fons quin és el valor estratègic d'aquesta tecnologia. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb Ulisses Cortés, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, expert en intel·ligència artificial i investigador del Barcelona Computing Center. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 17 de juny. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Els líders del G7 redoblen la pressió sobre Vladimir Putin perquè segui a negociar la pau amb Ucraïna i anuncien noves sancions al petroli i al gas rus. Mentrestant, el CRU continua la tendència a la baixa per la imminent signatura del pacte de pau a l'Orient Mitjà. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Didac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. I el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una 70a de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari.

0: Així, tranquil i suau. Aquesta tarda l'ambient serà calorós i s'arribaran fins als 37 o 38 graus en alguns municipis del Pla de Lleida. També aquesta tarda es repetiran les tempestes a l'Alt Pirineu. Les més fortes cauran al Ripollès, a la Cerdanya i a l'Alt Urgell.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem, suara en el sumari. La candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. Ens ho explica la Carina Bellvé.
2: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasòl i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
3: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
2: Aquesta societat público-privada tindrà seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
0: Des de Catalunya, el govern, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
4: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
0: La creació d'una infraestructura com aquesta, si finalment tira endavant, suposaria un fort impuls econòmic i industrial per tot el territori, especialment per Móra la Nova. El seu alcalde, Jesús Álvarez, ha celebrat la notícia i ens ho explica el Dani Camacho, de Canal T.
5: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova han celebrat la notícia i defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre.
6: Va acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa pues, recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi. Creiem que al final una implantació al nostre territori industrial i més de la tipologia que estem parlant, doncs creiem que al final és un abans i un després al monocultiu que teníem industrial.
5: L'alcalde considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i tecnològic al voltant de la gigafactoria i assegura que tindre la seu social i jurídica de l'empresa suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal.
0: Però no tothom està content. Les entitats ecologistes rebutgen el projecte. En denuncien la poca transparència i l'opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles aquí a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
7: Només se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca, de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això. Però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
0: Doncs un cop explicat d'entrada que el projecte de la gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova fa un pas endavant important amb una aposta pública molt significativa, ens preguntem què és exactament aquesta infraestructura i per què és tan estratègica

0: que per al país. Aquest matí ens ajudarà a entendre-ho Ulises Cortés. És catedràtic de la UPC i investigador del Barcelona Supercomputing Center. Senyor Cortés, bon dia i gràcies per atendre'ns.
1: Muy buenos días.
0: Què és, en realitat, una gigafactoria d'intel·ligència artificial? Perquè ho entenguem tots. Què és la diferència d'un centre de dades convencional?
1: Bueno, ya el nombre lo hace todo. Es decir, estamos intentando tener una infraestructura de cómputo orientada al desarrollo de inteligencia artificial en dos fases. Primero, el desarrollo de los modelos, modelos propios. Antes hablaba usted de soberanía tecnológica. Europa no tiene modelos basados en la inteligencia artificial, desarrollados con datos curados en Europa y respetuosos de los derechos humanos, que nos hagan competitivos, dadas esas restricciones, con los modelos que ofrecen las grandes compañías tecnológicas. Si es que estas infraestructuras de las que Europa carece son un paso adelante, una apuesta institucional de Europa y de los países para colocar en sitios estratégicos, como puede ser Cataluña, una de esas infraestructuras. ¿Y por qué en Cataluña? Pues porque en Cataluña tenemos grandes centros de investigación, grandes universidades, y durante los últimos 40 o 50 años, 40 años más que todo, se ha dedicado una parte importante de la investigación al desarrollo de la inteligencia artificial. Somos referencia en un área de supercómputo. Una gigafactoría requiere tener cerca una estructura de supercómputo que ya está, o sea que tenemos todo lo que se necesita para comenzar.
0: Expliqui'ns una mica quins processos hi tenen lloc i quins perfils professionals hi treballen, i d'aquests perfils quins podrien ser de proximitat o quins potser haurem d'importar de fora.
1: ¿Qué procesos? Bueno, como son supercomputadores muy grandes que se pueden utilizar toda la capacidad de cómputo en desarrollar un modelo durante un tiempo particular. Eso no podría pasar, por ejemplo, en una máquina como el Centro Nacional de Supercómputo, donde hay pues muchas tareas concurrentes de investigación. Tienes que tener mucha máquina para entrenar tu modelo. ¿A qué clase de perfiles? Bueno, toda clase de perfiles de informática y también de mantenimiento y también de conexión con las empresas. Pero todo eso, la mayor parte, ya lo tenemos en Cataluña. Hay que recordar que la Universidad Politécnica de Cataluña tuvo una de las primeras facultades de informática del Estado, uno de los primeros programas de doctorado en inteligencia artificial del Estado, la primera maestría de inteligencia artificial del Estado. Es decir, aquí estamos muy bien. Tenemos muy bien en el sentido que durante muchos años se ha desarrollado no solo la investigación, sino también la formación del personal adecuado, y durante muchos años lo hemos exportado, que es una cosa que se dice poco.
0: Muy, muy brevemente, señor Cortés, vostè que coneix bé els projectes europeus, quins criteris acostuma a valorar Brussel·les quan selecciona infraestructures d'aquest tipus? És a dir, Móra la Nova té oportunitat de ser seleccionada? Podria ser seleccionada?
1: Yo creo que sí. Yo creo que tenemos el interés de los gobiernos nacional y estatal, tenemos la infraestructura del supercomputador, tenemos una gran masa de empresas nacionales que van a poner una cantidad muy importante de dinero y que ya están apostando por esto, y finalmente yo creo que se escribirá una propuesta de mucha calidad. Sí, yo creo que sí, que es una apuesta segura. La qüestió és per a una grande o una pequeña, però això és ja altra història.
0: Molt bé, Ulises Cortés, doncs gràcies per explicar-nos-ho i bon dia, que vagi bé.
1: Gràcies, hasta luego.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: I pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nulitat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari de Plus Ultra que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident del presum per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol, que avui afronten les sessions de control, han rebutjat petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar que, per evidenciar justament, dèiem, que Pedro Sánchez té prou suport o no per seguir governant o ha de convocar, pel contrari, unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. És una crònica d'en Jordi Casim.
3: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demanà la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
4: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
3: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
5: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
3: Una Saiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
0: Tres quarts de vuit, Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre en relació a qüestions com la regulació de les guàrdies, els descansos i les retribucions i les contractacions. Els metges reclamen negociar directament i de forma exclusiva les seves condicions laborals amb la Generalitat. De manera simultània a la convocatòria de vaga, el sindicat manté activa la campanya Ni un minut més, en què insta els facultatius a no fer més hores extres. Fins al moment s'hi han adherit 234 serveis hospitalaris de 42 hospitals, entre públics i concertats, 19 CAPs i 2 centres de salut mental d'adults. Mentrestant, encara en l'àmbit laboral, us expliquem que Comissions Obreres de Catalunya denuncia l'explotació de les treballadores de la llar que viuen 24 hores a les cases per cuidar persones grans, tot i estar contractades de forma legal. Un nou informe alerta que milers de dones, majoritàriament migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps sigui reconegut com a treball efectiu i el sindicat reclama al govern una reforma urgent de la normativa. Ens ho explica la Maite Polo.
6: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
7: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet. Però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
6: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
0: Un apunt de successos. Un excursionista francès ha mort aquest dimarts a la tarda a la Vall d'Aran. L'home va caure per un canal justament al llac, a la zona del llac de la Restanca. Els bombers d'Aran s'hi van desplaçar en helicòpter i en localitzar l'accidentat només van poder confirmar-ne la mort. Estabilitzat l'incendi de vegetació declarat aquest dimarts a Sant Fruitós de Bages. L'incident ha provocat el tall de la C-25 en sentit Lleida. Les flames s'han originat en un camp de rostolls situat entre el Club de Vol i Sant Iscle. Inicialment, els bombers hi han desplaçat 5 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. L'operatiu, però, s'ha acabat reforçant amb més vehicles. Hi han actuat un total de 13 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris. No sé. Remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia va situar el 0-3 a la primera part, però la reacció blaugrana al segon temps amb els gols de Fitz, Sergio González, Matthews, Antonio i Catela van fer que el temps reglamentari acabés amb el marcador empatat a 5 gols. Sense cap diana a la pròrroga, el duel es va decidir als penals, on l'encert dels de Javi Rodríguez i 3 aturades del porter Didac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final que es decideix al millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà de nou al Palau. Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre l'Algèria per 3-0. 3 gols que li permeten atrapar Miroslav Klose com a màxim golejador a la història dels Mundials amb 16 dianes. Altres noms destacats de la jornada són els de Kylian Mbappé, autor d'un doblet en el França 3, Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha marcat per partida doble en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal dirigida pel balaguerí Robert Martínez contra el Congo. El combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd, un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Michael Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
8: Especial, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales, empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura de la táctica del partido, es algo normal.
0: L'Atlètic Lleida prepara la temporada vinent a la Tercera Federació. El club de la capital del Segrià no es planteja objectius clars, però vol assegurar un projecte ambiciós. És una informació de Víctor Paracuellos, de Lleida Televisió.
9: L'Atlètic Lleida ja prepara el projecte per a la temporada 26-27 a la Tercera Federació, en què competirà el grup 5è més exigent dels darrers anys. Després de confirmar l'arribada del nou entrenador Juan Carlos Beltrán, la direcció esportiva ja treballa per incorporar jugadors i renovar per ser important la darrera campanya.
10: Hoy te podría decir que seguramente pues habrá un mix, ¿no?, de gente que conozca la categoría. La repercusión del proyecto está siendo muy buena.
9: Tot i que no volen marcar un objectiu concret pel que fa a la classificació, des del club prometen un projecte ambiciós i exigent.
10: Y los objetivos pues probablemente nos los va a marcar un poco el devenir del día a día. Evidentemente quiero que sea ambicioso, quiero que sea exigente, eso está claro, que lo más importante para mí ahora mismo es que nos veamos ordenados, que nos veamos organizados y con las cosas claras. Eso es lo más importante. A partir de ahí, pues yo creo que con el tiempo nos vamos a construir bien y veremos a ver hasta dónde podemos llegar.
9: Per ara ja hi ha diverses baixes confirmades. Lamine Yavi i Sule han marxat cap a la Lliga Andorrana, mentre que Morosi Dibé i Dau Dacone tampoc tornaran al club l'any vinent.
0: Demà arrencarà la final del play-off pel títol de la Lliga ACB que enfrontarà el Barça i el València. Els blaugranes debutaran al Roig Arena en el primer partit de la sèrie el millor de 5 duels. Viatgen amb l'objectiu de sumar un triomf en un dels dos primers partits i recuperar el factor pista abans del trasllat al Palau. Darío Brizuela destaca la il·lusió del vestidor davant l'estrena a la final.
11: Tenemos delante a un rival también que lleva haciendo una muy buena temporada todo el año y por mucho que ahora estemos bien y estemos todos sanos, hay que competir y no va a ser fácil. Después de dos temporadas sin títulos, pues bueno, tener esta oportunidad ahora de llegar a una final, pues es importante para el club, es importante para la gente que estamos aquí, para los que llevamos trabajando estos años, con todas las dificultades que hemos tenido y bueno, con muchísima ilusión.
0: L'Espart Girona es queda sense la millor jugadora de la temporada, Mariam Koulibaly. El club ha anunciat la sortida de l'MVP de la Lliga Femenina. Després d'un curs en què s'ha coronat com la màxima anotadora de la competició, amb una mitjana de 17 punts i un 21 de valoració. La marxa de la Meliana s'afegeix a la de la capitana, Marta Canella, després de 3 temporades a l'Uni. Un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. La novetat més destacada és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida.
12: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
13: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, Ingoig. Mamaduixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a diríem, com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Cali, tindrem també a Keral Laoz, tindrem a Ginestà, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
12: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
0: La Perla 29 porta a escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'Albada. L'obra és una coproducció amb el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol.
14: Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, l'Albada és una tragèdia que arrenca a les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
15: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual, a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
14: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
0: Aquest dijous, la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà amb un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com La Pagatina, En Paranoia, Keral Laoz o el duo format per Joan Garriga i Majid Fahem. El seu escenari és Topa i va oferir el primer concert en banda i també van fer les seves primeres passes Love of Lesbian o Sidoni. Els castells tornaran a ser un dels principals atractius turístics de la ciutat de Tarragona aquest estiu i la iniciativa Ciutat de Castells serà l'eina per apropar-los encara més als visitants. Per 12a edició, les 4 colles de la ciutat, a més dels Nois de la Torre, oferiran actuacions els dimecres d'estiu a les 8 del vespre davant de la catedral. Serà entre Sant Joan i Santa Tecla, amb l'excepció del 12 d'agost, dia de l'eclipsi solar, que es buscarà un horari alternatiu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau.
2: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia. Impuls a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que comportaria un projecte d'aquestes característiques. El catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya i expert en intel·ligència artificial, Ulisses Cortés, ha parlat de la importància que veu en aquesta iniciativa fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
7: Si es que estas infraestructuras de las que Europa carece son un paso adelante, una apuesta institucional de Europa y de los países para colocar en sitios estratégicos, como puede ser Cataluña, una gigafactoría requiere tener cerca una estructura de supercómputo que ya está, o sea que tenemos todo lo que se necesita para comenzar.
6: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 17 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. És una notícia d'última hora que acabem de conèixer. Un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar les causes del foc. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Els líders del G7 redoblen la pressió sobre Vladimir Putin perquè segui a negociar la pau amb Ucraïna i anuncien noves sancions al petroli i al gas rus. Mentrestant, el CRU continua la tendència a la baixa per la imminent signatura del pacte de pau a l'Orient Mitjà. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Dídac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. De la cultura, destaquem que el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una setantena de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, i per tant volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
1: Hola, molt bon dia. A hores d'ara l'autopista P7 i retencions de Montornès a Parets del Vallès i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà i a Mollet en sentit nord. A la C-17 i a Quart de Parets a Mollet en sentit sud i a Parets en sentit nord. A la C-58 i a retencions de Terrassa, Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C-33 i a Quart de Montcada a Barcelona en sentit sud i a Montcada en sentit nord. La C-16 va carregada entre Sant Cugat i Barcelona en sentit sud. A la C-31 i a retencions a Badalona per anar cap a Barcelona, la Plata Nord, a la B20, Santa Coloma Gramenet, en sentit sud, a la 2, i a retencions de Pallejà a Cornellà, en sentit Barcelona. A la B23, i a Coda Molins de Rei, a Barcelona, a la C32, retencions de Gavà a Cornellà, en sentit nord, a la C31, i a retencions de Viladecans al Prat de Llobregat, en sentit nord, i situació complicada a les rondes de Barcelona, en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
6: Doncs la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
8: Bon dia, Helena. Doncs una situació que és idèntica a la d'ahir a aquesta hora i, de fet, la situació de ple estiu, que serà patrimoni de tot Catalunya al llarg d'aquest dimecres. El matí comença molt tranquil, comença ja molt suau. Encara, doncs, sí que es dorm prou bé a les comarques del prelitoral i les de l'interior, però arran de costa ja l'ambient és molt xafogós. I avui amb una petitíssima novetat respecte ahir al matí, i és que hi ha alguns núvols més baixos, amb alguna boira i tot, que s'ha format i que tenim presents a hores d'ara cap a les Terres de l'Ebre. Al llarg d'aquesta tarda, aquests núvols d'allà del sud de Tarragona s'acabaran desfent. N'apareixeran d'altres al Pirineu, que com va passar ahir a la tarda, o fa dues tardes, o en fa tres, doncs acabaran deixant alguna tamborinada. Sobretot avui, les tempestes més fortes al nord de l'Alt Urgell, a tocar d'Andorra, de fet, també a la Cerdanya i a l'extrem nord del Ripollès. La resta del país de tarda continuarà sent assolellada i de calor. De fet, avui, déu-n'hi-do, en el cas de les Terres de Ponent, arribarem als 37-38 graus. I atenció, perquè demà, divendres, cap de setmana i molts dies per endavant, parlarem gairebé d'onada de calor a Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
6: La candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. N'informa la Carina Bellvé.
9: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
10: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
9: Aquesta societat público-privada tindrà seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
6: Al seu torn, el govern, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
11: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
6: Però no tothom està content. Les entitats ecologistes rebutgen el projecte. En denuncien la poca transparència, l'opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
12: Només se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això. Però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
6: Però com acull el teixit econòmic i empresarial del sud del país aquest pas endavant? Què pot representar la gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova per al territori? Quines oportunitats s'hi obren i quin impacte pot tenir en l'àmbit econòmic i laboral de la zona? Avui en parlem amb Marc Segura. Ell és coordinador de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus. Senyor Segura, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
6: Amb aquesta injecció pública que ha aprovat el govern de l'Estat, què explica que Móra la Nova sigui considerada una ubicació estratègica? Quins actius reals té el territori?
13: Bé, primer que res hem de tenir en compte que una indústria com aquesta, com s'ha dit, requereix una quantitat d'energia disponible, una determinada quantitat d'aigua que no és tant que es consumeixi, sinó que s'utilitza per refrigerar, un territori disponible, un terreny, unes comunicacions, i bé, el sud de Catalunya, en aquest cas, les Terres de l'Ebre i Móra en concret, doncs reuneix una sèrie de requisits que el poden fer adequat per aquest tipus d'inversió.
6: Vostè parlava ara de la quantitat d'energia hídrica, però també de corrent, no?, per dir-ho d'alguna manera, que necessiten aquest tipus d'indústries. I precisament aquest és el factor clau que moltes de les plataformes contràries i Ecologistes en Acció al capdavant exhibeixen, argumenten, justament per mostrar-s'hi en contra. Què els diria? Precisament això, vostè és especialista, crec que entendre en energia. Les Terres de l'Ebre és veritat que són un territori clau en renovables, però, insisteixo, hi ha una sèrie de gent que argumenta just el contrari per oposar-s'hi.
13: Sí, bé, si veiem la qüestió des del punt de vista d'infraestructura, estem molt acostumats a tenir indústries electrointensives al sector petroquímic de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona, cada vegada més allunyades d'allà on realment es produeix l'energia, perquè hem de tenir en compte que actualment tenim 3 reactors nuclears a menys de 30 quilòmetres de Móra, tenim tot el potencial eòlic, part d'ell ja en funcionament, a totes les Terres de l'Ebre, evidentment amb el nou Proencat i Plater de la Generalitat està definida una zona de potencial solar també a la zona sud de Catalunya. Llavors, bé, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar. Té molta lògica tenir en compte que tenim una zona que és una tipus de generació neta d'energia, com és la zona de sud de Catalunya, i té tot el sentit del món que les indústries electrointensives s'acostin a la generació i no passi allunyant.
6: Doncs a Marc Segura, de la Cambra de Comerç de Reus, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Que vagi bé.
13: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
6: Pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nulitat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari del Plus Ultra, que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol, que avui afronten les sessions de control, han rebutjat la petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar si Pedro Sánchez té prou suports per seguir governant o ha de convocar unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. És una crònica de Jordi Casino.
14: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demanà la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
11: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
14: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
10: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
14: Una Saiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
6: Un quart de nou, qui ha carregat també contra el Partit Socialista és el president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández. En el marc del Fòrum de Diàleg Polític i Econòmic del Vallès Oriental, celebrat a Sabadell, Fernández ha assegurat que els fronts judicials del PSOE acabaran esquitxant a Salvador Illa.
15: Em sap greu de dir-ho amb aquesta contundència, però estan podrits. El senyor Salvador Illa va posar la mà al foc per Santos Cerdán, es va cremar. Va posar la mà al foc per Koldo i Ábalos, es va cremar. L'altre dia la va posar al foc per Zapatero, tot indica que es cremarà. I ha posat reiteradament la mà al foc per Pedro Sánchez. I jo estic convençut que es cremarà també.
6: És una notícia d'última hora. Un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. El foc ha afectat amb intensitat dues caravanes i una caseta de fusta. Va ser un cop extingit

0: Era la Oz, tindrem a Ginestar, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
1: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
2: Aquest dijous, la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà amb un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com la Pegatina, en Paranoia, Caral Laoz o el duo format per Joan Garriga i Magid Fahem. El seu escenari, Estopa, hi va oferir el primer concert en banda i també van fer les seves primeres passes Love of Lesbian o Sidoni. Els castells tornaran a ser un dels principals atractius turístics de la ciutat de Tarragona aquest estiu i la iniciativa Ciutat de Castells serà l'eina per apropar-los encara més als visitants. Per 12a edició, les quatre colles de la ciutat, a més dels Nois de la Torre, oferiran actuacions els dimecres d'estiu a les 8 del vespre davant de la catedral. Serà entre Sant Joan i Santa Tecla, amb l'excepció del 12 d'agost, dia de l'eclipsi solar, que es buscarà un horari alternatiu.

0: justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Entrarem a fons en el detall de les seves reivindicacions tot seguit en conversa amb Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Dídac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. I de la cultura, el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una setantena de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar totes les propostes a la Carpa de l'Atlàntida.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: És la nostra notícia de portada. La candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil

0: concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir al juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
1: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
0: Aquesta societat público-privada tindrà seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
2: Al seu torn, des de Catalunya, el govern, el Consell Executiu, també hi ha donat el vistiplau a aquesta societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
3: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
2: La creació d'una infraestructura com aquesta, si finalment tira endavant, suposaria un fort impuls econòmic i industrial per tot el territori, especialment per Móra la Nova. El seu alcalde, Jesús Álvarez, ha celebrat la notícia i ens ho explica el Dani Camacho de Canal T.
4: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova han celebrat la notícia i defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre.
5: Va acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa por recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi. Creiem que al final una implantació al nostre territori industrial i més de la tipologia que estem parlant, doncs creiem que al final és un abans i un després al monocultiu que teníem industrial.
4: L'alcalde considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i tecnològic al voltant de la gigafactoria i assegura que tindre la seu social i jurídica de l'empresa suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal.
2: Però no tothom està content. Les entitats ecologistes rebutgen de ple el projecte. En denuncien la poca transparència, l'opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
6: Només se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca, de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això, però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
2: Per contra, des de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus, aposten per acostar aquestes indústries allà on es fabrica l'energia i defensen, per tant, la implantació de projectes com el de la gigafactoria. Ho ha defensat el seu coordinador, Marc Segura, en declaracions a la xarxa.
7: Estem molt acostumats a tenir indústries electrointensives al sector petroquímic de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Llavors, bé, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar.
2: Pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nulitat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari de Plus Ultra que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui,

0: en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol, que avui afronten les sessions de control, han rebutjat la petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar si Pedro Sánchez té prou suports per seguir governant o ha de convocar unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. És una crònica d'en Jordi Casino.
1: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
2: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
1: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
3: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo y vamos a ver también esta semana importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
1: Una Saiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
0: És una notícia que hem conegut fa pocs minuts i que us hem destacat en titulars. Un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. El foc ha afectat amb intensitat dues caravanes i una caseta de fusta. Va ser un cop extingit l'incendi i durant una inspecció de la zona que els efectius dels bombers van localitzar el cos sense vida de la víctima. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar les causes del foc. Encara en l'àmbit dels successos, també hem sabut fa poca estona que quatre persones han resultat ferides de diversa consideració per una deflagració de gas en un pis del carrer de Severo Ochoa de l'Hospitalet de Llobregat. Cap d'ells, però, presenta gravetat. I també ha transcendit que, des de primera hora del matí, hi ha un operatiu policial desplegat conjuntament pels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra un grup criminal de distribució i emmagatzematge de productes falsificats. Els agents estan fent diverses entrades a locals de municipis del Camp de Tarragona, entre els quals hi ha Salou, el tarragonès.
4: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Doncs per saber com arriba el col·lectiu mèdic a aquesta nova fase del conflicte i com evolucionen els ànims després de mesos de pressió, li preguntem a Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya. Senyor Lleonart, bon dia i gràcies per atendre'ns.
5: Bon dia.
0: Ho deia, 12a vaga i un conflicte que no es belluga. Vostès interpel·len directament el Departament de Salut perquè consideren que té competències per resoldre aquest conflicte, però alhora reclamen també la implicació del president Salvador Illa. Per què consideren que només una interlocució al màxim nivell pot desbloquejar aquest conflicte, aquest problema?
5: Bé, perquè sembla palès que la Conselleria de Salut s'ha esborrat del mapa en aquesta reivindicació, en aquesta negociació. La diferència entre tenir consellera i no tenir-la en els darrers mesos no hi ha cap mena de diferència. I, per tant, com que estem parlant d'un dels pilars de la societat del benestar, entenem que és una responsabilitat de tot el govern que encapçala el seu president.
6: i per tant cap a ell i per tot que d'una sortida en aquest conflicte que hem vull deixar molt clar si és competència seva perquè si és competència ho explicarem de forma molt simple quan fa mal la reforma de l'estat que es fa a Madrid que parla, per exemple qualsevol cosa que es fa referència a hores o retribucions a hores surten de fures juntes des del govern de la Generalitat dient que des de les seves competències que en baixen si són les seves competències per parlar de les seves competències
0: vostès han advertit que si no hi ha canvis de la tradició és conflicte i si no hi ha canvis parlem d'escalar, parlem d'escalar i de fallida d'escalar, parlem d'una vaga i
6: parlem de qualsevol escenari que incrementi la pressió sobre aquest govern i garantir el que no es vol seure a parlar sobre el futur de la sanitat i de la veu crisi demogràfica i de resultats que està tenint la sanitat catalana. Recordem que és la segona sanitat per la cua en quant al que fa llistes d'espera i que iniciatives com les que hem engegat de ni un minut més en cap cas milloraran aquests resultats, ans al contrari.
0: Xavier Lleonart, molt ràpidament acabo. Cada estiu es tanquen llits i es redueix activitat. Si el conflicte continua o s'intensifica, quin estiu preveuen? A més, tenint en compte aquesta campanya que vostè ara ens feia referència de ni un minut més.
6: Doncs serà un estiu que les coses no milloraran, sinó tot el contrari. Serà un estiu en el qual, per plans d'estalvi, miraran de tancar tot el que sigui tancable, que, a més, les plantilles que hi ha en condicions normals estan sota mínims, doncs evidentment els professionals han de fer vacances i per tant encara es redueix a mínims. Tant és així que no hem vist operatiu convocar cap mena de vaga ni al juliol ni a l'agost perquè els serveis mínims serien superiors a les plantilles que hi ha per prestar servei a les vacances. Per tant, no té cap mena de sentit fer una convocatòria quan saps que ningú no podrà fer vaga perquè els que hi són els mínims que i fins i tot per sota dels mínims, i per tant l'estiu serà un empitjorament que si el govern de la Generalitat no hi fa res, doncs encara es veurà molt empitjorat quan comencem el curs escolar, quan comencem la tardor i la pressió encara s'intensifiqui més.
0: Xavier Lleonart, estarem pendents d'aquest estiu, però d'entrada estarem pendents de la vaga que vostès fan avui. Gràcies, que vagi molt bé.
6: Gràcies a vosaltres.
4: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
0: I aquest dimecres arrenca el Pla de Vigilància contra els Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, que s'allegarà fins al 31 d'agost. El dispositiu mobilitzarà 89 professionals sobre més de 600.000 hectàrees agroforestals, pràcticament tota la superfície forestal vulnerable de la província.

0: jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura táctica del partido, es algo normal.
1: El jutjat mercantil número 1 de Lleida ha decretat que s'inicia el procés de liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol. La decisió arriba després que no s'hagi presentat cap proposta de conveni capaç de solucionar el deute de l'entitat que supera els 6 milions d'euros. La resolució encara no és ferma i pot ser recorreguda. I encara a la capital del Segrià, Carlos Cortijo és el nou entrenador, en aquest cas del Pons Lleida d'hoquei patins. L'entrenador madrileny, que ve del Noia i signa per 3 temporades, és ambiciós, però no es vol fixar objectius. És una informació d'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
2: Carlos Cortijo aterra a Lleida per dirigir el Pons durant les 3 pròximes temporades. El madrileny prové d'un Noia amb qui també enguany ha fet play-off. De moment no vol sentir a parlar d'objectius ni del joc que farà el seu equip. Diu que primer vol conèixer la plantilla i que tothom s'haurà d'adaptar.
3: Yo te podría decir, no, me gusta ser un entrenador atrevido, valiente, atacante. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Lo que sí os garantizo que vamos a competir 100%.
2: Del Pons Lleida diu que li ha agradat la trajectòria dels últims anys, que l'entesa va ser ràpida i també que vol ser ambiciós. L'equip començarà la pretemporada a finals d'agost perquè amb el Mundial tot s'endarrereix enguany.
3: No lo podemos tomar de muchas maneras, pues yo desde aquí vamos a ir a por la Liga Catalana. ¿Por qué? Porque es la primera competición oficial y como tenemos mucha ilusión, que hemos dicho, pues vamos a por ella desde el minuto 1.
2: El Mundial es disputarà del 4 al 18 d'octubre a Paraguai i és per això que tots els clubs han d'adaptar enguany les seves pretemporades independentment de si tenen internacionals o no.
1: Doncs li desitgem sort a Carlos Cortijo, al capdavant del Pons Lleida, que recordem aquest any ha estat campió de la Europe Cup d'hoquei patins. A veure si repeteixen èxits.
4: Molt bé, Cristina, fins demà.
1: Que vagi bé.
4: I parlem ara de la cultura. Un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà.
5: Rigorós, modern i ambiciós. Això ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva al certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
6: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, Ingoig. Mama Duixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Cali, tindrem també a Queralt Laoz, tindrem a Ginestà, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
5: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
4: La Perla 29 porta a escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'Albada. L'obra és una coproducció amb el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol.
7: Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, l'Albada és una tragèdia que arrenca les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
8: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual, a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
7: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
4: Aquest dijous, la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com La Pegatina, En Paranoia, Queralt Laoz...

0: o el duo format per Joan Garriga i Majid Fahem. D'aquesta manera posem el punt final avui al Notícies en Xarxa. Us esperem demà. Gràcies per fer-nos confiança.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Marta.
2: Ei, hola, com estàs?
1: Superbé, cada dia em sento millor.
2: I el secret?
1: Doncs ho tens ben a prop.
2: Sí?
1: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
2: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
1: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balneari-titus.com.

0: Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
1: Bon dia a tots i benvinguts. Què tal, com esteu? Són les 9 i 2 minuts del matí. Arrenquem, estarem amb tots vosaltres com cada dia de cada dia fins les 11 en punt del matí. Avui tindrem entrevista política a la segona hora. Ens acompanyarà en Ramon Vinyes per fer-nos en 5 cèntims a què pensen els socialistes sobre el que està passant a la nostra vida, el funcionament polític, social, bé, tot això que ens agrada fer un cop per setmana amb les diferents forces polítiques que hi ha representades a la sala de plens de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. I si tot va bé, abans us explicarem la proposta de la Ubica de campanya d'estiu per dinamitzar el comerç i fer, doncs, això, que ens quedem a comprar a casa, que és el que hauríem de fer, que no anem a comprar a les grans superfícies, que d'alguna manera ajudem a sobreviure al comerç local, que és una mica el que penso que com a veïnatge ens pertoca, que vulguem seguir mantenint aquesta riera viva i que traspassem tota aquesta vida als carrers adjacents i que, per tant, no només sigui un gran eix comercial, sinó que en tinguem un d'important i dos o tres més que també, doncs, siguin interessants de visitar. Bé, en definitiva, tenir un poble viu, una vila amb teixit associatiu, comercial i veïnal, i no una vila dormitori, que és el que, malauradament, s'han convertit en moltes poblacions i les que no s'hi han convertit corren el risc, esperem que no passi, de poder-se convertir. No, que no passi estar, o que no succeeixi estar a les nostres mans. Per cert, el dia que hem sabut, ja ho comentarem, jo crec que aquest és un tema interessant, que el Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat el que s'anomenen superrestaurants o marca restaurants. Vaja, en definitiva, el mateix que tenim Arenys amb el Mercadona. De fet, el gran denunciat ha estat Mercadona. El que és una àrea de descans, no sé si hi heu entrat, és quan entres al supermercat hi ha una àrea amb una cafetera i un microones, i al fons de tot, ja dins del supermercat, hi ha aquesta zona de menjar preparat. Bé, doncs, sembla que fa temps que no hi vaig, per tant, aquí no crec que passi, no sé si passa, però es veu que ara donen també tovallons i coberts. Hi ha taules, cadires, tovallons i coberts, no sé si ara en això passa, a Barcelona sí. Què passa? Doncs que hi ha molta gent que s'ha convertit aquestes àrees suposadament de descans en llocs on menjar. Entren dintre, compren paella o patates o croquetes o pollastre o el que toqui, on ni tan sols això, senzillament entren allà, consumeixen a l'entrepà de casa, el refresc que s'han comprat al lineal del supermercat i passen l'estona. Bueno, és com si fos una cafeteria. I el Remei de Restauració diu que ni tenen les condicions si tenen els permisos, que no són ben bé àrees de descans i que els estan fent una competència desleial. Això també passarà anys, eh? Bé, doncs mira, aquí ho tenim també. I també ha fet algunes cafeteries. Jo crec que el cas de les cafeteries d'Arenys és una mica diferent, perquè el que és forn, cafeteria, aquí està més controlat, però sembla que, bueno, aquí també, com diu en Xavi, passa, i per tant aquí ens trobem en la mateixa situació. I ho dic perquè la reflexió així a mà alçada és, al marge de la cara dura d'algú que pugui oferir un servei sense tenir els permisos per poder-ho fer, que això en tot cas que cadascú pensi el que vulgui, que poc, som una mica poc rigorosos a l'hora d'escollir on volem passar l'estona. És a dir, passar-te l'estona a la porta d'un supermercat, allà a la línia de caixes, si no tens un altre remei està bé, un moment donat un cafè ràpid o un refresc ràpid o t'enganxa una tempesta i mira, ens fotem aquí sota i tal, bien. Ara, com a element de dir, vinga, anem a passar una estona i tal, hauríem de ser, jo penso, una mica selectius, però cadascú el seu, i en tot cas lliga una mica amb aquesta cosa de la denúncia que han fet els del Gremi de Restauració, que veurem si s'amplia a altres llocs, com per exemple aquí a Arenys de Mar. Per cert, no ho he dit encara, avui, com ahir, amb els controls tècnics d'en Xavi Salvanyà i de Joan Garcia, els controls de la nau, ahir vaig dir que això semblaria la Guerra de les Galàxies, després de l'èxit, avui, segona part, l'Imperio contraataca. Doncs avui és el que tindrem, i en aquest sentit, i aprofito per dir, molt agraïts i explicar que gràcies als voluntaris, en moltes ocasions aquesta casa segueix endavant i tira endavant amb situacions com la d'avui, on per la precarietat econòmica en la qual ens tenen sotmesos, al final, gràcies al voluntariat, podem tirar endavant el funcionament normal d'aquesta casa. Està bé referenciar-ho i està bé que ho sapigueu, perquè després ens omplir la boca dient de professionalització. Professionalitzem, professionalitzem! Bueno, doncs sí, professionalitzem, però al final, qui ens acaba salvant el cul són els voluntaris que venen a fer de tècnics, que venen a fer d'enginyers d'alta, que venen a fer de lampistes i que venen a fer de transportistes i de moltes altres coses. Bé, dit això, ahir vam estar escoltant una taula rodona parlant del risc d'incendis. Avui el diari en parla del risc d'incendis, de la situació en la que es troba el país, també la comarca del Maresme, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Sant Vicenç de Montalt, Canet de Mar, i del risc de que hi hagin importants incendis aquest estiu, sobretot coincidint a partir d'aquest proper cap de setmana de les altes temperatures. En aquesta taula rodona, i ho hem explicat moltes vegades, es va posar de manifest la frase que hi ha famosa de: els incendis de l'estiu es comencen apagant a l'hivern, amb neteges de sota boscos, etc, etc. Vaja, en definitiva, la manca de previsió de l'administració, aquesta, la d'abans, Generalitat, sobretot, bàsicament, a l'hora de preveure i preparar l'entorn, la massa forestal, davant dels incendis. No només aquest és el problema. Els incendis, la manca de previsió, no només és a la qüestió d'incendis. I ara et posarem damunt la taula un tema que ens afecta directament aquí a casa nostra i que és un altre exemple de fins a quin punt l'administració no preveu. Temperatures altes, un hivern que ha estat molt plujós, estem en bona situació, ja diuen que s'està consumint l'aigua més ràpid del que toca. Si recordeu, en l'últim episodi de sequera es va córrer a dir que era important posar en marxa la dessaladora de Blanes. Es parlava de que la dessaladora de Blanes hauria d'entrar en funcionament l'any 2027. L'any 2025-26, quan hi havia emergència, l'any 2027, quan es va acabar l'emergència, i s'havia de fer la tramitació habitual de qualsevol obra pública. Doncs bé, un exemple de que ens omplim la boca, de que omplim titulars i de que ens generem unes expectatives a la ciutadania que a l'hora de la veritat s'acaben no complint. La dessaladora de Blanes, que es va licitar el projecte bàsic l'any 2024, la redacció del projecte constructiu l'any 2025 i que les obres havien de començar aquest 2026 per entrar en funcionament entre el 2028 i el 2029, a hores d'ara es troba en una situació lamentable. No s'han licitat les obres. De fet, la Unió Europea ha rebutjat el finançament d'aquesta infraestructura i el Ministeri i la Generalitat de Catalunya estan a hores d'ara buscant una fórmula de finançament d'una infraestructura que es va dir que era bàsica i essencial. Per tant, ni hi ha màquines treballant sobre el terreny, ni hi ha adjudicatari d'aquesta obra, i el projecte executiu i el conveni de finançament actualment es troben bloquejats per un procés administratiu. Quina és la línia temporal més factible per aquesta obra? Recordem, es va dir que entraria en funcionament el 27 i que era urgent i estratègica per la nostra comarca. Doncs bé, amb sort, 2026 hi haurà una negociació del nou finançament, amb sort, de moment encara no s'ha produït. El 2026 podria haver la revisió del projecte executiu. De cara al 2027, la possible aprovació del projecte i la publicació de la licitació. De cara al 2028, adjudicació i preparació de les obres. El 2030, inici probable de les obres, i entre el 2034 i el 2035 la posada en marxa de la planta, de la dessaladora de la Tordera, l'ampliació de la dessaladora de Blanes. Per tant, amb sort, si tot anés bé, la dessaladora entraria en funcionament uns entre 7 i 8 anys més tard del que s'havia dit inicialment i uns 8-10 anys més tard del que s'havia dit en el moment de l'emergència. Què significa això? Doncs bé, a nivell mediambiental, moltíssimes coses. seguir mantenint la pressió sobre el riu Ter. Recordem que Girona ja s'hi ha queixat del trasbassament que es fa del Ter cap a les comarques de Barcelona, però és que si no s'amplia la desaladora de Blanes no es pot reduir el cabal de trasbassament d'aquest riu cap a Barcelona, i per això la Selva i Girona es troben en una situació de vulnerabilitat hídrica. Seguim depenent de la desaladora del Prat, que està treballant al 100% de la seva capacitat i que no pot reduir aquest cabal màxim de desalinització perquè no entra en marxa Blanes 2. I aquesta situació és insostenible pel que fa referència al manteniment de la infraestructura del Prat. Per tant, ens deixa el Maresme en risc de restriccions recurrents. Maresme i la Selva depenen directament del riu de la Tordera i dels aqüífers, que, com sabem, estan molt castigats i que corren en risc, en etapes de sequera extrema, de quedar absolutament inutilitzables. 4. El retard de la recuperació d'aquests aqüífers, com que no podem aixecar la pressió envers aquests aqüífers, no es recuperen i, per tant, seguim estant en una situació crítica. I, evidentment, el 5è, que és el que més els preocupa, l'impacte econòmic. No es poden donar o no es pot ampliar, diguéssim, l'oferta turística de la comarca, no es poden obrir més hotels, si es volgués, no s'ha de controlar el creixement de les poblacions i s'ha de dotar de diners amb infraestructures puntuals i extraordinàries per garantir la possibilitat o per allunyar la possibilitat de que pugui haver una sequera extrema i, per tant, un tall de subministrament bàsicament als habitants de la Selva i també del Maresme. Un altre exemple de fins a quin punt l'administració pública, sobretot en el seu tram administratiu, és lenta, ineficient i desesperant. No només parlem d'incendis, parlem de situacions i d'infraestructures tan bàsiques com la que ha de vestir-nos d'aigua a les aixetes de casa. I així és com ens trobem. L'última mobilització que hi va haver al respecte la van fer els alcaldes. Hi van anar en representació d'Arenys de Mar, hi van anar en Domènec Massuet. Ara fa un any i mig, aproximadament. Aviam què triguen a desencallar-ho, però és important que sapiguem, i ara que ve la calor, que seguir tancant l'aixeta, que seguir vetllant per no malmetre ni un litre d'aigua és essencial si volem mantenir el subministrament a casa. Benvinguts.
2: La ràdio, amb Josep Maria Cano.

0: Vinga, va, podeu dir la vostra, com sempre, al 93 7 95 79 12, i esperem que ens acompanyeu fins les 11 en punt del matí d'aquest dia, que serà més calorós que el d'ahir i menys calorós que el cap de setmana. Molta atenció, perquè sembla que demà baixen les temperatures una mica, demà i divendres, però que el cap de setmana ens situaríem ja al que podria ser, diuen, la primera onada de calor. De fet, qui té tots els mapes al davant i les previsions és en Quim Serra. L'escoltem.
1: Hola, bon dia. Jornada de dimecres marcada per l'estabilitat novament, amb unes temperatures, però, que aquesta passada nit han baixat lleugerament, tampoc no massa, però sí que han estat entre 1 i 2 graus més baixes que no pas les d'ahir, i les màximes també baixaran una mica. Tot això conseqüència d'aquest vent que ve de mar cap a terra, que ja va començar a bufar ahir, de fet ja va fer baixar una mica les temperatures diurnes, i que avui s'ha de mantenir un flux de llevant que fa que hi hagi més humitat, per tant, més sensació de xafogor, però per contra, els termòmetres no s'enfilen tant. D'entrada, avui jornada, com dèiem, amb domini del sol, si bé aquesta tarda els mateixos vents humits que tindrem podrien afavorir la presència d'alguns núvols baixos cap a l'àrea del Maresme Nord. 4 núvols, doncs poc importants, amb una situació marítima tranquil·la, mar arrissada aquest matí, petites àrees de marejol aquesta tarda i poca cosa més. Demà tot continuarà més o menys igual, amb un dia força sol, tot i que hi haurà alguns núvols, seran poc importants, i les temperatures esperem que es mantinguin semblants a les de 8, en les màximes com les mínimes. Novament amb vent fluix, que bufarà de mar cap a terra, i amb una situació marítima tranquil·la. Demà passat divendres augmentarà la nuvolositat, sobretot durant el matí. Sembla que fins i tot podríem arribar a tenir el cel tapadot amb molta xafogor, i no descartem que al matí de divendres pugui escapar alguna goteta puntual, aïllada i poc destacable. En principi, les precipitacions que es puguin produir divendres. Tot això amb unes temperatures que pràcticament no variaran, fins i tot podran pujar una mica les temperatures nocturnes perquè hi haurà més núvols durant la matinada, i s'ha de mantenir la situació tranquil·la pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar. El cap de setmana tornem a recuperar temperatures plenament estiuenques, un cap de setmana, per cert, en el qual diumenge arribarà oficialment l'estiu.
2: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura. L'actualitat a la ràdio.
0: I l'actualitat del dia, com sempre, ens arriba de la mà de la Gemma Roig. Molt bon dia, Gemma, què tal?
4: Molt bon dia, Josep Maria.
0: Com estem avui?
4: Doncs molt bé, dimecres. A punt per aquesta calor, eh?
0: Sí, sí, i estem aquí, ja ens hem tret el tanga perquè ens tapi el menys possible, i així ja anem tots.
4: Serà en el teu cas, jo vaig bastant ben tapada.
0: Jo procuro també, però quan arriba la calor ens estapem, i qualsevol peça de roba molesta. Escolta'm, va, què expliques?
4: Sí,
0: vinga,
4: què
0: diu el dia?
4: Justament aquesta setmana parlaves amb famílies de l'Institut Els Tres Turons amb aquest malestar, doncs, per qüestions referents a les línies d'ESO i batxillerat. Dir-te que n'hem parlat amb la direcció i ens confirmen que Els Tres Turons recuperen la quarta línia de primer d'ESO i en guanyen una a primer de batxillerat pel 2026-2027. En paral·lel, com dèiem, Educació manté només les tres línies per segon d'ESO de l'any vinent, rebutjant així les demandes de les famílies que ara ho dèiem, que havien promogut aquesta recollida de firmes. En tot cas, des de la direcció del centre, Sandra Ubach mostra comprensió pel malestar de les famílies, tenint en compte que no podran disposar d'aquesta línia per segon d'ESO, per tant, mantindran les ràtios molt elevades. Escoltem-la.
5: En principi, doncs, clar, hem recuperat una quarta línia que tenim a part primer d'ESO, però clar, hi havia hagut tot un recull de signatures i, per tant, per part de les famílies que s'havien implicat moltíssim demanant al departament doncs, que s'obrís no?, aquesta quarta línia, això s'ha aconseguit, però realment els alumnes que actualment passen, que estan a primer d'ESO i passen a segon, clar, passen amb tres grups igual. I clar, jo entenc perfectament doncs, que doncs, hi hagi un cert malestar amb les, per part de les famílies, perquè a tots ens agrada que la disminució de ràtio doncs, va associada doncs, que podem oferir millor qualitat.
4: Davant d'això, UBAC assegura que faran el possible per intentar minimitzar aquest impacte a les aules aplicant desdoblaments en diverses matèries com tecnologia, física o química. Dir-te també que està preocupada pel fet doncs, que hi hagi alumnes que no puguin estudiar a l'escola pública a hores d'ara, com per exemple ho explicàveu dilluns, i en aquest cas doncs, diu que ja han traslladat els serveis d'inspecció territorials d'educació a la situació perquè es pugui resoldre. En tot cas, el que sí que s'ha aconseguit com a bona notícia és la nova línia per primer de batxillerat. El principal motiu és l'augment d'alumnes que actualment estan cursant quart d'ESO i han decidit continuar optant per una formació acadèmica l'any que ve. El que no està clar a hores d'ara és com es gestionarà aquesta tercera línia a batxillerat, si es decantarà més per la branca del científic tecnològic o humanístic. Hauran de veure doncs, com evoluciona tot plegat. De moment, doncs, és les informacions que tenim a pocs dies d'acabar el curs i veurem doncs, com evoluciona i si s'aconsegueix alguna cosa més a l'institut.
0: A mi em fa gràcia quan es parla de... hem aconseguit... No hem aconseguit res. No hem aconseguit absolutament res. L'únic que fan és complir la llei i les ràtios. És a dir, si no hi haguessin tant aquest escreix d'alumnes respecte als que ara faran segon, estaríem en tres línies. El departament el que fa és retallar i seguir retallant i seguir denigrant l'ensenyament públic. I una bona mostra està en que no és capaç de retornar a la quarta línia els de segon d'ESO, que és el que demanaven. O sigui, el que demanaven és retornin-nos la quarta línia els que ara farem segon. No, és que els que venguessin al darrere, que ja se sabia que venien numèricament crescuts, perquè és una qüestió demogràfica, ja es comptava que aquí hi hauria quatre. Per tant, no s'ha aconseguit res. No s'ha aconseguit absolutament res. No venem com una victòria el que és una mostra més de reducció i pèrdua de la qualitat educativa del nostre país, que és el que demanen les AFAs i el que demanen els professors i els mestres. Vull dir que en aquest sentit, molt decebuts.
4: I un altre dels pilars bàsics de l'estat del benestar al marge de l'educació també és la salut pública, sí, i en aquest cas els metges de la sanitat estan cridats avui a una nova jornada de vaga, que és la dotzena, Josep Maria, que convoca el Sindicat de Metges de Catalunya des de la tardor. Això sí, és l'última abans de l'estiu. No descarten, doncs, de cara a passar les vacances estivals, doncs, continuar amb la seva lluita. I, de nou, reclamen un conveni propi, posar fi a les guàrdies, volíem dir, de 24 hores, limitar les agendes dels pacients i reforçar les plantilles per reduir la sobrecàrrega. Dir-te que el Sindicat de Metges de Catalunya diu que és moment de negociar ja amb el president Salvador Illa, que consideren que la Conselleria de Salut doncs, no està fent res al respecte, i en tot cas veurem com evoluciona tot plegat. De moment, des de l'inici d'aquesta jornada de vagues, diuen que hi ha hagut silenci per part de l'administració pública. En tot cas, també mantenen la campanya Ni un minut més, que en aquest cas insta els facultatius a no fer cap hora extra fora de la seva jornada, que de fet ho avançàvem ara fa pocs dies, que hi havia molts centres sanitaris doncs, que s'hi havien sumat, amb facultatius doncs, que havien decidit no fer aquestes hores. Sí que representava doncs, reduir les sobrecàrregues que hi havien i fer serveis doncs, del tot necessari per no incrementar les llistes d'espera que sabem que són tan i tan elevades.
0: Salvador Illa, que havia estat ministre de Salut, recordem-ho. Més que res, perquè ho tinguem molt. Que està quedant un país olé, eh? Olé, olé, olé. Els mestres, els metges, els agents rurals... Està quedant tot que ni calat. Què més, va?
4: Un apunt abans de passar als esports, dir-te que aquesta setmana ha començat la policia local de platges, el servei de vigilàncies, aquest servei doncs, que es fa cada any, són dues persones contractades fins al 15 de setembre doncs, que faran aquestes tasques els pròxims dies. L'objectiu és vetllar pel bon funcionament del trànsit i protegir el medi ambient en l'àmbit litoral. En tot cas, en parlarem demà amb el cap de la policia local, Juan José Martínez Ortigosa, doncs, que ens explicarà exactament quines seran les tasques que farà. De moment, anunciar-te això, doncs que ja s'han posat en marxa i que ja, si aquests dies veiem dues bicicletes dos policies, doncs sabrem que estan sí. per les platges.
0: Els Pacific Blue, eh?
4: Exacte.
0: Els Pacific Blue, que ja els tenim. Sempre comencen així com més normals i blanquets, i al cap de... acaben l'estiu, que estan això, escanyolits i morenos, saps? D'anar amb bicicleta.
4: Recordo amb el que els hi costava, poder sí, sí. pujar i baixar amb la bicicleta.
0: Els cuerpassos. Què més, va?
4: I acabem amb esports, no marxem d'aspectes marítims, perquè el Club de Pesca Mar Esport té obertes ja les inscripcions pel matí i la tarda de pesca per infants i joves que organitzen per Festa Major els tradicionals tornejos. Es farà dissabte 11 de juliol i se surt a mar obert al matí amb embarcacions i a la tarda es pesca des del port. En tot cas, les inscripcions estan obertes entre les edats de 10 fins a 16 anys i qui vulgui pot participar a una activitat del tot consolidada per Festa Major i que sempre ofereix el Club de Pesca Mar Esport i que té molt bona participació. En tot cas, veurem aquest any com funciona.
0: Molt bé, dels 10 als 16 anys, eh?
4: Sí, amb categories diferents. Sí, comencen, deixen aquestes dues categories, de 10 a 12 i de 13 a 16.
0: Fantàstic. Doncs de 10 a 16 anys, ja ho sabeu, podeu anar al concurs de pesca del Mar Esport. I a partir dels 16 es va tirar la canya en un altre lloc, no precisament al Mar Esport.
4: Eh?
0: Vull dir que
4: Josep
0: això
4: Maria,
0: sempre és així.
4: Deixa'm dir-te que aquest és pel matí. A la tarda poden haver-hi infants més petitons. Fins dels 6 ja poden inscriure's. Evidentment, amb 6 anys hauran d'anar amb els pares, mares o tutors, però bé.
0: Molt bé, Gemma, que vagi bé.
4: Igualment.
0: Fins ara.
2: Ràdio Arenys. Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Ràdio Arenys.
0: Sis minuts passen, o de fet un quart i mig de 10 del matí, som a Ràdio Arenys. Mireia Cassan, bon dia, benvinguda.
6: Bon dia, què tal?
0: Dinamitzadora de la Ubica.
6: Molt bé,
0: com
6: te'n recordes?
0: Home, i tant que me'n recordo. És que aquestes coses no s'obliden. Sempre es queden presents. Com tenim el comerç?
6: Bé, no ens queixarem, la veritat. Aquest any és una mica estrany, la veritat, perquè tot ja sabeu que està molt car i totes les coses, la cistella de la compra i tot en general està molt car i, per tant, la gent està una mica així com retinguda. Però, bueno, de moment comenten els botiguers que no es podem queixar. Com sabeu, vam engegar aquesta campanya una mica per donar-los ales i per posar-los-hi cara, que heu vist les banderoles i també xarxes, i hem anat fent vídeos, entrant a cada comerç, i això ho han valorat superpositivament, la veritat, perquè hi ha gent que encara, bueno, li fa com cosa o no coneix algun comerç, i això ja saps que avui en dia tothom ja fa vídeos, ja han passat a les fotos, ja...
0: Xarxes socials a tope, veiem tot per allà i...
6: Exacte, i ara ja hem arribat una mica a totes les edats, que també està bé perquè abans semblava que es quedava una mica, no?, més amb la gent jove i ara la gent gran veiem que són molt, molt usuaris i que a vegades venen a les botigues dient, ah, mira, doncs això ho vaig veure que ho posaves o tal, i dius, bueno...
0: És a dir, que funciona, eh? És
6: una
0: a dir, alegria. Hi ha un retorn.
6: Sí, ja que aquestes tardes que són més tranquil·les, com sabeu que els matins, no?, són com més actius, i les tardes potser també pel perfil de client que tenim, que és una persona potser més gran, que després a la tarda potser descansa, fa la migdiada, no?, el matí surt i fa una mica més la rutina aquesta, doncs a les tardes, doncs si tenim un aparador que pot ser virtual, doncs mira...
0: Molt millor.
6: Tenim, exacte, aquest avantatge.
0: L'any passat va ser un bon estiu. Ara parlem de la campanya d'estiu, eh? De l'estiu d'enguany, és a dir, l'estiu 2026, que pren el relleu a una campanya, la de l'any passat, que va ser bona. Almenys
6: sí, al final, després...
0: Entre bars, restaurants, botiguers, etcètera, etcètera...
6: És que després, sorprenentment, veiem això, que la gent s'acaba gastant els diners. És veritat que Arenys, a l'estiu, com tu saps, tripliquem la població, ve gent de tot arreu, som un poble que la veritat és que venen molta gent, inclús a passar el dia, com sempre diem, no? no? No només a... No es queden a dormir, però sí que molta gent ve a la platja, ve a passar el dia, a menjar, a oferta de restauració, no? Sí, això no patim, però sí que és veritat que el comerç saps que està una mica agonitzant. Mm-hmm. I el comerç local, sobretot si no hi ha un servei molt associat, agonitza molt, perquè tenim plataformes molt grans amb preus. És el que et deia, hi ha pocs sous i poques... Sí. Llavors, clar, la gent busca preu. És que és natural, eh? Vull dir, al final no estem criticant a ningú, perquè al final és natural, no? Si no arriba, doncs has de buscar per on sigui, no? I, per tant, aquesta seria una mica la idea. Llavors vam pensar de fer una contra de la campanya aquesta dels botiguers, una mica donar-los vida, donar-los nom, donar-los fotos, vídeos, no?, i que els coneguessin. Però després vam pensar, ostres, per què no girem la càmera, no? I anem a buscar aquells clients o clientes que realment tenen experiències amb el comerç local. Val? I, per tant, experiències, què vol dir? Doncs, des de fa 30 anys que compro la fruita a la mateixa botiga... Mm-hmm. Potser sóc nou i he descobert un comerç que no m'esperava o una empresa que em dona uns serveis arenys que em pensava que me n'havia d'anar potser molt lluny a buscar-ho i ho tinc aquí al costat de casa, fins a experiències divertides, experiències peculiars i normals del dia a dia, també.
0: Per tant, vivències de la gent que compra arenys, portar-les a les xarxes socials?
6: Sí, a veure, clar, hem fet una crida que hem dit que t'estem buscant, no? T'estem buscant perquè una mica, bueno, perquè hi ha gent que ens ha escrit, hi ha gent que sí que, bueno, que té ganes de participar, i si no, també sortirem al carrer, anirem al mercat, hem anat, bueno, també hem penjat algun cartell, i una mica la idea és aquesta, a l'estiu, que hi ha més moviment, hi ha més gent, doncs fer aquest recopilatori d'imatges, de vídeos, d'experiències, i posar-les a xarxes. Potser després també fem alguna campanya en paper, vull dir, això ja ho anirem veient segons la participació.
0: I... On ens hem de dirigir la gent que vulgui participar? Sí. Com s'ha de posar en contacte amb
6: vosaltres? Exacte. Hem obert el WhatsApp de la Wicca, que és el que tenim a tot arreu. També podeu mirar totes les bases de totestàwicarenys.com, també, que és a la web on sempre hi ha totes les bases escrites, per qui tingui dubtes, però en principi és una mica posar-se en contacte amb nosaltres, que també pot ser via Instagram, via missatge directe a Facebook, també, vull dir que aquesta... La gent amb això ara no té problema, ho busca i ho troba. I una mica també, us he portat el bal aquest, que l'hem canviat una mica de format, perquè també el veieu, perquè al final també sortejarem vals per a la gent que participi, que bueno, ja que vulgui col·laborar, doncs tenim aquests vals de 10 euros, però que els fem servir sempre per les campanyes, que al final és una mica la moneda Ubica, que ens va bé perquè al final només es pot bescanviar a botigues d'aquí.
0: A les botigues adherides a la campanya.
6: Exacte. Llavors, a totes les d'Ubica, o sigui, que també les trobareu si voleu veure quines són a la web, però al final és una mica retroalimentar el comerç, el que sempre fem, no? Vull dir, qualsevol campanya que fem, al final intentem que la gent torni a gastar-se els diners a la botiga associada, no?
0: Com ho podrem aconseguir, aquests vals de 10 euros?
6: Doncs participant. Sí? Participant-nos, inscriviu-nos al WhatsApp, per la web o per mail o per on vulgueu, i ens poseu en contacte, quedarem amb vosaltres, us farem aquesta foto, aquest vídeo, el que vulgueu, o si no us atreviu també podeu fer un àudio, vull dir que pot ser qualsevol cosa. I, bueno, intentarem fer amè, càlid, divertit, res d'actors, res de coses estranyes. No. Vull dir que heu de ser vosaltres, i una mica la idea és aquesta, que sigui divertit i real.
0: Per tant, a través del WhatsApp de la Ubica, a través de la pròpia plana web, del correu, de les xarxes socials, envieu un missatge, jo tinc una experiència divertida.
6: Bueno, que hi ha gent que és més avançada, i a lo millor ja diu, vale, doncs jo ho penjo ja directament al meu perfil, i ens pot etiquetar... Ens pot també mencionar amb el hashtag La Meva Arenys, que és el hashtag que hem fet servir també per la campanya, i llavors nosaltres ho rebotarem a tot arreu. Vull dir que això pels més experts, doncs també, no? Però normalment la gent es posa en contacte amb nosaltres i quedem. Vale, a més, ara tenim un micro a la Ubica.
0: Ah, sí? Heu comprat un micro?
6: Heu comprat un micro petit d'aquests ara tan moderns que, escolta'm,
0: ja
6: fem meravelles.
0: Tot, ja ho tenim tot. Escolta'm, què més? Va, campanya d'estiu. Què més esteu preparant?
6: Sí, llavors una mica això. Ja sabeu que l'estiu ara es volca, no? Tot el comerç es posa a gala, i també tenim, com sempre, les atraccions de l'Opoto, que es posaran a la part alta de la Riera, pels més petits. L'estiu és molt llarg, encara no tenim carrilet. Vam anar a parlar amb les Tanis a veure si tenim, però bueno, és complicat allò del carrilet, està clar que és una gestió complicada, i per tant la part lúdica seria les atraccions aquestes per grans i petits. Va. També és veritat que tenim la festa major, després també tindrem la fira i tot això fa que realment es reactivi i revivi molt, vull dir que va molt bé pel tema gent i pel tema clientela nova i diferent.
0: Dona una alegria especial, sí. les atraccions. Sí. Bueno, es posen allà, que els més petits hi van, que sempre és divertit.
6: Exacte, no? Molts avis també, que estan fent de cangurs, no?, a l'estiu, que també els dona una mica de vida. I després, després pràcticament a l'estiu no fem cap altra botiga al carrer perquè fa molta calor, sí, no? Ho havíem provat i tot, però sí que ens han demanat des de les botigues de fer com un fora stocks abans de que acaba totalment l'estiu, i estem pensant en el divendres, dia 4 de setembre,
0: sí,
6: de fer com un fora stocks, una botiga al carrer extra, abans de la de Nadal, que realment la fèiem des de Pasqua fins a Nadal, perquè també se'ns han associat que comencen a haver-hi diferents tipologies d'associats, gent que no té una botiga física.
0: Ah, d'acord.
6: Llavors, clar, una mica sí que va a les fires, que se'n fan moltes aquí a Arenys i tot, i també doncs estaria bé fer aquesta a final d'estiu, que també la gent que té producte, doncs les coses que li han sobrat les pot rebaixar, i estem parlant amb l'Ajuntament per poder-ho fer el divendres dia 4, que no crec que hi hagi

0: reactivi, i el que tenc, en té ganes, la veritat, és que, sí, és que triomfa, al final.
1: Bueno, al final es tracta de fer petites accions que, sumades, fan una acció molt gran i que, doncs, ajuden a que el comerç sigui visible, a que la gent s'acostumi i s'habitui a anar-hi, a que el tingui present en el radar, a la ment, no? És una, moltes vegades que parlem aquí, no? La publicitat o les campanyes, no? De què serveixen? Doncs serveixen perquè la gent et tingui allà i que quan et necessiti,
0: no?
1: Ostres, on puc anar a comprar-me un pantaló o un cinturó,
0: sí,
1: unes sabates?
0: Sí, perquè si no també et bombardegen d'altres bandes.
1: Clar.
0: Per tant, et ve a la ment també altres bandes. Després dius, ostres, doncs sí, aquí potser em puc comprar allò que realment necessito i no cal que n'hi agafi cotxe.
1: Sols, és igual, sí.
0: Ah, exacte, no sé per què ets d'anar a Mataró o ets d'anar a internet, total, no? Llavors, aquesta és la idea.
1: Sí, aquesta és una mica la qüestió, i en aquest sentit la Ubica fa molt bé aquesta feina d'anar fent allò, petites...
0: La gota.
1: Clar, petites accions que van sent persistent en el temps. Aquesta és la campanya d'estiu, un estiu que esperem que sigui molt positiu, com a mínim tan positiu com el de l'any passat, que la gent que ve, doncs, s'ho passi bé, gaudeixi, prengui coses a la riera, compri coses a les botigues, passegi i participi de les activitats culturals que s'organitzen.
0: Que n'hi ha moltes.
1: Que n'hi ha moltes.
0: I que... amb les festes majors, la pesta... Sí, vull dir, tots els comerços una mica ja van... També farem algun, segurament, de cara més a l'associat, algun concurs d'aparadors, o així, doncs una mica amb totes aquestes temàtiques, no? També per sempre anar incentivant-los i motivant-los, no? Perquè sabeu que també és una feina dura d'estar sempre darrere del taulell.
1: Sí.
0: I aguantar la gent, que a vegades també és educada i a vegades no tant, no?
1: Ara pregunta tonta. La bicicletada, això ho farem o no?
0: No,
1: de moment,
0: això no,
1: eh?
0: No, he vist que es feia una villa urbana.
1: Clar,
0: que
1: bueno, és que
0: ara...
1: algú n'havia parlat i dic, bueno, ho preguntaré per si les mosques.
0: Sí, no, la veritat és que això s'havia fet, bueno, ja fa molts anys que no ho fem, però és veritat que la logística, el que dèiem avui en dia, les assegurances i tot el papeleo i tot que es volia, era complicat. Sí. El que passa que, bueno, nosaltres sempre diem que això potser s'hauria d'organitzar des de més una entitat més pública o d'esports o el que sigui, no?
1: Bueno, de fet, la caminada la fa la Panemi, la milla aquesta urbana, i en tot cas, no, algú n'havia parlat, per això dic, hòstia, t'ho pregunto per si... Per
0: que s'ha recuperat, no? Que hi existia abans i
1: No, allò de la bicicleta, algú va dir alguna cosa que es volia fer o alguna així, però igual organitza... O
0: el
1: igual,
0: club ciclista deixar, o alguna així.
1: Escolta'm una cosa, va, recordem, el t'estem buscant, a través de les xarxes socials de la Ubica.
0: No escriure'ns.
1: Escriviu, expliqueu.
0: Podeu guanyar xecs regal per comprar a les botigues i podem passar una bona estona també.
1: Vinga. Doncs escolta'm, fem una cosa, ho anirem recordant. D'aquí un par de setmanes ho tornem a recordar.
0: T'ho ensenyarem i riurem.
1: I escoltem les primeres experiències, et sembla?
0: Perfecte.
1: Vinga, va. Mireia, moltíssimes gràcies per acompanyar. Que vagi molt bé. A reveure, molt bon dia. Ràdio Arenys.

Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.

0: Seguim endavant aquí des de Radio Arenys, com cada matí, i els dimecres cada 15 dies ens apropem al Centre d'Assistència Primària d'Arenys de Mar a través de l'Institut Català de Salut per divulgar, per conscienciar, per informar al voltant de situacions de la vida quotidiana que tenen una mirada sanitària i que doncs, bueno, podem vetllar perquè no sovintegin. Avui volem parlar de la son dels infants, coneixedors de que ara canviaran de rutina, començaran les vacances sempre és per relaxar-se, sempre és un moment de disbauxa, i moltes vegades aquesta disbauxa se centra i es focalitza no només en l'alimentació, sinó també en el canvi d'hàbits de son. En aquest sentit, avui volem parlar-la amb la pediatra, amb la Sònia Moretti, que és membre de l'equip d'atenció primària del CAP d'Arenys de Mar. Sònia, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
2: I moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres.
2: Parlem del son i parlem de dormir bé, sobretot als infants.

0: Perquè crec que és una etapa clau per tenir bons hàbits el resta de la vida, no?
1: Correcte, exacte. Cal tenir molt, molt present, no?, que el son no és simplement desconnectar, sinó que és un procés biològic actiu i que és imprescindible perquè tant el cervell com el cos doncs, recuperin i madurin, no? I en el cas que nosaltres estem tractant, no?, nens, adolescents, doncs tenir present que dormir és gairebé tan important com menjar o respirar.
0: Definim què és el son i exactament per què és tan important i què genera el nostre organisme?
1: Doncs mira, és molt important pel que comentàvem, no? Perquè no només passa una única cosa, sinó que durant el son han passat moltes. El nostre cervell s'organitza, consolida els aprenentatges que hem adquirit i la memòria, també regulem emocions, reforcem sistema immunitari, es secreta hormona de creixement, en el cas dels infants, i recuperem tant l'energia física com mental, no? També és important que mentre dormim s'alternen diferents fases diferents del son. Hi ha aquell son més profund, que és el que està molt relacionat amb la recuperació física, i el son REM, que és el que està més relacionat doncs, amb memòria, amb somnis i amb processament emocional.
0: Hi ha una màxima o hi ha una informació que alguna vegada hem donat, i és que el son és una mica com fer un reset al nostre cos, és a dir, serveix per que es pugui fer una posta a punt de totes les afectacions que hagi pogut tenir durant el dia i prepara el nostre organisme pel dia següent. És així?
1: Correcte, així és. Així és. Mm. Sobretot en els nens, però jo crec que ho podríem aplicar a qualsevol edat.
0: Hi ha un altre concepte important que m'agradaria definir, que és dormir bé. S'ha de dormir bé. No, és que no dorm bé. Dorm moltes hores, sobretot això es fa molt amb adults, però amb nanos també. Què és dormir bé?
1: Clar, el problema és aquest. Dormir bé no és dormir X hores, no? Aquestes hores de son que pot fer falta a un infant clavaria molt si parlem d'un neonat o d'un lactant petitó, si parlem d'un nen en edat escolar o d'un adolescent. Però dormir bé, l'important és no és dormir aquestes X hores, no?, de les que podem parlar estadísticament, sinó que també vol dir doncs, tenir un son de qualitat, que hi hagi una continuïtat, que sigui reparador i el que dèiem, que estigui adaptat a l'edat de cada infant, no? Potser un lactant petitó que es desperta bàsicament per menjar i poc més, pot dormir entre 14 i 17 hores al dia i aquest son serà més fragmentat. Un nen en edat escolar doncs, no és el mateix que un adult, no? Li fan falta més hores i per tant potser en parlem de 9-12 i en canvi un adolescent ja seria més semblant a nosaltres i parlaríem potser de 8-10 hores. Però un adolescent, per exemple, pot passar 9 hores al llit, no?, i estaria dins d'aquesta estadística. Però si es desperta moltes vegades, si va dormir molt tard, si utilitza pantalles fins l'últim moment, probablement no està descansant bé, no?, i això l'endemà doncs, hi haurà conseqüències.
0: Per tant, dormir bé no és un terme numèric, no?, de X números d'hores o X quantitat d'hores, sinó que inclou aquí un contingut qualitatiu.
1: Correcte, aquesta seria la idea, exacta. I també que aquest concepte és molt dinàmic i varia molt amb l'edat, no? Perquè un lactant molt petit es pot despertar moltes vegades, els pares no descansaran i tindran la sensació que potser el seu nadó tampoc descansa, però el nen l'endemà estarà fresc com una rosa. Aquest son fragmentat és normal per l'edat.
0: Quan estaves ara anomenant, no?, les etapes, no?, l'edat, no?, quan són nadons 17-20 hores, quan són més grans 10-12 i quan són adolescents unes 8-10, vale? Més o menys, eh? No sé si he fet alguna... m'he equivocat gaire.
1: Bueno, les del lactant potser sí que són més variables, 20 potser sí que seria una mica excessiu, podem trobar algun que ho faci, però solen ser més entre 14 i 17, però sí, anaves bé.
0: Llavors, quan més grans són i quan més responsabilitats tenen, més es belluguen, fan exercici, esport, no sé què, menys hores necessiten dormir o menys hores han de dormir.
1: Correcte, més hores van semblant a l'adult.
0: És peculiar, no? És a dir, sempre que ajuntem a dormir amb esforç físic, diguéssim, aniria al revés una mica.
1: Realment per això estàs parlant d'un nen més gran, no? Més semblant a l'adult i que té capacitat, no?, per estar més hores despert. És a dir, aquest nen tan petitó que no fa res però dorm tant és realment perquè té el que se'n diu unes finestres de son molt curtetes, és a dir, està una estoneta despert i al seu cap ja li fa falta aquest reset, no?, ja li cal descansar aquestes hores. I en canvi, una persona adulta, un adolescent, un nen gran, doncs està més preparat per tenir aquesta continuïtat i poder estar X hores despert.
0: Correcte. Has anomenat abans tres conceptes o quatre, crec que molt importants. Per una banda, l'hora d'anar a dormir, per l'altra banda, la presència d'elements tecnològics i per l'altra qüestió, bueno, això, el fet d'anar-se a dormir amb una hora o amb una altra, no? Les hores de son i la profunditat d'aquest son.
1: Ah, correcte, exacte. És a dir, els nens, que això també ho tenia... present per comentar, hem de pensar doncs, que els nadons dormen moltes hores, no? El que comentaven, en aquests períodes més curts, més fragmentats, aquest ritme circadià no està madur, no? Per tant, a vegades parlem d'aquests petitons que no diferencien el dia de la nit, no? I que el dia és com tot molt igual. I hi ha aquests despertars freqüents, sobretot per alimentació, no? Però que això és fisiològic. Clar, quan tenen ja entre els 2 i els 5 anys, aquest son es va consolidant, però encara mantenen aquesta migdiada. I a partir dels 6 anys és quan parlaries d'aquest son més madur, no?
0: Correcte.
1: I aquí és on, i en aquest son més consolidat, més estable a partir dels 6 anys, aquí és on veiem habitualment aquests problemes, no? Que comentaves, relacionats pues, amb rutines, no? Amb l'hora d'anar a dormir, amb un excés d'activitats o amb un excés de pantalles, no? Que això cada vegada ens hi trobem més.
0: Com s'educa això? És a dir, elements que s'han de tenir presents. S'ha de tenir una constància, una rutina molt marcada a l'hora d'anar a dormir? Tornem al paper que juguen les pantalles. Com es fa tot això?
1: L'important és, jo crec, tenir rutines des de molt petitons. De fet, és a dir, tot i que et comentava que els nens al principi no tenen aquest ritme circadià, tu marcar uns horaris, marcar unes rutines amb una certa flexibilitat ho pots fer des de ben petitons, no? De pràcticament des de que neixen. Però a partir dels 6-8 mesos és quan és molt important ja començar a adquirir aquestes rutines, no? És a dir, no podem anar a dormir un dia a les 8, l'altre a les 10 i l'altre a les 12 de la nit, perquè aquest nen té el seu rellotget intern que el que fa és que té una hora del despertar també, no? Si anem a dormir tard i ens llevem a la mateixa hora, al final l'únic que fem és que aquest nen dorm menys hores, per tant anem sobrecansats.
0: Per tant, és important que s'estableixi, no?, una hora d'anar a dormir i que es respecti el màxim que pugui. I ara introdueixo aquí una variable, i és ara som a l'estiu, els nanos variaran els horaris, nosaltres també, probablement durant algunes setmanes marxarem de vacances i també d'alguna manera doncs, farem que això, que els horaris siguin més flexibles. És compatible amb aquesta higiene del son que feies tu referència?
1: Si ho fem bé, és totalment compatible. Potser seria més excepcional en nens més petitons, no? Que a vegades aquest canvi, aquesta adaptació ens pot costar més. Per tant, sabem que si és un nen que ha de fer una migdiada i avui estem passant el dia fora i no la farà o no la farà de la qualitat que la fa habitualment o en el seu entorn, doncs sabem que potser ens espera una nit més moguda, no? I som els pares els que hem de valorar si som capaços d'assumir-ho o no per saber doncs, si sortim o no sortim. En nens més grans, doncs aquest canvi sol ser més fàcil. Pot costar una miqueta, ja no tant l'adaptació ara a l'estiu i aquest canvi d'horari, sinó més aviat quan tornem a escola, no? Que a vegades doncs, aquest canvi l'hem de tornar a fer més gradual. Si a l'estiu hem estat anant a dormir a les 10 de la nit, comencem l'escola i hem d'estar dormint a les 8 o a les 9, doncs saber que no podrem passar d'un dia per l'altre a avançar doncs, una hora o dues hores l'hora d'anar a dormir, sinó que igual durant diversos dies abans de començar l'escola, un quart d'hora, 20 minuts abans, anar avançant cada dia perquè aquest rellotge intern torni una miqueta a lloc.
0: I en els adolescents, perquè clar, ara aquesta és una altra lliga, és a dir, els adolescents que, bueno, els encanta anar-se'n a dormir tard, que s'estan pendents del WhatsApp, del YouTube, de la xarxa social, que es posen al llit i s'aixequen i van i venen, com ho fem tot això?
1: A l'adolescent aquí hi ha un canvi biològic molt important, val? Perquè ja no és tot l'entorn, no? El que comentaves, que això també, però ja d'entrada el rellotge intern que té l'adolescent es desplaça, val? I aquest adolescent sempre tindrà tendència a dormir-se més tard i llevar-se més tard. Problema que els horaris escolars doncs, continuen sent els mateixos, no? Continuen sent molt matiners i, per tant, costa a vegades que s'adapti aquest rellotge intern seu. Llavors, amb ells és on és més complicat, però és on és encara més important aquests hàbits, no? Per aquest problema que dèiem també, pantalles, no? Per exemple, clar, són nens que potser doncs, consulten mòbil, tablet, veuen televisió, qualsevol cosa abans d'anar a dormir. Una de les principals pautes d'higiene del son és, com a mínim, la hora, dues hores abans d'anar a dormir, zero pantalles. I això, a vegades, doncs, a aquesta edat és complicat.
0: Per tant, educar-los des de petits, que s'acostumin i confiar en que passarà la tempesta d'alguna. No es pot fer molt més.
1: Correcte. I si al cap de setmana o en períodes de vacances escolar doncs, hem de permetre que aquest rellotge intern seu funcioni i que se'n vagin a dormir i es llevin més tard, doncs no hi hauria problema.
0: Com detectem i què ens pot fer sospitar que l'infant i l'adolescent no estan dormint bé, no tenen una bona qualitat del son?
1: El que és molt important és diferenciar una dificultat puntual, que això pot ser normal i ens ho podem trobar en moltes ocasions, del que és un trastorn persistent. No? Habitualment, el que ens ha de fer plantejar, que hem de consultar, és que hi hagi molta dificultat per agafar el son, que sempre primer doncs, hi haurà una anamnesi, no? I mirarem tot el tema higiene del son, però és un dels motius que hauria de motivar les famílies a consultar. despertars constants, tot i que això també és una miqueta variable, no? És a dir, potser un nen de 10 anys que es desperti de forma constant haurem de buscar si hi ha un transfons darrere, en canvi, si té 3 mesos i es desperta cada 2 hores, doncs ho assumirem com a normal, no? Mm. Sí. Roncs intensos, és a dir, no és el mateix un nen que ronca una miqueta segons la posició o en un moment en què està molt refredat a ple hivern d'un nen que ronca de forma intensa tot l'any, o inclús si preguntes als pares que fan pauses respiratòries, no? Durant períodes curts de temps, que poden ser 5 o 10 segons, deixen de respirar i després tornen a respirar amb normalitat. Mm. Somnolència diurna, que no percebem que de nit no descansin bé, però després aquest nen de dia no rendeix, va molt cansat. Un nen més petit, que potser no ho pot explicar igual, que tingui una irritabilitat persistent, o en nens i escolars o adolescents, que hi hagi un baix rendiment escolar. Qualsevol cosa d'aquestes, qualsevol problema que perllongui en el temps i que afecti la vida escolar, familiar o emocional, doncs hauria de ser motiu de consulta.
0: Com s'actua? És a dir, motiu de consulta. Pediatre, metge de família, anar al CAP i exposar el que nosaltres hem vist, no?
1: Segons l'edat, exacte. Nosaltres a pediatria habitualment visitem els infants fins que tenen 14 anys. Per tant, si parlem d'un infant de fins a 14, doncs seria una consulta amb el pediatre. Si fossin a partir de 15, doncs sí que ja seria amb el seu metge de família. I el que dèiem, no sempre que es consulta implica que realment hi hagi un problema al darrere. És a dir, que nosaltres aquí fem una primera valoració, fem una anamnesi, explorem i mirem si realment és algú puntual o alguna cosa que haguem de tractar. També és cert que en la majoria de casos, fent uns bons hàbits d'higiene del son, aquest problema resol. Rarament hi ha una patologia al darrere.
0: Per tant, davant d'un nano que va dormint, pregunta, la migdiada és normal o la migdiada significa alguna cosa? Ho dic perquè en d'altres llocs del món i en alguns conceptes, en algunes famílies, la migdiada és inexistent i, en canvi, aquí estem avesats amb ella.
1: Correcte. També són hàbits una miqueta culturals, no? I el que deies, depèn del país, de la localització. En principi, la migdiada es considera que pot ser normal fins als 4-5 anys. Sí que és cert que quan escolaritzem, normalment quan començaven escola a I3, a infantil 3, ja la perdien. Ara és cert que la majoria d'escoles ja veuen que és necessària i a infantil els nens continuen dormint. I és a infantil 4, és a dir, al voltant dels 4 anys, quan escola es deixa de fer. Però molts d'aquests nens encara li fa falta i veiem que al cap de setmana o en vacances la continuen fent. Però és un concepte com a tal que és necessari fins a aquesta edat. De fet, hi ha nens que la perden abans i van sobrecansats i no seria aconsellable perdre-la abans, però més enllà d'això no seria necessari i dependria més doncs, de tota la rutina i l'entorn familiar.
0: I un altre element que tampoc no tenim molt present, que és el llit. Hem parlat de les pantalles, però el llit, el matalàs, el coixí, al final són elements que també són importants i que moltes vegades no tenim del tot present.
1: Correcte, és a dir, per afavorir un bon descans, un dels punts claus és l'entorn, no? És a dir, el que comentaves, tant el matalàs, com el llit, com el coixí, com la il·luminació que pugui entrar dins de l'habitació, la temperatura d'aquesta habitació, sobretot amb nadons. Potser els nens grans també, però els nadons són els que més noten aquests canvis. Mm. I també seria un fet important a tenir en compte.
0: Com s'educa en bons hàbits d'higiene del son? Com ho fem?
1: Doncs serien, bàsicament, totes aquelles rutines que ens afavoreixen aquest dormir bé, no? A nivell de recomanacions pràctiques, doncs el que comentàvem, mantenir uns horaris regulars. Evidentment, pot haver una flexibilitat de cara al cap de setmana, a les vacances, algun dia puntual, però que de forma global hi hagués un horari regular per a aquests nens. Una rutina tranquil·la abans d'anar a dormir, és a dir, si el que estem és fent esport o jugant a futbol fins a l'hora que hem d'anar a dormir, és molt difícil que en aquell moment estiguem preparats per relaxar-nos i dormir. Va? Llavors, si hi ha una rutina tranquil·la una estona abans, no? Que en els més petitons, doncs, què fem? Rentar dents, posar el pijama, fer una hora del compte, llum fluixa... Doncs tot això també ens ajudaria. El que havíem comentat, evitar pantalles, com a mínim aquesta hora o 2 hores abans d'anar a dormir. Afavorir activitat física durant el dia, exposició solar i activitat física, però parlem més de matí, migdia, primera hora de la tarda, també. Mm-hmm. Els sopars que no siguin copiosos, no? Que sigui alguna cosa més suau, que potser en infants no ho veiem tant, però de cara als adults i als adolescents sí que ens hi podem trobar. I també justament el que parlàvem ara, no? De crear un ambient que sigui adequat, que sigui un ambient fosc, que estigui tranquil, que estigui fresc, que no hi hagi soroll, que l'entorn per dormir sigui l'adequat, no? Que el matalàs sigui com toca, el coixí també. Infants menors de 2 anys, per exemple, intentar que no utilitzin coixí, no? Com a mesura de seguretat, perquè no pugui haver una mort sobtada. Vull dir, tots aquests factors serien influenciables.
0: Correcte.
1: I el que és molt important, també, perdona, en nens més petits, és que l'infant associï que aquest espai de descans és un espai segur. vale? Que no estigui associat amb càstigs, amb discussions, que això ens ho trobem molt a l'infant que ha dormit a l'habitació dels pares i que el vols passar a una habitació pròpia o amb el germà. Val? Per tant, és molt important, doncs, si volem canviar-lo d'habitació, anem allà durant el dia, juguem allà plegats, que hi vegi com un ambient tranquil. Volem que dormi en aquell llit, en aquell bressol de nit, fem la migdiada allà, no? Vull dir que primer associï altres coses i que sobretot que mai sigui doncs, castigat a l'habitació, castigat al teu llit, castigat aquí sol, perquè llavors associem que aquell ambient no és de descans, no és segur ni és tranquil. Clar. I sobretot tenir en compte que els adults som un model, que si a casa hi ha horaris desordenats, si a casa hi ha pantalles fins tard, doncs serà molt difícil aquests bons hàbits crear-los en els infants.
0: Mm. Ara m'has fet pensar un parell de preguntes d'aquelles típiques, bueno, no sé si són molt típiques, però sí que sí. Bueno, primer, els nens que, infants, nadons, que se'ls ha portat al llit dels pares i que de sobte, després de fins i tot un any i més de dormir al llit dels pares, pretens portar-los a la seva habitació i et diuen que pugis aquí i ballis, que ells volen seguir estant al mig. Això, no? Aquesta mecànica que tu explicaves de que relacionin la seva habitació amb un entorn relaxat i divertit.
1: Clar, això dependrà molt també de l'edat de cada infant, no? Les eines que tu puguis utilitzar. Clar, si és un lactant de 6 mesos, en el moment, clar, també cal tenir present que l'OMS el que aconsella i l'Associació Espanyola de Pediatria és que l'infant dormi amb els pares mínim els primers 6 mesos dins de la mateixa habitació i a poder ser els primers 12. Val? Però llavors, en el moment en què nosaltres, com a família, decidim que ens convé fer aquest canvi, clar, dependrà molt de l'edat de l'infant. Si té 6 mesos, doncs òbviament no podrà raonar amb ell, no? Per tant, hi haurà unes eines per fer aquest canvi. Si igual estàs fent aquest canvi en 2 o fins i tot en 3 anys, és un infant amb el que pots raonar, no? Llavors hi ha altres eines que t'ajuden més, el que dèiem, treballar el jugar en aquell espai, doncs igual que pugui triar els llençols, que pugui triar la llumeta que tindrà la tauleta de nit, tot el que el faci partícip d'aquest canvi, doncs segurament farà que s'hi adapti molt millor.
0: La segona, jo he conegut, i això jo he conegut gent que ho ha fet servir, i és l'element màgic del cotxe. El nen no s'adorm, el puntes al cotxe, comences a donar voltes i al final cau grogui a la cadireta del seguit del darrere.
1: Això no deixa de ser el que se'n parla, no, d'una associació o un recolzament del son. És a dir, igual que el nen que s'adorm al pit o igual el nen que s'adorm en porteig o passejant amb braços dels pares. El que passa que moltes vegades, quan s'ha dormit d'aquesta manera, si hi ha un despertar, et reclamarà la mateixa ajuda per tornar-se a dormir. Per tant, això pot ser un arma de doble filo, no? Si ens ajuda la primera, podem fer el traspàs al seu llit o al seu espai de descans i dorm tota la nit, doncs endavant. Clar, si cada vegada que es desperti hem de sortir a voltar amb el cotxe, doncs igual la família haurà de valorar qui li interessa més.
0: Clar. I finalment, i aquí ja tu mateixa, eh? Jo te la faig i tu ja aviam què em dius. Una de les coses que ara ja no sé si es fa tant, però abans sí que es feia molt i alguns, bueno, encara corre per casa, era clar, el que et deia és que la família havia quedat embarassada, t'anaves corrents a la llibreria, et compraves el mètode Estivill. Què?
1: Tot això són recomanacions i jo personalment no puc dir que el mètode Estivill no funcioni. El que passa que, clar, vull dir, hi ha unes conseqüències, no? I això cada vegada està més estudiat, hi ha estudis psicològics al darrere i es veu que el mètode Estivill doncs, a vegades també ha pogut provocar algun problema afectiu, no? Més endavant. Llavors, a part del mètode Estivill famós de fa uns anys, doncs ara n'hi ha altres, no? Que personalment considero que potser són més respectuosos i són els que nosaltres empleem aquí a la consulta.
0: Per tant, davant de qualsevol dubte, davant de qualsevol situació que us pugui resultar estranya, davant de que l'infant, el nano, el nadó, l'adolescent no dormi o creieu que no pugui dormir adequadament, anar al metge, al pediatre o al metge de família i fer la consulta. És la millor recomanació, no?
1: Correcte. Aquí estarem per resoldre qualsevol dubte. En infants ho veiem molt durant les revisions, però si hi ha qualsevol consulta fora d'aquestes dates, doncs evidentment també poden agafar cita amb nosaltres i els ajudarem a valorar-ho.
0: Doncs això és el que farem. Sònia Moretti, pediatra de l'equip d'atenció primària del CAP d'Arenys de Mar. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
1: A vosaltres. Moltes gràcies. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Doncs ja ho sabeu, eh? Lo d'anar corrents a la llibreria a comprar el mètode Estivill fa uns anys sí, però ara ja... Ara ja no tant. Ja no. Hi ha altres alternatives. El mètode Estivill que no feia servir l'Estivill. Però bueno, en tot cas... Bé, ja ho comentarem, això. Ara, en 30 segons, arribarem a les 10 en punt del matí. A les 10 sentirem les notícies de la xarxa, tot el que estigui passant al llarg del dia. Teníem els Mossos amb un operatiu per, amb la Guàrdia Civil, de coses de, falsejades i tal. Veurem si van per aquí els informatius. I després, tot just després, reprenem la segona hora de programa fent entrevista amb en Ramon Vinyes. No marxeu, perquè tenim moltes coses a dir abans de les 11.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Pendents avui de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. I els Mossos d'Esquadra han desplegat conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació, l'emmagatzematge i la distribució de productes falsificats. L'actuació ha començat a primera hora i s'estan fent entrades en diversos municipis, també fora de Tarragona, com pot ser Badalona. No es descarta que hi hagi diversos detinguts al llarg del matí. I un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís a les 9 per un foc en una parcel·la situada al camí dels Campassos. El foc afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit el foc i durant la inspecció de la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. Des del Sindicat de Metges Catalunya apel·len directament al president de la Generalitat per donar sortida a un conflicte del que diuen s'ha desentès la Conselleria de Salut. Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya, n'ha parlat avui a la xarxa.
5: Sembla palès que la Conselleria de Salut s'ha esborrat del mapa en aquesta reivindicació, en aquesta negociació. De fet, la diferència entre tenir consellera i no tenir-la en els darrers mesos no hi ha cap mena de diferència, i per tant, com que estem parlant d'un dels pilars de la societat del benestar, entenem que és una responsabilitat de tot el govern encapçalat pel seu president, i per tant a ell li pertoca donar sortida a aquest conflicte.
4: És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i també reclamar un conveni propi. I l'Agència Catalana de l'Aigua ha multat l'Ajuntament de Cubelles amb 2.000 euros per diversos vessaments de microgranulat de cautxú procedent del camp de futbol municipal a la platja de la Mota de Sant Pere entre el 2023 i 2024. L'AGA considera que els abocaments que es produïen durant episodis de pluja intensa suposen un risc per al medi marí i reclama mesures per evitar-ne la continuïtat. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta continua tallant un carril sentit Girona, a banda també diversos accidents. Per una banda, a l'A2, a Vilassana, direcció Lleida, també un altre a l'A27, a Villalonga del Camp, i un tercer a la B23, a Molins de Rei.
3: Notícies en xarxa.
6: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
7: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
6: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
7: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
6: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
7: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
6: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
8: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgros Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
9: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
8: AXA Capgros Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
10: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, Fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
11: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
12: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
13: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
14: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
13: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
14: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
15: L'agenda. La vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
16: Ràdio Arenys.

0: Vinga, va, segona hora de programa. 10, perdó, sí, 10 i 7 minuts del matí. Som a Ràdio Arenys. Ramon Vinyes, bon dia, benvingut.
1: Hola, molt bon dia.
0: Dimecres ens agrada conversar, dialogar amb els representants polítics de la nostra vila. Cíclicament ho fem per un ordre aleatori, no? No sé si me'l vaig inventar un dia. I bueno, anem fent. I avui és el torn del PSC, del Partit dels Socialistes, que per ser Ramon, ja sabem, bueno, ja sabíem que no repetiries.
1: Sí.
0: El que no sabíem, sí. I de fet, hi havia gent que no s'ho creia. I el que no sabíem era qui et substituiria, i ara ja sabem qui substituiria.
1: Sí, sí, sí. Jo, de fet, ja estava, no diré jubilat, ara sí que estic jubilat de la feina, però estava jubilat de la política. I vaig venir, i ho vaig dir, ho torno a repetir, perquè en Salvador Illa em va dir si volia presentar-me en una reunió que vaig tenir amb ell al Parlament de Catalunya, i, bueno, doncs, i a partir d'aquí va venir el tema. Bueno, i ara ja toca, ja he complert el millor possible aquests anys, acabaré el mandat també, i ara doncs ja hi ha un substitut. L'assemblea va decidir doncs que seria en David Ramírez, i ha estat ja ratificat pel Consell Nacional aquesta setmana passada a Terrassa, i per tant, doncs, endavant. Jo ajudaré en David tot el que pugui, tot el que calgui, tot el que em demani, i són altres temps, són altres temps.
0: I com queda mans, com queda el Partit dels Socialistes Arenys?
1: Bueno, s'haurà de reorganitzar una mica, però, bueno, escolta'm, Arenys de Mar hi ha una llarga història del partit, i fora d'Arenys de Mar una història centenària. Per tant, doncs, escolta'm, anirà continuant, a vegades més bé, a vegades més malament, a vegades més gent, menys gent, i, escolta'm, són, amb els temps que hi ha, s'ha d'anar navegant.
0: I què farà en Ramon Vinyes?
1: En Ramon Vinyes es jubila de la política en primera línia, però no amb inquietuds, no diré polítiques, però inquietuds socials sí, en tinc, i per tant aniré treballant amb tot el que pugui, doncs, pel benestar dels conciutadans, pel benestar i pel futur dels conciutadans, sobretot de la gent que tenen més dificultats. Aquest sí que, amb el temps que pugui, sí que a veure si puc, doncs, allò, donar un cop de mà a qui més ho necessiti.
0: I si ara ve l'Illa i et diu, mira, amb el merder que tinc amb els professors, amb els metges, amb els agents rurals, amb els Mossos, per què no vens aquí i em dones un cop de mà?
1: No crec que estigui tan mal assessorat. No? Aquest és el meu compromís, i aquest és el... Això és el que faré.
0: I Arenys, com el veu?
1: Arenys, jo trobo
0: que... perquè estem en un any, sí. ara ja...
1: Sí, mira, jo... Saps què passa? Arenys, encara no hem entrat al segle XXI. Hòstia. O sigui, estem fent el que es feia... Jo recordo haver-hi una època que es van trencar motllos. Uh-huh. Recordo l'època que en Santi Fontbona va ser regidor de Cultura. Va canviar tota la manera d'enfocar la cultura de la vila. Bueno, i qui dic això, dic amb molts altres elements. Hi ha hagut vegades que s'han trencat molts motlles i s'ha entrat en una nova realitat. Ara el que fem és, doncs, i veig des de temps ençà, a veure, què podem fer per contentar el més immediat? Què és el que podem fer per contentar el més... No tenim projectes a futur, a llarg termini. Ja no que puguin il·lusionar, o sigui, projectes de futur... termini de poble, i ens dediquem a... Si fèiem una orquestra, en farem dos. Si en fèiem dos, en farem tres. Bueno, doncs mira, és una opció, està molt bé, però potser hem de pensar en algun element més renovador, més que engresqui més gent, que Arenys de Mar ha crescut, i ha crescut amb molta gent que ha vingut de fora, i tot això s'ha de tenir en compte, que estem creant diferències entre la gent d'Arenys de Mar, i això preocupa. No ens hem adaptat a una administració del segle XXI, uh-huh. no teníem una mobilitat doncs adequada avui en dia, no és que no tenim, ja no l'aparcament, sinó la mobilitat costa moltíssim. Anar pel poble a peu i en bicicleta. Vull dir, tenim problemes. I això, doncs, anem fent, saps? Anem fent, anem mirant cap a una altra banda i escolta'm, anem a arreglar els problemes més immediats de la gent. Anem a arreglar, doncs, ara farem una festeta, ara farem una altra festa, ara, bueno, doncs sí, per què no? Ara farem uns croissants amb xocolata i això queda molt bé. Jo no dic que no s'hagi de fer. No, no, si està molt bé. Però que no ens podem quedar aquí. Hem de pensar en el futur. I en el futur, doncs, amb un objectiu del 2040-2050. Uh-huh. I crec que això no es fa. I no es fa perquè no hi ha capacitat. El gran talent està amagat. I el gran talent, no dic dels regidors, però els regidors haurien d'agafar gent amb talent, que n'hi ha Arenys de Mar, molt, i que diguin, escolta'm, com ho veieu? Què penseu? Com s'hauria de fer? Cap on t'haurien d'anar? I a partir d'aquí, amb un objectiu consensuat en totes les forces polítiques, anar cap a aquell objectiu. I penso que no, que ens hem dedicat a satisfer el curt termini. I el llarg termini, escolta'm, aquí.
0: Mira,
1: o sigui, amb la gent d'Arenys de Mar no hauríem fet, perdó, amb els que dirigeixen Arenys de Mar, no hauríem fet la Sagrada Família, ja t'ho dic jo.
0: Bueno, si no hem fet ni una punyetera biblioteca encara. Bueno, no hem estat capaços de fer... Perdó, per lo de punyetera, no, ho sento, m'ha sortit així, ha sigut automàtic, però no hem estat capaços de fer un edifici d'obres bàsic d'obra civil?
1: Sí, sí. Sí, és una mica... I a vegades... I a més, saps el que em preocupa? És que dius, quina és la causa? Anem realment a descobrir la causa. I això no es fa, no es fa, perquè segurament hi haurien responsabilitats. I aquí més val amagar el cap sota l'ala i dir... Hi ha responsabilitats. A veure, hem dit què és el que va fer el projecte? Doncs anem a parlar amb el projecte i dir, escolta'm, tu tens responsabilitats aquí, eh? A veure, aclarim-ho. No, escolta'm, queda tapat. Aquí he vist grans casos que van sortir en portada, com el tema de la llum del xifrer.
0: Per exemple.
1: I com ha acabat això? Com ha acabat? Doncs qui diu això diu altres casos. És igual, tornem passant, vinga, va. Anem tirant endavant, anem tapant les coses i no passa res.
0: Hi ha casos... Jo em posaré un parell de flagrants, en aquest sentit, però vull dir que van una mica a la línia... I no sé si és culpa de qui governa, de qui fa oposició, de qui governa i de qui fa oposició. Per exemple, passo de la Nacional del Rial de Pau Cots, del Rial de Bareu, que es fan dues etapes. És a dir, primer fa una empresa, després la farà una altra, primer es fa abans de l'estiu i l'altra es fa l'any vinent. No té sentit, no té sentit. Això es comença, s'acaba, ho fa la mateixa empresa i després paga qui paga, però es fa de principi a final. L'Ajuntament està sense adaptar. Ningú es planteja portar l'Ajuntament a una altra banda, seguint tenint problemes. Ara es veu que ja igual sí posen un ascensor per la zona de no sé què, però seguim tenint un Ajuntament petit on no s'hi pot cabre i poc pràctic. Seguim sense tenir un pla d'equipaments. Què posarem a la biblioteca quan marxi? Què posarem aquí al Calissei si és que hi hem de posar alguna cosa nova? Tenim un problema amb la clavegueram. Els carrers s'enfonsen literalment i no ho arreglem tampoc. És a dir, al final hi ha grans coses, però això ja fa 20 anys que estem enrere d'aquestes coses.
1: Jo diria...
0: El pas per a Nacional no, per tot l'altre.
1: Jo podria parlar de tots aquests temes llarg, podria comentar-ho llarg. I qui té responsabilitat és qui governa. Perquè jo des de l'oposició ho he anat dient moltes vegades. Com podem anar col·locant gent al xifrer si no té una sortida d'emergència? Ja no l'accessibilitat, però si un edifici públic no té sortida d'emergència, com podem estar posant-hi gent? L'Ajuntament hauria de ser accessible. Però això és un cas ja que clama el cel, per no parlar dels carrers. Tot això n'hem anat parlant. El que passa que fas projectes, el projecte del clavegueram, se n'han fet dos. Dos s'han encarregat projectes de tot el poble. Dos hem pagat. Bueno, ja està feta la primera fase. Després cal posar-ho en marxa, això d'aquí. Val? Aleshores, hi ha mandats que s'han arreglat més clavegueres i mandat que s'han arreglat menys clavegueres. O mandat que no s'ha fet ni una sola claveguera. Perquè sempre llueix més a la part de fora que no pas la part de sota. Aquí cadascú sap quantes clavegueres ha fet i els diners que s'han gastat en arreglar el que està sota, però que no es veu, ara queda molt més bé. Ara es canviarà d'aquí un temps, sembla ser, les rajoles d'aquí al Calissai fins
0: en amunt.
1: Val. Però s'arreglarà el sota? Que jo sàpiga, no. El projecte no inclou canviar clavegram, que des del Calissai fins a la Nacional 2, diguem-ho així, allà s'ha canviat la claveguera i l'aigua. Cap a dalt només serà, i està bé que es faci, que funcionin les rajoles, que no vagin movent-se. Però, clar, ja que ho fas, canviem també el clavegram. Després ens queixem que si plou, que si arriba les aigües a les cases quan plou, que si salten les tapes... Bueno, mira, és... Jo crec que cada mandat, cadascú ho digui el seu. I després, si els mandats poguessin ser de 6 anys, però clar, això ja no és un tema nostre. Entenc jo, que 4 anys a vegades queda...
0: És molt curt.
1: A vegades queda curt. I altres, doncs... Sí. Tu has de complir. Ara, també hi ha una altra cosa. Tothom ha de dir el que ha fet. I aquí també li diria... Senyor Forç, vostè, quan acabi aquest mandat, serà l'alcalde, la persona que haurà estat més temps alcalde d'Arenys de Mar.
0: Ah, sí?
1: En temps de la democràcia, sí.
0: Sí, clar. Comptat, clar.
1: És el que haurà estat. Per tant, tots tenim una responsabilitat. Ara, qui ha estat més és el que també en té més. El qui té majoria absoluta, que és una cosa que no havia passat mai, en té moltíssima més. Perquè pot fer i desfer sense les limitacions d'un company de viatge que diu, no, per aquí no, has d'anar per allà. Per tant, jo crec que el senyor Forç és la persona que haurà estat més temps alcalde i la persona que té la majoria absoluta, jo crec que té molta més responsabilitats que qualsevol dels altres alcaldes que han passat per Arenys de Mar. I que tots en tenen, naturalment.
0: Però estem en un pla econòmic financer. Això...
1: Sí, això és l'excusa perfecta. Això és l'excusa perfecta. Vull dir, estem en un pla econòmic. Quan volem, ens saltem les normatives. Quan volem, no ens les saltem. O sigui, amb el tema de personal, també la normativa diu no es pot petar la massa salarial. Bé, això ho diu la normativa, no ens l'hem inventat. Però això, cada any, es peta la massa salarial. I aquí no hi ha cap reparo. Bé, doncs, molt bé. Estem amb un pla econòmic financer. Fantàstic. Què vol dir això? Per incomplir la regla de la despesa. Molt bé. Tens 2 anys per posar-te tot. El primer any pots gastar el que vulguis. I el segon, que és el que estem, has de gastar...
0: Una mica
1: que, per tornar en el límit. Però això ja ho sabíem. El primer any que vam petar la regla de la despesa no va ser per les clarisses. O sigui, és que diguem que les clarisses ha fet que petéssim la regla de la despesa. No, perquè les clarisses, si no es va fer res aquell any, el 2024, no es va fer res de les clarisses. Per tant, les clarisses no va petar la regla de la despesa. Què va fer? Que va gastar més el govern. Per exemple, en què? Comprant els patis del Caçà, per exemple. Clar, després ens lamentem. O impactar la regla de la despesa. Sí, potser no era el moment que havies de comprar els patis. Sobretot no sabent el que havies de fer. Perquè havies de fer una piscina i havies de fer un camp de futbol i ara és mig camp de futbol un raconet i una mica d'aparcament amb l'altre. Perquè, esclar, si no queda molt lleig... haver pagat la regla de la despesa i que no...
0: No hi hagi res.
1: I que no hi hagi res. Clar, un pla econòmic financer, si no el compleixes, què passa? Doncs si és per temes de regla de la despesa, n'has de fer un altre. Bueno, aquest seria el gran problema, eh? N'has de fer un altre. N'has de fer un altre. Bueno, pues, estem disposats. Jo, per exemple, si es peta el pla econòmic financer per la regla de la despesa, però són per necessitats d'Arenys de Mar, seré jo el primer que diré, saltem-nos la normativa. El primer, ara, si és per gastar, tornem-hi,
0: amb
1: xocolata i croissants, jo diré, no, per això no. I que torno a dir, està molt bé la xocolata i croissants. No dic que no, però no. Perquè, entre altres coses, quan estàs en un pla econòmic financer, i això hauria de tenir en compte el govern, tu no pots crear empreses públiques quan estàs en un pla econòmic financer. Aquí podíem haver creat l'empresa de l'aigua i no es pot crear perquè estem en un pla econòmic financer. L'any que ve, si hem sortit del pla econòmic, sí que podríem crear una empresa pública. Però com que ens hem anat amb aquest miratge de que, fixi's vostè, volem la gestió municipal de l'aigua, que ja és municipal, passa que el porta una empresa, que es diu Sorea, però és municipal, la volem, ho diem, perquè ho faci Arenys de Munt. No nosaltres, Arenys de Munt. Però això... això se li diu... gestió municipal directa? Això se li diu enredar la gent. Bueno, ara Arenys de Munt ja han vist de que poden tenir un problema de gestió perquè ells...
0: clar, una cosa és el meu i després el teu...
1: la xarxa d'Arenys de Mar amb el personal que tenen i bueno, ja ho veuen que qui manarà en aquella empresa, bueno, qui prendrà decisions, ells, nosaltres, bueno, com es munta això? I ara doncs estem intentant inventar alguna cosa, quan potser el més correcte hauria sigut dir, doncs hem de crear una empresa pública. Després discutim si ha d'haver-hi capital mig, privat, públic, una part política i una part tècnica. Bueno, discutim-ho, però no, hem estat enredant-nos, alguns jo crec que voluntàriament, amb mitja mentida. Bueno, me'n vaig d'un lloc a un altre,
0: sí, sí,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: Jo entenc que és difícil seguir, perquè me'n vaig.
0: L'altre dia preguntava, jo, perquè no en fem una nostra d'empresa pública i on t'hi puguem posar fins i tot més coses. Hi ha alguna formació política que demana recuperar la zona blava i que sigui municipal, i això podria ser gestionat perfectament per una empresa pública.
1: Sí. O, per exemple, es va parlar al pavelló. Jo crec que no. Jo crec que... O sigui, jo crec que el que seria el pavelló l'ha de gestionar l'Ajuntament. Ara, la piscina, jo no ho tinc clar que l'Ajuntament ha de gestionar la piscina. Però bueno, escolta'm, en tot cas hauria de ser una empresa. Però clar, si estem en un pla econòmic, no podem crear una empresa pública. Doncs es tracta de tenir clar això. Com hem de fer-ho? Hem de patar la regla de la despesa? Bueno, escolta'm, si és per uns motius de necessitat, si és per unes obres importants, si és per una despesa... Escolta'm, nosaltres serem els primers que direm endavant, perquè es pot justificar. Ara, si no és per això, té uns inconvenients. Per exemple, doncs el crear una empresa pública, que en el cas de l'aigua penso que seria el que més començaria lligant. Però bueno, escolta, mentrestant, anem fent. Jo dic que hem de preparar l'Arenys del 2040, però si no som capaços de preparar l'Arenys del 2027...
0: Sí. Per cert, t'ha parlat de petar-se la massa salarial. L'altre dia, no sé, algun lloc vaig llegir, no sé si es va dir al ple o alguna cosa, que resulta que el 20% de la plantilla de l'Ajuntament cobra per sobre del que hauria de cobrar. No sé si ho ha pogut llegir, això, també.
1: Sí, sí, sí, es va dir en un ple. Jo penso que té una facilitat de parlar aquest govern quan les coses encara no estan fetes que se'ls hi va en contra. O sigui, té una facilitat de... tu digues. O sigui, hi ha una incontinència verbal quan encara les coses no estan. Ja no dic necessitat de parlar, ni necessitat de sortir en totes les fotos, que hi ha que ha de sortir en totes les fotos en aquest món. Bueno, mira, doncs què hi farem? Però en aquest cas, si encara no tens feta la valoració, si encara no la tens feta, ni parlada, ni pactada, ni treballada realment amb tots els agents, no comencis a dir xifres que se't tiraran en contra. Perquè aquest 20% acabarà... no acabarà 20%. O sigui, ho varen dir, el 20% estan cobrant més. Això acabarà? Miri, si és un 5%, si és un 5%, ja serà molt. Aleshores, quan això passi, direm, que com ho feien vostès, les valoracions? Tiraven una moneda a l'aire i aquest li toca, aquest no li toca. Per tant, no diguis les coses fins que no estigui tot una mica tancat, perquè això crees una pressió amb els treballadors, crees una pressió dels mitjans de comunicació que diran, escolti, aquí hi ha gent que estan treballant i vivint de la bicoca. Per tant, això és que no serà... acabarà sent, si va tot molt.
0: Càrrecs concrets o punts...
1: Un 5%, molt. Però per què vas dient aquestes coses? I li dic un que ha patit valoracions i que ha estat a darrere, fins que no ho tens lligat una mica, tu no facis. I que es facin en sèrio, que es facin bé. Però, clar, ja provoca molta sorpresa que no tenim l'organigrama. L'organigrama municipal no s'ha aprovat. Com podem valorar si no tenim l'organigrama? L'organigrama depèn de qui mana, i això s'ha de provar. Bueno, pues, ells deuen tenir un organigrama, entenc, perquè si no tenen l'organigrama, malament. Però això hauria de ser primera cosa pública. I això, miri, si dintre d'un organigrama tu estàs aquí sota, cobraràs menys que el que està a sobre.
0: Sí, sí.
1: Si això no ho tenim i no ho tenim clar, malament.
0: No es poden
1: doncs això hauria de ser públic, ja.
0: No es poden posar. Bueno, lligo una mica amb el que deia d'una administració antiga, pesada i poc efectiva o poc diligent.
1: Sí. No, i a més, perquè hem de tenir present un altre tema. Els ajuntaments petits es mouen molt depenent de la Diputació.
0: Sí.
1: Molt. I sort n'hi ha, ajuntaments petits, de la Diputació. Però Arenys de Mar, amb 17.000 habitants, algun dia arribarà al límit dels 20.000. Mm. I si no arribarà al límit, estarà molt a punt. Aquests ajuntaments, la Diputació ja diu, nois, espavileu-vos. I aquest nois, espavileu-vos, ja ens hauríem de començar a espavilar ara, perquè ja no som tan petits. I això vol dir que hem de tenir recursos propis. I això vol dir recursos, gent ben preparada, però també tècnicament ben preparats, amb uns sistemes informàtics al dia, amb uns sistemes de comunicacions al dia i potents.
0: Bueno, vam fer una reforma informàtica, no?, de tota l'administració a principi d'aquest mandat. Recordo que vam tenir uns merders.
1: Sí, i encara hi són, perquè no es van traspassar les dades de l'anterior sistema al nou sistema, que jo sàpiga, perquè van anar-ho preguntant. Hi havia unes dades en l'anterior sistema i es van passar al nou sistema la manera de treballar, però les dades estan
0: allà.
1: No es van traspassar. Si vostè vol saber un certificat de l'anterior sistema, si és vàlid o no és vàlid, no pot saber-ho perquè no apareix.
0: Ha
1: quedat allà. Però si tu tens el certificat, ningú pot validar que sigui vàlid aquell. Bueno, és un escàndol. Jo, per exemple, nosaltres hem perdut amb aquest canvi. Algú hi haurà guanyat, però els regidors teníem cada mes les factures que havien entrat a l'Ajuntament, perquè es registraven en el registre. Ara van a parar amb un registre a part. Que no està malament que siguin amb un registre a part, però en el d'entrades de l'Ajuntament, doncs, ja no hi és. Per tant, hem perdut. Podíem veure totes les factures, ara no les podem veure. Teníem una manera més àgil de mirar els expedients de ple i ara és un calvari mirar els expedients de ple. Però què s'ha fet? Va canviar el programa informàtic, però si el programa és informàtic, a veure, tires una pedra i te'n surten, te'n surten 30.
0: Sí, sí.
1: O sigui, el tema és racionalitzar, fer enginyeria dels processos, mirar per què es fa això i no es fa una altra cosa, ser àgils, i això vol dir posar intel·ligència a darrere i una mica de ganes. I aquí acabem. Aquí, comprem un programa i ens creiem que això és fantàstic. Doncs el programa pot ser fantàstic, però si tu no li fiques suc de la teva banda, estarem el mateix. O sigui, a vegades un té la sensació que el que fem és informatitzar el caos.
0: Ja.
1: O sigui, ja. El que hem de fer és arreglar el caos.
0: Però això vol dir posar-se en personal, és a dir, organitzar i...
1: Organitzar, a veure, on va això? Saber els colls d'ampolla. Jo vull saber, per què triguem, doncs, a vegades, s'ha dit... 6 mesos, 10 mesos, 11 mesos en donar una llicència. Per què? Això hauríem de saber. Per tant, un botonet hauríem de saber-ho.
0: Per què no es contesten les instàncies?
1: Per què? I aleshores, també, i el per què no es contesten? O sigui, si tot això ho tinguéssim ben informatitzat, ja dic, perquè el que fem és informatitzem, és a dir, posem en zeros i uns el caos, i el que fem és arreglar el caos. Aleshores, per què no es contesten? Doncs, home, és perquè aquell no ha dit res, aquell no ha dit l'altre. O sigui, hauríem de tenir els criteris de que l'administració està funcionant correctament. Hauríem de tenir uns inputs, uns valors. És a dir, temps en què responen les instàncies. Aquí hauríem de tenir indicadors. Tenim indicadors? No tenim indicadors. Si no tenim indicadors, què podem anar fent?
0: Tres casos flagrants d'això, no? Però, per una banda, a l'arquitecte de les Clarisses, no? Una persona que estava contractada només que per estar en una obra que estava aturada i que quan arriba el moment de posar-se en marxa se'n va a treballar a Mataró, té tot el dret de poder-ho fer,
1: sí,
0: però,
1: sí,
0: però això és el que es va dir al ple. Dos, el deute d'Interparking, 700, 500, 400, ningú se n'havia entrat, crec que és un tema que van aixecar vostès en un ple, van ser vostès els,
1: sí, sí,
0: els que van preguntar, i tres, tot el temps que, com que l'administratiu de la policia local estava de baixa o malalt o el que fos, no es cobrava les multes, no es tramitaven les multes que es posaven a, sobretot a locals i a aquest tipus de multes administratives. Són tres exemples de malfuncionament de l'administració pública per gestió de personal.
1: Clar, ara cada un d'aquests podríem parlar-ne una mica, però esclar, a veure, si hi ha algú que s'ha posat malalt i no està, el que has de fer és substituir-lo. La tramitació de les multes que es feien no era tan complicada com perquè algú no pogués agafar el tema al cap d'un parell de setmanes d'estar de baixa. No, si es va passar un any o, no sé, una barbaritat de temps sense que ningú tramités, sense que ningú s'esverés el perquè no es tramitessin les sancions. Bueno, escolti'm, això... a veure, això sí. En una empresa privada, el responsable l'haurien acomiadat directament. A veure, tu has passat aquestes multes? Tu?
0: Sí.
1: Ho has tramitat? A veure, i ara ve la segona fase. Això representa que haurem perdut diners? Perquè si això es demostra, tu ets responsable, eh? I el cap també. Per tant, aquí sempre anem allò... és igual, no hi ha problema, no hi ha problema.
0: Va, escolta'm, canvio de tema, va, ja, per no d'allò. Me'n vaig més a coses més de pedra i de terra, val? Estem pendents de la pacificació de la Nacional 2. Tenim tota la zona costanera amb un procés de canvi. Tenim l'Eurovelo, aquest, que estem instal·lant aquí a tota la comarca. La pacificació de la Nacional 2, que... estem pendents de que comenci pel Baix Maresme. Les platges, que ara començaran a col·lapsar-nos la carretera. El port, que si el movem, que si no el movem, que si les places de les Palmeres va aquí, que si les places de les Palmeres va allà. Tenim aquí un lío de...
1: Sí. Jo penso, tot el que és de ports, això ho tiraran endavant. Perquè a més tenen els diners, tenen el projecte, i per tant, el de la plaça de les Palmeres, el pas per sota la seva banda el faran, i l'Ajuntament ho farà quan pugui, vagi a saber quan. Aquesta és la realitat. La pacificació de la Nacional 2, personalment, no la veig. O sigui, a mi fins que no m'ensenyin el recorregut que fa per Caldes, em costarà molt d'entendre'l. És que jo, la veritat, és que dic... Digueu-me per on vindrà. Per la Nacional 2, si no hi ha espai a la Musclera per a

0: cents de cotxes que van al port. Com s'ho faran? O sigui, ho tenim clar, això, que en el port s'hi arriba en cotxe? Ho tenim clar, que a la platja s'arriba en cotxe? Altra cosa és que decidim que no hi ha cotxes en aquest món. Bueno, doncs ja està, ja hem arreglat el problema. Sí. Bueno, però, en tot cas, una mesura aranyenca, transport públic. Nosaltres, transport públic. Però tots aquells que no són d'Arenys, o bé els hi muntem un aparcament dissuasori, que jo sempre havia dit, on estan posant les plaques, allà seria un bon lloc, fins i tot a sota les plaques, per poder aparcar. Si no, busquem algun altre lloc, per exemple, a la zona industrial, en lloc de créixer males herbes, si no tenim res més, intentem buscar aparcament per allò. Doncs els cotxes van passant, i jo no m'imagino col·lapses que ara tenim amb una carretera nacional, i després una altra cosa. Jo em dirà que me fixo en detalls. El dia que la Renfe no funciona, el dia que la Renfe no funciona, i que venen autocars, on els posarem? Perquè, clar, tothom fa una via per aquí, una via per allà, un carril bici. On posarem els autocars per aparcar? Els autobusos. Bueno, escolta'm, això no... Són detalls. No s'espatllen mai.
1: Que no, com que la Renfe va bé, com que ja podem confiar en ella, no?
0: Bueno, doncs mira, per tant, jo ho veig. Mentre aquests temes no me'ls responguin, o tinc una resposta, ho veig molt complicat, això de la pacificació de la Nacional 2.
2: El punt més fotut de tot el que... Bueno, hi ha molts, tot, però el que em consta que a nivell d'enginyeria és més... estan més preocupats és què fem al pont de Caldetes.
0: Sí, aquest és.
2: Perquè, clar, per una banda el volen treure, no? És l'oportunitat perfecta per fer volar el pont, però per l'altra banda diu, bueno, i tot el que passa per dalt, per on ho passem?
0: Clar, és que si es va fer el pont és perquè no passés per mig de Caldetes. Clar, si traiem el pont, per on ho passem? Bueno, doncs aquesta la pregunta. És clar, podem dir no, per Sant Vicenç de Montalt, vinga. Home, no és aquesta la idea.
2: No. A més, Sant Vicenç tampoc no és que tingui molta estructura.
0: No.
2: Perquè passin moltes coses.
0: A Torrembó, vinga.
2: Sí, va, clar. No, és certament és molt complicat. A nivell social, el que és molt difícil d'entendre és com... No, el que li deia abans, no? Com si comença un pas per sota i no s'acaba, com que es fan amb dues parts.
0: Jo suposo que són dues parts per, no sé, a veure, m'imagino, la poca confiança en que l'Ajuntament pagui la seva part o faci la seva part. Jo vull... penso al final que és això d'aquí. Perquè perfectament s'ha signat un conveni, però el conveni poder dir jo ho executo tot.
2: És que jo això és el que vaig preguntar l'altre dia.
0: I ja em pagaràs, i aquest ja em pagaràs, jo crec que aquí hi ha una mica de desconfiança. Aquest ja... No ho sé, igual estic inventant, Igual resulta que no poden posar un peu a fora de la seva zona. Tenen per llei i no poden fer-ho.
2: Però bé, en tot cas veurem com es gestiona això i després com es gestionen les concessions de restauració i altres serveis que s'estan fallant.
0: Això està al caure.
2: Al port, sí. Em deien que l'altre dia havien demanat alguna documentació extraordinària a alguna de les persones que havia optat, però això hauria de caure i el que sembla que hi haurà ja serà restaurants, sembla que algun gimnàs, sembla que no se sap si alguna botiga de venda, bueno, una mica... aquesta integració que alguna vegada havíem parlat.
0: Clar, el que hem de fer és que el port sigui atractiu, i molt atractiu sempre, que tingui vida. Si no, és un port que a vegades tu vas en certes èpoques i certs moments i dius no té, li falta. Vull dir, se'ns ha quedat enrere el port.
2: Sí.
0: Per tant, s'ha de fer bullir l'olla, escolta'm.
2: Sí. Perdó. Em sembla que és una bona manera... Bueno, és la manera de mirar de revitalitzar aquella zona. El que no tindrem és... Bueno, ho veurem com... És el soterrament de Pau Costa. Totes les notícies que ens arriben és que la universitat dirà que això s'ha de fer diferent i que costa tota una calarada.
0: Clar, si el tema és que el projecte acaba a la Nacional 2 i ha d'anar fins al final... es disparen els costos tot sota Nacional 2, sota la Renfe, baixar caixons i tal, per al final acabar tenint el que tenim aquí baix. Aigües aquí.
2: Sí, que és un estany allà.
0: Doncs si el projecte es diu que no pot acabar allà, tenim...

0: cost elevadíssim. Sí, també diu que hem de tenir present el període de retorn, no dels 400 anys, que és el que hi havia, sinó de 500 anys, vol dir que els calaixos han de ser molt més grans. I, esclar, cada dia t'estan arribant notícies de que si la dana, que si el niño, que si...
1: Sí, sí, que si la niña, també. Que si...
0: Tot, i, esclar, estan dient compte, compte, i, per tant, que ha de prendre decisions que... Jo era com a l'Emili, jo, perdó, eh?
1: Sí, sí, no,
0: no. Deien, farem una parada militar, jo què sé, a la una.
1: Sí.
0: I això li deia el comandant en el, sí, en el tinent, i aquell, pues a les 12, i pues a les 11, i al final, l'últim que arribava, estava allà a les 10 esperant fins a la una, perquè tot, tothom es cura en salut, saps? Per arribar a temps. Doncs aquí, doncs vinga, anem a fer cada vegada el caixó més gran perquè no sigui dit. Val. I jo diem nosaltres, creiem que s'ha d'actuar en allà, que els tècnics diguin quina és la millor manera, els tècnics i els veïns. Però mentrestant, perquè serà llarg, aquest mentrestant, anem pensant en mesures alternatives. Anem pensant si han d'haver-hi basses de laminació, si ha d'haver-hi un sistema d'avisos, si ha d'haver-hi un sistema de passeres per sota o per sobre. Anem pensant en això. I aleshores, estem confiant tot que ens diran que no, o que ens diran no sé què, però anem pensant també en mesures alternatives i pal·liatives. Que pugui arribar un SMS a casa teva o amb el teu mòbil dient, escolta'm, plourà avui a la tarda, ni somiar...
1: Sortir de casa o tenir el cotxe baix.
0: Planifiquem el real del Bareu, lo de la sortida, entrada i tot el lío. Vull dir que esclar, aquí s'havia dit, no, serà d'una sola direcció. Bueno, com quedarà al final tot plegat, perquè sí, això ho anem sentint parlant, però...
1: No, d'una sola direcció, depèn de per on...
0: Bueno, és que aleshores el Bareu, si tenim un coll d'ampolla per baix i també per dalt, o sigui, no podem fer passar tota la circulació per Canalies. O sigui, els veïns de Canalies, que estan abandonats, diguem-ho així, no els hi podem fer passar tota la circulació. I tampoc podem pretendre que arribin per Vilaplana i allà, o per darrere de... No recordo com es diu la casa, per allà darrere, arribar per Vallvidrera.
1: Ah, vale.
0: Arribar a Vallvidrera,
1: ah,
0: saps?
1: Ostres, vale.
0: Clar. Per tant,
1: no. Sí.
0: Hem de... Però estudiem-ho bé, igual resulta... No ho sé, ara li dic jo, així, de bote pronto. Igual resulta que hem de fer una via, i que sigui una sortida cap a l'autopista, des d'allà, tenir una altra sortida. Diran, no, és que les autopistes no... Bueno, és que ara ja no és una autopista.
1: No, és que ara és pública,
0: bueno, ja. Per tant, escolti'm, igual jo no ho veig tan malament, en lloc de col·lapsar altra vegada la Riera, o de col·lapsar altra vegada Canalies, igual resulta que ha d'haver-hi una sortida directa o més allà. A Canet no la volien, una altra sortida.
1: No.
0: Però...
1: Igual
0: I se m'ha pensat, un tema que pensant, però igual val la pena estudiar, a veure com podem fer treure tota la quantitat de gent que viuen i viuran al Bareu,
1: Bueno, és que és la zona de creixement.
0: Sí, sí, i que els tenim allà una mica apretadets,
1: Doncs és una de les coses que, bueno, quan parlem de bases de laminació i de llocs que mitiguin l'arribada de l'aigua, bueno... Allà tenim uns terrenys municipals, la Mar de Monos, que es podia fer forat i fer com van fet, per exemple, a Barcelona amb els dipòsits soterranis de Borí Fontestà.
0: Sí,
1: tenim un escorxador que no serveix per res. Doncs, escolta'm, potser a sota...
0: Sí, sí. Els romans feien unes obres d'enginyeria, feien primer unes basses de decantació, després feien uns pous perquè anés a parar l'aigua. Vull dir, això... Bueno, sí... sí. S'havia parlat fa temps de fer-ho en el port, que era la part més baixa, uns dipòsits grans d'aigua. El problema és que ha d'haver-hi abans una decantació perquè no hi hagin tots els llots, saps?
1: Sí, perquè...
0: Però és que sembla mentida, no estem descobrint res que no...
1: Sí, sí, que no estigui inventat.
0: Que no estigui...
1: Escolta,
0: inventat.
1: Per cert, abans hem passat per sobre el complex esportiu, la concessió acaba l'any vinent.
0: Sí.
1: I això s'hauria de desempatar...
0: Això...
1: Perquè si no, ja veig el que passarà. Una pròrroga, dos anys més...
0: Clar, a veure, una pròrroga... L'UFEC volen marxar perquè els números no els hi surten, tot i no complint el que haurien de fer, els números no els hi surten. Per tant, amb ells no els interessa. Amb ells els interessaria només la part de piscina i de gimnàs.
1: Sí.
0: Seria això que interessaria. Sé que s'havien de fer un parell d'auditories per per fer això, la nova licitació, per poder tancar ordenadament amb el que sigui possible l'UFEC, com també és amb el tema de Sorea. També s'ha de dir, bueno, com està el servei, les seves reclamacions. O sigui, Sorea té unes reclamacions que sempre els tribunals els ha perdut Sorea, eh? Vull dir que en aquest sentit. I vull dir, clar, tant que critiquem Sorea, però som el municipi del Maresme que paga l'aigua més baixa. O sigui, anem a qualsevol poble del Maresme, som els que tenim el rebut de l'aigua més econòmic. Quan canviem, això no serà així. Però, clar, hem de mirar com ho fem. Clar. Perquè si en lloc de pujar un 30%, puja un 50%. I, bueno, en fi, és un... ja, escolti'm, els que estiguin en el mandat que ve, ja ho faran.
1: Bueno, ja poso aquí, hi ha formacions polítiques que demanen recuperar la zona blava, és a dir, fer-ho públic i pacificar, concepte de pacificació de la riera, és a dir, reducció de trànsit, tancaments, desviaments de circulació...
0: La riera es pot recuperar la zona blava. Perfectament l'Ajuntament podria tenir. Hi havia un problema durant uns quants anys, i això hem de ser molt conscients. La zona blava finançava el la pàrquing. Construcció del pàrquing. Un pàrquing que ens ha anat molt bé. Jo recordo que en el seu moment estava el senyor Rovirola d'alcalde i va dir, nosaltres voldríem fer un pàrquing. 250 places. I en Santi Fontbona va dir, hi estem d'acord, però el doble de places. O sigui, ara ells necessita un gran aparcament. I sí, es va fer, i crec que això és important. I la zona blava ha estat finançant durant molt de temps aquest pàrquing, aquesta construcció. Ara ja entenc jo que deu estar amortitzat, si no està amortitzat, doncs pràcticament. Que sigui municipal, bueno, en certa manera és municipal, l'únic que els beneficis se'ls emporta una empresa. El que no entenem que no pot ser és que sigui que no hi hagi control. Hi ha d'haver-hi un mínim control, perquè si no aquí hi haurà cotxes aparcats de matí, tard, de vespre, durant setmanes. Per tant, hi ha d'haver un control. Si aquest control és pagant els de fora d'Arenys, i que tot sigui zona blava, els d'Arenys no pagant, si ha de ser amb un rellotge horari, això, doncs, escolti'm, és un tema de discutir-ho, de parlar-ho, i de, jo crec que ens posarem d'acord i que realment té sentit que l'empresa té uns guanys importants.
1: Doncs que aquests guanys reverteixin.
0: Aquests guanys reverteixin, o si més no, que facilitem la vida per aquesta complexitat que és l'aparcament Arenys.
1: Bueno, ara, qualsevol descampat, qualsevol raconet que trobem, i fem dues places de pàrquing. Dues, una, tres o 33, és igual.
0: Sí. Ara... Val a dir que jo, amb el pàrquing aquí, he entrat instàncies, he fet preguntes, i hi ha una cosa que a mi em sap molt de greu. No complim la normativa pels cotxes de minusvàlids. Ja sé que hi ha picaresca, hi ha qui té el cotxe de minusvàlid i que té encara la targeta de la iaia. A veure... Ja sé que hi ha una picaresca, però això s'ha de controlar. Però el que no pot ser és que no tinguem el que diu la llei. El nombre de places ja està regulat, això.
1: Però la norma no diu que una persona amb targeta de minusvàlid pot aparcar lliurement a la zona blava?
0: Anem a suposar que sigui així.
1: Que jo tinc entès que és així,
0: sí, però a mi no em serveix. O sigui, jo no estic dient que el minusvàlid no tingui diners. No. Jo el que estic dient és que ha d'haver-hi places amples per si tu has d'entrar en cadira de rodes.
1: Això és una altra cosa.
0: Clar, jo em refereixo en aquest sentit. Si poden aparcar en un altre lloc, doncs mira, fantàstic, que no paguen, doncs mira,
1: la
0: molt bé.
1: La càrrega i descàrrega, també.
0: No, però el que han de tenir és espai per moure's, per poder encotxar. I aquest és el problema que tenen gent que van on crosses o que van en que algú ha de portar amb cadira de rodes, que no tenen places... per poder-ho fer. És d'aquest que em queixo.
1: Correcte.
0: L'altre, doncs, mira, bé.
1: Sí, sí, tot això que tenen. Va, hi ha dos temes, falten 10 minuts, hi ha dos temes que no han tocat, i evidentment...
0: No em diràs les Clarisses.
1: Una.
0: I quin és l'altre? Perquè ja és un tema que fa una mica de grima, eh?
1: Sí, home, ja fa grima. Bueno, però ara que hi ha obres, escolta'm.
0: Sí, no, bé.
1: Vull dir, ara hi ha gent que hi treballa i es va amb ferros i coses. Sí, vull dir, 2027 igual la inaugurem.
0: En 2027, sí, sí, sí.
1: Sí, eh?
0: Oh, i tant, oh, i tant. Vaja, el ritme que van, si n'hi ha cap aturada, perquè jo, si mires les notícies de la ràdio que diu es reprenen les obres, es reprenen, jo crec que hi ha hagut tres notícies, eh, de sí, es reprenen sí. Amb aquest històric.
1: Sí, sí.
0: Jo crec que aquesta última vegada aquesta va de veritat. Si no hi ha cap aturada, si no hi ha cap aturada, jo me'n recordo una vegada quan es va fer la... la tele, Tele Arenys.
1: Sí.
0: Tu no havies nascut.
1: Però
0: no
1: jo he vist imatges d'aquest sí. Que la va fer Tele Arenys. Bueno, em sortirà el nom, és igual, sí.
0: Bueno, resulta que va haver-hi un... Ai, com es deia? Aquí hi havia un escrit seu. Bertran.
1: En Bertran, bueno, sí. Si pot ser en Quico
0: sí,
1: Bertran.
0: Sí. En Quico sí. Bertran, sí. I quan va tornar a reprendre's, sí. Esperem que no sigui com l'altra banda, arrencada de cavall i parada de burro. On dia tu, palabra de santo, tu. Arrencada de cavall, parada de burro. Doncs esperem que no sigui així i que continuï. No, dona tota la pinta, perquè, esclar, és que, a més, li hem posat molt fàcil a l'empresa constructora, eh? Li hem donat el loto els diners que ha volgut, pràcticament... Farem que porti el lot 2, no es diu, però farem que tingui... que porti el lot 2, vull dir...
1: No, no es pot dir,
0: però bueno, jo tot dono la pinta que es fa un concurs restringit. I, bueno. Per tant, jo crec que això anirà fantàstic.
1: 31 de desembre ho tindrem acabat,
0: no,
1: això?
0: No. Vara. Constructivament, jo crec que...
1: No, parlo el que està finançant, el que està subvencionant.
0: Sí, jo... Si no està acabat, en gran part, pot estar... Queda molt de temps, eh? Jo crec que hi ha temps amb les empreses i es van... Poden fer-ho, i tant.
1: I l'altre tema que no hem parlat fins ara, però que és un gran clàssic, és... ets de penjador, de banc de fusta o de contenidor puntual, que
0: sí.
1: És el que...
0: I jo recordo, perquè nosaltres sempre havíem defensat que Arenys, per geografia i parc, hi havia dos models que creia que podien coexistir, que era el porta a porta a casc antic, ara hi ha construcció unifamiliar, i contenidors amb blocs de pisos. Bueno, eren dos models que perfectament s'haurien pogut fer un amb rellotge, un...
1: Amb xip
0: i tal. Bueno, diem, però no podia ser, perquè havia de ser un únic model. Bueno, ara ens trobem, que no és que tinguem un únic model, ara ens trobem model penjador, model bujol, que es tarifa de manera diferent el bujol comunitari que els que van amb sí. Penjador, els que tenen una illa, que això entenc que funcionarà com un bujol, ens tenim la gent que toquen a Caldes, que aquests van per lliure i no se sap encara com funcionaran. Per tant, ara no és que tinguem un model, és que ara tenim un batiburrillo aquí dintre. I clar, o sigui, d'un model hem passat a tres models. Bueno... Però, a més, improvisant. I l'altre dia l'alcalde va anar a fer turisme a Madrid, o si no, que m'expliqui això de tenir una reunió amb Junts a Madrid, quan, home, Junts estan aquí a Barcelona, no cal anar a Madrid a reunir-te amb ells, eh? Perdó que sigui dolent, eh?
1: Però Míriam Nogueras està
0: a Madrid, però també viu a Barcelona, no calia anar a Madrid a parlar amb la Míriam Nogueras, però bueno, és igual. Després van aprofitar, vaig veure pel Facebook, que mirava models de... Vaig pensar, ostres, a veure quins tindrem d'aquí uns mesos, quines coses ens hauran vingut.
1: De brossa.
0: Brossa van anar a mirar uns models amb una fira de models de...
1: Ah, però per això, perquè aquí ens van explicar que és que els de l'empresa havien portat el model d'Arenys a Madrid perquè és una cosa única, que no hi ha enlloc i que es presentava en una fira de coses de brossa.
0: Ja.
1: Això és el que...
0: Sí,
1: això és el que ens van dir. Però... Sí,
0: segurament. La licitació deia molt clarament els requisits, eh? I jo crec que això... Els contenidors han de tenir una tapa, ha de tenir una obertura petita, la tapa s'ha de tancar automàticament...
1: Però la licitació, com ha passat en moltes licitacions, que això també ho hem de tenir present, és que va guanyar l'empresa que es va presentar. És sí. Que no en tenim altra. És a dir,
0: bueno,
1: que ens va passar com en moltes licitacions.
0: Clar, que només que es ho va presentar una empresa.
1: Sí.
0: Això no provoca mal rotllo? Jo no dic que hi hagi res raro. Però que només es presenti una empresa és símptoma que les coses no s'han fet bé. Això, per què es fan les licitacions públiques? Perquè vingui aquí que guanyi el millor postor.
1: Però ho fan molt barat.
0: Que vagi... Aleshores, aquí caldria pensar per què ha sigut pel preu, que ha sigut per les condicions, o perquè has posat unes condicions que només les pot complir una empresa? Una sola empresa. Això no és de rebut. Jo crec que això algú s'hauria de plantejar. El per què tenim tants... O sigui, hi ha alguns que ja veig, si escurcen el termini perquè es presenti la gent i només es presenta un. L'altre dia no sé quin era que aprovaven. Reduïm els terminis a la meitat. Però qui vols que et presenti?
1: Però el tema del preu és molt recurrent en les licitacions de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. És a dir, les licitacions les fem extraordinàriament barates.
0: Sí,
1: que
0: sí,
1: això
0: sí.
1: És culpa dels serveis tècnics, no és culpa del polític, eh?
0: No, no,
1: això
0: no,
1: és el servei tècnic, sobretot Secretaria d'Intervenció, que són els que diuen, no, el que menys... Sí. I després ens passa que el carrilet ens marxa perquè ens surten els comptes, es presenta només una empresa de brossa, i així una, bueno, l'empresa les Clarisses... És que ens passa amb tot.
0: Sí. Quan es va pel preu... Clar, si tu vas... Jo crec que el de les escombraries no va ser només preu, també hi havia condicions tècniques, eh? Però quan vas pel preu, els tècnics s'havien de fer molts informes, perquè si hi ha qualitat, tu has d'explicar la qualitat. O sigui, si tu valoraves uns components, tu després has de fer un informe. I això hi ha tècnics que els hi costa una mica. Jo entenc que els tècnics han de ser els primers formats, i si no, se'ls ha de formar. Aquí hauria d'haver-hi un pla de formació dels tècnics municipals. El tècnic que va entrar fa 20 anys, en molts temes ja està caducat. Se l'hauria d'anar preparant, se li hauria d'ajudar a que faci formació. I davant del risc que no la cagui, amb perdó, doncs anem al preu. Que això segur que ningú ens podrà criticar. Però ja. Sí.
1: Però havent carregat el sistema de baixa temerària que abans existia, sí. És a dir, abans hi havia el de la baixa temerària i amb això et cobries les esquenes. Ara en Rajoy s'ho va carregar amb la llei aquesta de l'any 2008 i 2010, perdó, sí. I ja no hi ha baixa temerària.
0: Hi ha una baixa desproporcionada, que se li diu, però que no s'ha de fer un informe per explicar, però jo, bueno, és igual, quan faci les meves memòries. Faci les meves memòries, ja ho explicarem.
1: Sí?
0: Sí.
1: Vale.
0: Això de les baixes, aquestes... És que moltes vegades no tens ni idea. No, t'enganyen. Diuen, sí, perquè ho farem amb un sistema...
1: Bueno,
0: un
1: clar.
0: Un sistema... Però si ho fan amb aquell sistema, l'empresa ha de llapar. I aquí ja no. Quan l'empresa després et ve i et diu, ei, és que no arribaré, ei, és que no sé què... Com que tu... Has dit que sí, que podies fer-ho com a tècnic. Després et sap molt de greu haver de reconèixer que et vas equivocar. Què es fa? Mirar d'ajuda a l'empresa. Bueno, és...
1: Bueno, escolta'm, lo del sostre...
0: Les petites misèries de l'administració.
1: La sostre del pavelló, jo vaig tenir el senyor en aquests micròfons dient... Jo li vaig dir al regidor que no s'hi posés, que no en tenien ni idea. Bueno, ja veurem com ha acabat, lo del sostre
0: encara
1: del pavelló.
0: Encara està per acabar.
1: Vull dir que moltes vegades també és que les empreses són complicades. És a dir...
0: Bueno, és que saps què passa? Les empreses, totes, van al seu benefici.
1: Sí. Com ha de ser, d'altra banda.
0: Com ha de ser, és que no diem el contrari. Jo me'n recordo un tècnic que ve aquí a l'Ajuntament... que va dir, jo vaig treballar en una empresa privada.
1: Tens 30 segons, Ramon.
0: No. El primer objectiu era prendre el pèl a l'Ajuntament.
1: Ah, molt bé. Bueno,
0: bueno doncs ja no serà això, però hem de mirar que no ens prenguin el pèl.
1: Escolta, a mi no me'l prendran gaire, t'ho dic. En tot cas, escolta'm, ens tornem a veure d'aquí unes setmanes i tornem a parlar de política, el que et sembla.
0: Sí, sí, perfecte. Doncs
1: pues vinga, serà un plaer tornar-te a convidar. Ramon Vinyes, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Tornem demà a les 9 del matí. Que vagi bé.
0: No sé què està dient d'això.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. I també en clau política, el govern espanyol vol prorrogar les mesures econòmiques aprovades per fer front als efectes de la guerra a l'Iran i l'Orient Mitjà, tot i el futur acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny, amb l'objectiu de continuar protegint famílies i empreses. Ho ha dit avui en la sessió de control al Congrés.
4: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente, con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
3: En la mateixa sessió, Sánchez ha negat convocar eleccions abans del 2027, malgrat les esmenes de Junts i el PP que les demanaven. També ha advertit als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. I els Mossos d'Esquadra han desplegat conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació i emmagatzematge i distribució de productes falsificats. L'actuació ha començat a primera hora del matí i s'estan fent entrades en diversos municipis de Tarragona, com és Salou, però també de fora, com és Badalona. No es descarta que hi hagi diversos detinguts al llarg del matí. I un home mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís a les 9 per un foc en una parcel·la situada al camí dels Campassos, un foc que afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit el foc i durant la inspecció de la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6 entre el diumenge i com a mínim el pròxim dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan.
2: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Arenys.
6: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Ei, què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. A l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres. Bono, el líder de U2, va dir en certa ocasió: la música pot canviar el món, perquè la música pot canviar les persones. Quina ens proposes per compartir?
2: Hola, bona tarda. Em dic Jordi. I m'agradaria escoltar una cançó que, quan va sortir, bueno, em va agradar molt. Va ser una de les millors etapes de la meva vida. Era de... aviam, si me'n recordo, Terrícmics. I es deia "Hi ha un àngel tocant el meu cor". Sisplau, m'agradaria molt que la posésiu perquè era molt, molt maca.
1: I continua sent maca, tens tota la raó. There must be an angel. I entre parèntesi, "Playing with my heart", que aquí es va dir "debe haber un àngel jugando con mi corazón". Tracta d'un tipus d'amor que sembla massa bo per ser veritat, que et fa creure en alguna cosa més gran que tu mateix, ja sigui un àngel, el destí o senzillament la màgia de la connexió. La cançó ho fa amb poesia lírica i de forma brillant, i a més té un luxe afegit: la col·laboració a l'harmònica del gran Stevie Wonder, el mestre. Es va publicar el 1985.

Molt bé, molt bé. Sí. Segurament deu haver un àngel jugant amb el meu cor. D'aquells moments de la vida, perquè potser no es poden dir ni temporades, sinó tan sols moments en què et sembla que has tocat el cel. Eurythmics, britànics, de synth-pop. Els anys 80 van ser seus. També van destacar per uns videoclips fantàstics. Dave Stewart i Annie Lennox. El 1990, Dave Stewart va fer un tema instrumental en solitari que molt sovint hem utilitzat de sintonia i que ara ens serveix com a excusa per recordar-te que un dels espais oberts et demana que ens diguis quin és el teu tema instrumental preferit de qualsevol època. Ens ho dius aquí per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Però escoltem el tema perquè és molt bo.

per si t'interessa, el tema es diu Lily Was Here, és a dir, Lily era aquí. I era Dave Stewart el 1990, el 50% de remix en solitari, fent aquest tema instrumental també per recordar-te que esperem quin és el teu tema instrumental preferit. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Potser és aquest... El que sí us puc assegurar és que aquesta cançó, interpretada per Frank Sinatra i també per Nina Simone, ha estat històricament la més demanada per als convidats del programa quan els hi preguntem quina és la cançó de la teva vida. Si no coneixen el programa o no estan avisats abans, alguns es queden en blanc, però la majoria recorren al My Way de Frank Sinatra, a l'Imagine de John Lennon i en castellà, al Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat. Diuen que Frank Sinatra odiava cantar lluny del micròfon. Deia que el micròfon era el seu instrument. Podia així xiuejar una frase i fer que sonés com si t'ho estigués dient a l'orella en un bar buit. Per això, Sinatra va inventar un estil anomenat crooning, cantar suau, íntim, sense cridar, com si parlés amb tu. Abans d'ell, tots els cantants del Big Band cridaven perquè se'ls sentís sobre l'orquestra. Sinatra es va acostar al micròfon, va baixar la veu i va canviar la música pop per sempre. Als anys 40, la policia de Nova York havia de posar barricades fora dels seus concerts. Les noies es desmaiaven, ploraven i li arrencaven trossos de la roba. El van anomenar la primera Sinatramania, 20 anys abans que els Beatles. Per això el van anomenar The Voice, la veu. No era la veu més potent, però era la que més a prop se sentia. El 1968, Paul Anka, també cantant, estava a Las Vegas veient Sinatra al César's Palace. Es va quedar fins tard, borratxo, parlant amb Frank sobre el pas dels temps i la carrera. Anka se'n va anar al seu hotel a la una de la matinada i va escriure My Way de corregut fins a les 5. No era una cançó original, estava basada en Com d'habitud, un tema francès de Claude François. Anka va comprar els drets i va reescriure tota la lletra pensant què diria Frank si mirés la seva vida enrere. Quan Paul Anka li va portar la demo, la mostra, Sinatra la va escoltar i va dir no. No, Paul, sona que estic parlant de mi tot el temps. Massa ego. En aquell moment Sinatra estava en una etapa baixa. Tenia 53 anys, pensava que la seva carrera acabava i la lletra de My Way li sonava com un epitafi. Sinatra no volia sonar patètic. Però Paul Anka va insistir. Frank, no la vaig escriure per a mi, no sóc prou vell per cantar-la. Aquesta és teva. Sinatra la va gravar el 30 de desembre del 1968 en una sola presa a les 3 de la tarda, amb 40 músics a l'estudi. I quan la va cantar va entendre que no era ego, era un balanç de vida d'un home que havia fet les coses a la seva manera, per bé o per mal. Ell mateix la va presentar en els primers concerts amb ironia. Solia comentar, bueno, i la cançó que faré ara és pels nens. Es va tornar la seva cançó bandera. La gent la va demanar a cada concert fins al dia que va morir. És la cançó més tocada en funerals al Regne Unit. El més curiós és que Sinatra odiava que li diguessin que era el seu himne personal. Deia que era només una cançó, però el públic mai no se'l va creure. Sinatra moria el 1998, als 82 anys. La cançó deia... I ara, el final és a prop, i llavors m'enfronto al taló final. El meu amic ho diré sense embuts, parlaré del meu cas, del qual n'estic segur. He viscut una vida plena. Vaig viatjar per totes i cadascuna de les autopistes, i més, molt més que això. Ho vaig fer... a la meva manera.
Penediments n'he tingut uns quants, però igualment molt pocs per esmentar-los. Vaig fer el que havia de fer i ho vaig fer sense cap excepció. Vaig planejar cada ruta traçada, cada pas curós al llarg del camí, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera. Sí, hi va haver oportunitats. Estic segur que ho sabies, quan vaig mossegar més del que podia mastegar. Però al final, quan hi va haver dubte, m'ho vaig empassar i ho vaig escopir. Em vaig enfrontar a tot i vaig estar dret i ho vaig fer a la meva manera. He estimat, he rigut, he plorat. He tingut la meva ració, la meva part de perdre. I ara que les llàgrimes cessen, em sembla tot tan divertit. Pensar que vaig fer tot això i potser jo digui, sense timidesa, que ho vaig fer a la meva manera. Perquè què és un home, què té ell, si no a si mateix? Aleshores no té res. Per dir les coses que realment sent i no les paraules d'algú que ja es junolla. La història mostra que vaig assumir els cops i ho vaig fer a la meva manera.

0: On, si no és aquí al Coco, podràs escoltar, per exemple, a Sinatra. Algú va dir: els tres grans requisits per tenir una vida feliç són una cosa que fer, una cosa que estimar i una cosa que desitjar.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

a través de 125 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Si no et vols perdre res, si has fet tard, si t'has despistat, no et preocupis gens ni mica, que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com. També estem a Apple, iTunes o a YouTube. T'has parat a pensar alguna vegada quines podrien ser les teves 10 millors cançons? De tota la vida, de qualsevol època. Ah, no és fàcil, eh? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Rebo un correu que em diu: hola Albert, sóc la Lola Auger de Barcelona, Vila Olímpica. Segueixo escoltant el teu programa a l'hora de dinar i em segueix encantant. He fet una selecció de 10 dels meus cantants i grups preferits amb cançons que m'han agradat molt, del heavy metal a sensibles balades. L'ordre no és de preferència, sinó més o menys cronològic. I la primera que ens posa és aquesta dels Bee Gees, que no és de les més recordades d'ells. De 1969, Melody Fair, Fira de la Melodia.

Melody Fair, Fira de la Melodia, els Bee Gees de la seva primera etapa melodramàtica del 1969. I després... Quin contrast, eh? Si amb això no t'espaviles, fes-t'ho mirar, Coco! Highway Star, estrella de la carretera del 72 i de Deep Purple.

Estava pensant, que bo, quin privilegi encara avui dia poder compartir tots aquests records en forma de música amb tu, amb vosaltres, cocos. Highway Star, estrella de la carretera del 72 de Deep Purple, la segona de les 10 preferides de la Lola Auger de Barcelona. Després, George Harrison amb Bangladesh, de 1971. Per cert, que a Bangladesh hi ha una escultura de George Harrison com a reconeixement a l'organització del concert per Bangladesh, que ell va organitzar per conscienciar i recaptar fons per als bengalís que patien desastres naturals i la guerra amb el Pakistan Occidental. Va fer dos concerts benèfics amb Ravi Shankar davant 40.000 persones en el Madison Square Garden de Nova York.

polítics. Ajudar els més necessitats. Això va ser el 1971. I aquí ja ho veus, ja ho sents. Procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. I la Lola Auger de Barcelona a continuació ens proposa recuperar Somebody to Love, un dels clàssics de la reina de Queen del 1976. Freddie Mercury la va escriure inspirada amb el so gospel. Somebody to Love, algú per estimar.

0: Somebody to Love, Queen, des de 1976.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Ets dels habituals, dels fidels al programa, o potser ens has descobert fa poc. En qualsevol cas, si això t'agrada, si aquí al club t'hi trobes a gust, digue-ho als teus amics. I ara, tots dempeus. Seguim, perquè ja ho estàvem des de que cantava Freddie Mercury, però és que ara canta Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road. 1973.

Goodbye Yellow Brick Road, que aquí es va dir adiós a la carretera amarilla. Recordes El Mago de Oz, la pel·lícula de 1939? Recordes El camí de les rajoles grogues? Doncs aquesta cançó és una referència directa a la ruta que Dorothy segueix per trobar el Mac 2. Va ser una metàfora utilitzada per Bernie Taupin, el soci d'Elton, per simbolitzar el camí cap a la fama, l'èxit i la vida d'opulència que ell i Elton havien trobat. I entre les 10 preferides de tota la vida de la Lola Auger de Barcelona, una que no havia sonat mai al programa, no ens l'havíeu demanat, de Bryan Adams, Have You Really Loved a Woman? Has estimat de veritat a una dona?

aquí, aquí al programa, no us heu recordat mai d'ella, d'aquesta cançó, fins que ho ha fet la Lola Auger de Barcelona. Però als Estats Units va estar 5 setmanes consecutives en el número 1. Realment és molt maca, com tantes d'altres que ha fet Bryan Adams. Aquesta és de 1995 i es va utilitzar a la banda sonora original de la pel·lícula Don Juan de Marco, protagonitzada per Johnny Depp i Marlon Brando. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores perquè ens diguis quin tema instrumental o quina cançó de banda sonora t'ha agradat més, encara que no t'hagi agradat la pel·lícula. Però després d'aquestes 6 primeres cançons de les 10 que demanem, la Lola diu, ara també diré intèrprets dels nostres que em van emocionar especialment. Per exemple, Lluís Llach amb No abarateixis el somni.

No abarateixis el somni, era un dels temes de l'àlbum T'estimo, que Lluís Llach va publicar el 1981 i que començava amb aquella meravellosa cançó que molta gent li diu T'estimo, però que en realitat es diu Amor particular. Després la Lola ens destaca Lía, una cançó que José María Cano, de Mecano, va escriure per Ana Belén.

0: I l'amor, eh? Com està l'amor?
1: Lía con tus besos.
0: Està cantant la madrina del programa especial commemoratiu dels 30 anys en antena del Cocodril. Ana Belén, que va publicar aquesta Lía el 1989, i del 77 la pròxima de la Lola i del nostre amic Joan Baptista Humet, Terciopelo.

0: la Lola ens diu com a títol Terciopelo Ardiente, que és el que canta en Joan Baptista, però la cançó es diu només Terciopelo. És de 1977, quan aquí ja coneixíem a l'Humet per preciositats, com la cançó dedicada a la seva germana Gemma, i quan es va passar doncs, a cantar en castellà, abans del seu gran èxit Clara, aquest Terciopelo ja va sonar bastant. Però si vols saber més coses i escoltar més coses de l'Humet, recorda que li vam dedicar un programa especial d'una hora amb opinions de gent que en sabia molt d'ell, amb versions inèdites d'algunes de les seves cançons. Bueno, el programa està disponible perquè l'escoltis quan vulguis al meu canal personal d'iVox. A buscar posa especial Cocodril Club Joan Baptista Humet. Terciopelo ardiente. I la Lola Auger de Vila Olímpica de Barcelona diu: podria fer la llista molt més llarga, però seria acaparadora i així tinc motiu per tornar a escriure't un altre dia. Moltes gràcies, Albert, ens dones molta alegria. Una abraçada a Lola Auger. Doncs moltes gràcies per el temps que ens has dedicat. Ah, la última que ens posa va ser d'una de les primeres de quan vam estrenar l'espai Quina cançó et dona bon rotllo. Un espai que, com tots els altres, continua obert per si en tens alguna.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Maia.

0: Bona llista, la selecció de les 10 preferides de tota la seva vida de la Lola Auger. Tu també pots fer-ho, però no em busquis els temes més estranys, més minoritaris, sisplau. Aquí es tracta de passar-ho bé i de dir-nos sincerament quines són les 10 cançons que més t'han agradat. Bon dia. Però també pots fer com la Sara de Tarragona i senzillament demanar-nos una cançó solta. Ella ens diu... Soc la Sara de Tarragona i m'agradaria dedicar la cançó Mami Blue del grup Pop Tops a la meva mare Margarita. Gràcies. Doncs mira, ara feia molt temps que no sonava, però en el seu moment va ser un dels pocs èxits espanyols, bueno, fets a Espanya, internacionals. Per exemple, a França va funcionar molt bé, va ser supervendes. És de 1971, amb el cantant Phil Trim al capdavant de la banda. Phil Trim, nascut a l'illa de Trinidad. Mami Blue significa la tristesa. Blue, eh? La tristesa profunda per la mare que ha quedat enrere o que ha mort. El protagonista recorda amb dolor el moment en què va deixar a la seva mare sense acomiadar-se i es dona compte del seu error. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de la

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defensat davant del jutge José Luis Calama que no va exercir cap influència pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'exdirigent socialista, recordem, està declarant avui a l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals per aquest rescat i per contraban i delicte fiscal per les joies trobades en el seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. I els casos de presumpta corrupció que afecten al PSOE precisament ha planat també sobre la sessió de govern de control, volíem dir, al govern que s'ha fet avui al Parlament. Allà hi ha preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, del president Salvador Illa. Ha tornat a defensar Pedro Sánchez i ha assegurat que per ell és el millor president que el govern ha tingut mai a Espanya.
2: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
3: És el millor president del govern que ha tingut a Espanya. Movem més, diu l'Obama, del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donar a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el Movem més del seu partit ajudi a això.
1: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern i ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport d'Esquerra i els Comuns. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. De fet, en aquests moments es manifesten pels carrers de Barcelona. Connectem amb la nostra companya Maite Polo. Bon dia.
4: Bon dia. Una sonora i llarga pitada és el so de la concentració d'avui dels metges i metgesses per assegurar-se que els responsables que estan treballant ara mateix dins l'edifici de la Subdirecció Regional de Salut de Barcelona els senten. El problema, asseguren, és que des que va esclatar el conflicte no els escolten. Un centenar aproximadament de facultatius i facultatives participen en la manifestació, ara mateix al carrer Aragó, amb Girona. Alcen la veu per una salut pública i de qualitat. La capçalera de la mobilització, la pancarta, diu: és explotació, stop, guàrdies de 24 hores, conveni mèdic i facultatiu ja.
1: I el Servei Meteorològic de Catalunya emet un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6 entre el diumenge i com a mínim el proper dimarts.
0: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Arenys.
6: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
7: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
6: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
7: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
6: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
7: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
8: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
9: Com pot ser, si sempre feu fotos?
8: Sí, però no són de veritat.
9: I si li regalem un reportatge?
8: Bona idea. A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
10: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
11: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
12: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
13: Marta.
14: Ei, hola, com estàs?
13: Superbé, cada dia em sento millor.
14: I el secret?
13: Doncs ho tens ben a prop.
14: Sí?
13: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
14: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
13: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
15: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera per a fita número 1.
16: Ràdio Arenys.

0: bon dia a tothom. Avui ja som aquí, com va dir un dia aquest senyor, el senyor Tarradellas. Ja estem aquí amb un nou programa de Anem a la cuina. La temperatura d'avui, com ja sabeu que cada setmana la diem, és de 28 graus, fa una caloreta molt maca, però sort que corre una miqueta de vent, una mica... Bueno, en aquest moment no corre res. No, no, el Salvanyà està mirant i diu, no sé què diu aquesta, perquè no és nou ni una fulla. Bueno, i quan jo he baixat, sí, però clar, jo he baixat abans de les 9. Bueno, com ja sabeu, cada setmana el nostre... Bueno, anem a presentar primer de tot a tots els que estem aquí a l'estudi de Ràdio Arenys. En primer lloc tenim avui un tècnic, no vegis quin tècnic tenim avui.
1: Tenim dos,
0: avui.
1: Eh?
2: Bon dia.
0: Vale, aquest és el nostre director, està el nostre fotògraf de càmera, el Salvanyà. Bon dia, Salvanyà.
3: Bon dia
4: a tothom.
3: Bon dia.
0: Gràcies, guapos. Tenim a la nostra secretària, la que estira els petons cada setmana. Hola, bonica, la Anna. Tenim al Cano, a la Gemma, a la Núria, i no sé si està l'Oriol també, i si no està, també
3: sí,
0: està,
3: també.
0: Pues a l'Oriol. Bueno, i nosaltres dues, o sigui que tenim l'estudi ple, estem a ple. I com cada setmana el nostre company Jordi Serra, sempre ja sabeu que ens envia uns acudits molt macos, i aquest diu així: pel juny, les faves al puny. Des de marzo hasta junio es la época cullita de las favas, y por eso él nos manda este acudit. I després l'altre, que ara m'ho han dit 40 vegades el Salvanyà i el Joan, i no ho diré bé, però bueno, perdoneu-me. Munyí, no pesquis anguila pel juny, perquè és munyí. Sesmón.
3: Sesmón.
0: Bueno, o que ho heu entès, pues vinga. No se pueden pescar porque son demasiado petitas y es un pescado que está en peligro de extinción. Y entonces, pues bueno. Bueno, hoy que me ho entès tots, pues vinga. Y si no, la voluntat val més que res. Bueno, pues vinga, María José, comença tu i parla una mica de tot lo del dissabte.
3: Bueno, jo avui, d'aquest dissabte, primer de tot, bon dia Arenys, bon dia a tots els nostres seguidors, que són molts, però molts, Xerín?
0: Pues sí.
3: I, bueno, que aquest dissabte hem fet la festa d'Anem a la cuina, i de debò, que ha sigut una festa molt, molt, molt maca. La gent ha estat molt contenta, el menjar ha estat espectacular, no faltava de res, la gent molt alegres, hem tingut ball, hem tingut molta alegria, i gràcies a tots i a totes que veu estar aquí el dissabte, que de debò que ens va omplir de goig, d'alegria, i bueno, per vosaltres seguirem Anem a la cuina molts anys, si Déu ho vol. Xerín.
0: Pues sí, també tenim que agrair perquè vam recollir 56 regals de tot el poble, de totes les botigues, i es van donar molt bons regals tothom, i van tindre la gentilesa de participar en aquest dinar de germanó, que la veritat que va estar molt bé. Bueno, ho diem nosaltres, però ho diem per ara. Volem dir que tothom que vulgui, que truqui i es digui tant si va trobar algú malament o algú bé, perquè... que sí?
3: Jo lo crec que sí.
0: Bé, no, que ho diguin, no. I el que estigui malament, si algú vol trucar per fer una caixa, que la faci, perquè doncs, una altra vegada, pues ja ho tindrem en compte.
3: I tant que sí. Esperem que només sigui de coses bones.
0: Això sí.
3: Bueno, la perfecció no existe. Yo siempre digo, Charín, no claro. Existe la perfección. Pero dentro de todo la hemos rozado.
0: Claro, pues y nunca así. Llueve a gusto de todos. O sea que... Bueno, y un pató desde aquí también a la Marina, que está cada semana aquí amb nosaltres, i avui no hi és. Marina, si escoltes el programa, un pató molt fort.
3: I que lo pasi muy bien.
0: Bueno, pues què fem?
3: Doncs,
0: avui no tenim entrevista.
3: No, per això tant volem trucades. Volem, a veure, seguidors, volem moltes trucades i moltes recetes vostres. Sí. Ja sabeu que a vegades com venen convidats i són d'aquells que bueno, no pararíem d'escoltar-lo, de la manera que us explica, de la manera doncs, que dona les recetes i tan bones, doncs volem que truqueu i ens domineu les vostres.
0: Perquè mireu una cosa, jo avui no he portat cap recepta, cap.
3: Jo tres
0: o sigui
3: només,
0: tu, tres només? Bueno, m'acotxis.
3: Dos, tres,
0: bueno,
3: quatre.
0: Pues la,
3: primer,
0: bueno,
3: segon,
0: hi ha quatre. D'aquí un rato seran cinc. O sigui que ja ho sabeu, comenceu a trucar, ja podem donar el telèfon 93 795 79 12. Programa de Anem
3: a la cuina!
0: Ole! Bon dia. Bon dia. Amb qui parlem, sisplau? Hola? Hola?
1: Maria Antonieta.
0: Ah, la Maria Antònia ja en sap. Aquella, Maria sí. Antònia. Què
1: pues
0: vols
1: mira,
0: dir?
1: Pues mira, jo vull dir, sobretot, que moltíssimes, moltíssimes felicitats pel vostre programa, encara que jo ja saps que no soc cuinera, no és el millor, de manites, però és un goig sentir-vos i vull dir, no sé, i menjar també, el que diuen, vull dir, el que sigui virtual, totes les receptes, tant les que vosaltres proposeu com les que les oients que els agrada la cuina diuen, pues molt bé. Bueno, i a veure, sobre el reportatge de la festa, de la festassa, noies, vull dir, realment us ho vau currar, us ho vau currar, Vull dir, de veritat que us mereixeu aquí el premi a l'organització i a tot, I ja vas veure la resposta i tothom molt, molt content, Vull dir, la veritat. Escolta, i mira, ja que jo ja sabes que tengo espíritu bastante crítico, no? Vull dir
3: sí,
1: que...
3: Sí.
1: Vull dir, i mira, pues jo sí que tinc de dir una cosa, d'això que heu dit, que si vau veure alguna cosa,
3: sí,
1: que no us agradés. Oi que celebrava un aniversari, oi?
0: Sí.
1: I on estan? I vau bufar les espelmes?
0: Ai! Perquè és que ens van dir que portarien... No, és que ens van dir que es portarien un pastís i amb les veles, però resulta que aquesta persona no va poder vindre perquè es trobava malament. I llavors, esclar, ho va dir al moment i ja no teníem temps de comprar. Però això ho teníem en ment, El que passa que es regalaven un pastís, però no va ser així. Bueno, doncs pues ja està.
1: Bueno, si veieu alguna cosa que hagués mancat...
0: Molt
1: pues,
0: bé.
1: Mira,
3: sí,
1: jo,
3: sí, sí, sí.
1: Vull dir, aquí, però bueno, superó la falta de la bufada, perquè i sobretot amb els regals, nena, se'n va tocar i tot, que, vull dir, jo crec que quasi va haver-hi per tothom, vull dir, vau tenir molt bona, diguéssim,
0: regals.
1: Resposta de tota la gent d'Arenys, vull dir, de les botigues, de tot,
0: sí,
1: perquè home, clar, vull dir, és que i el programa, escolta, som el que mengem, vull dir, com eres un plaer, vull dir,
0: i,
1: sí. De veritat que vull dir, vinga, ànims, i escolta, a por el tercer aniversari,
3: sí,
1: vull
3: sí.
1: dir, a por el tercero, María José
3: sí,
1: i Charín, estimades, carinyo?
3: Ella va diciendo que no, però...
0: Jo no, a María José, jo no.
1: Como que nunca digas de esta agua no beberé.
0: No, escolta'm, jo aquest any tinc 83 anys.
1: Bueno,
0: l'any que ve tindré 84.
3: I a l'any 80, sí.
0: I m'he passat una mica bastant, perquè no solament és això, és que tinc unes altres coses, com tothom,
1: hombre,
0: i jo he quedat molt contenta, però em sembla... Bueno, mira si et dic que una amiga meva va vindre l'altre dia amb un paper i em va dir, firma aquí, dic, què tinc que firmar? Diu que no tornaràs a fer el que has fet, o el que heu fet. O sigui que és...
1: Oh.
0: Però bueno...
1: No, molta... Tu si necessites ajuda, si el que sigui,
0: sí,
1: perquè
0: sí.
1: Estic segura que moltes, vull dir, col·laboradores, amigues,
0: sí,
1: t'ajudaran...
0: Moltes, no, no han faltat col·laboradors ni ajudes.
1: Bueno,
0: va, guapíssima.
1: Però, escucha, i pren allò, com es diu, els mecànics, de la salut,
0: Sí.
1: Que ens ajudin, Vale, carinyo, pues una abraçada molt forta a totes dues.
3: Gràcies.
1: A totes tu, Xarín, estimada.
0: Gràcies,
1: i venga,
0: bonica.
1: A por otro año.
3: Gràcies,
1: venga,
0: vale, gràcies, gràcies, Maria Antònia,
1: bon
0: moltes gràcies.
3: Adiós,
0: adiós.
3: Adéu,
0: adéu. Bueno, tenim una altra trucada, Salvanyà. Esteu esperant?
3: Sí,
0: molt bé.
3: Un momentet.
0: Bueno, també, a part de tot el que hem dit, ens has descuidat els músics, que també ho van fer molt bé, el nostre Christian, el Duo Juvens,
3: el Jan, perquè no ha pogut venir.
0: Malalt,
3: sí,
0: pobret.
3: Sí,
0: I després l'Antonio. Bueno, tenim una altra trucada. Amb qui parlem, sisplau?
2: Amb la Maria Teresa Teixeroni Barrera.
0: Hola, Maria Teresa, bonica. Digues, guapa.
2: Què tal, carinyo? Com va tot?
3: Bon dia.
0: Bé.
2: Bon dia.
0: Estem una mica encara amb la ressaca, però bé.
2: Bueno, que és per parlar del dinar del dissabte.
3: Pues, molt bé.
0: Molt bé, pues vinga, Maria Teresa.
2: Bon dia.
0: T'escoltem.
2: Va ser fantàstic, tot. L'organització, el menjar, l'ambient que hi havia. Bueno, penso que no es podia demanar res més, De veritat que va anar tot rodat. De veritat,
0: Molt bé.
2: Jo me n'alegro molt per la Xarín i per la Maria José, penso que se diu, però porta molta feina, i bueno, i que els la tinc a felicitar les dues.
0: Gràcies, Maria Teresa. Te va tocar alguna cosa, Maria Teresa?
2: Demà sí, en el gimnàs, vols dir?
0: No, dels regals que vam...
3: Bueno, surt allà.
0: Sí.
2: No, o sigui, però en la brisa del gimnàs, vols dir?
0: No,
3: al menjar.
0: De quan vam fer la festa aquesta del dissabte, dels regals que vam rifar, si et va tocar alguna
2: cosa. Però, bueno, però a la meva amiga, a la Montse, li va tocar una pizza, i a la Rosa, no sé, també li va tocar alguna cosa, també.
0: Clar.
2: Però, bueno... La festa era molt maca, es va anar tot molt bé, que jo em quedo amb tot això, vull dir que l'organització molt bé muntat tot, i bueno, i si se'n fan més, doncs compteu amb nosaltres.
0: Vale. Moltes gràcies, bonica, Maria Teresa. Estàs a Premià, no? Maria Teresa?
2: Estic a Vilassar de Dalt.
0: Ah, Vilassar, és que m'he confós, sí que és veritat.
2: No, és que el nen del meu fill té un anyet.
0: Sí, ai, que mono.
2: No es te troba bé, i tot el dematí entre braços, ara l'he donat a dinar, ara l'he canviat, i dic, bueno, li dic al meu home, espera que vaig a fer una trucada.
0: Val.
2: Una cosa,
0: Moltes gràcies, sí, Maria Teresa, un petó molt fort.
2: Adéu,
0: bonica, adéu.
3: Adéu, gràcies.
0: Tenim
3: gràcies.
0: Una altra trucada? Sí? Bon dia, amb qui parlem, sisplau? Hola?
3: No.
0: Ha passat, s'ha tallat.
3: Sí.
0: Bueno, ja tornarem a trucar.
3: I tant.
0: Bueno, la veritat, Maria José, que dona il·lusió.
3: Hombre, que nos digan que les ha gustado.
0: Sí,
3: que han estat a
0: la veritat que s'ho van passar molt bé. Sí. Bueno, ho vam passar tots molt bé. Sí. Vam ballar amb la música del Christian, amb la música del Jam, amb la música de l'Antonio.
3: Es que con esa música, ¿quién? Bueno, es que no se puede estar la gente sentada.
0: Claro, es que la gente, las personas, lo que tienen ganas es de pasar-ho bé, y eso. Y después también el dinar que va a hacer el restaurante La Torre, va a estar molt bé.
3: Bueno,
0: y todo el regás.
3: Toda la gente se ha ido súper contenta de la comida. Es que había de todo en abundancia.
0: En abundancia, era abundante.
3: Sí.
0: La verdad que sí, que moltes gràcies a la Núria, que la verdad que es va a portar molt bé, ja va dir que no tindria...
3: El servicio, todo.
0: Es que el cafè, no sé qui m'ha dit.
3: Estava boníssim.
0: El cafè era boníssim. Jo és que no vaig prendre. Bueno, no vaig prendre ni... I la coca, que estava boníssima, però no... Bueno, és que jo no la llegué a provar, la dejé allí, quan fui estava bona. Bon dia, amb qui parlem, sisplau?
4: Molt bon dia, estimades meves!
0: Hola, bonica!
3: Montse, bon dia!
0: Ara, perdona un moment, Montse, ara que estem en antena, vam donar les gràcies a tothom i no li van donar les gràcies Maria José a la Montse.
3: Oh,
0: i que la Montse, pobreta, es va preocupar
3: molt.
0: I va fer de portera, però una portera... Una portera que no dejava passar ni una mosca, vaya. Si no tenia entrada...
3: Persones així són les que valen la pena. Sí.
4: I vaig donar la benvinguda a tothom i que s'ho passessin bé, això sí. Bueno, Xavi i Maria José, que va estar molt bé, com ja us ho està dient tothom. Sí. Jo m'ho vaig passar molt bé, vaig ballar molt. Sí. Amb la Faustina, amb els Jocs Garberos, que no veien.
3: Sí.
4: I vaig ballar molt, i vaig menjar molt a gust. Aquells embotits tan bons que fan aquest restaurant.
3: Ai, oh, sí, que bons.
4: La ensaladilla estava... Ai, mira tot. Que la faig bona, eh?
3: Sí.
4: Però aquella estava boníssima.
3: I les croquetes, Montse?
4: I les croquetes, oh, boníssimes.
3: Sí.
4: Boníssimes, boníssimes.
0: Sí, sí.
4: Tot vas... estava molt bé, molt bé, molt tot. Bé, la veritat.
0: Molt bé, Montse.
3: Doncs ara, què ens dones avui,
0: ni
3: de recepta?
0: No, avui no? Que no ens doni recepta,
4: avui
0: Montse.
4: No, avui no,
0: avui no, avui perquè n'hi ha moltes trucades. És que estan esperant trucades.
3: Ah, vale.
4: Avui no trucava per donar
0: no, no.
4: Recepta.
3: Vale.
4: Per felicitar-te la festa.
0: Vale,
3: doncs moltes gràcies, Montse.
4: Bueno, pues anem a la cuina!
0: Anem a la cuina! Vinga!
3: Adéu.
0: N'hi ha una altra trucada?
3: Sí?
0: Trucada?
3: No?
0: No?
3: Vale.
0: Ah, com doncs... que vist al banyar, a banyar no m'enganyis. Te veo con el teléfono. Bueno, pues venga, empieza a dar una receta, venga. Mientras que
3: sí?
0: Esperen que
3: truqui. Doncs va, a veure, amb qui comencem? Amb una receta de...
0: La que más rabia tenim.
3: De conejo con sépia. Molt, molt, molt senzill, mira, i pocs ingredients, necessitarem un conejo, dos cebollas bastante grandes.
0: Sí, porque sin conejo no puedes hacer conejo con sepia.
3: No, pero ahora tenemos que poner la sepia.
0: Sin un drama.
3: Luego, dos hojas de laurel, una sepia, vino blanco, pero como yo siempre le pongo un poquito de brandy, pues también le pongo una copita de brandy. Luego, un vasito de agua, sal, pimienta y aceite de oliva que sea buenecita. Y muy sencillo. Cortamos el conejo a trocitos. A mí, no, como no me gustan muy grandes, los corto pequeñitos. La sepia también la corto toda a trozos pequeños. La cebolla también, todo a trocitos pequeños.
0: ¿Ya ves? ¿Ni ha trucada? Perdona,
3: ¿sí?
0: Perdona, invitada.
3: Vale.
0: Que ni ha trucada.
3: Ay.
0: Bon dia, en qui parlem, sisplau?
5: Hola, buenos días, Charín y María José.
3: Buenos días.
0: Hola. Ah, ahí es la Pili de Badalona.
3: Ay, hola,
0: Pili, hola, sí, Pili, bonica.
3: Sí.
5: ¿Qué tal? ¿Estáis recuperadas ya?
0: Sí, ya estamos a punto de irnos a bailar.
5: Qué menudo tú te... Bueno, a vosotros falta poco para eso.
3: Pues
5: que
3: sí.
5: De seguida salís con el pie bailando.
3: Ya ves, la Charín sobre todo. Que
5: sí,
3: vaya paso
5: no,
3: doble que se pegó. Bueno,
5: vaya,
3: bueno.
5: Vaya. Pues esto que, nada, solo es para felicitaros porque lo pasamos estupendamente.
3: Gracias.
5: Y fue una fiesta mejor todavía que la del año pasado.
0: Pues
5: vaya,
0: sí, pues sí, estuvo más completa, es verdad.
5: Sí, bueno, también había el baile que también animó, ya nos hicimos un bailecito también, en fin.
3: Sí.
5: Y bueno, la comida estupenda, un embutido buenísimo, en fin,
3: sí.
5: Las croquetas, todo. Y el calamar, no veas, que era para alimentar... y mucha cantidad, o sea que no faltó comida, la verdad que sí.
3: Pues
5: y bueno,
3: sí.
5: Y el ambiente muy majo, y los artistas, bueno, empezando por vosotras dos, que vamos, que tenéis...
0: Sí, nos han contratado para la tele, para eso, a baila o no sé qué, hacían un programa de baile.
3: No,
0: hombre, era para bailar. Ah, bueno, sí, para cantar.
5: Bueno, tenéis para que os den un premio las dos, la verdad.
3: El premio sois vosotras.
5: Las canciones del
3: Cristian,
5: que son todas las que toca, son estupendas y animan a bailar. En fin, todo. Yo me encantó la fiesta y pasamos un día estupendo. Y bueno, pues esperamos eso, que el año que viene se puede hacer todo. Ahora dices que no, porque estás cansada, Charín.
3: Sí, sí.
5: Luego ya verás el año que viene como otra vez.
3: Sí.
5: Estás
3: vale.
5: Al pie del cañón.
0: Vale. Pili, pues, gracias,
5: bueno.
0: Pero es que tenemos una otra trucada esperando.
5: Sí, pues venga, un abrazo y seguir adelante, ¿vale?
0: Gracias,
3: muchísimas
0: bonita.
3: Gracias.
0: Venga,
3: gracias.
0: Bon dia, en qui parlem, sisplau?
3: Sí, no vais tan deprisa.
0: Bueno, es que me... Bueno,
3: sí.
0: Es que...
3: Tú vas
0: ver.
3: Mirando para allá.
0: Claro, lo tengo delante a estos dos mozos
3: ya,
0: tan guapos.
3: Ya nos avisan.
0: Bon dia, en qui parlem, sisplau?
4: Qué graciosa que soy, de verdad. Mira.
0: Esta es la Loli de San Vicente.
3: Sí.
0: ¿Eres la Loli de San Vicente?
3: La voz que tiene, inconfundible.
4: Sí.
0: Digas, Loli.
4: Deciros que fue un día fantástico. Bailamos, comimos. Aparte, me tocó un regalo.
3: Anda,
4: que vosotros sabréis, ¿os acordáis?
0: Sí.
4: Fantástico, de verdad, de verdad. Pero aunque no me hubiese tocado, fue maravilloso.
0: Ya.
4: De verdad, os felicito.
3: Gracias.
6: por cómo hacéis la radio y como yo, ya te digo, como no nos conocíamos otros años, pues solo digo este año. Y bueno, os animo, yo sé que mucha faena, pero que fue muy bonito todo. Y como me quedé maravillada, es como bailasteis el alcalde y tú.
0: ¡Ay, qué graciosa!
6: Sí, no. Y se lo dije, porque era una persona... Hombre, si veo una persona que yo... Que hay personas que ya tienen pinta de bailarín.
0: Sí, es verdad.
6: Pero lo vi así. Mira, lo bien que te cogía, lo bien que te daba la vuelta.
0: Sí, sí.
6: Madre mía, te voy felicidades, nenas.
0: Sí, te voy a decir una cosa, Loli. Mira que es difícil cuando no sabes, no tienes de pareja al bailador o la bailadora, en caso igual de hombre que mujer, no te sueles avenir con una pareja nueva.
6: Sí,
0: pero
6: señora.
0: En cambio, él y yo, bueno, hemos bailado nada más que dos veces, el año pasado el paso doble y este año también.
6: Pues fíjate.
0: Él me dijo el otro día, hay que ver, Charín, cómo nos avenimos los dos bailando. O sea, me encanta bailar, me lo voy a llevar siempre por ahí, le voy a quitar un rato a su mujer y me voy a bailar con él.
6: Pues yo estoy contigo, porque ya te digo, yo pensé, no pensé nada, porque allí lo estaba pasando bien, pero cuando me fijé, digo, pero qué bien baila, y aquellas vueltas que te daba, iba y los dos, que cuesta, es lo que tú dices, cuesta, ¿eh? Y el vestido que me salió la María Ángeles, cantando,
3: la María José.
0: Y lo bien que cantó.
3: Sobre todo,
0: qué voz más bonita.
3: La voz.
6: Me quedé, se lo dije a ella, creo que sí, ahora no me acuerdo, pero oye, felicidades.
3: Ay,
6: que pasamos. Charín igual pasó y Joan pasamos. Y si lo hacéis otro año, a ver si puede venir mi marido, que los niños ya estarán grandes. ¿Vale?
3: Vale.
6: Pues ya está.
3: Estupendo.
6: Daros las gracias.
3: Muchísimas gracias y un abrazo.
0: Gracias, Loli.
3: Gracias.
0: Bueno, ¿seguimos con el conejo o hay llamada? ¿Ni a trucada? Bon dia, en qui parlem, sisplau.
7: Hola, bon dia, guapa.
0: Ay, la Adelina.
3: La Adelina,
0: guapa.
3: Hola.
7: Només dius a felicitats.
0: Gràcies, bonica.
7: Tot molt bé. Vaig passar una estona molt agradable amb tots vosaltres i, bueno, doncs esperem que l'any que ve puguem repetir.
0: El Víctor s'ho va passar bé?
7: Sí, bueno, que a ell aquestes coses li agraden molt i la música i tot. Sí. Vam estar molt bé. Molt bé.
0: Bueno.
7: Només us puc, ja ho dic, te repeteixo, felicitats.
3: Moltes gràcies.
7: Donau-vos una abraçada i la faig estesa a la Montse i a la Faustina.
0: Que mona.
7: Que vam estar... Bueno, ens vam saludar.
0: Sí.
7: I bueno, ja està.
0: És molt graciosa.
7: Vale, guapíssima.
0: Sí. Vale, gràcies.
7: Doncs que sigui per molts anys.
3: Gràcies.
7: Anem.
3: Anem a la cuina.
0: Vinga, i que tu ho vegis. Val?
7: Una abraçada.
3: Gràcies.
0: Un beso per a los dos, grande, guapos. Vinga, pues molt bé.
3: És que con esto también, Charín, es lo que yo digo, que es la familia que hemos montado. Una familia estupenda, que si no se conocen, ahí se conocen todos.
0: Bueno, ni a una trucada.
3: Adelante.
0: Bon dia, en qui parlem, sisplau?
8: Bon dia, la Ramona.
3: Bon dia.
0: Hola, Ramona, bonita.
8: Bueno, ja he sabut i vaig saber que us havia anat tot molt bé.
0: Sí.
8: I la parella veu ballar estupendament.
0: Ah, sí, que te vaig enviar el vídeo, no, Ramona?
8: Sí, vaig gaudir molt. És que les Tanis és les Tanis, no n'hi ha gaire com
0: ells. No, és molt maco, és veritat, sí.
8: Ja havia conegut a la seva mare i tot.
0: Ah, ja. Sí, és molt maco, és molt cercano.
8: Sí.
0: A més, és que li agrada molt la juerga, eh? I va tindre que marxar abans perquè teníem molts compromisos i va marxar, no es va acabar la festa amb ell. Però bueno, sí, és molt cercano, sí. Bueno, ho vam passar molt bé, jo te vaig trobar a faltar tu, però bueno, quan no pot ser, no pot ser.
8: Això mateix, però ja vaig pensar molt en vosaltres.
3: Vale. Moltes gràcies.
8: No vull
0: destorbar
8: més.
0: No estorbes res. Bueno, a la pròxima festa ja vindràs, val?
8: tant, pensem-ho així.
0: Ah, vale, guapa.
3: Vinga. Bueno, adiós.
0: Adéu, un besito grande. Adéu. Adéu.
3: Vale, dos...
0: Vale, seguimos. Continuamos con el
3: Venga,
0: conejo.
3: Vamos allá.
0: Porque ya se va a poner estropeado el conejo.
3: No, pero si lo hubiéramos salado antes, que no lo he dicho...
0: Ah, bueno, pues aguanta hubiera, con la sal.
3: Claro, pero vale. Bueno, va.
0: Ibas por el laurel, me
3: sí,
0: parece.
3: Sí, iba por el laurel. No, los ingredientes ya lo había dado. Es decir, el conejo lo partimos a trozos. Yo digo que los pequeños, porque a mí me gustan pequeños. La cebolla también a trocito, la sepia también a trocito. Y vamos con la elaboración. Venga, cogemos, a mí me gusta el conejo hacerlo en una cazuela de barro que tengo. Entonces cogemos, ponemos aceite. Bueno, primero ponemos sal, pimienta al conejo. Lo ponemos en la cazuela de barro, ponemos un poquito de aceite. Y ponemos el conejo y lo empezamos a dorar. Cuando empiece a coger color, ponemos la sepia. Y la sepia también, pero todo es con fuego bajito, ¿eh? Y cuando ya se haya consumido un poquito el agua de la sepia y todo, que el conejo vuelva otra vez a coger color, ponemos la cebolla, las dos cebollas. La cebolla la hacemos igual, con el fuego bajito y que se vaya pochando. Cuando empiece a coger, pero antes de nada le ponemos las dos hojitas de laurel. Cuando pongamos el conejo. Cuando la cebolla ya empiece a tomar color, que va quedando tostadita, que esto se consigue con el fuego muy, muy bajito, porque si lo pones alto queda de seguida muy, muy dorada, pero no está hecha. Entonces todo esto con el fuego bajito. Cuando ya lo tenemos así, ponemos una copita de coñac.
0: Perdón. Perdón, cocinera, que n'hi ha
3: sí,
0: una trucada.
3: Pues jo m'espero.
0: Bon dia, en qui parlem, sisplau? I la voz que tinc.
9: Soc la pesada de la Montse.
0: Adiós, venga, Montse.
3: Què t'has quedat?
9: Perquè com que em fa córrer tant la salut, m'he descuidat de felicitar els músics, els cantants.
3: Vosaltres
9: sabeu ballar.
3: Sí, bueno, nosaltres i tu.
9: Guapíssima amb aquell vestit preciós. I aquella cançó tan maca.
3: Gràcies.
9: I també la Txarín ballant amb el
0: Cintes.
9: Amb
0: l'alcalde. Ah,
9: sí. Molt bé, molt bé. I avui dius que la Pilar no pot trucar, eh?
3: Ah, però bueno, no.
9: Per visitar els músics, perquè sense els músics...
3: No hauria de ballar.
9: No hi hagués sigut, eh?
0: Claro, no hubiera habido música.
3: Claro, ni baile.
9: Por eso.
0: Hubiéramos puesto un disco.
3: És el broche de oro.
9: Mira, cuidado,
3: ya digo,
9: no,
3: torno a trucar
9: y os dic, ¿vale?
0: Molt bé.
3: Gràcies.
9: Vinga,
3: que torni a trucar
9: més gent.
3: Anem a la cuina! És que, bueno, la fiesta del broche de oro ha sido el Cristian, el Jan y el Antonio.
9: Sí.
0: Y todas las personas que han venido
3: bueno,
0: a la fiesta.
3: Bueno, pero si no fueran estos, todas las personas, sí, no se hubieran divertido tanto.
9: Bueno, sí,
0: entonces hubiéramos puesto un disco y a ley música y si no se hubiera ocurrido
3: poner el disco, ¿qué?
0: Bueno, hija, si empezamos así, si hubieran caído diluvio, no hubiera venido nadie.
3: Vale, he quitado lo de la estrella de los músicos, ¿eh?
0: Vale. Venga, el conejo, vale. ¿Por dónde vamos?
3: Espérate,
0: ay, que tenemos a la Montse al aparato.
3: Claro.
0: Montse, bonica, perdona.
3: Qué ajetreada está la
0: que
3: Charine.
0: Esto de los años ya no pasan
9: nada,
0: en balde.
9: No pasa nada.
0: No pasa res.
9: No pasa res. Bueno, pues venga, que vaya bien, ya me despido.
3: Vale. Venga, un abrazo.
9: Adiós.
3: Bueno, cuando ya tenemos la cebolla que va cogiendo color, ponemos la copita de coñac, que eso aún le da más color, porque no le vas a poner nada más. Cuando ya se ha evaporado, le ponemos el vasito de vino. Lo tapamos un ratito.
0: El coñac y vino, le pones las
3: sí,
0: dos cosas.
3: Sí, pero primero el coñac, que quede la cebolla mucho más dorada.
0: Quizás, ¿no? Dorada.
3: Porque si le pones el vino primero, no queda tan dorada.
0: No coge tanto color porque el vino es blanco, claro.
3: Entonces, cuando ya se ha consumido todo lo que es el alcohol del coñac, pones el vino, lo tapas, lo dejas, no sé, 10 minutitos hasta cuando se consuma. Le pones el vasito de agua, lo vuelves a tapar y lo dejas que va haciendo chup chup y ya lo tenemos. Y no lleva ni sofrito de tomate, ni especies, ni nada.

0: l'informatiu migdia.
1: Molt bon dia, és la una i és moment de començar l'informatiu d'avui dimecres 17 de juny i aquests seran els temes destacats que us resumim en titulars. I començarem en clau educativa perquè l'Institut Els Tres Turons recupera la quarta línia de primer d'ESO i en guanya una primer de batxillerat per al curs 2026-2027. Oriol Leo, què tal? Bon dia.
2: Bon dia. En paral·lel, l'educació manté només les tres línies per segon d'ESO de l'any vinent, rebutjant les demandes de les famílies de secundària que havien promogut una recollida de firmes.
1: En política local, el PSC veu amb escepticisme el projecte per la futura pacificació de la Nacional 2.
2: El portaveu socialista Ramon Vinyes assegura que la proposta continua generant massa interrogants, sobretot pel que fa als accessos al municipi, la connexió amb Caldes i l'arribada de vehicles al port i la platja.
1: I nova jornada avui de vaga dels metges de la sanitat pública. És la dotzena convocada pel sindicat majoritari Metges de Catalunya des de la tardor i l'última abans de l'estiu.
2: Aquest matí s'han convocat protestes simultànies a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona per reclamar millores laborals i assistencials.
1: I a l'informatiu no deixarem de parlar de salut perquè aquest dijous continua l'Escola de Salut posant el focus en la figura de l'administratiu en salut.
2: L'objectiu d'aquesta sessió és explicar la tasca que realitzen aquests professionals. La cita és demà a partir de les 10 del matí al Calisai.
1: I d'altra banda, la UBI que engega una nova campanya d'estiu per donar protagonisme ara a la clientela.
2: És una iniciativa que complementa la campanya que ja tenen en marxa, en què han posat cara els botiguers i comerciants de la nostra vila.
1: I aquest divendres, Arenys de Mar repeteix l'experiència de l'any passat amb la convocatòria de la caminada popular per la gent gran anomenada el Maresme Suma Passes.
2: Es fa per prendre consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans.
1: I finalment acabarem parlant d'esports i avui en concret dels tornejos que organitza el Club de Pesca en Mar Esport en aquest cas per Sant Zenon.
0: L'informatiu migdia.
1: I us ho dèiem en titulars. L'Institut Els Tres Turons recupera la quarta línia de primer d'ESO i en guanya una de primer de batxillerat pel curs 2026-2027 en paral·lel. Educació manté només les tres línies per segon d'ESO de l'any vinent, rebutjant així les demandes de les famílies de secundària que havien promogut una recollida de signatures.
2: El centre de secundària públic tanca aquest dijous amb dues bones notícies i una de negativa. En primer lloc, respecte a l'ESO, recupera la línia que va perdre l'any passat pels alumnes de primer, però es queda sense que li retornin aquesta aula pels alumnes que l'any vinent cursaran segon d'ESO. Una petició de les famílies que, amb el suport de l'AFA, van acompanyar d'una campanya de recollida de firmes per reclamar la línia. Des de la direcció, Sandra Ubach mostra comprensió pel malestar de les famílies.
3: En principi, doncs, clar, hem recuperat una quarta línia que tenim a part primer d'ESO, però, clar, hi havia hagut tot un recull de signatures i, per tant, per part de les famílies que s'havien implicat moltíssim demanant al departament doncs, que s'obrís no, aquesta quarta línia, això s'ha aconseguit, però realment els alumnes que actualment passen, que estan a primer d'ESO i passen a segon, clar, passen amb tres grups igual. I, clar, jo entenc perfectament doncs, que doncs, hi hagi un cert malestar amb les, per part de les famílies, perquè a tots ens agrada que la disminució de ràtio doncs, va associada doncs, que puguem oferir millor qualitat.
2: Ubach assegura que faran el possible perquè aquesta situació afecti el mínim possible a les aules, aplicant desdoblaments en diverses matèries, com tecnologia, física o química. A part d'aquesta qüestió, hi ha una altra conseqüència que està pendent de resoldre, que és la manca de places per a aquest curs. Actualment, a Arenys hi ha tres alumnes que estan estudiant a l'escola concertada perquè l'any passat no van aconseguir plaça a la pública. Una situació que Sandra Ubach assegura que ja s'ha traslladat als serveis d'inspecció i que espera que es pugui resoldre.
3: Podem traslladar i hem traslladat aquest neguit que nosaltres podem tenir. Però, clar, és justament qui decideix això és la planificació, no? La planificació del departament que diu exactament doncs, quants grups s'obrirà cada institut. No? Jo, per exemple, ahir també vaig parlar ja amb inspecció i és molt conscient doncs, que hi ha tres alumnes que volien accedir a segon d'ESO a aquell institut i de moment doncs, estan gestionant com, doncs, com fer possible aquest accés o aconseguir una plaça per aquest alumnat.
2: Finalment, la darrera bona notícia és una nova línia per primer de batxillerat. El principal motiu és l'augment d'alumnes que actualment estan cursant quart d'ESO i han decidit continuar optant per una formació acadèmica l'any que ve.
3: Aquí el que ha passat és que tenim un ventall d'alumnes que venen de quart d'ESO que s'han decantat cap al batxillerat. Nosaltres fem una orientació a quart i a vegades fem una orientació professionalitzadora amb un ventall d'alumnes, amb uns altres una orientació doncs, més acadèmica com seria el batxillerat, però amb aquesta promoció que hem tingut ara doncs ha estat una promoció que s'ha decantat especialment pel batxillerat. I això el que ha fet és que al tenir tant un increment d'alumnat que ha volgut fer batxillerat, doncs ens han vist forçats, no?, pel nombre de matrícula que hem tingut, doncs obrir una tercera línia per poder donar doncs, sortida a aquesta demanda.
2: En aquests moments, des de la direcció, estan estudiant com gestionaran les tres aules de batxillerat, si es descartaran per més places per la branca de científic tecnològic o humanístic.
1: I seguim amb política local perquè el PSC d'Arenys veu amb escepticisme el projecte per la futura pacificació de la Nacional 2. El portaveu socialista Ramon Vinyes assegura que la proposta continua generant massa interrogants, sobretot pel que fa als accessos al municipi, la connexió amb Caldes i també l'arribada de vehicles tant al port com a la platja.
2: Els socialistes alerten, a més, que mentre aquest encaix no està clar, ja s'està executant el traçat de l'Eurovelo vinculada a aquesta possible pacificació. Davant d'aquest escenari, Vinyes ha defensat, al programa a la ràdio aquest matí, reforçar el transport públic per facilitar la mobilitat interna dels veïns d'Arenys i habilitar un aparcament dissuasiu pels visitants a la zona de Vall de Gata.
4: La pacificació de la Nacional 2, personalment, no la veig. A mi, fins que no m'ensenyin el recorregut que fa per Caldes, em costarà molt d'entendre'l. Digueu-me per on vindrà. L'Eurovelo està fent, seguint aquest esquema d'un futur que no ho sabem. I després jo torno a dir, pacificar la Nacional 2, però que no ens hem adonat que hi ha una quantitat, mils de cotxes que van a la platja. Ens hem adonat que hi ha cents de cotxes que van al port. Com s'ho faran? Però, en tot cas, una mesura arenyenca, transport públic. Però tots aquells que no són d'Arenys, o bé els hi muntem un aparcament dissuasori.
1: En l'àmbit de la mobilitat i també l'accessibilitat, el PSC també ha parlat en l'entrevista del model, en aquest cas, de mobilitat i pagament a la Riera.
2: Els socialistes tenen clar que ha d'haver-hi un control d'aparcament en aquesta via, sigui de forma municipal o a través d'una empresa concessionària. El que s'hi defensen és que cal adaptar adequadament les places per a persones amb mobilitat reduïda. Ramon Vinyes assegura que no hi ha prou espais amples per facilitar l'accés d'aquests usuaris i reclama que es garanteixi el compliment de la normativa.
4: Jo el que estic dient és que ha d'haver-hi places amples per si tu has d'entrar en cadira de rodes. Jo em refereixo en aquest sentit. Si poden aparcar en un altre lloc, fantàstic, que no paguen, doncs mira,
5: la
4: molt bé.
5: Càrrega i descàrrega, també. No,
4: val. Però el que han de tenir és espai per moure's, per poder encotxar. I aquest és el problema que tenen gent que van on crosses o que van en, que algú ha de portar amb cadira de rodes, que no tenen places per poder-ho fer. I és d'aquest que em queixo.
2: Els socialistes també han carregat contra la manca de planificació del govern en equipaments, accessibilitat o serveis bàsics com el clavegueram. En aquest context també qüestionen la fórmula escollida per avançar cap a la municipalització del servei d'aigua a través de l'empresa pública d'Arenys de Munt, una opció que, segons Vinyes, tampoc acaben de veure clara des del municipi veí. Per al PSC, tot plegat evidencia un model de govern massa centrat en resoldre urgències i sense una mirada cap a l'Arenys dels anys 2040 o 2050.
1: I nova jornada de vaga avui pels metges de la sanitat pública. És la dotzena convocada pel Sindicat Majoritari de Metges Catalunya des de la tardor i l'última abans de l'estiu. Aquest matí s'han convocat protestes simultànies tant a Barcelona, Lleida, Tarragona i també Girona per reclamar precisament millores laborals i assistencials.
2: Entre les principals demandes del sector hi ha un conveni propi, la fi de les guàrdies de 24 hores, limitar el nombre de pacients per agenda, equiparar la jornada amb la resta de professionals sanitaris i ampliar plantilles per reduir la sobrecàrrega. Xavier Lleonar, secretari general de Metges de Catalunya, denuncia la manca de resposta del Departament de Salut i insisteix en la necessitat que la negociació arribi directament amb el president, Salvador Illa. Són declaracions a la xarxa.
6: Sembla palès que la Conselleria de Salut s'ha esborrat del mapa en aquesta reivindicació, en aquesta negociació. De fet, la diferència entre tenir consellera i no tenir-la en els darrers mesos no hi ha cap mena de diferència. I, per tant, com que estem parlant d'un dels pilars de la societat del benestar, entenem que és una responsabilitat de tot el govern encapçalat pel seu president. I, per tant, a ell li pertoca donar sortida en aquest conflicte, que vull deixar molt clar si és competència seva.
2: De cara a l'estiu, Lleonard adverteix que la situació no millorarà perquè es tancaran serveis que no siguin imprescindibles i s'hauran de garantir les vacances del personal. Els facultatius, però, avisen que si durant l'estiu no hi ha avenços en la negociació, a la tardor el conflicte es podria intensificar i no descarten convocar una vaga indefinida.
6: Parlem de qualsevol escenari que incrementi la pressió sobre aquest govern covard que no es vol seure a parlar del futur de la sanitat i de la greu crisi demogràfica i de resultats que està tenint la sanitat catalana. Recordem que és la segona sanitat per la cua en quant al que fa llistes d'espera.
2: Durant tot aquest dimecres es mantenen els serveis mínims, urgències, UCI, quiròfans inajornables, tractaments oncològics i diàlisi, que funcionaran amb normalitat, mentre que l'atenció primària es garantirà un 25% de la plantilla. En paral·lel, el sindicat manté activa la campanya Ni un minut més, amb què anima els facultatius a no assumir hores extra fora de la jornada ordinària ni de les guàrdies. L'objectiu d'aquesta mesura, segons el sindicat, és evidenciar que el sistema sanitari es manté gràcies al sobreesforç dels professionals.
1: I seguim en matèria de salut, però amb una qüestió ben diferent, perquè aquest dijous Arenys de Mar continua precisament l'escola de salut que posarà el focus en la figura de l'administratiu en salut. L'objectiu d'aquesta sessió és explicar la tasca que realitzen aquests professionals i serà a partir de les 10 del matí al Calissall.
2: L'equip de comunitària del CAP d'Arenys de Mar i la Regidoria de Sanitat impulsen aquesta nova sessió de l'escola de salut. Aquest dijous es focalitzaran a donar a conèixer, entre altres, quina és la cartera de serveis d'aquests professionals. Carme Martínez, professional d'atenció de ciutadania de l'equip d'atenció primària d'Arenys de Mar, exposa que l'objectiu és que la ciutadania conegui la seva tasca enfocada a ajudar els usuaris i fer d'anexa entre ells i el metge i infermera que tinguin assignats.
5: Mira, actualment les gestions oriols de desadministratius en salut que fem al taulell ha evolucionat moltíssim en els darrers anys. Un dels canvis més importants és que tots els ciutadans o els pacients, a part de tenir un metge, un metgessa, un infermer, una infermera assignat, també té l'assignació d'un administratiu en salut de referència. Això què vol dir pels pacients? Que tenen un recolzament que els ajuda a que es puguin solucionar molts tràmits d'una manera més àgil i eficaç i que el ciutadà al final pugui sentir-se més proper, diguéssim, als professionals del CAP.
2: Els administratius gestionen les demandes, fan seguiment dels pacients crònics amb tractaments planificats, gestionen tràmits i procediments administratius i resolen dubtes, oferint també informació. Malgrat tenir una persona de serveis administratius assignada, qualsevol professional de l'equip pot fer d'anexa entre usuari i facultatius.
5: El ciutadà té l'oportunitat d'enviar un mail al seu metge, a la seva infermera, al seu administratiu. I això actualment ens dona molta millora de cara a la resolució de les gestions que ens demanen els pacients. Això dona agilitat, rapidesa, sempre tens un administratiu que pot mirar el mail i pot fer pues, la resolució d'aquest, o bé aquest tràmit, o bé aquesta consulta, d'una manera molt més ràpida. Fa anys només tenia el telèfon o tenia l'opció de presencialment, i això l'administratiu d'ara, d'avui en dia, té l'opció d'això, de poder trucar-lo, parlar, preguntar i poder fer la tramitació d'una manera més àgil.
2: La sessió començarà a les 10 del matí i s'allargarà fins a les 12 del migdia a la sala 1 d'octubre del Calissai.
0: Ràdio Arenys, notícies.
7: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
8: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reforma se'n som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
0: Ràdio Arenys, notícies.
9: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet...
1: Seguim ara amb altres qüestions. Quan són un quart de dues del migdia, la UBIC engega una nova campanya d'estiu per donar protagonisme a la clientela. És una iniciativa que complementa la campanya que ja tenen en marxa, en què han posat cara els botiguers i comerciants de la nostra vila.
2: Sota el lema "T'estem buscant", la Unió de Botiguers i Comerciants d'Arenys de Mar fa una crida a la ciutadania perquè participin d'aquesta iniciativa, en què es posarà el focus en les experiències que viuen amb el comerç local. Totes les persones que hi participin entraran en el sorteig de vals de 10 euros. N'ha donat més detalls al programa La Ràdio la dinamitzadora comercial de Gaubica, Mireia Cassant.
10: Vam pensar de fer una contra de la campanya aquesta dels botiguers, una mica donar-los vida, donar-los nom, donar-los fotos, vídeos, no?, i que els coneguessin. Però després vam pensar, ostres, per què no girem la càmera, no?, i anem a buscar aquells clients o clientes que realment tenen experiències amb el comerç local. Experiències que vol dir, doncs, des de fa 30 anys que compro la fruita a la mateixa botiga, potser sóc nou i he descobert un comerç que no m'esperava, o una empresa que em dona uns serveis Arenys que em pensava que me n'havia d'anar potser molt lluny a buscar-ho i ho tinc aquí al costat de casa, fins a experiències divertides, peculiars i normals del dia a dia.
2: Des de Gaubica confien que aquest sigui un bon estiu en una temporada en què Arenys triplica la població i rep centenars de visitants que s'acosten a la platja o a passar-hi el dia. Tot i això, admeten que el comerç local continua patint per la competència de les grans plataformes. Per reforçar l'activitat i generar més moviment als carrers, Mireia Cassant afirma que aposten un any més per la instal·lació de les atraccions infantils a la Part Alta.
10: Ja sabeu que a l'estiu ara es volca, no?, tot el comerç, es posa a gala, i també tenim, com sempre, les atraccions de l'Opoto, que es posaran a la part alta de la Riera pels més petits. L'estiu és molt llarg, encara no tenim carrilet. Vam anar a parlar amb les Danis a veure si teníem, però bueno, és complicat allò del carrilet, està clar que és una gestió complicada, i per tant la part lúdica seria les atraccions aquestes per grans i petits. És veritat que tenim la festa major, després també tindrem la fira i tot això fa que realment es reactivi i revivi molt. Vull dir que va molt bé pel tema clientela nova i diferent.
2: I per tancar la temporada, Gaubica ja ha anunciat una nova edició de la botiga al carrer, que servirà per cloure la campanya d'estiu. Serà el pròxim divendres 4 de setembre.
1: I aquest divendres Arenys de Mar repeteix l'experiència de l'any passat amb la convocatòria de la caminada popular per la gent gran, anomenada el Maresme Suma Passes, i es fa per prendre consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans.
2: La caminada es fa en col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme i serà la segona edició d'aquesta passejada totalment assequible i oberta a totes les persones grans d'Arenys. Irene Velasco, tècnica de gent gran de l'Ajuntament Arenyenc, ha explicat que es tracta d'una passejada molt senzilla, riera avall fins a la platja i tornar a pujar.
3: El lloc de trobada és al Centre Cultural Calissai, a les 9 del matí, i es farà un petit recorregut fins a la platja i es tornarà cap al Centre Cultural Calissai. La inscripció és gratuïta i s'oferirà també una bossa de la caminada. Està destinada a tothom, o sigui, és una caminada popular.
2: El dia 15 de juny és quan se celebra el Dia Mundial per prendre consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, i Arenys de Mar s'hi suma amb aquesta passejada.
11: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
12: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
13: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
12: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
13: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
12: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresma, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: I avui en actualitat esportiva comencem parlant de pesca, perquè el Club de Pesca Mar Esport té obertes les inscripcions pel matí i la tarda de pesca per infants i joves que organitzen per la Festa Major de Sant Zenon. Es fa el dissabte 11 de juliol i al matí se surt a mar obert en embarcacions i a la tarda es pesca des de les mateixes instal·lacions del port.
2: El matí de pesca és el segon any que es fa, en canvi la tarda de pesca ja arriba a la 51a edició. Al matí de pesca els infants es dividiran en dues categories, dels 10 als 12 anys i dels 13 als 16. Amb la inscripció, el club tramita l'autorització familiar i la llicència federativa. Àlex Avil, vicepresident del Club de Pesca Mar Esport, ha explicat que primer fan una sessió teòrica sobre muntatge d'aparells de pesca i entre les 10 i les 12 se surt a mar a pescar. A l'arribada a port hi ha l'entrega de medalles i un aperitiu.
14: Se'ls explica una miqueta pues, el que és el plom, els ams, les línies, com agafar la canya, com recollir, com tirar una miqueta, la sensació quan piquen els peixos, de dir, mira, ara t'han picat, recull, o deixa que mengin. Bueno, els expliquem una miqueta coses molt bàsiques, però bueno, perquè almenys puguin treure i agafar quatre serrans, quatre sarts, quatre varades, i que vegin una miqueta i estar allà en contacte. Després, bueno, fem un pica-pica, i és més que sortir a pescar, és que estiguin al mar, saps? Que vegin la sensació que d'estar en barca.
2: I a la tarda també es fan dues categories, però en aquest cas de 6 a 12 anys i de 13 a 16. Es pesca amb canya des del port i només es permet una canya i un ham per concursant. No es pot utilitzar una potera. Val tota classe de peix i es dona un punt per la mida. També es pot bromejar un cop hagi començat el concurs. Els pares o acompanyants sols poden ajudar l'infant per agafar el peix amb el celebret o treure-li l'ham un cop tret de l'aigua. En cap cas poden tocar la canya mentre el peix estigui encara al mar. En aquest cas es donaran trofeus als tres primers de cada categoria i també al peix més gros.
14: Per fer-ho més senzill i que hi hagi menys problemes, doncs amb un ham, un plom i poc més fàcil. Nosaltres n'hi ha uns quants, estarem com uns quants monitors per allà a la vora, donant un cop de mà, bueno, com sempre fem, donem un cop de mà, si hi ha algú que no té molta idea, doncs nosaltres els hi donem un cop de mà, els expliquem quatre cosetes, portem també una miqueta d'esquer, bromegem la zona de si hi ha algú que no s'ho bromeja, bueno, els hi donem un cop de mà perquè agafin i s'ho passin bé.
1: I seguim amb l'informatiu en aquest cas. Seguim, doncs, parlant de taekwondo ara en l'apartat esportiu, i és que el Club Dotxen Arenys està a punt de tancar la temporada amb menys competicions, però amb un nivell més alt. A hores d'ara encara li queden competicions durant el mes de juliol, com per exemple els exàmens de cinturó negre o el Campionat de Catalunya en la categoria júnior de promoció.
2: El Club Taekwondo Dochang està encarant la recta final d'una temporada que ha estat més fluixa en l'àmbit competitiu. Un dels entrenadors, Xavi Cordón, explica que ha estat un any en què s'han disputat menys proves perquè molts esportistes han hagut de compaginar-les amb els seus estudis. Així ho ha explicat el programa Arenys en Joc.
15: Aquest any ha sigut una mica més fluixa en tema de competició, perquè que són joves, que proven coses, que ara no té motivació per competir. En tema de competició ha sigut una mica fluix. A mi em costa intentar convèncer algú de competir, de dir-li, va, vés a competir, ja que és ell qui ha de ser valent una persona per sortir a competir en certa edat. Començar a competir a la seva edat, per exemple, en 17, 15 anys, ja piquen fort, ja tenen un bon nivell. A mi em costa dir-li a un, prova, quan és el seu físic.
2: Una percepció que també tenen dos dels esportistes del club, Miquel Sugà i Eloi Amposta. Ara bé, tot i que no han competit gaire, destaquen la qualitat dels entrenaments i les bones sensacions en els combats que han fet al llarg de la temporada.
16: Els resultats pues, no han sigut els esperats. És cert que tampoc hem sortit tant a competir. En Miquel sí que ha sortit una miqueta més que jo. Jo vaig, de moment, en aquesta temporada només em porto una de competició. El resultat no va ser l'esperat, però sí que les sensacions han sigut bones. Els entrenos molt bons.
17: Jo crec igualment que el club en general ha pujat molt el nivell, en especial de combat, perquè, bueno, a part de que, sobretot, i durant més classes ens hi fiquem més a l'hora de fer combat, també venen altres clubs, un altre club que, bueno, que ens portem molt bé i tot, però que són molt bons en combat i això ens ajuda molt a nosaltres també a millorar encara més, a que fins i tot jo també tingui més ganes de competir.
2: Cal tenir en compte que la preparació dels combats implica una preparació física i psicològica molt exigent. El Club Taekwondo Dochang d'Arenys compta amb una cinquantena d'esportistes.
11: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: és moment de conèixer la previsió del temps de cara a les pròximes hores i, com sempre, ho farem gràcies a la informació que ens acosta l'equip de meteoròlegs de la xarxa i avui, de nou, ens acompanya en Luismi Pérez. Luismi, què tal? Bon dia.
9: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant, fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central, de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja tocat de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda, assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
1: I fins aquí l'informatiu d'avui, dimecres 17 de juny. Us hem acompanyat el control tècnic Joan Garcia i Xavi Salvanyà, la redacció Núria Torrents i qui us hem parlat, Oriol Leo i Gemma Roig. Com sempre, nosaltres tornarem amb més notícies demà a partir de la una amb una nova edició de l'informatiu amb més notícies locals i també nacionals. Res més ara, només ens queda desitjar-vos que tinguin molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.

Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia és La Roca, situada al carrer de Vall, número 18. Els dimecres no hi ha recollida selectiva. Teniu habilitades les àrees d'emergència fins a les 3 de la tarda al Calissai, Arxipreste Rigau, antiga caserna de la Guàrdia Civil Pau Costa i Can Elies. Aquesta tarda hi haurà afeccions de trànsit al carrer Andreu Guri i Santa Clara fins a les 5 de la tarda i també al carrer de l'Església entre les 5 i les 8 del vespre. Per demà es mantenen els talls a Santa Clara, Escolàpies i Bisbe Pasqual. I s'hi afegeixen afeccions Andreu Guri, De La Font i Jaume Borrell durant el matí i fins a mitja tarda. El servei de Rodalies avui funciona amb normalitat.

0: Bon dia i bon dimecres 17 de juny de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 17 de juny, avui amb el repàs diari que fem al Mundial Masculí de Futbol, que s'està disputant als Estats Units, Mèxic i Canadà. També parlem amb Andrés González, un clàssic del futbol de casa nostra, ara mateix entrenador del Viladecans, que aquest cap de setmana passat aconseguia l'ascens a la Lliga Elite, la màxima categoria del futbol català. I també tindrem bàsquet, hoquei patins, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Tina Forestina, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, Leo Messi fa un hat-trick en l'estrena de l'Argentina al Mundial masculí.
1: L'ex-blaugrana ha batut diversos rècords aquesta matinada. S'ha convertit fent els 3 gols en la victòria de l'Argentina 3 contra Algèria 0 en el màxim golejador de la història dels Mundials, amb 16 gols. També és el que més contribucions a gol ha fet, 24. El jugador de més edat en fer un hat-trick en el Mundial amb gairebé 39 anys i en el que ha fet més gols des de fora de l'àrea, 6 comptant els 2 d'ahir. A més, també ha estat el primer en disputar 6 mundials.
0: Aquest últim rècord avui mateix el pot igualar Cristiano Ronaldo en Portugal, ara en parlem. Argentina que suma, per tant, 3 punts, els 3 primers punts del per liderar el grup J.
1: També ha guanyat aquest matí Àustria en l'altre partit del grup J, 3-1 contra Jordània. Ahir es van jugar els 2 primers partits del grup I amb victòries clares de França, 3-1 contra Senegal, amb 2 gols d'Mbappé i 90 minuts del blaugrana Koundé, I de Noruega, 4-1 contra Irak, amb 2 gols de Haaland.
0: Avui es completaran tots els debuts amb els partits del grup dels grups K i L.
1: Al K hi tenim una altra de les candidates, la Portugal dirigida pel tècnic català Robert Martínez, que debuta contra la República Democràtica del Congo a les 7 de la tarda, hora catalana. A les 4 de la matinada es disputarà l'altre partit del grup entre Uzbekistan i Colòmbia i, finalment, el grup L. A les 10 de la nit tindrem un Anglaterra-Croàcia i a la 1 el Ghana-Panamà per tancar tots els primers partits de les 48 seleccions.
0: En competició de clubs, el Madrid ha fet oficial avui mateix un fitxatge, el fitxatge d'un altre jugador que debuta també avui al Mundial.
1: Després d'anunciar la incorporació del lateral maresmenc Marco Corella el dilluns, avui el Club Blanc ha comunicat l'arribada del migcampista portuguès procedent del Manchester City, Bernardo Silva, que avui que havia sonat per reforçar el Barça aquest mateix estiu.
0: També és oficial ja l'arribada, en aquest cas, d'Ethan González al Girona.
1: El migcampista nascut a Blanes és la segona incorporació del nou projecte gironí que competirà el curs vinent a segona divisió després de l'arribada del davanter ucraïnès Oleksandr Piscur. El Girona encara ha de confirmar qui serà l'entrenador encarregat de tornar al primer equip masculí a primera divisió.
0: N'estarem pendents, evidentment, qui sembla que sí que ja té entrenador, tot i que encara no és oficial, és un altre dels equips que ha baixat a segona aquest any, el Mallorca.
1: El tècnic català Luis Carrión dirigirà el conjunt balear després de deixar l'Oviedo, l'altre equip que ha perdut la categoria. Carrión substituirà Martín de Michelis, que, tot i anunciar la seva continuïtat com a entrenador del Mallorca, finalment acceptarà l'oferta del Leipzig alemany, que pagarà la seva clàusula.
0: En bàsquet, demà comença la final de la Lliga CB que enfronta el Barça i el València.
1: Un projecte del Barça que tancarà cicle quan acabi aquesta temporada amb la sortida de Xavi Pasqual i de gran part de la plantilla que ho vol fer amb un títol. Els dos primers partits es jugaran al Roig Arena demà i dissabte, tots dos a les 8 del vespre, abans que la sèrie vingui cap al Palau Blaugrana.
0: En categoria femenina, l'Espart Girona ha anunciat avui un nou fitxatge, el quart d'aquest estiu.
1: Es tracta de l'escorta nord-americana Madison Conner, de 22 anys i d'1,80 m d'alçada, que arriba de l'Estepona de la mateixa Lliga femenina. L'únic, que ahir, per cert, confirmava també la sortida de l'MVP de la Lliga d'aquesta temporada, la pivot maliana Màriam Koulibaly.
0: Tot apunta que Koulibaly anirà a parar al València. Per cert, ja tenim confirmat el seleccionador català, en aquest cas també de bàsquet, per a l'amistós que disputarà el combinat masculí absolut diumenge de la setmana vinent a Manresa.
1: El targarí Jaume Pons Arnau, tècnic del Bilbao Bàsquet i un dels entrenadors catalans amb més títols de la història, serà l'encarregat de dirigir la selecció catalana en el partit contra Gran Bretanya del pròxim diumenge 28 de juny al nou Congost de Manresa. Serà el retorn del combinat català absolut després de 3 anys sense jugar. Pons Arnau serà presentat dilluns vinent i s'espera que ja es donin alguns dels noms dels jugadors que formaran part de la llista.
0: En futbol sala, el Barça suma el primer punt de la final de Lliga a la primera masculina després d'una remuntada èpica.
1: Els blaugranes van aixecar un 0-3 i un 1-4 ahir al Palau contra el Pozo de Múrcia, empatant el partit a 5 i aconseguint el primer punt de la sèrie, el millor de 5 a la tanda de penals. Demà de nou al Palau Blaugrana es jugarà el segon partit abans que l'eliminatòria viatgi cap a Múrcia.
0: En handbol, també del Barça, en aquest cas ha anunciat la renovació de Tim Engesan.
1: El lateral francès allarga el seu vincle amb el club blaugrana fins al juny del 2029. El segon capità de l'equip complirà, per tant, 13 temporades al Barça després d'haver-hi arribat l'estiu del 2016. Engesan ja ha guanyat 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes del Rei i 4 Mundials de clubs, entre d'altres títols.
0: En hoquei patins, el Barça prescindirà de Ferran Font de cara a la temporada vinent.
1: Malgrat que tenia contracte fins al 2027, el davanter usonenc de 29 anys, màxim golejador blaugrana aquest curs amb 24 gols, no seguirà el Barça l'any vinent. Serà la tercera baixa del conjunt de Ricard Ares després de les retirades del porter Sergi Fernández i del davanter argentí Pablo Álvarez.
0: I un últim apunt també d'hoquei patins, perquè l'igualadí Jordi Méndez afegeix un nou títol al seu palmarès amb la Lliga Italiana, guanyada ahir amb el Tricino.
1: El conjunt italià va superar per 3-1 en el global el Bassano a la final, malgrat haver perdut a casa el primer partit. Méndez ha estat amb 42 gols, el màxim golejador del seu equip i el tercer del campionat italià en la seva sisena temporada al Tricino, que també ha aixecat aquest curs la Copa i la Supercopa.

0: amb gairebé 39 anys, que els fa la setmana vinent, en el que ha fet més gols des de fora d'àrea, 6 comptant els dos d'ahir, i en el primer en disputar 6 mundials. Aquest últim record avui mateix el pot igualar Cristiano Ronaldo, si juga amb Portugal. Ara en parlarem. En qualsevol cas, Messi continua fent història en un mundial, que fa 4 anys ni ell mateix s'imaginava que jugaria. En parlava ell mateix després del partit.
1: A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito y cuando estoy bien doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, ¿no? Creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien y disfruto de esa manera y bueno, mientras pueda y esté bien para hacerlo, ayudaremos.
0: L'Argentina de Messi, que suma els 3 primers punts del grup J, els mateixos que Àustria, que ha guanyat 3-1 aquest matí a Jordània. Ahir es van jugar els 2 primers partits del grup I, amb victòries clares de França 3-1 contra Senegal, amb 2 gols d'Mbappé i 90 minuts del Lorena Koundé, i de Noruega 4-1 contra Iraq, amb 2 gols de Haaland. Avui ja es completaran tots els debuts amb els partits del grup K i L. Al K hi tenim una altra de les candidates, a Portugal, dirigida pel tècnic català Robert Martínez. L'escoltem a la prèvia.
2: Llegar a un Mundial per a nos és un 40 jogos, un proceso tensido muy...
3: Arribar al Mundial per nosaltres ha estat 40 partits. És un procés que ha estat molt, molt meticulós, que no es pot fer sense estar centrat, avaluar o analitzar tot allò que tenim i tot allò que podem necessitar durant el Mundial. Molt content, molt feliç amb els jugadors, amb l'actitud, amb la feina feta, amb allò que tenim, el que percebo durant l'entrenament, no només al nivell de qualitat individual, sinó al nivell de grup, l'esperit d'equip i la responsabilitat que mostren. És un equilibri molt bo.
0: Avui a les 7 de la tarda, hora catalana, aquest Portugal, República Democràtica del Congo. A les 4 de la matinada es disputarà l'altre partit del grup entre Uzbekistan i Colòmbia. I finalment el grup L, a les 10 de la nit, també avui, tindrem una Anglaterra-Croàcia i a la 1 el Ghana-Panamà. Tancarà tots els partits de primers partits que queden de les 48 seleccions. I més futbol, més enllà del Mundial, el Girona ha fet oficial en les últimes hores el segon fitxatge de cara al curs vinent, encara recordem sense entrenador confirmat per dirigir l'equip l'any vinent a segona divisió, però amb l'arribada ja sabuda des de fa setmanes del migcampista nascut a Blanes, que ha destacat a l'Europa i a Granada. Aquesta última temporada ha seguit pel Cornellà Izan González, de 21 anys. L'escoltem en declaracions dels mitjans del club.
4: Bueno, per mi és un somni, estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i... superfeliç. Segurament serà molt bo el projecte i també que sóc d'aquí, de Girona, i això em crida molt. I ara, per sort, doncs, he tingut l'oportunitat d'estar aquí i tinc que aprofitar-la. Em definiria box to box, un mig centre box to box. Els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió.
0: Izan, que se suma a la incorporació del davanter ucraïnès Alexander Pichur, qui l'any vinent vol ser també a segona divisió, és el Sabadell, que ja ha fet el sold out per la decisió partida aquest divendres a la nova Creu Alta contra el Zamora, en què els arrequinets han de remuntar, recordem, l'1-0 de l'anada per pujar a segona. També hi haurà de remuntar aquest cap de setmana, en aquest cas diumenge, al Badalona, que rep el municipal al Compostela en la final del playoff d'ascens a segona federació masculina amb un 3-0 de l'anada. I en aquesta segona federació continua confeccionant un projecte ambiciós al Terrassa, que ha anunciat en les últimes hores el fitxatge del davanter procedent del Sant Andreu, Marcos Méndez. Ràdio Moció de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: Fa uns dies comentàvem que el Terrassa esperava un súper nou. El seu director esportiu, Antoni Santoniu, deia que arribaria un jugador de qualitat. Doncs bé, ja tenim el nom i ja el tenim amb la samarreta del Terrassa Futbol Club. Es tracta de Marcos Méndez, que arriba procedent de la Unió Esportiva Sant Andreu, un jugador de 33 anys, peça clau en l'ascens de l'equip de Nacho González. Un Marcos Méndez, que recordem, al llarg de la seva carrera ha jugat equips com el Peñasport, Osasuna Promeses, Algeciras, el Múrcia, Navalcarnero, Tarazona, Hércules i, com dèiem, aquesta darrera etapa, el Sant Andreu. Marcos Méndez, a més de tenir una relació molt estreta amb el gol, també amb els ascensos. Va aconseguir un històric ascens a primera federació amb el Tarazona i també un segon ascens consecutiu amb l'Hércules. L'any passat va fer el mateix amb el Sant Andreu. Les xifres de Marcos Méndez són a tenir en compte: 170 partits i 50 gols en les darreres 6 temporades. Un dels problemes que espera el Terrassa poder erradicar, i és que va condicionar la passada temporada aquest aspecte realitzador.
0: Gràcies, Miqui. I encara en futbol, el Viladecans, ho hem anat explicant, és l'últim equip que ha aconseguit l'ascens aquest any a la Lliga Elite, després de superar aquest cap de setmana passat a l'Igualada la pròrroga en la tornada de la final del play-off. Per parlar tenim al telèfon el seu entrenador, un clàssic d'aquestes instàncies, com és Andrés González.

0: Sález, Andrés, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: I enhorabona per aquest ascens.
1: Merci.
0: Com senta guanyar ja després d'uns dies, no sé si ho heu paït, i aconseguir un ascens d'aquesta manera també, pel camí llarg, amb el play-off, a la pròrroga, a casa, més de 2.000 persones al camp, i amb aquest final feliç amb el gol de Carroscano?
1: Doncs la veritat que si ho penses així una mica ja amb distància, és difícil imaginar-te una història millor, no? Perquè és veritat que bueno, vam aterrar aquest any a Viladecans, vam aconseguir fer un molt bon grup, per lo que ja majoritàriament per el grup que ja hi havia, no, de la temporada passada i els que es vam afegir. Tot l'any ha anat força bé, no ha sigut tot perfecte, no? No hem pogut quedar campions i això se'ns va escapar, però després d'alguna altra situació ha sigut una mica dubtosa, per dir-ho d'alguna manera, vam reconduir la situació i vam fer un molt bon final de temporada i amb l'afegit del play-off, que evidentment sempre es recorda després, també una mica per experiència, es recorda, no sé per què, però es recorda com amb més il·lusió, amb més gràcia quan van passar els anys, no? I te'n recordes?
0: En l'àmbit personal, ara ho deies, un any a Viladecans i ascens, aconseguit aquesta mateixa temporada la màxima categoria del futbol català. No sé si era l'objectiu quan agafes l'equip a principi de temporada.
1: Bueno, la veritat és que a mi, quan parlo amb la gent del Viladecans per anar-hi, ningú m'exigeix, ningú em diu que s'ha de pujar. S'ha parlat amb el pres i amb el director esportiu. No, home, sé que s'ha d'intentar estar més a dalt, no? Lo típic, d'intentar estar més a dalt. Ells són conscients que el Viladecans tampoc, a primera catalana, doncs som un equip segurament dels potents, no? I que hem d'estar dalt, lluitar per aconseguir o per apropar-nos a aconseguir aquest objectiu. Però tampoc és una cosa que sigui obligada perquè el pressupost és el millor del grup, no? Per exemple. Llavors, bueno, comencem a treballar. Jo crec que també ha estat una de les... És veritat que tot ha anat bé, no hem donat gaire motiu de queixa, no? a ningú en quant a resultats i en quant a treball de dia a dia. També és veritat que ens han deixat fer i de manera totalment perfecta i bueno, al final doncs, la cosa, per sort, ha acabat bé.
0: Ja tens experiència personalment a la Lliga Elite, sense anar més lluny amb l'anterior equip que vas entrenar, el Castelldefels, amb qui gairebé de fet us coleu al play-off en mitja temporada. No sé com es presenta també l'any vinent.
1: Bueno, doncs, jo crec que aquí hem de ser tots ambiciosos, no? Després la realitat i el futbol et col·loca bastant a prop del que has merescut, no? Al final de temporada. Altres persones aquest any, doncs, bueno, ens ha sortit bé. La Lliga Elite, totes les lligues són complicades, són molt igualades, cada cop més, perquè cada cop tot està més igualat, tot és més semblant, els entrenadors doncs, estem més preparats, els jugadors es cuiden una mica més, està tot molt igualat, passa a totes les categories, però el de la Lliga Elite és una mica especial, ¿vale? Perquè ja porta, és veritat que no hi ha un gran recorregut, no sé si són 3 o 4 temporades, ara si ho hagués d'assegurar t'enganyaria, però que en aquestes 3 o 4 temporades la igualtat ha estat fins l'última jornada impressionant. Llavors sí que és veritat que és una mica exagerat, però bueno, això vol dir també que és molt, molt, molt igualat i que l'equip, bueno, nouvinguts com nosaltres, que venim de baix, bueno, si fas bé les coses i si aconseguim que el grup funcioni com ha funcionat aquest any, segurament, bueno, si la peloteta vol, intentarem estar pues, el millor possible, no? El més alt possible, perquè també un dels avantatges i dels atractius de la categoria de la Lliga Elite és que fins al 6è pots tenir premi.
0: De fet, és el que ha passat aquest any una mica, que el que comentaves, que entre el descens i el play-off diríem que hi havia molt pocs punts de diferència, hi havia molts equips allà implicats i això, ha estat una lliga evidentment molt, molt igualada, especialment també aquest any. Acabo. Ara, evidentment, toca descansar, toca que vingui l'estiu, però no sé si ja plantegeu molts canvis de cara a l'equip de l'any vinent, per aquest ascens de categoria, o es mantindrà el bloc d'aquest any?
1: Descans espero que arribi, però de moment aquesta setmana, clar, nosaltres hem estat totalment centrats en el play-off. Jo no he volgut ni dir mitja paraula, no?, de la temporada següent. No he parlat amb jugadors de fora, no he parlat amb els de dins. Llavors sí que ja ahir vam començar a parlar amb els nanos. La intenció és mantenir el grup. Això és un esport d'equip. Nosaltres hem aconseguit fer un bon equip de veritat. I la intenció és mantenir aquesta estructura, mantenir el grup amb la majoria de les posicions, no? És veritat també que anem a una categoria superior i que si no aconseguim donar-li una mica més, donar-nos a nosaltres mateixos una mica més a nivell futbolístic, doncs potser ho podem després pagar a la categoria, no? Llavors, bueno, intentarem fer algun retoc, evidentment, mantenint la majoria del grup, intentar que vingui algun jugador que ens faci pujar una mica al nostre nivell i treballar tots junts i anar tots junts com hem fet aquest any.
0: Doncs el Viladecans, que és un dels equips que ha pujat aquest any a la màxima categoria de futbol català, aquesta Lliga Elite, a més del Martorell, que ha estat líder d'aquest grup 3, el Singuerlín i l'Argentona. Evidentment, seguirem la temporada vinent també aquí l'enjoc a la xarxa un any més aquesta Lliga Elite. De la promoció hem parlat amb Andrés González, entrenador del Viladecans. Andrés, enhorabona de nou i moltes gràcies per atendre l'enjoc i molt bon estiu.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: En bàsquet, demà comença la final de la Lliga ACB, que enfronta el Barça i el València, un projecte del Barça que canviarà de cicle quan acabi aquesta temporada amb la sortida de Xavi Pascual i de gran part de la plantilla i que ho vol fer amb un títol. En les últimes hores hem pogut escoltar el jugador blaugrana Darío Brizuela, que reconeixia que després d'una temporada complicada i irregular ara tocava gaudir i competir d'aquesta final.
2: Hay que ver las cosas de mejor forma posible, no... No, tenemos el factor cancha, pero bueno, del mismo modo, si somos capaces de sacar uno o los dos partidos allí, bueno, podemos cerrar aquí la final en casa, que sería muy especial. Entonces, bueno, nos hemos centrado en esa perspectiva. Después de dos temporadas sin títulos, pues bueno, tener esta oportunidad ahora de llegar a una final, pues es importante para el club, es importante para la gente que estamos aquí, para los que llevamos trabajando estos años, con todas las dificultades que hemos tenido y bueno, con muchísima ilusión.
0: Demà a les 8 del vespre aquest primer València-Barça, primer partit de la sèrie al millor de 5, al Roig Arena, dissabte també a les 8 i també en el mateix escenari jugarà el segon, abans que l'eliminatòria vingui cap al Palau Blaugrana. Més enllà d'això, en categoria femenina, l'Espartan ha anunciat avui un nou fitxatge, el quart d'aquest estiu, amb l'escorta nord-americana Madison Conner, de 22 anys, 1,80 d'alçada, que arriba de l'Estepona, de la mateixa lliga femenina. Girona FM, Pau Villafañe.
3: L'escorta nord-americana, de 22 anys i 1,80 d'alçada, arriba procedent de l'Estepona, un dels equips revelació de la lliga aquesta temporada. Conner ha disputat 29 partits aquest curs amb una mitjana de 14,7 punts i 11,5 de valoració per partit, amb un 47,4% d'encert en tirs de 2 i un 40% en triples. La jugadora té a més el rècord absolut de triples en un sol partit de la Lliga Femenina Endesa després d'anotar-ne 12 en un enfrontament contra l'Espart Gran Canària. Pere Puig, director esportiu de l'equip, valora el fitxatge.
4: Avui contents d'anunciar el fitxatge de Madison Conner. Ella és una tiradora, una gran tiradora. Segur que ens farà gaudir moltíssim a Fontejau. Ha fet un tram final de temporada excels des de la línia 3 amb uns percentatges per sobre del 40%, amb molts de triples per partit. A més, és molt complet amb altres facetes del joc. Bé, buscàvem una peça, no fa temps que no tenim un especialista com ella, i segur que ens donarà grans alegries.
3: Amb aquesta incorporació, l'Espart Girona suma la quarta peça del nou projecte esportiu després dels fitxatges d'Illana Martín, Juana Camilion i Tilbe Senyorec.
0: Gràcies, Pau. En hoquei patins, ahir us ho explicàvem, el nou Noia, dirigit per Aleix Esteller, es continua reforçant per on fer un projecte que pugui competir per ser a la part alta de l'hoquei lliga masculina. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
5: Després de fer oficial Aleix Esteller com a nou entrenador, el Noia Freixenet ja ha començat també a confeccionar el terreny de joc per la pròxima temporada. Després d'acomiadar a Pablo Nájera i Jan Curtielles, l'equip que vista, ha renovat a Pau Andreu, jove jugador sadurninenc en dinàmica del primer equip, que fa una setmana va aconseguir la sense amb el Noia B a plata. Per la 26-27 també hi haurà retorns a la pista de l'Ateneu amb la incorporació del ja ex d'alcaldes Humberto Méndez. L'internacional angolès iniciarà la seva tercera etapa amb els cabistes. El darrer fitxatge ha estat el de Marc Zanon, també provinent d'alcaldes. Escoltem-lo.
6: Quan em van trucar a l'Aleix, des del principi va ser una cosa que em va fer molta il·lusió. Veig el Noia com un club gran, com un club que ha de guanyar, i bé, això és el que volia, venir aquí a competir, a aprendre. Penso que sóc un jugador que m'agrada fer-ho tot, m'agrada atacar, m'agrada defensar. Penso que en aquest sentit sóc bastant equilibrat. És un lloc que hi ha exigència des de tots els punts, des del club, des de l'afició, però bueno, per això estic aquí, per això estem aquí.
5: El jugador de Terrassa arriba amb només 19 anys a l'Ateneu i amb un ampli recorregut formatiu i a les categories inferiors de la selecció espanyola.
0: Gràcies, Miquel. El Noia que se l'ha entrenat aquesta última temporada, Carlos Cortijo, que ja ha estat presentat com a nou entrenador del Pons Lleida. UAU de Ràdio, Sergi Guiu.
7: Des d'aquest dimarts el Pons Lleida comença una nova era amb l'arribada de Carlos Cortijo al capdavant del primer equip. Després d'Albert Folguera i el relleu d'Edu Amat, comença el torn del tècnic madrileny amb experiència a les seleccions inferiors d'Espanya, Espanya, el Ribas i el Noia, Carlos Cortijo aterra la capital del Segrià amb il·lusió i tenint clar, així ho deia ell, que l'únic que pot prometre és treballar al màxim.
8: Tenemos un club histórico, 75 años de vida, recientemente campeón de la Copa CES, por lo tanto, un club para mí muy ilusionante, muy apasionante poder estar aquí y desde el minuto uno, segundo uno, lo voy a dar todo, voy a meter toda mi energía, toda mi fuerza, todo mi trabajo y como dice el presidente Deporte, pueden pasar muchas cosas, pero nadie nos va a echar en cara que no trabajamos y lo damos todo.
7: Cortijo ha explicat que el seu cos tècnic estarà format per David Carrasco com a segon entrenador, de preparador físic David Ballestero i Marc Bonilla com a fisioterapeuta. El Pons Lleida ja ha confirmat les baixes de Sergi Duc, que retira, de Nico Ojeda, que s'incorpora al Barça després de la sessió al club llistat, i de Javi Sánchez, que fitxa per l'Alcoi.
0: Gràcies, Sergi. D'altra banda, un apunt d'hoquei herba, perquè aquest cap de setmana ha passat va tenir lloc a Terrassa l'acte de cloenda del Hockey Plus, per tancar la temporada un cop més amb aquesta aposta per a la inclusió en aquest esport. Ràdio Municipal de Terrassa, Micro Magosa.
9: Les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa, Les Pedritxes, han acollit la cloenda de la 20a edició de la Lliga Mi Clínica Tres Torres Hockey Plus. Una competició on la inclusió està per sobre dels punts. Tot i que, ara ho repassarem, també tenim un quadre d'honor amb equips que han aconseguit el títol de Lliga. Com dèiem, és una competició inclusiva i mixta, amb diferents nivells, el grup top, el grup medium i el grup bàsic. En el grup top, l'Atlètic Terrassa Eure Rusc ha aixecat el títol. En segona posició ha acabat el Barcelona Hockey Club, en tercera posició l'Atlètic Eure Vallès i a la quarta posició ha acabat el CHC Blau. El grup medium, en línia 22, ha aconseguit el títol per davant del Egar Alafact, el Júnior, el Polo i el Club Deportiu Terrassa. I al grup bàsic, l'Atlètic Eure 1952 ha aixecat el títol per davant de Matadepera, CHC Taronja, Egana 1935 la FAC i l'Iluro. I fa uns dies, en el Festival del Hockey Català, la cloenda de la temporada que celebra la Federació Catalana de Hockey, el Vapor Prodis, un guanyador, però que representa a molts i moltes jugadores d'aquesta Lliga Hockey Plus, com és el Marc Campabadal.
10: Aquest premi és el gran triomf de l'equip i de l'estaix, directament. Són els surts dels entrenaments que he fet directament, dels sacrificis, tota la sudor, el que he aconseguit, i quan me enteré que me darien el premi al millor jugador, pues no tuve ninguna palabra.
9: I una altra de les passes importants d'aquesta temporada i de les darreres temporades és que podem veure molts dels jugadors de la Lliga Hockey Plus entrenar amb equips de la Divisió d'Honor. Un altre pas important de cara a la inclusió.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
7: Ràdio Arenys.
8: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina, trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
9: Bon dia, són les dues.
10: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
9: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha tornat a ser motiu d'atenció entre Feijo i Sánchez al Congrés.
11: El senyor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
12: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
9: Ara falta veure si a Zapatero se li imposen mesures cautelars. La Fiscalia i l'Acusació Popular demanen la retirada del passaport i compareixences quinzenals davant del jutge. És dimecres 17 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Sònia Kerr.
13: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones, volíem dir, d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita.
9: Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
13: El Sindicat Metges de Catalunya adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apel·la al president de la Generalitat.
14: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
9: Almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el Top Manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona.
13: Els Mossos i la Guàrdia Civil han fet escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, com ara Badalona.
9: En cultura, la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
13: La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, a literatura infantil i juvenil, són altres obres guardonades.
9: Leo Messi meravella el món una vegada més, Joan Barberà.
15: L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Victòria, triomf 3-0 davant Algèria, amb gran protagonista per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses especials.
9: I molt pendents de la calor, que ha d'anar a més els propers dies. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revella de Sant Joan. Lluís Mi Pérez, bon dia.
16: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida. I, de fet, allà, cap a les Terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus. Això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogó, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i, per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots, que, de fet, s'estan inflant a hores d'ara, i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí, i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb 4 gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.
9: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: José Luis Rodríguez Zapatero reitera la seva innocència i nega davant del jutge de l'Audiència Nacional cap mediació en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions. Es tracta del primer expresident espanyol en democràcia que compareix davant de la justícia en qualitat d'investigat. Se l'imputen, recordem, delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria, i també delicte fiscal i contraband per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades amb més d'1.300.000 euros. Carina Bell, bon dia.
17: Bon dia. La declaració a porta tancada davant del jutge José Luis Calama ha començat passats 12 minuts de les 9 del matí. Durant més de 3 hores, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra, que va costar a les arques de l'Estat 53 milions d'euros, i negar també el cobrament de cap comissió. Rodríguez Zapatero també ha dit que mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i que no va conèixer Julio Martínez Sola, dirigent de la companyia, fins al 2024. L'única persona que assegura que coneix. També ha defensat les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Ara bé, no ha volgut dir res sobre les joies milionàries trobades a la seva caixa forta i assegura que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies, al·legant que no ha tingut temps per preparar bé la seva defensa. Pel que fa a les mesures cautelars, la Fiscalia Anticorrupció ha demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per l'expresident, el mateix que finalment ha acabat demanant l'acusació popular, coordinada pel PP. Això malgrat que Vox i Hazte Oír, entre d'altres acusacions, havien demanat al PP que demanés presó provisional, al·legant risc de fuga. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
9: Doncs tenim notícia d'última hora, justament en relació a això que ens explicaves, Carina, perquè s'acaba de conèixer que finalment el jutge ha rebutjat retirar el passaport a l'expresident Rodríguez Zapatero i no li imposa cap mesura cautelar. Carina, el mateix expresident, a més, un comunicat per escrit als mitjans de comunicació insistint en la seva innocència.
17: Sí, el comunicat està dividit en 4 punts. Comença assegurant que ha estat 29 dies en silenci preparant aquesta declaració i que ho ha fet per respecte a la justícia. També lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i assegura que ho defensarà amb plena confiança. El comunicat també explica que ha presentat al tribunal una autorització universal voluntària que li permeti al jutge constatar la inexistència de societats offshore, com les que es diu que té a Dubai i on serien els diners calés cobrats en les presumptes comissions. I insisteix a defensar que no té absolutament res, diu, fora d'Espanya. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu en les coses que es diuen d'ell. I els hi demana confiança, assegurant que no els decebrà, ja que confia en que la veritat s'obrirà pas.
9: El president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara en una sessió de control marcada per aquesta declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i al seu torn el president ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, tot advertint als seus socis que un govern de PP i de Vox comportaria retrocessos socials.
13: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
11: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
12: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
13: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que està nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
9: Doncs els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE també han planat sobre la sessió de control al govern de la Generalitat, en aquest cas al Parlament. Allà el president Salvador Illa ha tornat a defensar Pedro Sánchez. Jordi Gasino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. D'aquesta manera hi ha preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández. Salvador Illa volia demostrar que segueix al seu costat en una setmana on la seva esposa, Begoña Gómez, i l'expresident Zapatero han hagut de passar pels jutjats.
19: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
20: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Movem més, diu el lema del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donar vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el Movem més del seu partit ajudi
18: a
20: això.
18: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern. Ell ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport puntual d'Esquerra i els Comuns.
7: Notícies en xarxa.
9: Catalunya diu adéu a l'amiant amb una nova llei pionera que s'ha aprovat al Parlament per unanimitat. La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. Una llei que a la vegada també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material, que segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. Judit Vallès.
21: El text del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
22: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de 2 dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
23: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
22: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments, com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
9: Un pas en ferm que s'ha rebut amb satisfacció a municipis com Castellà del Vallès, on encara hi ha moltes cobertes de fibrociment, la majoria en edificis privats. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
4: La nova llei d'erradicació del fibrociment a Catalunya pot ser una bona eina per obligar els propietaris a retirar les cobertes dels seus edificis. Així ho creu el regidor de Medi Ambient de Castellà, Aleix Canalís.
5: Serà una eina positiva a l'hora d'avançar en l'erradicació del fibrociment, sobretot en el cas de Castellà, els edificis de caràcter privat. Afortunadament, a Castellà, en edificis públics, el fibrociment és pràcticament inexistent, no ens consten cobertes ja que siguin de titularitat municipal, i el que ens permetrà serà tenir una eina doncs, per acompanyar i fer que els privats vagin avançant en l'erradicació del fibrociment en les cobertes i en determinats espais de caràcter privat.
4: Segons l'Agència Catalana de Residus, Castellà compta actualment amb 279 cobertes de fibrociment amb un pes total de 2.574 tones.
9: Metges de Catalunya ha convocat avui concentracions a les quatre capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre, tot plegat per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateix el col·lectiu. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. De fet, mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. El seguiment de la vaga ha estat aquest matí del 4%, segons Salut, i del 29%, segons el sindicat. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
8: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya, com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció. I em sembla que és una cosa molt seriosa que no hauria d'haver succeït. Això no és tolerable.
6: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
24: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos a hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
6: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
9: És un quart de tres, almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu aquest matí contra el top manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg de la jornada, tant a la demarcació de Tarragona mateix com en d'altres localitats, és el cas de Badalona. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
25: El Camp de Tarragona s'ha vist sacsejat aquest dimecres des de primera hora del matí per un ampli desplegament policial en una acció relacionada amb el top manta que ha provocat la detenció d'una desena de persones a Salou. Ha estat un macrooperatiu coordinat entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra una banda organitzada que presumptament es dedicava a introduir, guardar i comercialitzar gènere falsificat a gran escala que després es dedicava a la venda ambulant il·legal. L'operació encara continua oberta i sota secret i no es poden descartar més detencions. Tot i que l'epicentre de l'operatiu ha estat el municipi de Salou, també s'han practicat diversos escorcolls a municipis com Cambrils i Reus. En el cas de Cambrils, s'ha dut a terme una entrada i registre en un pis de l'Avinguda Diputació. Així mateix, els cossos policials han protagonitzat diversos escorcolls en altres punts del territori català com Badalona.
9: I encara en clau de seguretat, està tot a punt a l'Hospitalet de Llobregat pel Festival Sónar, que arrenca demà a la Fira Gran Via. Avui l'Ajuntament ha presentat el corresponent dispositiu de seguretat amb un centenar d'efectius que vetllaran per la integritat dels assistents. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
26: Enguany, els concerts d'aquest festival de música electrònica es celebren íntegrament a la ciutat. I això suposa que molta més gent passarà pel recinte firal de Gran Via. Per tant, els Mossos d'Esquadra han hagut de dissenyar un dispositiu de seguretat i de mobilitat encara més gran que el de les darreres edicions. Es tindran en compte dos tipus de delictes, el tràfic de drogues i els furts, en especial els dels mòbils. Sònia Rius és la intendenta en cap de la comissaria dels Mossos de l'Hospitalet.
27: Ampliem cobertura i horaris
1: més de 100 efectius vetllaran per la seguretat dels assistents, tindrem moltes persones de diferents nacionalitats i, òbviament, això requereix tenir un dispositiu especial. Recordem que l'any passat es van recuperar més de 130 telèfons mòbils. Per tant, jo el que sí que recomano sobretot és tenir molt de cura dels objectes personals, és a dir, prendre mesures com posar els mòbils a la part del davant, si els posem en una motxilla, doncs que la motxilla vagi per davant.
26: A l'edició anterior, el balanç del dispositiu policial va ser de 16 detinguts per delictes contra la salut pública i furts.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: El govern espanyol aposta per prorrogar les mesures econòmiques per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, malgrat l'acord de pau. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups al Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny.
26: Sánchez ho ha dit en la sessió de control d'avui al Congrés.
2: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
26: Segons Sánchez, els resultats del paquet de mesures són positius, ja que s'ha contingut la inflació i s'ha consolidat el creixement econòmic i la creació d'ocupació.
9: L'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya apunta a la desacceleració del sector a Espanya en l'informe Euroconstruct d'estiu d'enguany. Així tot, les perspectives continuen sent positives. L'habitatge residencial ha estat molt per sobre de la mitjana europea, però es preveu que arribi al seu sostre en els pròxims anys. Sílvia Fernández, bon dia.
3: Bon dia. El document analitza les perspectives del sector entre el 2024 i el 2028. Apunta que l'estat espanyol continua dominant els mercats dinàmics en matèria de construcció, tot i la perspectiva d'una pèrdua d'impuls progressiva, mentre que Europa sí que entra en una etapa de creixement sostingut. El principal motor és la construcció residencial, que ha crescut en un 33%, a diferència del 18% europeu, seguida de l'enginyeria industrial. Francisco Dieguez, director general d'Alitec, ha parlat sobre el risc que el preu de la vivenda arribi al seu sostre.
10: El dia que arribi al seu sostre, la rentabilitat pel promotor serà més baixa, perquè el que no ha arribat al sostre i continuaran creixent són els costos de producció, i per tant, al final, pues, si el preu de venda no pot absorbir el preu de cost, pues, generarà un problema i una incertesa.
3: El que també ha crescut, tot i el dèficit en algunes especialitzacions, és la massa laboral. Ho ha fet en un 16%, amb 220.000 treballadors nous en els darrers 3 anys. A més, es preveu que l'impacte sigui major amb la regulació de persones migrants. En conclusió, la previsió de creixement de la construcció espanyola serà del 3,2% aquest 2026, del 2,4% al 2027 i de l'1,8% al 2028, mostrant així aquesta lleugera davallada.
9: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, qualifica d'escòria humana un home acusat de robar una octogenària d'una estrabada i assegura que el tornaria nedant al Marroc.
26: Ha estat en una publicació a xarxes socials després d'assabentar-se de la detenció d'aquesta persona. A la publicació, Albiol també lamenta que amb l'actual codi penal el detingut demà tornarà a ser al carrer. Amb tot, defensa que a Badalona la Guàrdia Urbana continuarà sent ferma davant de qui es dediqui a delinquir.
9: Dos adolescents ferits greus a la Granada, l'Alt Penedès, en esfondrar-se a la teulada d'una nau on s'havien enfilat.
26: Els fets van passar ahir al vespre. El sostre es va esfondrar i els adolescents van precipitar-se d'una altura de 8 metres. Un dels ferits va ser evacuat en helicòpter a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, mentre la segona víctima va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat.
9: És moment per a la cultura. La novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig o cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són altres de les obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
15: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
14: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per A Cop de Llum, de Rita Bullwinkel, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes Imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per El Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives, és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
9: A l'Alt Empordà, el cicle d'espectacles Butaques de Tardor arribarà amb el circ com a principal novetat. L'Escala programarà 5 espectacles entre l'octubre i el desembre. Té tots els detalls. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
0: El circ arribarà amb força aquesta tardor a l'Escala. L'Ajuntament s'ha adherit al segon pla d'impuls del circ de Catalunya i d'aquest acord entre Ajuntament, Generalitat i l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya n'ha sortit el cicle Butaques de Circ. L'Escala fa així un pas definitiu per obrir a tots els públics aquesta art escènica. Sergi Vallès és el codirector de Butaques de Circ.
11: Una sèrie d'espectacles variats que ens passen per espectacle de circ de carrer i de sala i que al mateix temps recull un ampli ventall de públics, és a dir, des de teatre familiar fins a teatre per tots els públics. És fàcil, quan parlem de circ, caure en el prejudici de la carpa i el que vèiem quan érem petits, i en canvi el circ és una altra cosa, actualment és una altra cosa.
0: El cartell del cicle Butaques de Circ hi figuren espectacles de carrer de gran format com el E i UFA, shows aeris com Pífia, i finalment espectacles de sala com l'UA i Triplet. La programació busca apropar el circ a nous públics i ampliar la diversitat escènica i cultural al municipi.
9: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Leo Messi meravella el món una vegada més.
12: Bon dia, Marta. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria, amb protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses especials.
13: Un dia especial porque la primera vez hacer 3 goles en un Mundial, así que contento. Sí, como dije recién, feliz más que nada por resultado, por empezar de una manera positiva. Es un mundial que está muy, muy parejo todo. El primer tiempo nos costó, no pudimos tener la posesión clara y manejar el partido como nos gusta a nosotros, y bueno, fue difícil. Por suerte encontramos el gol. El segundo tiempo llegaron los otros y fue de otra manera, pero bueno, sacamos el primer partido del mundial, que nunca es fácil jugarlo.
12: A la Lliga F, l'Espanyol i la jove jugadora Ainhoa Domènech han arribat a un acord per ampliar la vinculació amb el club blanquiblau fins al 2028. En l'acord es preveu que aquesta temporada tingui fitxa del filial, però que a partir de la pròxima ja ho faci com a jugadora del primer equip de ple dret. I el Badalona avui m'han anunciat la renovació de la portera Maria Valenzuela per una temporada més.
16: He crecido bastante. El día a día lo he disfrutado muchísimo. He aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas son muy buenas personas. Al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
12: En futbol, a la nit èpica al Palau Blaugrana amb la victòria del Barça contra el Pozo de Múrcia als penals en el primer partit de la final de la Lliga. Els blaugranes van anivellar 2 vegades al resultat advers i en els penals es van endur el triomf al final del partit 5-5 i als penals 3-2, victòria del Barça. Javi Rodríguez és el tècnic blaugrana.
17: Encima tengo la grandísima suerte de tener a Didas, que me ha dicho: mister, no te preocupes, que yo los penaltis los ganamos. Y cuando hemos fallado los 2 primeros me acuerdo de Dida, claro. Pues no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau que bueno, un día se lo podré contar a mis nietos.
12: En bàsquet destaquem que Madison Connor, de 23 anys, és nova jugadora de l'Espar Uni Girona per a la propera temporada. La jugadora nord-americana d'1,80 m i que juga en la posició d'escorta arriba procedent de l'Estepona. En handbol també és notícia que el Barça i el jugador francès Timothy Engessan han arribat a un acord per renovar el contracte de lateral esquerre fins al 30 de juny del 2029. Tenia contracte amb el Barça fins al 2027. L'amplien dues temporades més. En Guessant s'ha convertit en un dels jugadors més importants de la plantilla blaugrana, on va arribar l'estiu del 2016 procedent del Chambéry francès.
5: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
18: Vine al Palau Güell.
7: Ràdio Arenys. A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
19: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
7: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
20: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
7: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 6185 o bé visiteu nouconfort.com. Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: El bosc de pedra a Xina, conegut localment com Xilin, sembla tret d'un conte de fantasia, amb columnes de pedra calcària que s'enlairen cap al cel formant un paisatge surrealista. Situat a la província de Yunnan, aquestes formacions rocoses, que poden assolir alçades de fins a 50 metres, són el resultat de milions d'anys d'erosió pel vent i la pluja sobre un llit marí antic que es va aixecar. La pedra calcària soluble en l'aigua ha estat esculpida en formes que recorden arbres petrificats, donant origen al nom Bosc de Pedra. Aquesta àrea és plena de coves, passadissos i llacs subterranis, creant un laberint natural que ha inspirat nombroses llegendes locals. Una explica que les formacions són en realitat persones petrificades per una maledicció.
2: Bon dia, són 2:15.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Feijóo i Sánchez al Congrés.
4: El senyor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
5: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
2: El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. És dimecres, 17 de juny de 2026, i tenim més titulars. El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Sònia Kerr.
6: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita.
2: Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
6: El Sindicat Metges de Catalunya adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apel·la al president de la Generalitat.
7: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
2: Almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el top manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona.
6: Els Mossos i la Guàrdia Civil han fet escorcolls al llarg del matí a la demarcació de Tarragona i també en una nau de Badalona.
2: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
6: La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són altres obres guardonades.
2: Als esports, Leo Messi meravella el món una vegada més. Joan Barberà.
8: L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria, amb gran protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses molt especials.
2: I estem també molt pendents de la calor, que ha d'anar a més els propers dies. Des de feta, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida. I, de fet, allà, cap a les Terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus. Això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogor, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i, per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots que, de fet, s'estan inflant a hores d'ara i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb 4 gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa.
0: Edició migdia.
2: José Luis Rodríguez Zapatero reitera la seva innocència i nega davant del jutge de l'Audiència Nacional cap mediació en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions. Es tracta del primer expresident espanyol en democràcia que compareix davant de la justícia en qualitat d'investigat. Se li imputen els delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria. I també delicte fiscal i contraband per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades en més d'1.300.000 euros. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. La declaració a porta tancada davant del jutge José Luis Calama ha començat passats 12 minuts de les 9 del matí. Durant més de 3 hores, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra, que va costar a les arques de l'Estat 53 milions d'euros, i negar també el cobrament de cap comissió. Rodríguez Zapatero també ha dit que mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i que no va conèixer Julio Martínez Sola, dirigent de la companyia, fins al 2024. L'única persona que assegura que coneix. També ha defensat les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Ara bé, no ha volgut dir res sobre les joies milionàries trobades a la seva caixa forta i assegura que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies, al·legant que no ha tingut temps per preparar bé la seva defensa. Malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga, finalment el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident. Alega que es tracta d'una persona de pública notorietat, cosa que dificulta que no se'l pugui localitzar. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
2: Carina, el mateix expresident ha emès un comunicat per escrit als mitjans de comunicació en què insisteix en la seva innocència.
10: Sí, el comunicat està dividit en 4 punts. Comença assegurant que ha estat 29 dies en silenci preparant aquesta declaració i que ho ha fet per respecte a la justícia. També lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i assegura que ho defensarà amb plena confiança. El comunicat també explica que ha presentat al tribunal una autorització universal voluntària que li permeti al jutge constatar la inexistència de societats offshore, com les que es diu que té a Dubai i on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. I insisteix a defensar que no té absolutament res, diu, fora d'Espanya. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu en les coses que es diuen d'ell. I els hi demana confiança, assegurant que no els decebrà, ja que confia en que la veritat s'obrirà pas.
2: Doncs aquest cas ha planat avui en la sessió de control al Congrés. El president Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara per la declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia, mentre que el president ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i de Vox comportaria retrocessos socials.
6: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de fart moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
4: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi

0: Tabàs considera que o presentar pressupostos o ha de convocar eleccions.
1: Notícies en xarxa.
2: Catalunya diu adeu a l'amiant i ho fa amb una nova llei pionera que s'ha aprovat avui al Parlament per unanimitat. La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei, a més, integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material. Judit Vallès.
3: El text del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
4: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
5: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
4: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments, com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
2: Un pas en ferm que s'ha rebut amb satisfacció a municipis com Castellar del Vallès. Allà encara hi ha moltes cobertes de fibrociment, la majoria d'elles en edificis privats. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
6: La nova llei d'erradicació del fibrociment a Catalunya pot ser una bona eina per obligar els propietaris a retirar les cobertes dels seus edificis. Així ho creu el regidor de Medi Ambient de Castellar, Aleix Canalís.
7: Serà una eina positiva a l'hora d'avançar en l'erradicació del fibrociment, sobretot en el cas de Castellà, els edificis de caràcter privat. Afortunadament, a Castellà, en edificis públics, el fibrociment és pràcticament inexistent, no ens consten cobertes ja que siguin de titularitat municipal, i el que ens permetrà serà tenir una eina per acompanyar i fer que els privats vagin avançant en l'erradicació del fibrociment en les cobertes i en determinats espais de caràcter privat.
6: Segons l'Agència Catalana de Residus, Castellà compta actualment amb 279 cobertes de fibrociment amb un pes total de 2.574 tones.
2: Metges de Catalunya ha convocat avui concentracions a les quatre capitals de província. Ha estat en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran aquest conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern i mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir aquest diàleg. El seguiment, per cert, de la vaga ha estat avui del 4% segons Salut i del 29% segons el sindicat. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
9: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya, com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció. I em sembla que és una cosa molt seriosa que no hauria d'haver succeït. Això no és tolerable.
8: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Leonard.
10: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
8: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
2: Un altre conflicte obert és el que enfronta els mestres i docents amb el govern. Avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat per obrir un nou canal de comunicació.
0: Una eina, ha dit, que ha de permetre

0: Escoltar el malestar de fons i fer un debat públic més ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
1: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu, i per tant obrir un nou canal que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè efectivament el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessitem també confiança.
0: Niubó ho ha dit al Parlament en una interpel·lació de la CUP.
2: No deixem la política. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya cita a declarar com a investigats l'exconseller Joan Ignasi Elena, d'Esquerra Republicana, i l'exlíder d'Iniciativa Verds Joan Herrera pel cas de contractacions sospitoses a l'Ajuntament d'Altafulla.
0: La investigació per prevaricació es va iniciar als jutjats del Vendrell, se centra en contractes menors entre 2017 i 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar, i que està investigat al Tribunal Suprem. Aquest jutjat sosté que Elena i Herrera, administradors de l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient, haurien participat presumptament en contractes públics adjudicats de manera irregular des de l'Ajuntament d'Altafulla.
2: Gairebé 3:15, almenys 10 detinguts avui a Salou ha estat en un operatiu contra el Top Manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, és el cas de Badalona. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
3: El Camp de Tarragona s'ha vist sacsejat aquest dimecres des de primera hora del matí per un ampli desplegament policial en una acció relacionada amb el Top Manta que ha provocat la detenció d'una desena de persones a Salou. Ha estat un macrooperatiu coordinat entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra una banda organitzada que presumptament es dedicava a introduir, guardar i comercialitzar gènere falsificat a gran escala que després es dedicava a la venda ambulant il·legal. L'operació encara continua oberta i sota secret i no es poden descartar més detencions. Tot i que l'epicentre de l'operatiu ha estat el municipi de Salou, també s'han practicat diversos escorcolls a municipis com Cambrils i Reus. En el cas de Cambrils, s'ha dut a terme una entrada i registre en un pis de l'Avinguda Diputació. Així mateix, els cossos policials han protagonitzat diversos escorcolls en altres punts del territori català com Badalona.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: A les portes d'una nova onada de calor, avui hem sabut que Treball ha detectat 9 infraccions per risc de temperatures altes a empreses de la demarcació de Lleida el 2025. Aquestes s'han traduït en sancions per un import de prop de 170.000 euros.
0: Entre aquestes empreses hi ha la firma on treballava el temporer que va morir l'agost passat al Carràs, al Segrià, en plena onada de calor.
2: UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
5: El govern de la Generalitat ha presentat aquest dimecres a Lleida el nou protocol per prevenir els efectes de la calor en el sector laboral i anticipar així els riscos derivats del canvi climàtic. Aquest incorpora una sèrie de directrius adaptades a cada sector per tal d'aplicar la normativa de forma eficient. Entre els casos més destacats, la directora general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, Núria Gilgado, ha detallat com s'aplicarà al sector agrícola.
6: Que en determinades situacions en el que hi hagi risc de cops de calor, doncs s'hauran de modificar els horaris i s'hauran d'establir mesures també tècniques doncs, per poder garantir la seguretat i la salut de les persones que estan treballant. Quan parlem de mesures tècniques, doncs s'hauran de tenir llocs on pugui haver ombra, on la persona treballadora pugui descansar, on pugui refrigerar-se i, per tant, garantir doncs, que no patirà una situació de risc davant la situació de calor.
5: Al global del 2025, Treball va detectar fins a 124 infraccions per risc de temperatures altes al conjunt del país.
2: La candidatura de Móra la Nova per acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial continua sumant adeptes. La Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus assegura que acostar aquesta mena d'indústries allà on es fabrica l'energia és positiu.
0: I per tant defensa la implantació de projectes com el de la gigafactoria. Ho ha defensat el seu coordinador, Marc Segura, en declaracions a la xarxa.
7: Estem molt acostumats a tenir indústries electrointensives al sector petroquímic de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Llavors, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final, allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar.
0: Per Segura, al sud de Catalunya, i en concret Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, és un terreny propici per ser seu d'un projecte com aquest.
2: Anem ara fins al Segrià. L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida finalitza la reforma de l'àrea obstètrica per oferir una atenció al naixement més humanitzada i confortable. La renovació ha suposat invertir gairebé 1,5 milions d'euros i permet atendre tot el procés de dilatació, part i postpart, en un mateix espai. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
5: Les obres d'adequació dels espais de l'àrea obstètrica han permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció al naixement a la quarta planta del centre. El nou dispositiu disposa d'11 sales d'atenció al naixement preparades perquè les dones puguin viure en un mateix espai totes les fases del procés, la dilatació, el part i el postpart immediat, evitant trasllats innecessaris i afavorint la continuïtat assistencial. Totes aquestes habitacions tenen un bany individual i una de les sales disposa de banyera. L'àrea compta amb un quiròfan obstètric i amb una nova sala específica per l'atenció de parts d'alta complexitat, com ara parts de natges, bessons, prematurs o parts instrumentats complexos. Els nous espais també inclouen zones específiques per als professionals i espais de descans que contribueixen a millorar les condicions de treball dels equips assistencials. Entre les novetats incorporades també destaca una habitació independent de l'àrea obstètrica destinada a l'atenció de famílies que afronten la pèrdua d'un nadó durant la gestació o el part.
2: A la Garrotxa, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha presentat un requeriment previ al contenciós administratiu a la Generalitat per falta de garanties en el projecte de la variant, en aspectes com, per exemple, el soroll hídrics o bé de reparcel·lació agrària. Admeten que ara ja no és una qüestió de si es fa o no l'obra, sinó de si es fa que s'ha de fer bé. Olot FM, Gerard Puigdemont.
8: Després d'analitzar les respostes de les 42 al·legacions presentades, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas conclou que algunes d'aquestes no responen i continuen veient falta de garanties a la viabilitat del projecte de la variant. Magda Roca és l'alcaldessa.
9: S'analitzarà, es definirà, es concretarà durant l'obra. No ens donen les garanties que necessitem com a municipi.
8: En base al que els han dit experts que han estudiat el cas en detall, a l'alcaldessa Magda Roca no la convencen les paraules de la consellera Paneque, ni tampoc el canvi de rumb que van conèixer fa pocs dies a la direcció del projecte. Ja no és David Prat, sinó Ramon Ramírez Llorente. Respecte a això segon, des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas mostren encara més desconfiança, ja que asseguren que no el van veure prou ficat amb l'obra. Per tots aquests motius, l'Ajuntament ha presentat un requeriment previ al contenciós administratiu, amb l'objectiu de demanar informes addicionals per assegurar que tot es farà bé. Abans d'un mes, la Generalitat els hauria d'haver respost.
2: I és moment per a la cultura. La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
11: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot n'és d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
10: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de literatura infantil i juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
2: El Festival Roca Foradada de Torredembarra programa 4 concerts per les nits d'aquest estiu. Avui s'ha presentat el cartell que inclou les actuacions en aquesta localitat del Tarragonès de Contrastes, Ferran Palau, Alba Carmona i Jesús Guerrero, on a la torre Josep Sánchez.
12: La cançó d'autor, el flamenc i les habaneres seran protagonistes del festival. Són 4 concerts que tindran lloc entre el 17 de juliol i el 21 d'agost i que es faran en l'escenari que s'habilita cada any al Roquer de Torredembarra, a tocar del port i amb el mar Mediterrani de fons. El cicle l'organitza l'Ajuntament de la Torre amb la col·laboració del mateix port. El regidor de Cultura, Daniel Pujol, destaca que el festival Roca Foradada és una cita molt consolidada en la programació d'estiu al municipi i remarca la qualitat dels artistes d'aquesta edició.
13: Any rere any s'ha consolidat com una cita destacada de l'estiu de la nostra vila, tant per la qualitat de les propostes com pel marc incomparable on es desenvolupa. Aquest any us presentem un cartell format per 4 concerts d'una qualitat musical excepcional.
12: Les entrades, a un preu general de 10 euros i a un reduït de 7, s'han posat a la venda avui mateix.
2: I el Festival Grec de Barcelona celebrarà els 50 anys amb una gran festa en tres actes que combinarà passat, present i futur. Mario Gas, un dels protagonistes del Grec del 76, serà l'encarregat del pròleg de la celebració.
0: La festa al Teatre Grec serà el 8 de juliol. Aquell dia s'hi projectarà una pel·lícula documental formada per quatre curts encarregats a Sílvia Munt, Núria Jiménez Lorang, Jaume Clart Muixart i Marc Salicru. Abans, però, l'actor Mario Gas farà un pròleg on traslladarà la seva experiència personal. I el tercer acte de la festa serà als Jardins del Teatre Grec, Ball amb los Informals DJ.
2: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia. Joan, Leo Messi meravella el món una vegada més.
14: Bon dia, Marta. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria amb protagonisme per a Messi, que la setmana que ve farà 39 anys i segueix fent coses especials.
15: Un dia especial perquè la primera vegada hacer 3 goles en un Mundial, así que contento. Sí, como dije recién, feliz, feliz más que nada por resultado, por empezar de una manera positiva. Es un Mundial que está muy, muy parejo todo. El primer tiempo nos costó, no pudimos tener la posesión clara y manejar el partido como nos gusta a nosotros. Y bueno, fue difícil, por suerte encontramos el gol. El segundo tiempo llegaron los otros y fue de otra manera, pero bueno, sacamos el primer partido del Mundial, que nunca es fácil jugarlo.
14: A tot això, el Real Madrid ha fet un comunicat fa pocs minuts on explica que ha demanat a la UEFA que prengui mesures disciplinàries contra el Barça pel cas Negreira. El conjunt blanc, l'entitat que presideix Florentino Pérez, ha presentat a la UEFA una carta adreçada als seus òrgans disciplinaris. En aquesta carta, el club blanc ha informat a la UEFA de l'existència d'elements de proves rellevants que reforcen de manera concloent les indicacions ja conegudes des del principi sobre l'existència de pagaments a llarg termini opacs i sense cap justificació verificable realitzats pel Futbol Club Barcelona, a qui va ser vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Real Federació Espanyola de Futbol, José María Enríquez Negreira. Això és el que ha especificat en el comunicat al Real Madrid, que demana mesures disciplinàries contra el Barça. També hem de destacar, a la Lliga F, el Badalona avui m'han anunciat la renovació de la portera María Valenzuela per una temporada més. L'escoltem.
16: He crecido bastante. El día a día lo he disfrutado muchísimo. He aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas son muy buenas personas. Al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
14: En futbol sala, nit èpica al Palau Blaugrana, victòria del Barça contra el Pozo de Múrcia. Els penals, escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
17: Encima tengo la grandísima suerte de tener a Didas, que me ha dicho: mister, no te preocupes, que yo los penaltis los ganamos. Y cuando hemos fallado los dos primeros me acuerdo de Didas, claro, pues no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau que bueno, un día se lo podré contar a mis nietos.
14: 1-0 està dominant el Barça en aquesta final, en una sèrie al millor de 5.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
18: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys.
1: A les portes de Troia arribem al final d'una nova temporada i volem celebrar-ho amb tu.
2: Divendres 26 de juny a les 7 de la tarda acompanya'ns al Museu d'Història de Catalunya.
1: Vine a una nova gravació en directe del programa.
2: Des d'un lloc molt privilegiat de l'exposició permanent del museu, davant de la tenda de Jaume I.
1: Inscriu-te de manera gratuïta a través del nostre lloc web portesdetroia.cat o de les nostres xarxes socials @portesdetroia.
2: T'hi esperem.

El 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls del Palau de Versalles, el rei Guillem I de Prússia va ser proclamat Kaiser d'Alemanya. D'aquesta manera, la nova Alemanya naixia dins la casa del seu gran rival sobre les cendres de la humiliació francesa. Però com s'havia arribat fins allà? Feia tot just 23 anys, el 1848, milers d'alemanys havien alçat barricades a Berlín, Viena i Hamburg, convençuts que el seu temps havia arribat. A Frankfurt, representants de tots els estats alemanys es reunien per escriure una constitució i fundar una nació, i es van posar tan poc d'acord que el moviment liberal per unificar Alemanya es va esfondrar. Aquell fracàs va obrir la porta a una unificació molt diferent, des del ferro i la sang, com diria el seu artífex, Otto von Bismarck. Ell, el canceller de ferro, va reordenar el mapa d'Europa en menys d'una dècada, amb tres guerres quirúrgiques i una habilitat diplomàtica que deixava bocabadats els seus contemporanis i els historiadors d'avui. Avui, a les portes de Troia, repassem tot el procés des del fracàs liberal del 1848 a la proclamació imperial del 1871. Benvinguts a la Forja d'Alemanya, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar, i aquesta setmana per parlar de la unificació d'Alemanya amb el nostre historiador de capçalera. Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, quants imperis alemanys han existit?
1: A veure, dits imperis alemanys, tres, no? El primer, no? El primer Reich, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que ja sabem que poc tenia de germànic, poc tenia de sacre i de romano, i d'imperi tampoc tenia gaire. Però bé, aquest va existir, ja ho sabeu, des del segle X fins al segle XIX, amb Napoleó, que el va dissoldre. Llavors, el segon Reich, no? El segon imperi alemany, que és precisament del que parlarem avui, que va existir des del 1871 fins al final de la Gran Guerra, fins al final de la Primera Guerra Mundial, i finalment, no? El Tercer Reich, que aquest suposo que és el que sona més, que és el que va proclamar Adolf Hitler, no? L'Alemanya nazi, en aquest cas.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: A tope amb Wagner, comencem?
1: Home, és que si Wagner ha de sortir algun programa...
0: Ha de ser avui.
1: És aquest, no?
0: Ah, exacte, sí, sí, sí. Albert, què passa el 26 de juny?
1: El 26 de juny, com ja hem anunciat a la Falca, fem un programa en públic, un programa en directe al Museu d'Història de Catalunya.
0: I tu, estimat oient, o estimada oient, encara no tens la teva entrada gratuïta?
1: Doncs dirigeix-te a les nostres xarxes socials, al nostre lloc web, per aconseguir-la. Recordeu que és a les 7 de la tarda.
0: Afanya't!
1: I sí, perquè les places són... De fet, com que és a l'exposició permanent, vull dir que és un lloc privilegiat per fer el programa, doncs hi ha molt poquetes places, així que...
0: Afanya't, perquè l'altra vegada, l'any passat, van volar de seguida si entres al formulari i veus que no et deixa posar les dades, és que ja no queden.
1: Exacte.
0: Però em sembla que deixem una opció per deixar-les igualment, per si després... queden pues, gent que es baixa del burro, perquè jo què sé, comet aquest error. I no ens vol venir a veure pel que sigui, o no pot.
1: És un gran error.
0: Afanyeu-vos, això sí. Comencem amb Wagner per parlar del programa d'avui. Fes-nos 5 cèntims, Albert, aviam, perquè el tema és gran. Eh?
1: És gran. És
0: història molt, del món contemporani.
1: Tan gran com el segle XIX, no?
0: Estimats companys, no? Professors de història del món contemporani i primer batxillerat, tu també l'has fet aquest any.
1: Jo aquest any l'he fet.
0: Jo també. Em sembla que l'Alberto també. Els tres hem fet la mateixa...
1: L'Alberto també ha fet aquest.
0: O el curs passat, no sé.
1: Pot ser, però és de les millors assignatures.
0: Home, és un plaer. Unificació d'Alemanya és també un tema molt xulo.
1: És un temazo, i de fet és un temazo que parlarem molt per sobre, perquè la unificació d'Alemanya donaria per moltíssims programes, no? Un programa sobre Bismarck ja en tindria uns quants. Però avui farem una repassada molt general, sobretot a nivell polític. Començarem breument el 1848, com avançàvem també a la introducció, i acabarem una miqueta després del 1871. Però, com ja he dit, serà molt general, un tastet, sí, de la unificació.
0: Molt bé, doncs situem-nos, que no és fàcil. Com era el mapa dels territoris de parla alemanya abans de la unificació?
1: A veure, a principis del segle XIX, el territori que avui és Alemanya i altres territoris, estava fragmentats en centenars d'estats. Per fer un repàs històric molt ràpid, amb Napoleó, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que s'havia fundat el 962, es va dissoldre, sí, concretament el 1806. I ell va crear el que anomenava la Confederació del Rin, una mena d'agrupació d'estats que va crear aquest emperador francès després de la batalla d'Austerlitz, perquè és una confederació que va durar fins al 1813. Que eren estats de l'antic Sacre Imperi, però sota l'òrbita de l'Imperi Napoleònic. Després de la caiguda de Napoleó, sabeu que hi va haver el Congrés de Viena, el 1815, en què reordena Europa... I en aquest congrés es crea el que s'anomena la Confederació Germànica. Sí que aquest és el que ens interessa avui. La Confederació Germànica, que es crea al Congrés de Viena, 1815, que bàsicament estava format per 39 estats. 39 estats sobirans, és a dir, independents entre ells, entre els quals hi havia regnes, ducats, principats, ciutats lliures, etc., units per un vincle bastant lax, sí? Sense un govern ni un exèrcit comuns. Llavors, al capdavant d'aquesta confederació, nominalment, hi havia Àustria, l'imperi austríac, però estem en un moment en què Prússia, el regne de Prússia, creixia i la rivalitat entre les dues grans potències, entre Àustria i Prússia, serà el motor de tot el que es viurà durant tot el segle XIX en referència al que són els estats germànics.
0: Molt bé. I com era per dins aquesta confederació germànica?
1: A veure, els 39 estats que dèiem tenien, o sigui, hi ha de tot. Sí? Tenim grans regnes com, per exemple, el de Baviera, del sud, catòlica, més conservadora, amb una identitat molt marcada, fins a estats que són minúsculs, que són pròpiament ciutats. Vull dir que actualment i tot serien difícils de localitzar en un mapa. L'únic òrgan comú era la Dieta Federal de Frankfurt, on els estats enviaven ambaixadors. Però no ens hem d'imaginar que era un parlament representatiu, ni molt menys, o sigui, no era un parlament territorial, ni res d'això, sinó que una mena de club diplomàtic en què per prendre decisions i tirar endavant el vot havia de ser unànime. Per tant, fixeu-vos que és un organisme que ja està condemnat al fracàs. Econòmicament, també hi havia molts contrastos. Sí, tenim la Renània, Saxònia i Silèsia, que estem en un moment de plena revolució industrial i són territoris que s'industrialitzen bastant ràpid. Però hem de tenir en compte que la majoria del territori alemany continuava sent molt rural i agrari, controlat per una noblesa molt forta, una noblesa terratinent, en el cas de Prússia, una noblesa anomenada els Junkers, sí, que serà important al llarg d'aquest programa, que és una noblesa que en aquell moment tampoc té gaire pressa, no?, per canviar les coses, no?, al mig de la revolució industrial. La burgesia creix, les ciutats s'industrialitzen, la burgesia reclama representació política, estem al mig de les revolucions liberals, sí, al segle XIX. És una classe que és la que omple, no?, aquestes sales de debat de Frankfurt del 1848, però, de moment, el poder real continuava estant a les corts, sí, a les corts reials, no en els càrrecs polítics. Òbviament, també estem en un moment en què el proletariat cada cop és més gran i cada cop més organitzat, però avui no el tocarem gaire, aquest tema, sí? Ja convidarem l'Andrea, sí, algun altre cop, no?, que es parli sobre això. Però, bueno, en resum, sí, els estats alemanys ho tenien tot, menys la Unió, sí? Tenia una llengua, una història, una cultura, un Goethe, un Beethoven, un Wagner, no?, uns quants escriptors i pensadors nacionalistes i romàntics que defensaven l'esperit, no?, de la nació, la llengua alemanya, Fichte, Herder, que defensaven precisament això, una Alemanya forta i unida. Seria una mena de poderosíssim estat, nació en potència, sí, perquè encara no existeix, en un petit projecte, bueno, petit no, grandíssim projecte d'unificació encallat en una estructura política que ningú sabia desencallar, perquè era un mosaic, un trencaclosques que només Otto von Bismarck sabrà interpretar i sabrà col·locar les peces, per dir d'alguna manera.
0: Molt bé. Abans ja, però, del 1848, de les famoses revolucions, les primàries dels pobles, encara hi havia uns antecedents d'integració, oi, per a Alemanya?
1: Hi havia, no d'unificació exactament, però sí... Hi ha un petit detall que s'oblida i que penso que és bastant important, i és que el 1834 Prússia va impulsar la creació d'una unió duanera, la Zollverein, que era bàsicament la idea que Alemanya fos un mercat únic, eliminant tots els aranzels que hi havia entre els diferents estats. ¿Vale? I això, aquesta unió duanera, s'havia fet sense Àustria. I això és interessant, les tensions aquestes que hi havia entre Prússia i Àustria. Però, per entendre la magnitud, aquesta unió duanera permetia que un comerciant pogués anar de punta a punta d'Alemanya sense travessar aranzels. I això és molt important, perquè si estem parlant de 39 estats, que eren la Confederació Alemanya, cada cop que tu creuaves una frontera havies de pagar aranzels, i aranzels, si et pillaven, òbviament, i aranzels. Per tant, aquesta unió duanera... crea, no?, un espai econòmic coherent. Paral·lelament, a més, el 1835 creix una xarxa ferroviària que veurem que també és molt important per la unificació alemanya, que articula, no?, sobretot els eixos prussians. ¿Vale? Ferrocarril i unió duanera creen un mercat molt integrat econòmicament, que aquesta integració del mercat alemany ja anticipa el que serà després una unificació política. De fet, l'economista, Friedrich List ja ho teoritza, no?, que una nació necessita un mercat interior únic per competir contra l'altre gran mercat, no?, que és Anglaterra, en aquest cas.
0: Anglaterra, és clar. I el 1848 ja hi va haver un intent d'unificació política. Què és el que va passar?
1: A veure, intentarem anar una miqueta ràpid, ¿vale?, perquè el 1848 sí que hi ha un gran intent, sí, al mig de la primavera dels pobles, etc., però no serà el cas d'Alemanya. És l'any de les revolucions, sí, en moltes regions s'anomena això, la primavera dels pobles, etc. És la primera, això també pels professors, no?, d'història contemporània, que és la de les primeres revolucions liberals en què les classes populars i la burgesia ja no van tant de la maneta, eh? Fins llavors, recordem, que les revolucions liberals i la burgesia sempre havien anat juntes a fer la revolució, no? Però la 1848 ja comença una miqueta a separar-se. En Sergi m'està fent així, perquè ell li agrada molt el segle XIX. A Alemanya, les notícies de les revoltes a París, clar, també encenen la pólvora, com havia passat en molts altres territoris europeus. Als carrers hi ha combats. De fet, els dies 18 i 19 de març, l'exèrcit prussià deixa centenars de morts a les barricades de Berlín. Però el rei Frederic Guillem IV de Prússia fa certes concessions. A tot arreu es reclama el mateix. Constitucions, llibertat de premsa, drets laborals, parlament i, sobretot, Alemanya unida, no? La idea de l'estat-nació. Representants de tots els estats germànics van ser convocats a Frankfurt, on es celebraven tradicionalment les dietes, i van inaugurar una assemblea nacional el 18 de maig de 1848 a l'església de Sant Pau. Eren els seus, diríem que eren tot liberals, no? Estem parlant d'una revolució burgesa, no?, en aquest cas, I es va, aquest Parlament, aquesta Assemblea Nacional, es va anomenar, mig en broma, el Parlament dels Professors, perquè estava tot ple d'intel·lectuals, juristes, professionals liberals, etc. Eren persones extremament formades que van encetar un debat interminable bastant condemnat al fracàs.
0: I quin era l'objecte del debat d'aquest Parlament dels Professors?
1: Doncs, bàsicament, dues qüestions. Primer de tot, si s'unificava el poble alemany, qui havia de liderar aquesta unificació, no? Àustria o Prússia? I llavors una segona qüestió molt important i també molt relacionada amb la primera. Quin model busquem? Una gran Alemanya o una petita Alemanya, no? Una Großdeutschland que volia incloure Àustria i tots els territoris de parla alemanya, protestant del nord i també catòlica del sud. Dos models molt diferents però units en un gran imperi, enorme imperi al centre d'Europa, o una Klein Deutschland, no? La petita Alemanya, no? Que aquesta petita Alemanya proposava una solució sense Àustria, no? Aquesta, en aquest cas seria Prússia qui ho liderés, no? Un model més protestant i més del nord.
0: A veure, si em deixen triar, doncs d'entrada, millor gran que petit, no?
1: Home,
0: o què?
1: Sí.
0: Sempre
1: sí.
0: És millor... La mida importa o no?
1: No sé, en el cas d'Alemanya va importar.
0: En el cas d'Alemanya, gros o Klein?
1: O Klein. Clar, el problema del gros, de gros. La Großdeutschland...
0: És que clar, si és molt gros...
1: És massa gros.
0: Fa mal, a vegades.
1: Pregunta-li a Europa del segle XIX si li va fer mal o no.
0: I va fer mal, va fer mal.
1: Va fer mal inclús petita. O sigui que... Imagina't si hagués estat gros al segle XX, eh?
0: Carai.
1: Què hagués passat al segle... Bueno, en fi... El problema de la Gran Alemanya és irresoluble, vale? Perquè tenim el problema que l'imperi austríac és un imperi que és multinacional, plurinacional, és a dir, que tenia milions de ciutadans que no eren alemanys, hongaresos, txecs, croates, romanesos, italians, i Àustria no volia entrar en cap Alemanya si havia d'abandonar els seus territoris no germanòfons. Al final, l'Assemblea va optar per la solució de la petita Alemanya, no? Una Alemanya sense Àustria, liderada per Prússia. Això, 1848, eh? I el 28 de març del 1849, l'Assemblea Nacional aprova una Constitució i ofereix la corona imperial a Frederic Guillem IV de Prússia. Frederic Guillem IV podria haver dit, d'acord, doneu-me la corona imperial, però aquí el rei de Prússia rebutja la corona. I diu, en una frase que ha quedat gravada a la història, no és exactament així, però ve a dir que no acceptaria una corona recollida del fang i oferta pels liberals, sinó que la corona imperial havia de venir dels prínceps. I això és molt interessant perquè serà un debat que apareixerà més tard quan s'unifiqui Alemanya. Clar, sense el rei de Prússia, el projecte s'esfondra i l'assemblea és dissolta a finals del 1849 sense haver creat res. Però el fracàs porta un aprenentatge i havia quedat molt clar quin era el camí. I és que la solució de la petita Alemanya, una Alemanya sense Àustria, liderada per Prússia, s'havia imposat en el debat. I Bismarck és la realitat que faria, que portaria, que duria a terme, no?, 12 anys després.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: música que li agrada al nostre tècnic, ara ja pots parlar, Adrià, perquè ja ho has fet en un programa. Ja ha passat això, la gent ja coneix la teva veu.
1: Diu que li fa mal la gola.
0: Mira, només et faré una pregunta de sí o no, i només has de dir sí o no, val? Vinga, t'agrada la música que està sonant?
2: Sí.
0: Veus? Molt bé! Ha tornat a parlar.
1: Molt bé. Sí, senyor, sí, senyor. Ara ja està, el gel està trencat, la porta està oberta.
0: Ara, exacte, el gel està trencat. La gent que vingueu el dia 26 de juny a les 7 de la tarda al Museu d'Història de Catalunya davant del tendal de Jaume I el Conqueridor, no trobareu encara a Jaume I el Conqueridor, perquè aquest senyor ja fa molt temps que no viu, però trobareu un altre conqueridor.
1: Quin conqueridor?
0: Un conqueridor de cos de dones, que és el nostre tècnic Adrià Tirado Pla. El tindreu allà... per qui el vulgui conèixer, amb un somriure meravellós per atendre-us aquell dia. Per tant, com us dic, no tindrem a Jaume I el Conqueridor, però tindrem un altre Conqueridor.
1: És molt millor.
0: És un altre al·licient per venir-nos a veure aquell dia. Si no us interessa Jaume I, tenim el nostre tècnic.
1: Adrià Primer.
0: Adrià Primer, molt bé. I això era per parlar de la
1: música.
0: Que ha sonat aquest tema que ja hem posat més d'una vegada.
1: Aquest tema concretament no, Sabaton
0: aquest
1: sí.
0: Grup, exacte.
1: El grup Sabaton sempre va bé de tant en tant. Dir, però, que es diu Bismarck, però no va sobre Otto von Bismarck, sinó que va sobre la cuirassat Bismarck. Però bueno, com que anem a parlar d'en Bismarck, doncs d'aquí, què millor, no?, que posar una cançó que té el que porta el seu nom.
0: Qui era en Otto von Bismarck? Botox.
1: Botox.
0: En
1: Botox
0: von Bismarck. Otto von Bismarck.
1: A veure... És una persona que es mereix un programa, diversos programes, que potser en algun futur llunyà farem, potser. Però Otto Eduard Leopold von Bismarck Schönhausen, que va viure entre 1815 i 1898, era un Junker, sí? Un noble terratinent prussià de la vella escola. Conservador, monàrquic, antiparlamentari i prussià fins al moll de l'os. Sí, juguem amb estereotips, en aquest cas, ell els compleix tots. En la seva joventut havia estat un estudiant bastant escandalós a Göttingen i havia acumulat deutes de joc, havia estat protagonista de batalles i havia participat en duels. És a dir, que ningú hauria apostat per ell com a estadista i molt menys com a unificador d'Alemanya. Bismarck va representar Prússia a la dieta de la Confederació Germànica a Frankfurt, on va aprendre a odiar Àustria en persona, si la rivalitat aquesta un altre cop, també a Sant Petersburg i també a París. A cada destí, ell va aprendre a llegir els interessos dels diferents estats com ningú, i veurem que serà una cosa que utilitzarà moltíssim al llarg del seu, bueno, del seu govern, no? Del seu, bueno, sí, mentre és primer ministre, ja veurem. El 1862... El rei prussià, Guillem I, aquest serà el nostre Guillem, sí, el que unificarà... bueno, sota qui s'unificarà Alemanya, estava en una crisi constitucional bastant greu. El Landtag prussià, que seria més o menys on es representen els diferents territoris de Prússia, entre moltíssimes cometes, es negava a aprovar el pressupost militar que volia el rei, bloquejant la modernització de l'exèrcit, que serà un element clau per la unificació. Guillem I... crida Bismarck com a últim recurs i el nomena ministre president el 23 de setembre d'aquell mateix any. Fixeu-vos, Bismarck arriba per resoldre un problema de pressupost i acaba, no, definint tot el que fa, tot el que serà el mapa d'Europa.
0: Val la pena que ens aturem en un dels discursos d'en Bismarck?
1: Molt poquet, molt breument. Jo penso que és val la pena parlar del discurs que és conegut com el discurs de ferro i sang. És un discurs que es pot trobar per internet sencer, òbviament escrit. I és que el 30 de setembre del 1862, tot just 7 dies després del seu nomenament, Bismarck va comparèixer davant la comissió del pressupost del Landtag i, en el mig del debat del pressupost militar, Bismarck aprofita l'ocasió per deixar clar quin era el seu programa, no? Diu, les grans qüestions del temps no es resolen amb discursos ni amb resolucions de majories. Aquest va ser el gran error del 1848 i del 1849, sinó amb el ferro i la sang. Blut und Eisen. El discurs escandalitza els liberals prussians, però Bismarck no estava fent retòrica, perquè amb aquest discurs estava avançant i descrivint exactament el que faria en els propers anys per unificar tots els pobles alemanys. I aquí cal entendre que Bismarck no és un militarista irracional que està fent un discurs allà traient-se els genitals allà i dient sang i ferro, no sé què. Vull dir, ell és un polític fred que sap calcular molt bé quines seran les reaccions dels seus enemics. Fixeu-vos el que us he dit abans, que sap llegir molt bé quins són els interessos dels diferents estats. I a més també sap la quantitat de força que cal aplicar en cada moment, no una mena, a mi m'agrada dir-ho, és una tonteria, però dir-li el cirurgià, no? de la diplomàcia una mica. I aquest és un altre element a tenir en compte. Ell és un geni, sí, és un geni de la diplomàcia. Al final, si tenim temps, ja valorarem una miqueta el personatge a nivell històric, perquè és un tio que genera certa fascinació. Bueno, és un tio molt interessant, però alhora també una mica monstruito en alguns altres aspectes. A classe, nosaltres que som professors d'història del món contemporani, quan parlem de Bismarck, diem que és, entre moltes cometes, l'inventor, no?, de la realpolitik, no?, aquesta manera de fer política...
0: Des del pragmatisme.
1: Des del pragmatisme total, no? O sigui, la moral, l'ètica i les ideologies ens la suden absolutament. Jo tinc un objectiu, vaig a per aquest i ja està, no? Últimament també està molt de moda la realpolitik en certs aspectes. De fet, bueno, és igual, no entrarem. Però, bueno, diem que és l'inventor, no?, una miqueta.
0: I aquest senyor que estàs escrivint a la perfecció tenia aliats o s'ho feia tot sol?
1: S'ho feia tot sol. Òbviament tenia aliats i es va saber rodejar bé. Nosaltres avui parlarem d'un altre personatge que ja es mereix uns altres programes ell sol, que és Helmut von Moltke el Vell, 1800-1891. És un dels grans noms de la història militar europea perquè des del 1857 és cap de l'estat major prussià i va dedicar tota una dècada a transformar l'exèrcit en una màquina de guerra extraordinàriament eficient. Vale? Molt resumidament, sí? Tres elements de la seva reforma. Primer de tot, el ferrocarril com a instrument militar. Sí, quan vam parlar de la batalla de Tannenberg, no recordo quin programa, vam dir que la clau d'aquella batalla va ser el ferrocarril. I això ja ve de molt, de mitjans...
0: Ve de molt abans, no?
1: Era això? Molt abans. De mitjans del segle XIX. Moltke el que fa és estudiar com les línies ferroviàries permetien mobilitzar i concentrar les tropes amb una rapidesa inèdita, cosa que serà decisiu en futures batalles com la de Königgrätz o la de Sedan, sí, que són grans desfetes dels austríacs i dels francesos, respectivament. Segon, un altre element que també serà important per la batalla de Tannenberg i per les batalles de la Primera Guerra Mundial, que és el telègraf per coordinar les operacions a distància. I finalment, com a tercer element, serà l'arma, sí, el fusell d'agulla, el Dreyse.
0: I per què és important aquest fusell?
1: Doncs m'estava quedant un guió molt llarg i he decidit agafar això i convertir-ho en un programa especial per les mecenes.
0: Ostres!
1: Per tant, no parlarem d'aquest fusell avui, potser fem alguna petita menció, però si voleu saber més coses...
0: Si ho has fet algun dia, això de parar el programa i dir aquesta part per mecenes...
1: Potser sí, ara
0: potser
1: no
0: sí,
1: recordo.
0: Ara no recordo, no jo sé. Tampoc. Pues, bueno, si us heu quedat amb les ganes d'això...
1: Us podeu fer mecenes.
0: Us feu Patreon o mecenes, de les diferents maneres que teniu per fer-ho, i escolteu el... Com has dit, el fusell aquest?
1: Dreyse.
0: Només per la pronunciació del nostre estimat Albert Abril val la pena que pagueu.
1: Sí, això mateix.
0: Molt bé. Tornem al nostre relat, per la gent pobra, que sou la resta de...
1: Ara es desapuntaran tots.
0: Per la gent de carrer, que esteu al nivell zero del tro.
1: Que us estimem moltíssim.
0: Gràcies. Tornem al nostre relat i allò que pot escoltar tothom. Tenim a Bismarck al braç polític i a Moltke al militar. Quina era la situació diplomàtica d'Europa en aquell moment?
1: Hem parlat d'Alemanya, hem parlat d'això de la Confederació Germànica, hem parlat una miqueta d'aquests dos protagonistes i ara ens toca parlar una miqueta de com estaven rodejats tota aquesta gent. Més o menys ens hem de plantar el 1860. Bismarck es troba en un escenari complex, però per ell manejable. França, sota Napoleó III, era la gran potència amb més interès a evitar un veí alemany poderós. Però Napoleó estava bastant distret amb les seves ambicions italianes i també colonials. Rússia era molt conservadora i molt amiga de Prússia, perquè el 1863 hi ha un aixecament a Polònia i Bismarck envia ajuda al tsar de Prússia per aixafar aquest aixecament i llavors tenen una, bueno, tenen una gran amistat i una política de no intervenció si s'han de perjudicar mútuament. I per altra banda, Anglaterra segueix la seva política tradicional de no intervenció en el continent. Si estem en un moviment en què l'imperi britànic està fent de les seves, bueno, per tot el món. Clar, quin és l'obstacle, llavors? França distreta. Rússia no intervindrà a Anglaterra i està fent les seves cosetes. L'obstacle és Àustria, l'única potència que podia frustrar la solució de la petita Alemanya i que tenia aliats al sud d'Alemanya. Llavors, Bismarck tenia molt clar que en algun moment hauria d'enfrontar-se a Àustria, però a poc, sí? Perquè Bismarck és molt de paciència i preparació.
0: El cirurgià, aviam, quins són els seus plans?
1: A veure, la unificació alemanya es du a terme, sempre que l'expliquem, és a través de tres guerres quirúrgiques. Les tres guerres d'unificació o bismarckianes, si voleu. Primer de tot, la guerra contra Dinamarca, 1864. Segon, una guerra contra Àustria, 1866. I, finalment, una guerra contra França, 1870-1871.
0: Som-hi, doncs, la primera de les guerres bismarckianes va ser la guerra dels ducats contra Dinamarca, el 1864. Com encaixa en la seva estratègia?
1: Jo sempre que es parla d'això, perquè ja em van parlar al programa 317...
0: 317!
1: Això és de fa molt
0: temps. Carai!
1: Sí.
0: Fa temps, eh?
1: Recomano una sèrie que es diu 1864, que és una sèrie danesa que és espectacular. O sigui, és molt bona. I que va precisament d'això, res, crec que són 6 o 7 capítols. Preciosa.
0: On està per veure-la? Me l'has recomanat dos o tres vegades.
1: Potser Filmin.
0: Acostumo a fer cas, les recomanacions, Filmin.
1: Potser Filmin.
0: Per això no l'he vist.
1: Et puc passar, si vols, i parlem una miqueta.
0: No. Ja pagaré jo Filmin, eh?
1: Ah, vale, ja pagaràs. Era un cas, o sigui, la guerra dels ducats era un cas perfecte de l'enginyeria política de Bismarck. Llavors, teníem el cas dels ducats de Schleswig i Holstein, que eren uns territoris amb majoria de població alemanya, però que estaven sota sobirania danesa. Era una situació bastant estranya, però que ja vam desenvolupar en aquest programa, el 317. Feia dècades que la sobirania política d'aquests dos ducats era molt tensa. Autonomia, Dinamarca o Confederació Germànica, no? Hi havia una miqueta aquest triangle, aquest debat. El 1863, el rei danès Christian IX incorpora Schleswig a la corona danesa, cosa que viola els acords internacionals vigents. I Bismarck aquí diu, ara és la meva. Té un casus belli, vale? Per tant, es pot vendre com una guerra defensiva i nacional, perquè acaba d'incorporar uns territoris de parla germànica. És un enemic petit, Dinamarca és un enemic petitó, que si l'ataco no provocarà intervencions de grans potències, i a més, se li presenta una possibilitat d'actuar conjuntament amb Àustria, sí, que serà la seva futura víctima en una mena de precedent de col·laboració que ja veureu per què serà important.
0: Doncs no deixem de tornar a recomanar aquest programa 317, però com va anar aquesta guerra?
1: A veure, Moltke dirigeix la campanya, òbviament, i a la batalla de Divol, l'any, a l'abril de 1864, va ser decisiva. Aixafen els danesos, per molts motius, d'acord? Entre ells el fusell, el Geissa, i l'artilleria Krupp, però bueno, que ja en parlarem. El tractat de Viena el 30 d'octubre de 1864, Dinamarca cedeix Schleswig i Holstein i Lauenburg, a Prússia i també a Àustria. Dinamarca perd aproximadament un terç del seu territori i de la seva població, un terç, eh? O sigui, és molt bèstia el que passa allà i crec que no en som gaire conscients. Clar, per Prússia és el primer pas demostrat que l'exèrcit modernitzat de Moltke funciona. Bismarck també crea un pretext ideal per al proper moviment. Una gestió conjunta dels ducats, no? Aquests, el Schleswig i Holstein, que serien a la part més a prop, a la part més sud de la península de Jutlàndia, aquesta gestió conjunta d'aquests dos ducats entre Prússia i Àustria, que Bismarck sabia perfectament que la gestió conjunta seria impossible per disseny. I això veurem que serà la clau que utilitzarà Bismarck per més tard fer la guerra contra Àustria.
0: Doncs primera guerra d'unificació superada. Quin serà el pas següent?
1: Doncs ja ho hem dit, el següent pas és la guerra contra Àustria, 1866. Bismarck la prepara amb la fredor que el caracteritza. Entre 1865 i 1866, ell va treballant en tres fronts simultanis, a nivell diplomàtic, tot això, política diplomàtica. Primer de tot, el que fa és aïllar Àustria diplomàticament. França. Bismarck convenç a Napoleó III que sortiria beneficiat d'un conflicte prusso-austríac. És a dir, li diu, escolta, Napoleó III, que si jo me'n vaig a la guerra contra Àustria, qui sortirà guanyant d'aquí seràs tu. I Napoleó III s'ho creu. A més, se'ns explica que en cap moment li fa cap promesa concreta, o sigui que tot amb al·legats, no? Coses abstractes, no pensa que Àustria sortirà debilitada, per tant, tu tindràs més possibilitats contra aquest gran enemic de l'est, no? Bueno, que Bismarck el convenç de que França sortiria beneficiada si Prússia i Àustria s'enfronten. Primer de tot, França, ok. Rússia. Amb Rússia ja hi compta. Rússia ja hi compta pel que hem comentat abans de l'aixecament polonès. Com que els prussians ajuden els russos a suprimir els polonesos, li deuen un favor. Per tant, no intervindran a la guerra contra Àustria. Finalment, Anglaterra. Bismarck s'assegura que continuarà fidel en el seu no intervencionisme. Per tant, en principi, Àustria aïllada diplomàticament. Primer pas. Segon pas. Busca't un aliat. I Bismarck busca un aliat que li serà molt útil, que és el recent Regne d'Itàlia. Si esclata la guerra, perquè pensem que Itàlia en aquell moment també feia res que s'havia acabat d'unificar i, de fet, encara no tenia tots els territoris italians, que, de fet, els aconseguirà després d'aquesta guerra, que ja en parlarem. Bismarck es busca un aliat al sud d'Àustria. Si esclata la guerra, Itàlia atacarà Àustria pel sud i Prússia atacarà Àustria pel nord. Àustria haurà de lluitar en dos fronts i els italians se'ls promet que adquiriran els territoris del Vèneto, sí, de l'actual Venècia, que aquests territoris en aquell moment eren de parla italiana, és a dir, la població era italiana, però formaven part de l'imperi austríac. I finalment, tercer pas de Bismarck, un cop ja té Àustria aïllada, té un aliat al sud d'Àustria, doncs ara el que fa és crear unes disputes per la gestió dels dos ducats, de Schleswig i Holstein. Llavors, quan Àustria convoca els estats de Holstein, que Àustria administrava, per discutir-ne el futur sense consultar Prússia, Bismarck ho presenta com una violació dels acords. I, per tant, Prússia el que fa és declarar dissolta la Confederació Germànica. Va, això és important, eh? Des del 1815 que existia la Confederació Germànica. I en aquest moment, Prússia la declara dissolta i envaeix Holstein. Després de tot això, Àustria i els seus aliats del sud declaren la guerra el 14 de juny de 1866 i en aquest cas, fixeu-vos que el que ha aconseguit Prússia és que sigui Àustria qui declara la guerra, sí? Prússia envaeix Holstein perquè creu que Àustria l'està administrant malament i llavors Àustria declara la guerra a Prússia i això serà importantíssim perquè Prússia és una víctima. Va, és una guerra defensiva i Bismarck

0: o Sadowa, com li diuen els francesos, el 3 de juliol del 1866. Prússia posa en el camp de batalla 225.000 soldats i Àustria i Saxònia juntes 215.000. Per xifres, és una cosa que podria, a veure, sense tenir en compte, segur que les xifres no volen dir res, però podríem dir, hòstia, molt empatat. Però és que el fusell d'agulla, el fusell de Gaisa, que comentàvem abans... Que farem un Patreon d'això, i ho tornem a repetir un altre cop. Va ser demolidor, perquè mentre que els prussians es van endur 9.000 baixes, els austríacs se'n van endur 44.000. O sigui, va ser una massacre absoluta, 44.000 entre morts i ferits, en aquest cas, i això només en una sola jornada.
1: I van saber capitalitzar la victòria els prussians?
0: Jo penso que molt. I a més, és molt interessant perquè els generals de Bismarck i el propi Guillem I, aprofitant aquesta grandíssima victòria contra Àustria, volen marxar sobre Viena i exigir unes condicions molt més humiliants. Llavors, aquí Bismarck també fa una jugada molt, molt interessant i el que fa és dir, no. No podem anar a Àustria a exigir condicions humiliants. I, a més, si ho tirem endavant, jo dimiteixo. A mi no m'hi trobareu. Perquè sabia que una Àustria humiliada seria un enemic permanent. En canvi, una Àustria tractada amb respecte podia ser en el futur un soci. Sí, un soci, com veurem, 40 anys després de la Primera Guerra Mundial. La Pau de Praga, del 23 d'agost de 1866, no exigia ni un territori austríac per Prússia. Simplement s'expulsava Àustria dels afers alemanys, vale? I reconeixia, en aquest cas, el lideratge prussià en el procés d'unificació. Sí que és cert que Àustria va perdre alguns territoris a favor d'Itàlia, els territoris de venecians, però el resultat és el següent. La Confederació Germànica desapareix, Prússia crea una nova confederació anomenada la Confederació Germànica del Nord, que agrupa tots els estats del nord del riu Main, Hannover, Hessen, Nassau i la lliure ciutat de Frankfurt queden anexionades directament a Prússia, que havien estat estats petits que s'havien aliat a Àustria. Clar, Bismarck diu, no, aquests estats sí que me'ls quedo, però Àustria la deixo tranquil·la. I els estats del sud que faltaven, Baviera, Württemberg, Baden, van signar tractats d'aliances secrets amb Prússia. Llavors, en aquell moment, la bandera de la Confederació Germànica, aquella bandera que havia sorgit el 1848, la que avui coneixem com la bandera alemanya de les línies horitzontals negre, vermell i daurat, deixa d'onejar i comença a alçar-se la bandera de la Confederació Germànica del Nord, que és la de les tres franges horitzontals també, però en aquest cop una negra, una blanca i una vermella, que és una bandera d'inspiració prussiana, i és la bandera que també s'inspirarà al Tercer Reich posteriorment quan creï la seva bandera vermella, blanca, amb l'esvàstica al centre.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Carai, recta final del Portes de Troia d'avui, dedicat a conèixer els detalls d'aquesta unificació d'Alemanya. Ara estem entrant ja en la part final d'aquest programa, perquè realment la cosa es posa més complicada, perquè ens queda, de fet, encara la última guerra d'unificació, aquest cop contra França. I com s'arriba a aquest conflicte?
1: Clar, Bismarck sabia que per acabar la unificació havia d'acabar d'incorporar els estats del sud, sí, aquests que havien quedat fora de la Confederació Germànica, de la Confederació Germànica del Nord, però que eren aliats en secret de Prússia. L'únic que necessitava aquí Bismarck era un enemic comú, un enemic extern per tancar files. I l'enemic perfecte, com o no, és França, que a més ostentava Alsàcia i Lorena, que eren dos territoris de majoria de població germànica, de població alemanya, que havien format part històricament del Sacre Imperi Romà.

0: germànic. Però per no remoure altres potències, perquè no intervinguessin altres potències, havia de ser França un altre cop qui declarés la guerra. És a dir, Prússia un altre cop havia de semblar una víctima. I llavors el pretext arriba al 1870. I aquí entra Espanya pel camí, que això també és molt interessant. Hi ha una disputa dinàstica al tron d'Espanya, perquè després de la Gloriosa, després de la Revolució del 1868, el tron espanyol queda buit i s'havia ofert a Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen, un parent llunyà del rei Guillem de Prússia. Sí, quan parlem de Guillem de Prússia és de la dinastia Hohenzollern, això no ens n'oblidem. Acabarà, com bé sabeu, acabarà el tron a Amadeu de Savoia.
1: Li ofereixen a tothom, a Isabel II fuig, que m'has ajudeu-me.
0: I aquell tio, vinga.
1: I aleshores van oferir-li a tothom i agafant una dinastia del Savoia, el pobre que venia de la mà de Prim, abans d'arribar a Prim el maten.
0: És veritat.
1: I aleshores ja ve aquí, el pobre estava nudíssim, i pobre, la Amadeu de Savoia...
0: Va fer el que va poder.
1: Va venir aquí, va veure el percal i va dir, mora meva.
0: Me'n vaig.
1: Carai, bueno, però no és el tema aquest.
0: No, però si més no és interessant no veure com es creua tot plegat. Clar, la candidatura aquesta d'aquest possible monarca espanyol de la dinastia dels Hohenzollern inicialment estava recolzada per Berlín. I això, clar, va alarmar París, perquè tenia un Hohenzollern al tron d'Espanya, semblava encerclar França, i això a França li portava flaixos del Vietnam, no?, de quan els Habsburg, a l'edat moderna, els tenien rodejats per tots els costats.
1: Doncs tiraran endavant la candidatura d'aquest Hohenzollern?
0: Com bé sabem, no. Sí, no es tira endavant. Prússia tira enrere la candidatura o el seu suport, però França, bastant envalentonada i bastant mal assessorada, exigeix garanties del futur. I el 13 de juliol de 1870, l'ambaixador francès aborda el rei Guillem I a la ciutat de Bad Ems. I li demana que prometi que cap Hohenzollern optaria mai pel tron espanyol. Guillem I, amb tota l'educació del món, declina formalment la petició i, òbviament, al cap d'uns segons, truca al papa i li diu a Bismarck, bueno, li envia un telegrama a Bismarck i li diu, escolta, que m'ha passat això amb l'ambaixador francès, que està molt desagradable. I aquest telegrama és importantíssim, de fet es diu el telegrama d'Ems, que també es pot trobar sencer per internet. Quan Bismarck rep el telegrama explicant-li això, ell el que fa és reescriure'l i el filtra als diaris. Ell no s'inventa res, el contingut és el mateix, però sí que el que fa és amanir-lo una miqueta de tal manera que el to sembla molt més brusc, sí? Com si el rei prussià hagués rebutjat l'ambaixador francès de molt males maneres. França això ho viu com una humiliació nacional i el 19 de juliol del 1870, Napoleó III declara la guerra a Prússia. 6 dies després de la trobada entre l'ambaixador i el monarca prussià. Exactament el que Bismarck volia.
1: I amb quina força entra França a la guerra i com va la campanya?
0: Molt malament, des del primer dia, perquè l'exèrcit francès no estava preparat per la mobilització. Va ser bastant caòtic. Els prussians es portaven preparant durant dècades per a aquesta guerra. Però què passa? Que quan França declara la guerra a Prússia, els aliats secrets de Prússia, que eren els estats del sud, s'uneixen a Prússia per defensar-se. I és la primera vegada que els estats alemanys combaten tots junts. Un mes i mig després d'iniciar la guerra, hi ha la batalla de Sedan, que és una grandíssima derrota contra els francesos. No donarem gaire els detalls, simplement tenint en compte que París és assetjada durant 130 dies i finalment el 28 de gener del 1871 es firma la capital capitula. Vale? D'aquí sorgeix tot el tema de la Comuna de París, que també en vam parlar en el programa 363, vale? Que és un tema superinteressant, però que, bueno, que és una gran victòria per a Alemanya, però per la resta d'Europa i per la història del segle XX també és l'inici, entre cometes, d'una tragèdia. Ja ho anirem veient.
1: I arribem a la imatge més simbòlica de tot el programa, la proclamació imperial al Saló dels Miralls de Versalles.
0: Clar. Mentre París encara està resistint i els prussians estan rodejant la ciutat, el 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls de Versalles, passa una cosa molt important, però és doblement simbòlica. Primer de tot, perquè el 18 de gener no és una data casual, i és que el 1701, aquell mateix dia, es proclama el primer rei de Prússia, el rei Frederic Hohenzollern I. A més, Bismarck escull el Saló dels Miralls de Versalles Perquè és una sala que havia construït Lluís XIV per humiliar, no, els seus, sobretot els seus enemics germànics. És una sala que sabeu que al llarg de la història es va utilitzant per firmar diferents tractats i per humiliar un costat i l'altre constantment. La sala en aquell moment està plena de delegacions militars, prínceps alemanys, Bismarck llegeix la proclamació, el gran duc de Baden, Frederic I, alça la copa i crida «Visca sa majestat imperial i reial, el Kaiser Guillem». I tothom brinda i tothom està molt content, menys el propi Kaiser Guillem. Per què? Doncs perquè ell no veia gaire clar això de ser el Kaiser alemany o el Kaiser dels alemanys. Ell li hagués agradat ser rei d'Alemanya, no? Perdó, rei dels, dels alemanys, com si fos rei d'altres reis, no del poble alemany. Perquè Kaiser alemany, la idea de l'emperador queda com supeditada a la idea de la nació, a la idea del poble, i ell volia ser rei per dret diví. No rei, perquè el poble li diu que sigui rei. Una mica relacionat amb el que va passar el 1848, perquè es va declinar la corona imperial en aquell moment. I per això, quan es alça la copa, es diu Kaiser Guillem. No Kaiser dels alemanys, ni Kaiser alemany, sinó Kaiser Guillem. Però ell no estava gaire content. De fet, es diu que quan va acabar tot això, el Kaiser Guillem no li va dirigir cap mirada a Bismarck quan van sortir de la celebració.
1: Mm. I quina és l'Alemanya que neix el 1871, ja quan ens queden 5 minuts per acabar el programa?
0: Neix el Segon Reich, una federació de 25 estats, 4 regnes, 18 ducats i principats i 3 ciutats lliures, presidida pel Kaiser Prussià. 41 milions d'habitants, un macroestat entre Prússia, perdó, entre Rússia, Àustria i França. Cada estat continua conservant les seves institucions i el 60% de la població és prussiana. Va? Això serà molt important perquè Prússia sempre tindrà un gran pes, sobretot. Es redacta una Constitució el 1871, es crea el Reichstag, escollit per sufragi universal masculí directe, cosa que és molt avançada per aquell moment d'Europa, però el canceller, que en aquest cas és, el canceller serà Bismarck, respon directament davant de l'emperador, no davant del Parlament. Per tant, el poder executiu continua concentrat en la família imperial i en aquest cas en el canceller.
1: Quines van ser les conseqüències de la creació d'aquesta nova Alemanya per a Europa, Albert?
0: A veure, conseqüències immenses, perquè si ho heu anat veient, s'ha creat un macroestat al mig d'Europa sense cap mena de guerra de coalició. És a dir, Napoleó, que era el seu imperi, però s'ha d'enfrontar a no sé quantíssimes coalicions. Indústria, xarxa ferroviària, una demografia brutal, ¿vale? I això anirà creixent i anirà creixent i de cop s'ha creat una superpotència al centre d'Europa i això portarà, perquè molts historiadors defensen que la Primera Guerra Mundial és una guerra de coalició contra l'Alemanya imperial, perquè tenim un gegant al mig d'Europa que en qualsevol moment pot fer qualsevol cosa, doncs l'hem de trossejar una miqueta, no? Allò que et passa quan t'expandeixes molt ràpid.
1: Què passa amb França i Àustria?
0: Clar, per a França la humiliació és superprofunda i duradora, vale? Les regions d'Alsàcia-Lorena cap a Alemanya, i és un ressentiment que, com bé sabeu, s'allarga fins al 1914, que explotarà la Primera Guerra Mundial. A més, han de pagar unes indemnitzacions brutals, tindran tropes prussianes envaint territoris francesos fins al moment, fins que paguin tots els diners, etc. I per Àustria, expulsada el 1866, el que fa és orientar els seus interessos també cap als Balcans. Crea el compromís austro-hongarès, neix l'imperi austro-hongarès, i aquest gegant multinacional s'inclinarà cap als Balcans, cosa que també ens portarà cap a les crisis prèvies de la Primera Guerra Mundial. Veiem, no?, com la primera, o sigui, com la unificació alemanya ens està portant cap a la Primera Guerra Mundial.
1: I ara m'ho estava pensant que el Francesc Josep s'ho menja tot, eh? És un dels mandataris que més anys està al càrrec. Recordem, és el de Sissi. I és al·lucinant.
0: És veritat, sí, clar.
1: O sigui que per cert, molt bona sèrie també, la de Sissi Imperadriu, a Netflix, dues temporades.
0: Recomanada, eh?
1: Acabem. Bismarck va governar el Reich durant també dues dècades, per anar tancant. Com cau Bismarck i quin llegat deixa a la història?
0: A veure, durant els últims anys de poder, durant els últims 18 anys, Bismarck es converteix en l'àrbitre d'Europa. Sabia que el nou Reich feia molta por, així que el que va fer va ser teixir una complexa xarxa d'aliances per evitar el seu gran malson, que és estar aïllat entre França i Rússia. Però tot això se'n va anar a Orris el 1888, quan puja al tron un jove i impulsiu Kaiser Guillem II, amb un ego enorme, que no fa cas al seu gran conseller, que seria Bismarck, i el 1890 força la dimissió de Bismarck. Destitueix tota la xarxa d'aliances que havia fet Bismarck, es separa de Rússia, Rússia i França s'alien, no? Un escenari que sabem que portarà un altre cop cap a la Primera Guerra Mundial. I aquí neix el debat, no? Bismarck va ser un geni, Bismarck va ser un monstre, però el que sí que sabem és que l'Alemanya del 1871 és la mare del 1909, però també és l'àvia de la 1939, i a més, quan Adolf Hitler veu un referent en el passat, sempre refereix a la Confederació Germànica del Nord. De fet, com hem dit abans, només cal veure-ho en la seva bandera.
1: Doncs no tenim temps per més, Albert Abril. Moltíssimes gràcies per aquesta càtedra de la unificació alemanya.
0: Moltes gràcies a tu,
1: digne Sergio. Digne per escoltar els profes dels nostres companys, que sempre els volem recordar d'ells, i més en aquests temps de lluita i compromís del col·lectiu docent.
0: Sí, els ajudem i els recordem la unificació alemanya.
1: Exacte.
0: Exacte.
1: Gràcies, Adrià Tirado. Què vols dir?
0: 26 de juny.
1: 26 de juny, no us ho perdeu, eh? Ja esteu afanyant-vos. Adrià Tirado, el trobareu allà com a bon conqueridor. Moltíssimes gràcies.
0: Amb uns braços d'en Marc Ribas.
1: Qui us parla, Sergi Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
1: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona. I a Arenys de Munt, al costat del pàdel, a la zona esportiva.
0: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
1: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
4: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
5: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
4: Veniu a veure el futbol en companyia.
5: Disposem de terrassa.
4: Som a la Riera, Parafita 117.
5: Truqueu al 93 792 0019.
4: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
2: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
6: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
2: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
6: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
2: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
6: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
7: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
0: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: La sincronicitat és un concepte introduït pel psicòleg Carl Jung, que descriu l'ocurrència de dos esdeveniments o més que no tenen una relació casual evident, però que semblen estar significativament relacionats. És com quan penses en algú i de cop i volta aquesta persona et contacta, o quan veus un número repetit en moments inesperats. Un exemple fascinant de sincronicitat és la història de Jung amb un pacient escèptic. Durant una sessió, el pacient estava descrivint el somni en què algú li donava un escarabat daurat. En aquell precís moment, un escarabat reial, semblant al del somni, va xocar contra la finestra del consultori. Aquest esdeveniment inesperat va ajudar el pacient a obrir-se més en el procés terapèutic, demostrant com les coincidències poden tenir un profund impacte psicològic. Jung argumentava que aquests esdeveniments no són meres coincidències aleatòries, sinó que reflecteixen un principi de connexió més profund a l'univers, una mena de causalitat. Sosté que les nostres ments estan entrellaçades amb el món exterior de maneres que la ciència encara no comprèn completament. La sincronicitat, per tant, no només desafia la nostra percepció de la causalitat, sinó que també suggereix que hi ha una dimensió significativa i misteriosa a la vida que va més enllà del que podem explicar amb la lògica convencional.
2: Ràdio Arenys, la primera. Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Segons el magistrat, no hi ha risc de fuga real i actual. L'expresident ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional i ha defensat la seva innocència. Zapatero més un comunicat en què lamenta que se l'acusi de greus delictes que defensa no haver comès i assegura que ho defensarà en plena confiança. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu les coses que diuen d'ell i els hi demana confiança assegurant que no els decebrà. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Dos sectors que ens porten a estar més alerta pel que fa al risc d'incendi. En el que portem d'any han augmentat els incendis de vegetació al Camp de Tarragona un 46% respecte a l'any anterior. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
4: Des de principis d'any fins al mes de maig, els incendis de vegetació al Camp de Tarragona han crescut un 46,69% en comparació amb el mateix període de l'any anterior. En total s'han comptabilitzat 335 focs, 152 han afectat zones agrícoles, 84 han estat forestals i 119 s'han produït en àrees urbanes, segons dades facilitades pels bombers aquest dimecres al 112 de Reus. L'inspector Albert Castellet és el cap de la Regió d'Emergències de Tarragona.
5: El risc vindrà determinat per les onades de calor que ens vagin entrant i sobretot pels episodis de vent. Com deia, ara n'estem entrant amb una. Fins a Sant Joan segur que la tindrem i sembla ser que s'allargarà. Per tant, un missatge clar a precaució amb el que és l'ús de petards i fogueres ara durant la setmana vinent i sobretot el dia de Sant Joan, ja que serà un moment de risc evident.
4: Castellet també ha assenyalat que s'espera una campanya d'estiu habitual i ha advertit que les properes setmanes podrien ser especialment complicades a causa de les altes temperatures previstes i de l'acumulació de vegetació als boscos i ha demanat prudència a la població.
3: El comitè científic assessora el govern espanyol en la gestió del brot de pesta porcina africana alerta que cap de les principals mesures de control de la malaltia s'ha aplicat fins al moment amb tota la intensitat desitjable. En un informe publicat aquest juny, els experts reconeixen l'esforç realitzat a les administracions, però consideren necessari reforçar, sobretot, les actuacions de vigilància. I no deixem aquestes dates perquè els treballadors que gestionen els fingers de l'aeroport del Prat han convocat 6 jornades de vaga de 24 hores els dies 20, 23, 27 i 28 de juny i també el 4 i el 5 de juliol.

0: de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 17 de juny, anava a dir dia 10, però no, 17 de juny ja som del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Ran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Navegarem amb una nova llanxa amb finalitats investigadores. El nostre meteoròleg de confiança, en Sergi Corral, ens portarà més curiositats. Concretament, avui ens parlarà de com pot ser el mar durant l'estiu. Sabrem quins són els principals motius d'erosió dels torrents mediterranis. Cantarem anant fins a les costes del Maresme i acabarem el programa d'avui al Delta de l'Ebre, també de festa. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Ran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Ran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, ben trobats. I ja de nou a la càrrega. Aquí estem.
1: Avui sortia una notícia que explicava que el vent cada cop és més escàs aquí a tot Catalunya. I saps qui sortia parlant? Algú de...
2: Sí.
1: Algú nostre.
2: Què dius?
1: En Sergi Corral sortia explicant tot això.
2: El Sergi?
1: Sí, sí, sí.
2: Ens
1: sí.
2: està fent el salt?
1: Ens està fent el salt.
2: Però amb aire?
1: Amb aire.
2: O sense?
1: Amb aire.
2: Deu ser amb aire condicionat.
1: Amb aire que desapareix.
2: Home,
1: anem
2: Sergi.
1: A saludar Ai. La Cel Prieto abans d'en Sergi. La Cel Prieto des de radiodelta.cat. Sergi, ai, Cel, molt bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda, companyes. Sí, jo també he vist això del vent, de que disminuïix, però no sé, jo... Pregunteu-li a la gent de l'Hospitalet i de Vandellòs, que allí fa molt vent. No sé, crec que no diuen opinar el mateix, aquesta gent.
1: Podrem sortir a preguntar-ho. I anem a saludar per al·lusions en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
4: Molt bona tarda, prop de vell sense vent. Avui bé, una mica de marinada sí que la fa, però no pas les tramuntanes, que era de lo que anava una mica el tema. Cel, de totes maneres, aquest any ens dona una miqueta la sensació com el març i abril i febrer sí que em va fer força o molt de mestral i tramuntana, ens dona la sensació de que fa bé, no de que n'ha fet molt i por ahí, però és que potser lo normal és el que ha fet aquest any.
1: Vale. I fins aquí la reflexió.
4: Hi ha algú a l'altra línia, eh?
1: Sí, sí.
4: Fins aquí la reflexió.
1: Fins aquí, és que em pensava que seguies parlant, i has quedat així com a mitja frase.
4: No, ja parlarem després.
1: Ah, fantàstic.
4: Ja parlarem a la secció després, no pateixis.
1: Després ens ho explicaràs millor. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
5: Molt bona tarda, companyes. Doncs molt bé, molt millor que altres dies, la veritat. Avui s'està molt bé aquí a Vilanova. I res, jo del vent no tinc res a dir. Sí que sospito que aquest silenci que ha fet el Sergi és perquè ara ja, com ens ha començat a fer el salt, ja s'està guardant paraules per altra gent i ja no vol gastar tant la veu aquí al programa.
2: Ui, ui, ui.
4: Si tinc una secció avui d'un quart d'hora, que és Mestres Container.
2: Se masca la tragèdia.
1: Relaxeu-vos.
5: No, aquí hagi... tot va amb carinyo, sempre,
1: que
5: Sergi.
1: Que no hi hagi baralles.
4: I anem
1: igualment. I anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
6: Molt bona tarda, Marina. Deixem passar de puntetes, eh? A mi per aquí sobre d'aquestes coses jo no m'hi fico, eh? No em fico amb res. Bé, jo estic bé, una mica cansat, eh? Recordeu que hem tingut festa major a Calella, després veia de Sant Zenon aquí a Arenys, i això ha sigut un no parar. Per tant, estic a mitjans de setmana, però estic com la cel amb dilluns, eh? Estic cansat, però vaja, ho superarem.
1: Hauràs de descansar aquest cap de setmana sense sortir de casa en tot el cap de setmana, si et sembla bé.
6: T'ho compro. No podré, però t'ho compro.
1: Ah, no podré. Això es diu molt. Vinga, va, anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.

0: l'actualitat.
1: Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que la Diputació de Girona tanca la porta al Plàter. Sergi.
2: Doncs sí, Marina, darrere d'aquest titular tan contundent es resol com el que el ple de la Diputació de Girona ha aprovat una moció a favor d'una transició energètica justa, participada i amb lideratge públic que prioritzi la implementació d'aquestes energies renovables en espais antropitzats i alternatius abans que en sòls agrícoles naturals. Tot plegat, una iniciativa presentada per la CUP, pel grup CUP Som Poble, defensa que la transició energètica és necessària, però considera que ha de desenvolupar-se amb una planificació adequada i una participació dels territoris i criteris d'equitat social i territorial. El text també expressa les reticències respecte al Pla Territorial Sectorial per a la generació d'energia eòlica i fotovoltaica, és a dir, el que coneixem com a Plater, en considerar que presenta mancances de participació i limita la implicació dels municipis, especialment d'aquells més petits. Entre els acords aprovats destaca la petició a la Generalitat perquè continuï reforçant l'energètica com a instrument energètic per avançar cap a la sobirania energètica de Catalunya, incrementant-la la capacitat d'inversió i fomentant també una participació ciutadana en projectes energètics. La moció també insta el govern català a suspendre temporalment la tramitació del Plater per obrir un nou procés participatiu amb ajuntaments, entitats, pagesia, ciutadania i sector empresarial, tot plegat amb l'objectiu de reformular el document d'una manera més consensuada.
1: El cinema a la platja tornarà aquest estiu a Palamós.
2: Doncs sí, el cicle El cinema lliure a la platja i Palamós es tornarà a necessitar aquest estiu, el mes de juliol, a la platja de Sant Esteve de la Fosca. Serà l'escenari de dues projeccions en el marc d'aquest esdeveniment cultural que pretén difondre produccions independents de llargmetratges i curtmetratges que habitualment no arriben a les sales més comercials. La primera projecció, Cinema lliure a la platja a Palamós, es farà el dia 12 de juliol amb la llum d'Aixa, en una sessió que estarà precedida pel curt Eureka. La segona i última, que a més es tancarà el cicle a les comarques gironines, es farà el 26 de juliol amb La xica zurda, dirigida pel taiwanès Xi Qing, i premiada al Festival de Cinema de Roma com a millor pel·lícula i premi Golden Horse a la millor interpretació revelació d'aquest passat 2025. El pròleg el posarà el curtmetratge La gent normal. El cicle Cinema lliure a la platja va néixer fa 15 anys a Barcelona i des de fa 5 que també es projecta a Mallorca. Palamós va entrar en el joc de la seva programació l'any 2019. Juntament amb Tossa de Mar seran aquest estiu els dos escenaris de la Costa Brava vinculats a aquesta activitat d'oci i cultura a l'aire lliure.
1: Baixem fins al Delta de l'Ebre. Deltebre ha presentat aquest dilluns al Consell de Riumar una nova edició de l'agenda d'activitats d'estiu que recull més d'un centenar de propostes entre juny i setembre sota el nom Viu Deltebre Cel.
3: Sí, Marina, les cites ja consolidades, com les festes de l'arròs, jornades gastronòmiques i festes majors i populars, s'hi sumen concerts com els de Joan Rovira i los 80 principales, la participació en el Delta Chamber Music Festival, rutes amb caia, caminades i diferents experiències per descobrir el Delta des de tots els seus vessants i tant per residents com per a visitants. Escoltem a Lluís Soler, alcalde de Deltebre.
4: Que durant estos tres mesos i mig volem, no, pues, que la ciutadania del Tebre pugui participar en accents, no, intensificats de cohesió social en els diferents actes que promovem, però també a tots els visitants, és a dir, del Tebre, pues, a l'estiu, no, durant tot l'any, però sobretot a l'estiu és quan s'intensifica més en tot el que són visitants i turistes, i que volem que tinguin també aquesta agenda repleta d'actes d'estiu i que per això avui ho simbolitzem aquí a la plaça Eliseo Vives de Riumar.
3: Una de les dates marcades al calendari de l'Ebre és el dia de l'eclipsi. Per a l'esdeveniment, Deltebre ha preparat una sèrie d'activitats divulgatives prèvies i el mateix dia 12 d'agost s'habilitaran tres espais per gaudir al complet d'este fet tan singular. Lola Casanova és la regidora d'Enfocament Turístic, Sostenibilitat i Platges de Deltebre.
5: Ho habilitarem tres espais estratègics per poder observar-lo, tant residents com visitants, i per a poder-lo gaudir este moment tan únic com són el pont del Passador, el pàrquing del Mas de Bombita i la platja de Riumar. L'eclipsi representa una oportunitat extraordinària per projectar Deltebre al món, per posar en valor la singularitat del nostre paisatge i generar un impacte positiu de l'activitat turística i econòmica del nostre municipi.
3: Les activitats se poden consultar i descarregar al web de l'Ajuntament amb informació disponible en castellà, francès, anglès i alemany per facilitar l'accés als visitants.
1: La Guàrdia Civil ha intervingut 8 quilos de tallarines capturades presumptament de manera il·legal a la platja del Fangar al Delta de l'Ebre.
3: Els fets van tenir lloc durant un dispositiu nocturn del Seprona quan els agents van localitzar una persona dins l'aigua mentre recollia mol·luscs bivalves fora de l'horari autoritzat i en una zona on aquesta activitat està prohibida. Segons ha informat la Guàrdia Civil, l'individu utilitzava eines professionals per a la captura de les tallarines. Davant aquesta situació, els agents van intervenir al marisc i van tramitar diverses denúncies per presumptes infraccions de la normativa de pesca i acció marítima de Catalunya. La Guàrdia Civil recorda que la captura de tallarines i altres mol·luscs bivalves està regulada per garantir la conservació dels recursos marins i la sostenibilitat dels ecosistemes litorals, especialment en espais naturals sensibles com és el Delta de l'Ebre. La platja del Fangar és una de les zones de major valor ambiental del Delta i està sotmesa a diferents mesures de protecció per preservar els seus hàbitats i recursos naturals.
1: Fins les costes del Garraf. La sortida del Tour de França des de Barcelona aquest proper 4 de juliol va agafant cada cop més protagonisme a mesura que ens apropem a la data. I anem coneixent cada cop més detalls esportius i organitzatius. La infraestructura d'una cursa ciclista com el Tour i les afectacions i restriccions de mobilitat que hi haurà en les tres etapes en terres catalanes posaran a prova la capacitat organitzativa del territori i en aquest sentit la comarca del Garraf no n'està exempta. Carla.
0: Doncs sí, Vilanova i la Geltrú ja respira Tour de França a poc més de dues setmanes del pas de la cursa per la capital del Garraf. Qualsevol que hagi passat per la carretera general ja haurà vist les banderes penjades amb paraules d'ànims pels més de 200 ciclistes que el dia 5 passaran cap a Barcelona. Un esdeveniment esportiu gegant que travessarà la ciutat pel centre i que provocarà afectacions importants a la mobilitat del diumenge, el 1 de juliol. Per això ja s'han anat fent reunions amb tots els agents implicats. Així ho explicava Juan Luis Ruiz, alcalde de Vilanova.
6: I hem tingut reunions presencials doncs, amb el gremi d'hostaleria i amb els restauradors doncs, del barri de Mar, i també farem doncs, una comunicació molt àmplia a tots els veïns i veïnes afectats, especialment pel que fa doncs, a la carretera cap avall, que quedarà incomunicada durant aproximadament 4 hores, no? I per tant s'ha de fer i s'ha d'organitzar molt bé tota la logística, no?
0: A partir de les 11 del matí començarà a dur a terme el tall de la C-246, que quedarà completament tallada a les 11:45, i s'espera que no sigui fins les 5 de la tarda que es pugui recuperar la normalitat. Durant tot aquest temps, la zona que queda per sota de la carretera quedarà incomunicada al trànsit de vehicles i només serà accessible per a vianants. N'ha parlat també Anna Rivera, regidora de Promoció de Ciutat a Vilanova.
7: Aconsellable és que vinguin abans de les 11 del matí, que és quan començarem a tallar la carretera, perquè en aquest sentit, doncs, si arriben abans de les 11, podran accedir a la façana marítima sense cap problema. Hi haurà el pàrquing de xarxaires a punt i, a més, tenim el de roba obert. Per tant, podran deixar el seu cotxe, podran aparcar a la façana marítima i podran fer el seu dia de platja com qualsevol altre dia, el 5 de juliol.
0: A partir del tall es recomana utilitzar els aparcaments del nord de la ciutat i desplaçar-se a peu, passant els passos que hi haurà habilitats. Durant aquesta estona hi haurà desplegat un dispositiu d'emergències a la façana marítima amb bombers, el SEM i els cossos policials, a més d'un desplegament de 114 voluntaris. Per tots aquells que vinguin de fora també reforçarà la proposta cultural. Com cada primer diumenge de mes, els museus seran gratuïts i els horaris s'ampliaran. El trenet turístic també serà gratuït per connectar l'estació amb la platja i a l'oficina de turisme de Riba-roja s'instal·larà una pantalla gegant perquè tothom pugui veure una etapa que s'espera al seu pas per Vilanova multitudinària. Seran poc més de 5 minuts, però seran històrics.
1: Fem trobem aturada a les costes del Maresme. Arenys de Mar es prepara per una campanya d'incendis vinculada als vents i a la calor. Des dels serveis d'emergències d'Arenys destaquen la importància i la implicació de la població com un element clau per frenar una possible onada de focs al nostre territori, sobretot durant els pròxims dies de Sant Joan, on els petards i el foc són els protagonistes. Oriol.
8: Doncs sí, Marina, la campanya d'estiu d'alt risc d'incendis va començar, podríem dir, el passat 1 de juny, amb el focus posat en l'emergència climàtica. Amb el que portem de mes, el termòmetre a Arenys de Mar s'ha situat de mitjana entre els 23-24 graus, marcant un augment d'entre mig i 2 graus més que els darrers anys. Una qüestió que condicionarà l'actuació dels bombers d'aquí d'Arenys, que preveuen una campanya complicada si es mantenen aquestes temperatures i augmenta el vent del sud. El cap del parc, Ferran Puigverd, demana la implicació de la població per fer-hi front.
9: I se seca molt, perquè tenim molta mata de molta mata baixa, si se seca i pues, tindrem feina.
10: És a dir, que cal que siguem tots molt curosos,
9: molt curosos, sí.
10: Sempre, però aquests anys encara més.
9: Encara més, sí, sí. Més que els incendis han evolucionat molt i són molt cada vegada més violents, hem d'anar molt tant.
8: Puigverd feia aquestes declaracions al programa La Ràdio, d'aquí aquesta emissora, on també hi ha intervingut l'excap i actual bomber voluntari d'Arenys, Carles Pérez. L'especialista subratlla que la batalla contra els incendis està condicionada per l'augment de població que ha viscut Catalunya, on l'origen dels focs ha passat de ser la vegetació als incendis urbans.
11: El problema dels bombers no són els incendis forestals en si, sinó que l'augment de població. El problema dels incendis forestals és quan es fa un d'aquests grans i agafen aquests sintetitzats i coincideix amb un estat meteorològic d'un moment de sequera o de pertorbació dia a dia, cada vegada és més alt el nombre de serveis. Hem passat de tenir els incendis de vegetació en general, eren el número 1 dels incendis. Avui en dia no, avui en dia són les assistències tècniques, els salvaments. I els incendis urbans després.
8: El 2025, a Catalunya, 9 de cada 10 incendis van ser provocats per persones. Per això, des de la Generalitat, es demana no llançar borilles o llumins des del cotxe o mentre es camina. Tampoc fer foc, barbacoes ni cremes de residus en zones forestals o a prop del bosc durant els períodes de prohibició. I, a part, es demana no utilitzar petards, coets o focs artificials a prop de masses forestals, una mesura que té la mirada posada en la festivitat de Sant Joan.
1: El Club de Pesca Maresport acollirà el 23 de juny un sopar amb música per celebrar la Revetlla de Sant Joan. L'acte, que es durà a terme a les instal·lacions de l'entitat, consistirà d'un sopar a càrrec de Port Vintage, que anirà seguit d'una actuació musical del grup 60 en viu.
8: Exacte, el port d'aquí d'Arenys i més concretament les instal·lacions del Club de Pesca Mar Esport seran l'escenari d'una de les alternatives al municipi pel que fa a gaudir de l'arribada de Sant Joan. Ho faran amb un sopar que inclou entrants, segon plat, postres i beguda. Pel que fa a les inscripcions, aquestes es podien fer fins ahir, dia 16 de juny. Després del sopar, gran part del protagonisme recaurà en el grup 60 en viu, que apostarà pels grans temes musicals d'aquesta dècada del segle passat. Des de l'entitat centenària, expliquen que obriran les portes a tothom, també els que no tinguin tiquet per sopar. L'acte de celebració de la nit prèvia a Sant Joan està organitzada per part del Club de Pesca Mar Esport amb el suport de l'Ajuntament d'Arenys de Mar.
1: Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desplegat aquest dimecres un dispositiu contra una organització criminal dedicada a la importació, emmagatzematge i distribució de productes falsificats. Les entrades i registres s'han fet principalment en diferents localitats del Camp de Tarragona, però també se n'haurien produït en altres demarcacions. A Salou, concretament en un domicili del carrer Església, els agents han detingut 10 persones i intervingut nombrosos material que s'hauria falsificat. En aquest punt hi han participat una trentena d'agents dels tres cossos. A la ciutat també s'han fet més intervencions i detencions. Si bé no han transcendit les xifres, la investigació segueix oberta, segons han explicat fonts policials. L'operatiu ha començat a 6:15 del matí, quan simultàniament s'han fet diferents intervencions. Un dels punts que preocupava més els Mossos d'Esquadra era Salou, ja que fa exactament un any en operatius similars es van produir enfrontaments en grups de manters que protestaven pel comís de la mercaderia i detenció de companys. I per segon any consecutiu, el Passeig de les Palmeres de Tarragona es convertirà en l'escenari d'Havaneres. El primer dia hi actuarà els Cremats, que preparen un espectacle commemoratiu dels seus 30 anys de trajectòria amb projectes especials i formats diferents que de ben segur tindran molt bona acollida a Tarragona. D'altra banda, el segon dia serà el torn d'Ultramar, un grup innovador, dinàmic i creatiu, amb estil propi caracteritzat pels ciutadans, arranjaments de les cançons, la riquesa i harmonia de les seves veus i una interpretació personal dels temes. El seu repertori combina peces tradicionals i internacionals en composicions pròpies i d'autors contemporanis. S'habilitaran 300 cadires pels assistents i el Gremi d'Artesans de les Comarques de Tarragona repartirà coca de Sant Joan de manera gratuïta. Enguany, com a novetat, també s'oferirà coca per a persones celíaques. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
12: Bona tarda. Una situació completament plàcida, tranquil·la i molt calmada a tota la costa. De fet, al llarg de les properes hores el vent serà més aviat feble. Es reforçarà un palet de marinada de xaloca a la Costa Daurada o al sud de la Costa Brava, aquí fins i tot més vent de sud, però no passarem gaire dels 30-40 km per hora. Per tant, una mica d'ondulació de marejol, però no pas una mar gaire espessa, i a més, amb mar de fons, que serà també de sud, però d'una forma molt tímida. Per tant, bones condicions per la navegació, no hi haurà grans corrents de mar de fons, i tot plegat amb pocs núvols, per tant, no s'esperen pluges. El temps, per altra banda, força suau. Pel que fa al dijous, despertarem amb alguns núvols enganxats a la Costa Brava i barcelonina, amb vent de gregal, i durant la tarda girarà un palet més cap a llevant o cap a sud, sobretot a la Costa Brava, sempre amb marejol, si de cas una mica més de mar espessa que no pas avui. N'estem pendents a la xarxa.
1: Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
13: Què tal? Bona tarda. El més important a aquesta hora és, sens dubte, aquest accident que s'havia produït ja fa estona a l'autopista AP7 a l'altura de Barberà del Vallès i que ha provocat cues importants en totes dues direccions. Tot just ara ja parlem de tots els carrils oberts al trànsit, però encara hi ha lentitud i aturades durant uns 7-8 quilòmetres entre Parets i Santa Perpètua, això en sentit sud, però també en sentit nord, entre Sant Cugat i Barberà del Vallès. Per tant, aquesta zona del Vallès, AP7, encara la trobareu força carregada en tots dos sentits de la marxa. De fet, al seu lateral, la B30, també presenta aturades importants de més de 4 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà en sentit nord, en sentit Girona. I una altra via que s'ha vist afectada molt propera és l'autopista C58. Al tram de Badia-Barberà també hi ha aturades de 2-3 quilòmetres en totes dues direccions. Acabo parlant d'unes obres a l'autovia A2, Esparreguera, retencions d'un parell de quilòmetres en sentit Lleida. Ara sí és tot des del Servei Català de Trànsit.

0: Les profunditats de l'actualitat.
1: Volem amarrar ara el port de Vilanova i la Geltrú perquè el CERTI, el Centre de Recerca Oceanogràfica de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha presentat una nova embarcació que ha de facilitar l'estudi del mar i la formació d'estudiants. Carla.
2: Doncs avui estem al port de Vilanova, venim ara mateix de fer-nos un petit bateig de mar, no?, de la nova embarcació que estrena el CERTI de l'UPC de Vilanova. Estem amb en Joaquín del Río, director del CERTI, perquè ens expliqui una miqueta més tot això d'aquesta nova embarcació i què suposa. Benvingut al programa Arran de Mar.
3: Hola, gràcies.
2: Primer de tot, de quin tipus d'embarcació estem parlant?
3: Sí, pues l'embarcació que inaugurem avui és una barca, una pneumàtica semirrígida de 9 metres. És una Zodiac, tipus Zodiac, que, bueno, ha de tenir l'objectiu principalment de donar suport a les activitats que es fan a l'Observatori Submarí OPSI i les activitats de pràctiques dels estudiants del Grau de Ciència i Tecnologies del Mar.
2: I quin diries que és el canvi més important que us aporta aquesta nova embarcació a... pel que fa a l'operativa que vosaltres teniu en mar?
3: Sí, actualment l'activitat que es desenvolupa a l'observatori, fins avui utilitzàvem embarcacions també pneumàtiques de lloguer. La possibilitat de tenir una embarcació pròpia pues, et dona molta més flexibilitat, no?, a l'hora de sortir, no quan puguis o quan puguis jugar, sinó perquè la tindrem sempre. I perquè, a més, hem configurat la barca amb tota aquella instrumentació i equipaments que han de fer més fàcil l'operativa. No? Les activitats que fem amb la barca són principalment pues, portar submarinistes, no?, que fan activitats de desplegament d'instrumentació, recollida d'instrumentació. Llavors, tots aquests instruments pues, s'han de posar a l'aigua, s'han de treure de l'aigua, per això l'embarcació té una petita grua. Amb els estudiants sortim a fer perfils, no? Els estudiants aprenen a recollir dades, a mostrejar, pues, tot aquest equipament que s'ha de posar i treure de l'aigua, pues, amb l'embarcació que tenim actualment, pues, ho farem amb més qualitat, no? I amb molta més facilitat.
2: Clar, en aquest sentit, en quin aspecte creus que es notarà més? A nivell de la rapidesa de les sortides, a nivell de logística, de seguretat, d'accessos a zones concretes?
3: Bueno, sobretot és la flexibilitat que et dona tenir una embarcació pròpia. Quan depens d'un tercer, pues, a vegades hi ha disponibilitat de lloguer, a vegades no hi ha disponibilitat. Els horaris, no? És a dir, nosaltres actualment, quan hem de fer activitats al mar, pues, no tenim horaris, és a dir, sortim quan la mar està bé, i si això comporta que ha de ser pues, vent d'hora, o algun dia pues, la jornada s'allarga, pues, pues, no has de dependre, saps, d'un tercer. No? Ara, al tenir embarcació pròpia, equipada pues, amb tota la infraestructura necessària per desplegar i recollir, pues, això realment millora molt les condicions amb les que actualment farem la feina.
2: Per tant, elimineu condicionants i us baseu simplement en la tasca que vosaltres necessiteu fer o el pla d'estudis que necessiteu executar, no?
3: Sí, al final, clar, una embarcació pròpia et permet fer la teva, no? La barca actualment ja ve equipada amb uns accessoris, però, per exemple, actualment estem en procés ja, i això que és nova, no?, però d'ampliar les capacitats que té la barca, no?, instal·lant, per exemple, una sonda multifeix, no?, per fer, per exemple, batimetries i monitorització de la pradera de Posidònia que tenim davant de la costa de Vilanova. També volem instal·lar un pilot automàtic, no?, per poder fer surveys de manera controlada, no? No de manera manual. Clar, tot això no pots fer-ho si l'embarcació no és teva, no? Llavors, a poc a poc, la idea és que la barca, tot i ser una pneumàtica, perquè no és una embarcació de recerca, no deixa de ser una embarcació pneumàtica, però a poc a poc la puguem anar equipant amb tots aquells estris, no?, i instrumentació que faci més, pues, bueno, més bona la recerca que fem.
2: Bueno, una embarcació pneumàtica, però molt còmoda, s'ha de dir. O no sé si és perquè conduïes tu o perquè la barca és així de còmoda, però jo corroboro que és ben còmoda perquè tinc la sort que em convideu a fer aquest passeig. Igualment, també, tot i ser una pneumàtica de bastanta capacitat, no? Perquè em sembla que són d'unes 12 persones, això també us permet tenir flexibilitat a l'hora de fer equips per les sortides, oi?
3: Sí, de fet, fins a tenir la barcació que tenim actualment, llogàvem una altra embarcació pneumàtica de més petita i els grups amb els que treballàvem els estudiants eren més petits i això comportava que havies de fer més sortides, no?, amb grups més petits. L'embarcació que tenim actualment de sèrie podria arribar a embarcar fins a 19 persones, perquè de fet és una embarcació que està també molt pensada per exemple, clubs de submarinistes, no?, que desplacen grups grans de submarinistes a fer immersió, però nosaltres només l'hem habilitat per 12 persones perquè part de l'embarcació l'hem destinat a altres usos.
2: Clar, com deies, a les grues i tots aquests equipaments especialitzats. I també et volia preguntar, perquè vosaltres destacàveu molt que una de les funcions més importants que cobrirà aquesta embarcació són les de suport a l'observatori a l'OPSI, que és fins on hem anat avui, que hem pogut visitar aquesta boia gegant plena de sensors i plena d'històries que vosaltres monitoritzeu. Quines operacions concretes us facilita ara en relació a l'OPSI, que abans potser se'ls complicaven més i eren més complexes?
3: Bueno, Com comentava, principalment és la flexibilitat. L'observatori requereix de manteniments periòdics. Per exemple, tothom que es connecta a la web de l'observatori vol veure les càmeres i les vol veure netes, no? Les càmeres, pues, degut al biofouling i degut a la precipitació, les càmeres s'embruten. Cal netejar-les. Pues és una de les activitats que periòdicament els submarinistes fem, no? Anem fins a l'observatori, fem una immersió, netegem les càmeres. Qualsevol plataforma offshore, com en aquest cas a petit nivell, no?, com és l'infraestructura de la boia, cadenes, fondeig, etc., pues, necessita de manteniments periòdics, ànodes de sacrifici, no?, revisar que tot grillets, no?, tota la ferralla estigui en condicions, i és una d'altres activitats que fem de manera habitual. I finalment, també un dels punts forts de la nova embarcació és el servei cap a tercers, no? Actualment l'observatori no només es desenvolupa en projectes liderats per la universitat, sinó que també es desenvolupa en projectes liderats per altres investigacions, altres investigadors, altres grups de recerca, inclús altres empreses que venen de fora. El poder donar aquest servei, no?, amb aquests tercers que venen amb instrumentació, amb equips, amb sistemes de mesura, que nosaltres puguem oferir aquest servei de poder equipar, no?, l'observatori amb les seves instrumentació i fer el monitoreig, pues és algo que ja veníem fent, però que realment ara ho farem amb molta més qualitat.
2: I a part d'aquest OPSEAT, teniu algun projecte, alguna investigació en concret ara que esteu duent a terme, en la que dius, justament en aquesta ara ens anirà molt bé disposar d'aquesta nova embarcació, d'aquest nou equipament propi?
3: Sí, principalment ara una de les activitats on estem més centrats és amb el monitoreig de les àrees marines protegides de la costa catalana. Des de fa uns quants anys, no?, es van decretar tota una sèrie d'àrees marines protegides on no es pot pescar i que actualment s'estan monitoritzant. Nosaltres, juntament amb l'Institut de Ciències del Mar del CSIC de Barcelona, estem participant en aquest monitoreig d'aquestes zones on ara mateix no es pot pescar, per veure quina restauració s'està fent. Tot l'equipament que nosaltres despleguem, en principi són instruments que van equipats dintre d'un lander, no?, són plataformes de fons que nosaltres despleguem per monitoritzar què és el que està passant en aquella zona. Tots aquests landers, primer, els testegem a l'observatori. Llavors, per nosaltres, pues, disposar ara mateix d'aquesta petita embarcació amb la grua per poder desplegar i recuperar els landers previ a les operacions de desplegament

0: Sí, els estudiants ja surten i els traiem en mar. Creiem que una formació en ciències i tecnologies del mar no té sentit sense que un estudiant pues, no d'alguna manera trepitgi el mar i sàpiga pues, que és una embarcació, que són els mínims coneixements que ha de tenir pues, al final un científic o un tecnòleg que o ha de liderar projectes científics al mar o ha de donar suport a operatives no, de tecnologies marines al mar. Llavors, per nosaltres és molt important que els estudiants s'estiguin familiaritzats amb la instrumentació més bàsica no, que es fa servir amb qualsevol campanya oceanogràfica i pues, això, treure'ls i que es maregin i que ho passin malament i que no, i vegin que el mar no és sempre un entorn on el lleure és el principal motiu, sinó que a part del lleure no, pues el mar és un entorn que pot ser complex, que pot ser perillós i del que bueno, hem d'aprendre molt i amb això estem, no? amb que els estudiants realment coneguin el mar i tot el que no coneixem d'ell.
1: I per anar acabant, Joaquim, no sé si tot això va en línia, no, aquesta actualització, aquesta poder modernització de les eines de la UPC, si està en línia amb la direcció una mica en la que evoluciona la recerca en observació marina en general, amb més autonomia, més dades en temps real, més sistemes intel·ligents, més actuació en el terreny, més directa, no sé si va en aquesta línia.
0: Sí, totalment. De fet, és una de les experteses del grup. És a dir, tradicionalment la recerca marina s'ha fet històricament mitjançant mostreig, no? És a dir, l'investigador amb el vaixell van mostregen amb un temps determinat, amb un espai determinat, i actualment la línia és no mostrejar de manera puntual i periòdica, sinó mostrejar de manera contínua i de manera extensa, no? I amb això no, i això no és, no és possible si no fem servir tecnologia, desplegament d'equips que, com tu dius, han d'estar pues, de manera permanent, recollint dades, no? Treballant de manera autònoma, amb bateries, i que després els puguis recollir de manera segura, no? I per poder fer el processat de les dades quan són equips que treballen de manera autònoma, o bé amb sistemes que et permeten pues, una comunicació en temps real mitjançant comunicacions sense fil, satèl·lit o telefonia o bé a cable, pues, poder obtenir totes aquestes dades en continu i en temps real. Sí, sí, ara mateix aquests són els objectius.
1: Perfecte, Joaquim del Río, director del SARTI, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i que tingueu molta sort i moltes felicitats per la nova adquisició.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Tots els secrets meteorològics al descobert amb Sergi Corral.
3: Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
4: No deixem mar perquè ha arribat aquest temps d'anar precisament a ell, de sortir a navegar o d'anar a la platja, així que arriba el moment d'estar atent a una època que pot semblar plàcida, però que té molts cops amagats, especialment en aquestes hores. Sergi.
5: Doncs sí, com diuen Marina allò en castellà, no és oro todo lo que reluce, i en aquest cas queda, podríem dir, més que demostrat, perquè l'estiu pot ser una de les estacions més canviants, més variables i que ens doni més sustos en una de les èpoques o en l'època que hi ha més gent a mar. O sigui, això és importantíssim també. Ja sabem, Marina, aquella fórmula matemàtica que el risc és el perill per la vulnerabilitat i l'exposició, no? El perill és el fenomen meteorològic o el fenomen físic, l'exposició és quan aquestes persones o béns estan exposats i la vulnerabilitat, els números que tenen de quedar tocats o de rebre algun d'aquest impacte. Doncs a l'estiu aquesta matemàtica, sobretot l'exposició i la vulnerabilitat, podríem dir que es dispara, i és això el que hem d'estar atents.
4: Sí, sobretot en aquestes hores de migdia, aquestes hores de migdia de gent diu, ai, el mar deu estar plàcid, però és quan es gira més el vent.
5: Ah, exacte, hi ha les marinades, els anomenats vents tèrmics, aquests vents de que es giren de mar cap a terra, que surten o es produeixen com a contrast o contrarèplica quan hi ha l'escalfament terrestre, l'escalfament de la terra, que s'escalfa molt més ràpidament que el mar, aleshores per omplir aquell buit es gira vent de mar cap a terra, que reomple aquesta diferència de temperatura i al mateix temps diferència de pressió també. Això vindria a ser l'explicació més o menys de les marinades. Però és que les marinades alguns cops

0: Els poden ser reforçades. És a dir, podem tenir vents superiors als 30, 40, 50 km per hora. Això implica que també aixeca onada. I és època que és mar de vent, o sigui, mar d'aquesta típica dels blancalls, molt seguits, més que no pas mar de fons. La mar de fons és aquella mar dels grans temporals, no?, o de les grans situacions que porta mar.
1: Aquest més, mar que està xop-xop, més... que no serveix ni per fer surf ni per navegar.
0: Ni per fer res, però les marinades, per exemple, tenen la seva afectació quan fem vela. Evidentment, el vent tèrmic, els de la vela, ho agraeixen, però certes barquetes de vela, certes navegacions, amb marinades més reforçades o més sobtades, poden patir, sobretot en aquelles zones més delicades que hi ha caps, hi ha canvis de direcció de la costa, per exemple, Cap de Creus, Cap de Begú, Cap de Salou, són zones una mica més delicades en quant a marinades, perquè a vegades poden canviar de direcció i sobretot de corrent. Però l'estiu no tot és calma. També hi ha algun dia que, degut al pas, sobretot, de cues de fronts, d'això de sistemes frontals, de circulació normal atmosfèrica, que passen una miqueta més al sud del Comte, podem tenir situacions de sud-oest una mica reforçades, situacions de sud i sud-oest, i quan acaba de passar el front, podem tenir algun dia de tramuntana i algun dia de mestral. Per tant, encara que són pocs habituals, les situacions de mestral al sud i del nord, en aquest cas de tramuntana, també es poden presentar a l'estiu i, evidentment, al ser vents més intensos que les marinades, estem parlant de ratxes de 60, 70, 80 km per hora, excepcionalment més, és rar que a l'estiu aquestes mestralades i tramuntanades passin d'aquesta intensitat, però són vents més forts i, per tant, que remouen més el mar, que hem d'estar més atents a l'entrada d'aquests vents, i no només a mar, en aquest cas, també t'afegiria, per exemple, pel risc d'incendi, perquè normalment són vents eixuts, són vents terrers, i fan baixar molt la humitat.
1: És un desastre pel risc d'incendi i estar atents ja no tant per les onades, sinó per les corrents que es poden crear.
0: Sí, sí, això mateix. I sobretot també les zones del límit. Aquí, per exemple, hi ha una zona molt complicadilla, que és entre l'Escala i l'Estartit, a la zona del Montgrí. Es diuen els freus a l'Estartit, que a vegades és límit de tramuntanes i gregals en època d'estiu. O sigui, d'allà cap al nord bufa tramuntana o gregal, d'allà cap al sud bufa garbí. I qui hagi fet un creuer d'aquests turístics, per exemple, entre l'Escala i les Illes Medes, i hagi enganxat algun dia d'aquests, se'n recordarà d'aquesta zona, perquè hi havia gent que treia, que podíem dir, agrumava directament a mar, perquè s'ho passava realment malament a sobre l'embarcació, aquesta barca. Per tant, molta atenció just en aquestes zones de contacte, en aquestes zones indefinides i de contacte, que a la vegada són les zones més difícils a l'hora de afinar una previsió meteorològica, perquè a vegades els límits o pugen una mica més al nord o pugen una mica més al sud, i ens trobem que, bé, que es fa una mica més difícil de calcular.
1: Fer la previsió no és fàcil.
0: No és fàcil. I a l'estiu, encara que pugui semblar una època fàcil de fer previsions meteorològiques, no és així, Primerament, per això que hem dit, per als vents tèrmics, que a vegades són difícils de definir, per aquestes entrades d'alguna situació sinòptica, a vegades de mestrals i de tramuntanes i de garbinades, que aquí a la Costa Brava a l'estiu també és terra de garbinades, i també pel que direm ara, pels grops i les tempestes, per aquestes situacions d'inestabilitat. Més típiques a l'agost que no pas al
1: juliol. Sol ser més tranquil·let.
0: Sol ser més tranquil.
1: Tot i que l'any passat també en tenia alguna, el juliol.
0: Sí, sí, sí. L'any passat va ser una excepció. El juliol vam tenir tempestes bastant intenses i una tramuntana també excepcional amb finals de juliol, aproximadament, que déu-n'hi-do, també. Bé, aquestes tempestes, una tempesta, evidentment, és una situació meteorològica de perill. Aquí l'Empordà diem grops, baixen normalment des de l'interior cap a la costa. I els vents que baixen des de la tempesta, des de l'interior de la tempesta fins en superfície, provoquen, com diríem, un front en ratxa, que són vents que van avançant, en aquest cas, del nord-oest o del nord, i que poden ser molt intensos, poden superar els 80, 90, 100 km per hora. entren de forma sobtada. Això, si t'enganxa al mig del mar, és una situació molt perillosa, molt, molt de perill. Per tant, recomanació, si veiem nuvolades, si veiem... Ja, si veiem algun llamp, evidentment, com que no.
1: Tornar
0: Però si veiem aquestes situacions, tornar a port, no quedar-nos enmig del mar, perquè són vents forts, violents i ratxejats, i que darrere seu, evidentment, poden portar precipitació intensa, llamps, pedra, i, evidentment, una situació meteorològica de perill. I en casos extrems, que s'ha donat el cas, els esclafits, aquelles ratxes de vent tan intenses que baixen des de l'interior de la tempesta, que en aquest cas poden superar ratxes de més de 150-180 km per hora. Per tant, molta atenció, perquè això ho hem vist, per exemple, en imatges a les Illes Balears els últims anys, a l'estiu, a Eivissa, Formentera i a Mallorca, que es donen aquestes situacions, i la típica imatge del veler que trenca les amarres i va a la deriva, o barques anant a la deriva i acaben estavellades a les roques o a la llongada, això també s'ha de tenir molt en cura.
1: Sí, sí, això s'ha vist bastant, la veritat, i també s'ha arribat a veure abadies on hi havia vaixells fondejats, vull dir que no és una cosa
0: només de mar
1: obert.
0: No, vaixells amarrats a les boies i que trenquen les amarres. Vull dir que aquests vents tan intensos, doncs atenció, perquè poden provocar aquestes conseqüències. També, les corrents, tu ho apuntaves. Per exemple, el que dèiem, aquí a l'escala, suposo que a altres llocs de la costa hi haurà la seva situació, tu que ets surfista també ho coneixes prou. Dies, per exemple, en què acaba una situació de tramuntana d'estiu, què passa? Que a partir de la migdia entra la marinada, però en aquest cas entra la marinada de gregal, reforçada, amb mar de fons de tramuntana que hi havia hagut abans. Hi ha platges que generen corrents molt perilloses amb aquestes situacions. Corrents de ressaca, o sigui, de reflux, que t'aporten mar endins. Per tant, atenció amb aquestes corrents i atenció sobretot en aquelles platges o que bé al mig de la platja o en els laterals hi hagin a vegades roques, lloses, esculls, perquè amb aquestes corrents podem prendre mal.
1: De fet, a Tarragona, a la Pineda, l'any passat van morir 3 persones el mateix dia per una corrent de ressaca a la platja de la Pineda, que no hi ha gaire gent que ho sàpiga, però a la platja de la Pineda hi ha un lloc que té una corrent de ressaca que et tira cap a dins.
0: Aquí, en aquest cas, seria la platja del Rec del Molí. És una platja molt habitual també en aquestes situacions que explico. I a vegades, en fets tan simples, qui sigui pescador també ho haurà pogut observar, o etcètera, pescant amb boia, que a vegades són dies que vas agafar sards i vas agafant amb boia, normalment la boia et ve cap a tu, no? Doncs en aquests dies tu poses la boia a mar i la boia se te'n va cap a mar endins, se te'n va cap a una zona més fonda, no? Doncs això pot ser un senyal de que hi ha les corrents aquestes, de que si tu vas nedant, doncs et transporten per endins. Un altre senyal, també important, si sou aficionats, anar amb tubo, ulleres, aletes i por ahí. I teniu uns fons d'aquests xulos, que hi ha Posidònia, hi ha praderies, quan veieu la mata de Posidònia bellugar-se, o sigui, anar d'una banda a l'altra, com si estigués escombrant, no?, com si fos un ventall, doncs atenció, perquè això vol dir que, sobretot en superfície, però també en fondària, hi ha corrent. Per tant, fixem-nos també en aquests indicadors del fons. En aquest cas, la Posidònia és un bon indicador per veure les correntades que hi ha. I ja no diguem aquelles persones que fan submarinisme amb més profunditat, que aquí sí que hi poden haver-hi corrents, evidentment, molt més sèries i per sota la termoclina, etc, que, bé, això normalment els centres de busseig o la persona que el fa ja ho coneix, no? Però també s'ha de tenir molta atenció. I per últim, Marina, deixa'm apuntar-me una cosa, justament ara del mes de juny, que és molt típica, tant aquí com a les Illes Balears, que ja n'hem parlat en alguna qüestió, alguna vegada, són les seixes o les rissagues. Són aquestes oscil·lacions del nivell del mar de fins a 2-3 metres en molt poca estona, provocades per ones gravitatòries de tempestes o d'entrades del sud i del sud-oest, coincidint amb aquestes entrades de calor, com la que tindrem aquesta setmana i aquests propers dies, no?, que poden portar aquests fenòmens. Per tant, també tenir-ho atenció, més cap al simple fet anecdòtic, potser, de tenir posada la tovallola a damunt d'una roca i que se t'acabi mullant, que això és el més circumstancial que et pot arribar a passar, però, per exemple, s'han donat coses, sobretot amb barques en port i amb entrades estretes, que aquestes mateixes seixes o rissagues generen corrents molt fortes. Per tant, això ja no recomana banyar-se en aquestes zones, però si algú s'està banyant en una cala molt tancada o en una zona amb una entrada molt estreta, si hi ha aquesta situació també pot ser una situació meteorològica, en aquest cas, de perill.
1: Uh-huh. En aquest sentit, també dir que la gent moltes vegades s'espanta per les zones de les platges on hi ha l'espuma de la onada i que aquestes zones són les que no t'emportaran cap endins, que això també ho has de tenir en compte.
0: Exacte, exacte. És on no peta la onada, és on, en aquelles zones on hi ha els canals, on no peta la onada, són aquells canals que te tira cap endins.
1: Uh-huh. I que a la zona de roques normalment és quan vas cap endins.
0: Exacte, a la zona de roques cap endins. I zona de roques, el que deia abans, encara que sigui poc profunda amb corrent, hem d'anar al tanto perquè les roques fan mal. O sigui, a vegades la gent et pregunta: ai, que hi ha garotes, que hi ha morenes, que hi ha congres, que hi ha escorpes, que hi ha aranyes, que no sé què. No, el mal més important al mar, sobretot, o el més habitual, és que et donguis cops, talls o ferides a les roques.
1: Mm-hmm. Doncs, Sergi, ho hem d'anar deixant aquí, però ara aquests dies que ja fa molta calor, de fet, porta al mar uns dies que sembla una piscina. Jo l'altre dia deia, això vol dir que ve un temporal, una llevantada d'aquestes.
0: Digue-li el de les guinguetes, el dels xiringuitos, que ve un temporal, allà en quina cara et posa.
1: Jo ho dic, ho deixo aquí. Vinga, va, ho hem de deixar aquí, Sergi, moltes gràcies.
0: A vosaltres, que vagi bé.
1: I així arribem al final d'aquesta primera hora de Randamar. Nosaltres ara farem una petita pausa de 5 minutets i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.

0: coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
1: Marta.
2: Ei, hola, com estàs?
1: Superbé, cada dia em sento millor.
2: I el secret?
1: Doncs ho tens ben a prop.
2: Sí?
1: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
2: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
1: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
3: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
4: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
5: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
4: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
5: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
4: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un incendi que afecta part de l'edifici de l'IRTA, Cerdanyola del Vallès. L'avís és de les 3 i 22 minuts. L'edifici ja està evacuat. Allà hi ha el nostre company de Televisió Sabadell, Josep Cullell. Bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs a aquesta hora 15 dotacions de bombers encara continuen treballant en aquestes tasques d'extinció, que això sí, ens han comentat que evolucionen favorablement. Hem de destacar que no hi ha persones ferides en aquest incendi i que els propis treballadors de la instal·lació s'haurien autoevacuat abans que no arribessin els bombers. En aquests moments es treballa en tres sectors de treball diferents. Primer, l'interior de l'edifici principal, després l'interior d'una de les naus adjacents que conté palla i que s'ha cremat completament, i finalment els bombers també estan treballant per evitar que les flames, que encara cremen, això sí, amb molta menys força, es propaguin a la vegetació del voltant. En aquests moments aquest incendi encara crema, però com hem comentat, les tasques sembla que evolucionen de forma favorable.
1: Moltíssimes gràcies, Josep. Doncs ja ho sentíem, estarem pendents a veure com evoluciona. Més qüestions. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes després de 20 anys de lluita. Segons l'OMS, l'amiant provoca més de 100.000 morts anuals al món. Escoltem la consellera portaveu del govern, Sílvia Paneque.
3: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
1: I més d'un centenar d'entitats socials i drets humans i de drets humans i més de 50 personalitats de la cultura i la comunicació han impulsat un manifest per donar suport a Roger Español, l'independentista que va perdre un ull per una bola de goma de la Policia Nacional l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. El manifest s'emmarca en la campanya més àmplia d'activitats i un concert al voltant del judici que serà el proper mes de setembre. I la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria Literatura Catalana. La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits, en aquest cas el Gremi de Llibreters.
0: Notícies en xarxa.

0: de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passant 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ronda de Mar, una segona hora on parlarem de torrents mediterranis. Després anirem fins la Festa Major de Sant Quirze, que ja ha acabat precisament, i ballarem amb un grup de música. I acabarem el programa d'avui baixant fins al Delta de l'Ebre, parlant de les festes de la segregació. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Ronda de Mar.

0: parlar de torrents, concretament de l'erosió que pateixen els torrents mediterranis. Moltes vegades pensem que és per la gran quantitat d'aigua que hi va quan hi ha temporals, però un estudi de la Universitat de les Illes Balears ara ho desmenteix. En parlem amb un dels seus investigadors, Julián García. Molt bona tarda.
1: Hola, què tal? Com va? Bona tarda.
0: Primer de tot, quan parlem de torrents i erosió, de què parlem exactament? Perquè la gent se'n faci una idea.
1: Vale. Quan parlem d'erosió, no és més que la mobilització del sol, no? Diguem, la terra que tenim dins les conques de drenatge, que es mou d'un lloc on està normalment fins a un altre. I quan parlem d'erosió, normalment ens referim a processos de degradació, per tant, de pèrdua. Aquesta erosió es dona en vessants, normalment, després arriba als torrents, als rius, als cursos fluvials, i llavors tenim aquest transport de sediment, que el que fa és exportar aquest sol de fora de la conca, i com tots sabem que el sol no és un recurs renovable a escala humana, doncs podem considerar que és una pèrdua, és una degradació del sol en una zona determinada.
0: Uh-huh. Vosaltres, per posar-nos en situació, vau fer un estudi, heu fet un estudi que s'ha centrat en un dels torrents que hi ha a Mallorca, concretament durant la borrasca Juliet, no?, de l'any 2023, si no vaig errar.
1: Exacte. Bé, jo soc del Departament de Geografia de la Universitat de les Illes Balears, també de Risbal, que és un grup centrat en riscos, i fa molt d'anys, més de 20 anys, tenim una xarxa de monitorització a diferents torrents de la illa. En aquest cas concret estem parlant de la conca del torrent de Sant Miquel, que és una conca d'uns 140-145 quilòmetres quadrats que drena precisament a una albufera, a l'albufera de Mallorca. És una zona humida amb molt valor ecològic, etc. Ens centram precisament en aquestes caracterització de l'erosió en diferents zones, en zones més muntanyoses, en zones agrícoles, en zones de matolls, i finalment com es fa aquesta transferència fins a la zona humida o a la costa, a l'aigua, perquè també, òbviament, aquest transport de sediment, que és sol, són partícules de sol, perquè ens entenguem que normalment que poden anar vinculades a contaminants, inclús nitrats, etc., a zones agrícoles, poden, diguem, modificar els estatus ecosistèmics d'aigües a dalt i aigües a baix. Aigües a dalt per la pèrdua del sol, pròpiament dit, i aigües a baix per aquesta incorporació de nou sol amb unes característiques físico-químiques diferents. I, efectivament, hem fet un estudi de Juliet, i que va ser una tempesta del 2024, amb unes característiques molt especials, 5 dies plovent aquí a les illes, més de 200 litres per metre quadrat acumulats, i el que hem vist en aquest estudi és que gran part d'aquest transport de sediment, d'aquesta erosió, es va donar precisament en un sol event. Estem parlant de que a una monitorització de 3 anys, el 97% del sol transportat i perdut va ser només en una tempesta, en aquest cas, Juliet.
0: Uh-huh. Per tant, els torrents, durant aquesta tempesta, que va ser molt llarga i va ploure molt durant aquesta borrasca, es van omplir i van rebre molta aigua, no?
1: Exacte. Quan plou tant i tan seguit, diguem, és una pluja, no és tan intensa, diguem, una pluja torrencial d'aquestes que en 15-20 minuts te poden caure 50 mil·límetres, que té un potencial erosiu molt, molt gran. Però aquesta pluja va ser intensa, diguem, una intensitat més moderada, però sí molt acumulativa, durant 5 dies. Llavors, què tenim? Que tot el sol se satura. I quan el sol, diguem, té un límit d'absorció d'humitat. Quan tot el sol se satura, tota gota d'aigua que cau damunt d'aquest sol ja cor en superfície, no? I és quan tenim aquesta vulnerabilitat a l'erosió, precisament. El que vàrem veure amb Juliet és que tota la conca, o gran part de la conca, es va connectar. Perquè, esclar, les zones no saturades on no ha plogut tant estan desconnectades. No hi ha una força que mobilitzi aquest sediment. En Juliet, sí, tota la conca es va activar. El que vàrem veure i que va ser força interessant és que, més enllà de que estigui activada tota la conca, les fonts principals d'aportacions de pèrdua de sol solen ser les mateixes que la resta d'events. Per això varen traçar el sediment, varen utilitzar diferents tècniques, radioisòtops, després uns sensors per veure la mobilització de la càrrega de fons, que són els còdols, les pedres que estan dins el llit del torrent, i varen veure que principalment, d'una manera molt clara, les zones potencials d'erosió solen ser, en aquest cas, les zones agrícoles, més que les zones de muntanya o de matoll més alta a la conca.
0: Ara en parlarem més d'això, però abans d'arribar aquí, expliquem una miqueta què té d'especial un torrent mediterrani en comparació a altres. Entre altres coses, entenc que passa èpoques llargues totalment sec.
1: Exacte. Aquesta és la característica principal del curs dels fluvials mediterranis, sobretot dels torrents mediterranis, que no són més que rius. La gent es pensa que els torrents no són rius, i sí, són rius, però en dinàmiques hidrològiques que són estacionals o intermitents, no? A lo millor només duen aigua quan plou, però duen aigua, la seva funció és la mateixa que la d'un riu. Quines característiques tenen? Doncs això, durant molta estona, durant l'any, estan secs fins que tenim l'avinguda, la crescuda, on el torrent a lo millor passa d'estar a zero durant mesos a dur 3, 4, 5 metres d'aigua, el que sigui, depèn de l'escala del torrent, no? Llavors és una dinàmica molt, diguem, va a pulsos, no?
0: Irregular,
1: exacte. És una dinàmica molt irregular, que de vegades la gent arriba a pensar que són com espais que es poden desprear, no? Mai du aigua, mai du aigua. Doncs sí, du aigua quan li toca, per aquest règim intermitent mediterrani, precisament, que tenim, per exemple, a les Illes Balears, en el cas que estic parlant jo. I això, a més, es combina amb una litologia càrstica. Una litologia càrstica és que tenim molta infiltració. Tenim una roca calcària que realment es dissol, hi ha un procés de meteorització química que l'aigua dissol la roca, simplificadament, i molta d'aquesta aigua que en plou se'n va directament a aigües subterrànies, no? I això fa que de vegades plogui i no tinguem aigua, o només tenim aigua quan plou amb una intensitat superior a la capacitat d'infiltració en determinades zones. Són uns cursos molt, molt dinàmics, molt rellevants i tenen molt variables, varia molt el seu comportament d'un any a any, com el clima, el clima mediterrani és molt, molt variable, meteorològic, però molt rellevants en la seva dinàmica i molt actius.
0: Ara ho comentaves, una de les conclusions de tot aquest estudi és que l'erosió és selectiva. Què hem d'entendre per això?
1: Bueno, l'erosió es concentra principalment en determinades zones, generalment, o sigui, estem parlant de manera generalitzada. Perquè hi ha erosió, s'han de tenir unes certes característiques. Hem de tenir una pendent, hem de tenir una acumulació de sòl específica, en aquest cas la litologia calcària no és una litologia que promogui molt o que tingui unes característiques de generació de nou sòl molt, molt, molt altes. Ha de ploure i hem de tenir, diguem, la combinació de diversos factors que es combinin perquè es produeixin aquests processos erosius. Llavors, el que estem veient és que a diferents magnituds, per exemple, Juliet, estem parlant d'ordres de magnituds superiors a totes les altres crescudes que hem monitoritzat, l'erosió normalment sempre es dona als mateixos llocs, més enllà de que la conca estigui més o menys connectada, perquè poden tenir fonts d'erosió més lluny, que normalment estiguin desconnectades, però inclús quan se connecten, les fonts principals segueixen sent les mateixes que els avions de baixa intensitat.
0: I per què sempre sol donar en aquests mateixos llocs? Hi ha algun tipus d'explicació?
1: Bueno, principalment és el que hem dit. És una qüestió de característiques geomorfològiques del terreny. Òbviament, en zones planes l'erosió serà més laminar, en zones amb més pendent l'erosió tendeix a estar, diguem, l'escorrentia tendeix a concentrar-se, aquesta escorrentia concentrada té més potencial erosiu i, òbviament, necessitem unes potències de sol que siguin considerables perquè es pugui donar aquesta erosió, perquè podem tenir una vessant molt amb una pendent important, però si hi ha poc sol, òbviament, l'erosió que es doni en aquesta vessant, a lo millor percentualment és rellevant per aquesta vessant, però en un còmput global de tota la conca és despreciable. Llavors s'han de tenir la vessant de precipitació, la distribució de la precipitació en àrea, la distribució geogràfica de la precipitació, la intensitat de la precipitació, la presència o no de marjades. Aquí, per exemple, a les Balears tenim moltes marjades construïdes de pedra en sec, però que fan és com una barrera, retenen el sol, deixen passar l'humitat però retenen el sol. El problema ara que tenim amb aquestes margasses que ja no es mantenen, perquè ja l'agricultura, diguem, és residual, etc. Són una combinació de factors que fan, diguem, que marquen aquests punts calents erosius. Però hem de tenir aquestes forces impulsores que realment generen, inicien els processos erosius, que en aquest cas són pluges més intenses o menys intenses.
0: Perquè no és només la quantitat de pluja que determina els danys. Entenc que el que comentaves ara mateix, el tema de les marjades, el tema de la connectivitat, etc.
1: Exacte, exacte. Per realment perdre el sòl que hi ha en una conca de drenatge, nosaltres podem tenir una mobilització a una vessant i que sòl passi de la part alta a la part baixa. Però per perdre el sòl, el que ha de fer aquest sòl és arribar, diguem, a la xarxa de drenatge, el que seria el torrent, els torrents, i abandonar, sortir de fora de la conca. Nosaltres podem tenir molta erosió en una vessant, però aquesta vessant arriba a una zona plana, a una zona de posició, llavors s'acumula allà. És un canvi, és una redistribució del sòl, però realment no és pèrdua de sòl en l'escala en la que nosaltres normalment estudiem el territori, que és l'escala de conca de drenatge. I això, òbviament, depèn de tota aquesta multitud de factors que hem dit. La intensitat de precipitació és un dels factors més rellevants. Molta pluja en poc temps normalment té un potencial erosiu molt, molt, molt més gran que aquesta pluja constant i distribuïda en el temps.
0: Estem parlant d'un cas d'un torrent a Mallorca, però tot això es pot aplicar a la resta de torrents mediterranis.
1: Exacte. Això és un estudi d'una conca representativa. No és l'única conca que tenim monitoritzada, sinó tenim pràcticament 100 estacions a tot el territori de les diferents illes balears, però són zones molt, molt representatives. I, òbviament, tots aquests estudis se poden extrapolar parcialment a altres zones del Mediterrani, amb dinàmiques hidrològiques, amb dinàmiques meteorològiques o climàtiques similars. Això sí, s'ha d'entendre que el clima mediterrani és molt, molt, molt variable i podem tenir multitud de divergències en els resultats d'un any cap a un altre. Podem tenir uns coeficients de variació del 30 o del 40% en relació, per exemple, et posaré un exemple, podem tenir una exportació a Juliet, per exemple, a només un event, de 40 tones de sediment per quilòmetre quadrat. I els 3 anys anteriors, a lo millor, han tingut una mitjana de 0,8 sí, tona aproximadament per quilòmetre quadrat. Llavors, aquesta variabilitat és cert que se pot extrapolar la dinàmica a altres zones del Mediterrani, però hem d'entendre sempre que hi ha una variabilitat brutal en els sistemes mediterranis.
0: Interessant, això de la variabilitat. Quins serien els punts més crítics? Comentaves que les zones agrícoles seria el punt més crític de tots, no?
1: Sí, normalment les zones agrícoles són un punt crític per diferents característiques. Primer tot, l'acumulació de sòl. Són zones on hi ha sòl, per això s'han triat com a zona agrícola. Això el primer. Després, que poden tenir o més o menys tractaments de diferent tipus, no? Nitrats, etc., per adobs, en termes generals, no? Què passa? Que quan nosaltres perdem sòl d'aquestes zones, es perd capacitat agrològica, no? Es perd, diguem, potencial productiu d'aquestes zones. L'agricultor té una pèrdua que se pot comptabilitzar econòmicament. Però aquest sòl que s'ha perd arriba a un altre lloc. Per exemple, si posant com a exemple el torrent de Sant Miquel, arriba a Albufera, que és una zona Ramsar. Arriba al sòl, però també arriba tots els contaminants, tots els químics, totes les propietats que venen associades a aquestes partícules de sòl, que una vegada transportades ja sediment i s'acumulen. S'acumulen en aquesta zona, que és un ecosistema de transició amb unes altres característiques, i que amb inputs, de volum considerable, el que podem fer és canviar l'estatus químic de l'ecosistema que hi ha aigües a baix o inclús de les platges. Se pot inclús extrapolar, per exemple, a l'economia turística, si parlem de les illes, no? Se pot perdre qualitat de les aigües de bany i de recreatives. Llavors, és tots els sistemes, en aquest, en aquest sistema conca drenat ja estan connectats i realment tots interaccionen i la pèrdua d'un pot ser el guany d'un altre, etc. I poden canviar els estatus ecosistèmics de manera abrupta, sobretot si tenim aquestes tempestes d'alta intensitat que estàvem parlant.
0: Davant tot això, i veient que les tempestes d'alta intensitat no desapareixeran, sinó que cada cop la intensitat anirà més amb el canvi climàtic, quins tipus d'actuacions es poden fer?
1: Bueno, això és complex. Nosaltres sempre del grup de recerca hem estat una mica, no obsessionats, però sí hem estat pensant molt com aplicar, com fer recerca aplicada. Llavors passar, diguem, transferir tota aquesta recerca que estem nosaltres als gestors mediambientals. És difícil, perquè se necessita gent, se necessita pressupost i se necessita un coneixement molt específic. Òbviament se necessiten estratègies de gestió, la gestió del territori, però és complex, és complex. En el cas de les marjades, per exemple, mantenir les marjades és molt costós en termes econòmics, però és que no mantenir-les és una pèrdua, no només del sòl des d'un punt de vista ecològic, sinó també cultural, perquè al final són estructures culturals, no? Són part del territori, són part de l'essència de tota la Mediterrània, realment. Lo seu seria intentar apostar en la mesura de lo possible en, diguem, mantenir aquest tipus d'estructures. Jo crec que això seria una primera passa i després intentar que aquestes tècniques que apliquem des de la ciència, diguem, reescalar-les d'una manera més eficient perquè els gestors puguin aplicar-les d'una manera que no sigui molt costosa a nivell de recursos. Jo crec que això serien els dos punts claus ara mateix, perquè, òbviament, ens tenim que adaptar i, com bé has dit, aquestes tempestes d'alta intensitat no aturaran, sinó que, previsiblement, poden anar a més.
0: Doncs ho hem d'anar deixant aquí. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda aquí a Arran de Mar.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer.
0: I ara anem cap a les costes del Maresme, on s'han celebrat les festes de Sant Quirze i Santa Julita. I volem escoltar un grup musical d'aquesta ciutat maresmenca. Oriol.
2: Doncs sí, efectivament, Marina, avui tenim aquí a l'estudi un grup de música, però que abans de presentar-los, mira, m'agradaria que els comencéssim escoltant. És el grup Clara i Judit i sonen així, som-hi.

0: Molt bé, fantàstic. Hem escoltat una vegada en Lucas, eh que sí? Vaig bé? De Ortega Monasterio.
1: Exacte.
0: Fantàstic. Clara i Judit, Clara i Judit Grau, amb Albert Queiruga a la guitarra. Benvingudes, benvingudes al programa Arran de Mar. Bé, ja els hem escoltat, eh? Però presenteu-vos una miqueta. Qui sou? Qui és aquest grup?
1: Doncs nosaltres som la Judit, que ella és la meva germana, i jo sóc la Clara, i l'Albert, que toca la guitarra. Llavors, bueno, som un grup de tres que fem una cosa molt minimalista, és a dir, portem dos veus i una guitarra, i ja està. No fem res més que això, veus i guitarra. I, bueno, una mica la percussió que fa la Judit a vegades amb el shaky que nosaltres li diem. Però res, això, fem concerts molt, molt familiars, sí, que és el que ens agrada fer.
0: Perdó, una proposta minimalista i avui la tenim sencera.
1: Sí,
0: aquí,
1: avui sí.
0: A la ràdio la tenim tota completa. I es deies, sou germanes i canteu. D'on sorgeix la idea? Com comenceu a cantar? Com us introduïu en la música?
2: A veure, o sigui, sempre ens ha agradat la música, des de petites, que ens agradava, però no va ser fins grans que vam començar una miqueta a fer classes de cant, a introduir-nos una miqueta cap aquí. Llavors, bueno, vam començar en una associació on cantàvem, i llavors la nostra família van dir, ui, que canteu.
0: I canteu bé.
2: Sí,
0: canteu bé.
1: No hem sigut mai de les que hem fet classes de música de petites.
2: No.
1: Tot ha sorgit ja més de grans.
2: Sí. I bueno, arrel d'aquí, una cosina ens va dir, per què no veniu i canteu? I bueno, vam començar així.
1: Sí.
2: Així una miqueta... Va ser una mica improvisat tot, però... Bueno, a poc a poc ha anat rodant la cosa.
0: És que a vegades les coses que surten improvisades són les que surten millor.
2: Sí, sí.
0: Sí. Sou de Calvella.
1: Sí,
0: de Calvella. Això sí, eh?
1: Sí. Sí.
0: I heu tocat molt per la ciutat, no? Alguna vegada us hem pogut escoltar en això, doncs en algun concert, al Far de Calvella, no? Sense anar més lluny, ja heu tocat alguna vegada, per tant, també Arran de Mar, eh?
1: Sí. Sí. Ens agrada molt.
0: És un bon marc, no?, per cantar aquell espai.
2: Molt, molt. A veure, ens agrada cantar a qualsevol lloc, però, òbviament, cantar al teu poble i que... comptin amb tu la gent del poble és preciós, és molt guai, però que ens agrada tot arreu.
0: Per tant, les podeu contractar tot arreu.
1: Exacte,
0: estem
1: molt obertes. Sí.
0: I hem començat a escoltar una havanera. No només feu havaneres, no sou un grup que només feu havaneres, però sí que dins del repertori doncs, en porteu unes quantes.
1: Sí.
0: Què és el que tenen per vosaltres aquestes cançons? Què té l'havanera?
1: És que el tema de les havaneres també és molt curiós i també va sorgir d'una manera improvisada. És a dir, nosaltres vam començar un dia per casualitat a fer una havanera. Vam veure que tenia molta rebuda i que a la gent li agradava, i a partir d'aquí ens vam començar a interessar a escoltar més havaneres. I aquí vam dir, és que se'ns va obrir un món. Vam dir, ostres, és un gènere que no escolta gaire gent. I és que són unes històries que són repletes d'unes experiències úniques. No. És com escoltar un conte.
2: Sí, la musicalitat també té un... Bueno, a nosaltres ens omple molt, ens agrada molt aquest estil. I també, bueno, és el que diu, no?, que no ho escolta molt poder gent jove, no? Ens trobem que molta gent jove ens diuen havaneres.
0: Sí.
2: I nosaltres diem, sí, havaneres.
0: Clar, és com que les havaneres són allò que canten quatre senyors grans, amb un acordió allà a les trobades a Calella, que és la més famosa de Palafrugell.
2: Exacte.
0: Però una miqueta, doncs, això, la gent gran que en canta, però en canvi... Hi ha grups, ara, també grups femenins que canten havaneres, com per exemple, Sense anar més lluny, les Anxovetes, per exemple, que també amb veus femenines, vosaltres ho demostreu, ho acabeu de demostrar fa un instant, les havaneres queden molt bé, també.
1: De fet, nosaltres vam conèixer les Anxovetes escoltant, començant a interessar-nos per les havaneres, i ens encanten,
2: ens encanten.
0: Que és que expliquen històries d'altres temps que potser sí que alguna lletra avui en dia, n'hi ha alguna que parla d'algun tema que dius avui en dia potser no acabaria de ser del tot actual, però reflecteixen una època també,
2: sí,
0: no?
2: Sí. Bueno, a mi m'agrada també una miqueta com a vegades, per exemple, aquesta, la balada d'en Lucas, no? Fer-te una mica com teva, no sé, a mi pues, em ve el cap pues, tots els estrangers que ens venen a casa i que ens invadeixen cada estiu,
0: sí.
2: Per exemple, a Calella.
0: Sí.
2: I no, pues, em porta això, no?, a dir... Bueno,
0: és que va,
2: ens
0: troben
2: en
0: el
2: lloc una mica.
0: És que la vegada del Lucas és com la vegada del Lucas, perquè li van fotre tot.
2: Exacte.
0: Una estrangera li va fotre tot i,
2: exacte.
0: I va badar,
2: sí, sí.
0: I d'aquí em va sortir aquesta cançó que tenen aquestes habaneres, que són patrimoni. No?
2: Mm. Sí, sí. Bueno, això, que a vegades pot ser antiga, però que et porta a la realitat d'avui en dia,
1: sí,
2: també.
1: Sí, no, no.
0: Feu habaneres, com ho dèiem, és un gènere que us queda molt bé, però no només, eh? Què més canteu?
1: Doncs mira, ens agraden molt també els Beatles. Sí. Mm-hmm. Que fem coses molt... El fet de portar pues, aquest format, no?, de guitarra i dues veus et dona molt de marge per poder jugar una mica amb qualsevol gènere. Mm-hmm. Llavors, bueno, ens agraden molt els Beatles, portem molta cançó en anglès,
0: mm-hmm.
1: I en castellà no en portem tanta.
2: No.
1: La veritat, en català moltes habaneres.
0: Mm-hmm.
2: Sí. I... Però també portem pues, alguna d'Ocas Grasses, així una miqueta,
1: sí,
2: més actual,
1: sí.
2: Dels Manel, ara...
1: Sí. Sí.
2: Bueno, anem afegint i traient també repertori segons el moment.
0: Segons el vent que bufa.
2: Sí.
0: Ara suposo que el fet de ser germanes, de ser només un grupet de tres amb l'Albert, deu ser molt fàcil, no?, anar empullant repertori. Mira, ens agrada aquesta, ens agrada l'altra, la practiquem, toquem.
2: No? Sí, la veritat que també tenim un curs musical força semblant, llavors ens és molt fàcil trobar el camí, diguéssim. Mm.
1: No, sí, sí que és veritat que, bueno, ell, per exemple, ens ha facilitat molt a l'hora de triar el repertori, de dir, pues, mira, què us semblaria si fem aquesta? Vull dir, sempre ha sigut tot molt fàcil.
0: Mm. I cançons, això, per escoltar tranquil·lament, per sentir, això que dèiem, amb una vetllada així a la nit,
1: sí,
0: a la fresca, això és,
1: sí,
0: és ideal.
1: Ens agrada també, pues, a vegades fem participar la gent castellà, no és sempre, però vull dir, fer alguna cosa una mica més animat també ens agrada.
2: Sí. Mm. Però sí que és veritat que tenim un tarannà més tranquil, o sigui, més aviat tranquil, però sí.
0: Home, i que a partir d'aquí es pot evolucionar, Vull dir...
2: No, totalment.
1: Sí, no, i que el que portàvem a l'inici amb el que portem ara és completament diferent, vull dir, tot va... Vas creixent i vas també... És que tot va agafant forma.
0: Acaba que dedicar-vos a això, diguem-ne, o sigui, no és la vostra feina.
1: No.
0: O sigui, ho aneu fent, doncs, com a hobby, com perquè us agrada, i anar cantant, anar fent música, però, clar... és més, o sigui, no esteu les 24 hores del dia creant, cantant, feu més esporàdicament.
2: Sí, és que de fet tenim unes professions completament que no tenen res a veure amb la música,
1: sí.
2: però
1: sí que és veritat que ens ajuda molt a desconnectar
2: molt
1: del que nosaltres fem el dia a dia.
2: Vull
1: dir, jo crec que hem trobat una manera de dir, sí, tothom al final una feina, doncs, jo crec que les dues ens dediquem a el que volem,
2: uh-huh,
1: però tot i així, vull dir, són un ritme del dia a dia que costa. Uh-huh. Llavors, trobar això i tenir pues, aquest vincle és maco.
0: I tant. A mi em ve de gust tornar-vos a sentir. Em ve de gust tornar-vos a escoltar. Va, vinga, una tatrocenta cançó. Què ens cantareu, a veure?
1: Doncs ara farem... Havíem pensat en una que ens agrada moltíssim.
0: Uh-huh.
1: Que és Mare vull ser pescador.
0: Oh, a mi també m'agrada molt, m'afegeixo en aquest clam.
1: Jo crec que simplement pues, això, convidar la gent que l'escolti, qui no l'hagi escoltat, que digui. Jo crec que és difícil perquè és una molt coneguda, però això que és una cançó molt maca i ens agrada moltíssim.
0: Doncs som-hi.

0: Fantàstic, caram. No sé si és pel fet de ser germanes o què, però les veus us empasten perfectes. Això és meravellós.
1: No, bueno, sí, jo crec que tenim un registre bastant similar.
2: Sí.
1: I, bueno, jo crec que el fet d'estar també tan compenetrades...
0: Fins on us veieu arribant amb la música? Ho deia, home, tenim les nostres feines, són completament diferents, ho fem perquè ens agrada, però fins on us veieu?
2: Fins on ens porti,
1: sí. No sé.
0: Fins on us porti al mar.
2: Exacte.
1: Sí. Sí, no sé, vull dir, nosaltres és això, sempre ho hem fet perquè ens agrada. I sí que hem anat pues, avançant molt més del que ens haguéssim imaginat en aquell moment, quan vam començar en un bar tocant les dues, vull dir...
2: Sí. O sigui, ja hem... Jo crec que ja hem arribat...
1: Sí, a un punt que estem supercontentes sí. I ens agrada
2: que sí.
1: moltíssim.
2: Que va més.
0: Fantàstic. Pues
2: encantadíssimes sí, sí. també.
0: Però si
2: dir...
0: no, ja heu arribat a fer una cosa que us satisfà i us agrada.
2: Exacte. Exacte.
1: Sí.
2: Sí.
0: Fantàstic.
2: Sí, aquest estil de bolo que portem ens agrada i ens... Sí, ens fa felices, ja.
0: És que no es pot afegir res més, eh? És que, doncs, si això us fa felices, estem tots feliços, ja està. Què més hem de fer? Si algú ens ha escoltat ara, que molta gent segur que ens ha escoltat i s'ha enamorat de vosaltres, d'aquestes veus, com ho ha de fer per trobar-vos, per dir, jo faig una festa, les vull portar, les vull contractar, vull saber qui són, com us podem trobar?
2: Tenim un Instagram que es diu clarajudit.duet.
0: Sí.
2: En allà sempre doncs, ens poden parlar i si no podem...
1: Bueno, en allà sí, si ens deixen algun missatge sempre podem donar després ens posem
0: clar,
1: en contacte amb ells.
0: Clar, ens posin en contacte a través de l'Instagram.
2: Sí.
0: O sigui que fàcil trobar-vos, facilíssim.
2: Sí.
0: Molt bé. Doncs la veritat és que estem molt contents de que ens hàgiu visitat avui aquí al programa Arran de Mar, que ens hàgiu cantat d'aquesta manera tan meravellosa que ho heu fet. I res, doncs ara per endavant tot un estiu, no sé on us escoltarem, teniu alguna cosa programada?
2: Al Far de Calella,
1: sí.
2: El dia 10
1: de juliol.
2: De juliol, sí, si no m'equivoco.
0: Fantàstic, doncs una ocasió per escoltar-vos el dia 10 de juliol al Far de Calella. I res, moltíssimes gràcies. No sé si pugueu marxar tocant-nos quatre notes més, cantant alguna coseta més. Vinga, va, una altra manera, que hem quedat amb ganes de sentir aquestes veus vostres, Clara i Judit. Vinga, podem escoltar-ne una altra. Vinga, prepareu-vos, que sona d'aquesta manera.

0: Noies, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Bona tarda.
1: Moltes gràcies. Deixem de parlar de festes i fem parada ara al Delta de l'Ebre, en concret a Sant Jaume d'Enveja, per parlar sobre les tradicionals festes de la segregació. I per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. En parla amb el regidor de festes del municipi, Cel.
2: Sí, Marina, anem a parlar amb Josep Subirats, regidor de festes de Sant Jaume d'Enveja, sobre les tradicionals festes de la segregació que tindran lloc del 18 al 23 de juny al municipi. Josep, benvingut a Arran de Mar.
3: Hola, bon dia, gràcies.
2: Josep, ja ho teniu tot a punt per aquestes festes?
3: Sí, tot a punt. Encara falten dos cosetes, però bueno, són coses d'última hora que... Lo més important és estar preparat.
2: Això sempre passa. Josep, per als santjaumeros i santjaumeres, què signifiquen aquestes festes?
3: Home, aquestes festes signifiquen la celebració d'un abans i un després, no? Perquè és el fet de que Sant Jaume comencés a existir com a, en nom propi, com a poble. Se celebren els 48 anys enguany de l'aniversari de segregació que va marcar un abans i un després per al nostre poble.
2: Pues, significa que hi ha molt de sentiment, no?
3: Exacte, són festes molt tradicionals, són festes que no es fa una gran programació tampoc, pues, perquè venen festes majors a finals de juliol, però són festes molt sentimentals i el que intentem fer nosaltres des de que organitzem les festes és fer-les encara més sentimentals i tradicionals, centrant-nos més que res en la gent gran, no?, del poble. Llavors, aquestes coses fan que encara es valoriguen una mica més el que són les festes de segregació.
2: Uh-huh, i tant que sí. Pues, si et sembla, passem a comentar la programació que teniu feta. De fet, comenceu demà dijous en l'entrega d'orles a diferent alumnat.
3: Sí, són les entitats, les entitats que organitzen actes durant aquests dies i això, i elles mateixes ens diuen que volen que formiguem part de la programació de segregació, doncs nosaltres los posem al programa. Des de fa molts anys que les orles formen part del programa, com també el concurs de llioli i truites que ja comentarem després, no? Però la veritat és que és algo molt bonic també, pues, perquè és molt especial per als xiquets xocotets i també per als de sisè, que canvien d'etapa i que marquen un final a lo que vindria a ser a Sant Jaume, perquè no tenim la sort de tindre institut. I és un acte molt emotiu, no? Pues per això, aquest dia que et comentava que el fet de que digues adeu al teu col·le de tota la vida i al teu dia a dia al poble i que te n'haguis d'anar fora, pues forma part també de segregació.
2: I és un inici també de l'estiu, no? Perquè acaben l'escola ja en breus i és un inici a l'estiu.
3: En festes, en festes. Troben en festes.
2: Vull dir, millor impossible esta data. Molt bé. I després, el divendres, hi ha una novetat. La novetat. Sopar popular, una nit de festes al Puó. A veure, conta'm això.
3: A veure, Sant Jaume fa molts anys celebrava les festes de Sant Jaume també, però no específicament este cap de setmana, sinó crec que era abans, se celebrava les festes del Puó. El Puó és un barri, no?, que tenim a Sant Jaume, amb molta identitat, i que fa molts, molts anys, doncs potser, no ho sé, potser 10 anys atrás se celebraven les festes del Puó, que és no res, se feia una nit de ball allí, una nit d'un duo i un sopar popular a la fresca, no? Pues nosaltres el que hem volgut fer enguany com a novetat i per agrair-los també la voluntat que tenen la gent del Puó a l'hora que organitzem actes allí baix, per agrair-los tot això, el que hem volgut fer és fer el sopar popular al Puó i donar oportunitat a tot el poble, no centralitzar els actes tampoc al mig del poble, perquè creiem que hem de tindre tots oportunitat de tindre algo prop de casa, no? I hem fet això, organitzem este sopar, fes un euro per persona, que la gent s'apunta, més que res pues, per a tindre un control de quanta gent mos vindrà, ja que no és com l'estofat de festes majors, que sabem tots els anys que som unes 3.000 persones, pues ara enguany, per a saber més o menys quanta gent mos vindrà, han fet pagar l'euro este per persona. La veritat és que estem molt contents, perquè només en un dia d'inscripcions que va ser ahir se van apuntar més de 260 persones.
2: Mareta meua.
3: Claro, això encara reforça més el fet de que siguin unes festes tradicionals, del fet de que s'ha de donar oportunitat a tot el nucli urbà d'acollir actes i creiem que sortirà molt i molt bé.
2: Molt bé, i aquestes inscripcions

0: se fan a la biblioteca municipal.
1: A la biblioteca. Allí mateix estan els encarregats de les inscripcions, tu vas allí, t'apuntes i ja està.
0: Perfecte. I després d'este sopar, la nit continua en festa.
1: Sí, pues lo que t'he comentat, tenim un grupet de música que canta un noi del poble que es diu Energy Group, i després també a DJ Ciardella per fer una mica de verbena en tota la gent que estira allí, però no està molt tard, està allà a les 2:30, 3, ja en tenim prou.
0: Ja en tenim prou, i a part que és divendres, vull dir que hem de començar una mica acotolats per a bueno, seguir el ritme, no? Després ja passem al dissabte, que allí teniu una cosa tan tradicional com són els bous.
1: Els bous a Sant Jaume no poden faltar, no? I com te comento, pues són festes tradicionals que han d'anar lligades de la cultura i la tradició que ens identifica com a poble i com a territori, que en este cas són els bous. Una tarda de bous en un concurs d'emboladors per la nit i prèviament també un bou embolat.
0: Perfecte, ideal, tradició, cultura, la vostra passió, lo dissabte, i després la festa serà a la mateixa plaça.
1: Sí, després de que s'acaba el concurs d'emboladors comença la festa que organitza la penya taurina Gerard Porres, que sempre ja és tradició, no, també, que després del concurs d'emboladors de segregació faiguen ells la festa allà a la plaça de bous.
0: Molt bé, perfecte. I ja passem al diumenge, que és un dia bastant carregadet, veig. El diumenge comenceu a les 10 del matí en les segones jornades culturals al Centre d'Interpretació de les Barraques del Delta de l'Ebre.
1: És una cosa que vam crear l'any passat juntament amb el Centre d'Interpretació de les Barraques, on se va intentar crear una programació per estirar una mica a la gent que vaigui a les barraques, no? Perquè les tenim allí i les tenim com a oblidades. I hem fet això, hem creat la segona programació de la mà també de les entitats que han volgut participar, i també hem introduït dins d'aquesta diada la presentació de les millores que s'ha fet conjuntament en el Museu de les Terres de l'Ebre, on se presentaran diferents coses que han fet, accions allí al CIPDE, que en definitiva és digitalitzar tots els textos que teníem als plafons en diferents idiomes per així poder donar servei a la màxima gent possible que ens visite. I també teníem una sala diàfana que l'hem condicionat per a poder fer allí tallers, exposicions o que sigui, sempre encarat també de cara als xiquets i xiquetes. És per això que després fem lo taller de les barraques que molt proporciona el museu, para que nosaltres, des de Sant Jaume, poguéssim invitar a totes les escoles del territori a que vinguin i coneguin el Centre d'Interpretació de les Barraques i que puguen fer allí mateix el taller este els dies que els interessa.
0: Mm-hmm. Llavors és un matí que està tot ficat aquí al centre, al CIPDE, no? Per a el que dius, no? També no, que no quedo allí oblidat, perquè la
1: el
0: gent...
1: El PUO. El CIP d'estar al PUO.
0: Pues mira, perquè la gent del poble, no, que de vegades diu, sí, ho tenim, com que ho tenim i ho veiem cada dia, no m'ho donem, però realment la importància que té, pues, s'ha de donar l'apreci que es mereix. I, de fet, també seguiu en la segona diada castellera.
1: Sí, l'any passat va estar molt bé, va ser una novetat de les festes de segregació de l'any passat, i és algo que enguany volem continuar. En vez de fer-ho a la plaça de l'Església, el que fem és fer-ho a les barraques, aprofitant aquestes jornades culturals i aquesta presentació de les millores, se fa la Diada Castellera allí mateix.
0: Molt bé. I quines colles hi participen?
1: Los Chicuelos del Delta i una colla invitada per ells.
0: Molt bé, molt bé. Los Chicuelos del Delta, és que no podia ser, no podia ser d'una altra manera, no? Molt bé. I després a la tarda, a les 5 de la tarda, lo Grand Prix organitzat per la Comissió de Bous.
1: Sí. Igual hi ha una variació d'horaris perquè fa el Grand Prix i la cagada del Manso que organitza la penya taurina, perquè a la cagada del Manso se pinten unes línies en terra, en uns números i això. Claro, a efectes de muntar el programa no ho van pensar. Però ara igual avancem la cagada del Manso i fem després el Grand Prix. Encara estem així que no...
0: Vale.
1: Però bueno, al fi i al cap se fa per a la gent que s'apunta, no? Per a les persones participants i per a la gent que ho pugui vindre a veure, que és una cosa que ja informarem. Ho organitza la Comissió de Bous arran de la demanda d'algun grup de joves del poble que mos ha dit de poder fer un Grand Prix al poble. La veritat és que és algo xulo, creiem, és algo que pot sortir molt bé i que per a la joventut se ho pot passar molt i molt bé.
0: Mm-hmm. Tant petits com adolescents o hi ha límits d'edats o com està això?
1: A partir de 15 anys.
0: A partir de 15 anys, vale. Vale.
1: Si és 16, millor, eh?
0: Sí, no sigo cosa. Molt bé. Llavors, són una sèrie de, bueno, com a de proves... però són relacionades una mica amb los bous, també, o
1: sí,
0: no?
1: Sí, surten baquetes.
0: Vale.
1: Baquetes, xocotetes sense cuernos, no?
0: Vale.
1: Pues hi haurà dos piscines inflables en aigua... després hi haurà un joc de culleres en ous, un joc de cadires, un joc de taules, un partidet que has de fer passar la vaca per baix d'uns pals, que és la porteria, i tot això són punts. I a més, si venen disfressats, són 10 punts extra al grup participant.
0: Vale, així que ja ho saben, i han de vindre disfressats per a tenir aquests
1: punts. Han de vindre disfressats, no sé si 10 o 15, ara no recordo.
0: Pot ser,
1: però
0: sí.
1: Però han de vindre disfressats.
0: Molt bé, no?, que la gent 10. És molt competitiva, no?, i sí. Que voldrà guanyar. Molt bé, després la cagada del manso que tu dies, que, claro, l'animal ha de cagar al teu número.
1: El teu número, són uns números verticals i uns números horitzontals. Llavors, si caga bé i si no se fa un sorteig en bingo, en unes boles i en los números i ja està.
0: Sí, perquè de vegades igual lo descarreguen del camió, cague ell el camió i després ja no cague, eh?
1: Només, clar.
0: Això passa. Pot passar.
1: Pot passar.
0: Molt bé. I després seguiu en tarda de vaques, no?, de la ramaderia Fernando Mansilla, i a la nit vau envolat.
1: Vau envolat. I aquí s'acaben els actes taurins. I continuem en els actes culturals, també. Que en este cas és el cine a la fresca, que l'any passat se mos va quedar pendent perquè mos va ploure, va fer mala hora, allò, les tormentes aquelles d'estiu,
0: sí.
1: I ho van plegar. I enguany esperem que el Consell de Joves pugui fer el cine a la fresca, que és una activitat que tenim pendent i que mos faria il·lusió tirar-la avant.
0: I quina pel·lícula mirareu?
1: Els Chicos del Coro.
0: Los Chicos del Coro. Molt bé.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Estan en l'espera... O sigui, han de fer el cartell. Però bueno, els joves sempre anem tots, eh? A última hora, però...
0: Bueno, perquè ja, esteu enfainats.
1: La gent ja ho sabrà i...
0: Molt bé, Los Chicos del Coro. Sí. Molt bé, una proposta molt, molt encertada. Després, lo dilluns 22 de juny, lo concurs de truites i allioli que mos dies abans.
1: Sí, lo que te comentava abans són els actes que les entitats mos proposen per a que surtin els cartells de segregació, tant segregació com festes majors o el que organitzem, i fa molts, molts anys que l'Associació de Dones organitza el concurs de truites i allioli. L'únic que sempre ho solíem fer en divendres, però enguany l'han canviat a dilluns, perquè una altra entitat a última hora ha organitzat un acte al pavelló poliesportiu, que en este cas és el Club de Gimnàstica Rítmica de Sant Jaume. No s'ha posat al programa doncs perquè tampoc mos ho han demanat, però segurament l'haguéssim posat, com a totes fem, eh? Llavors, el concurs de truites, allí se fan truites de tota classe. No tenen per què ser de pataca.
0: Allí està la imaginació, la innovació, tot.
1: Tot el que d'allò. I hi ha un jurat, que és, normalment sol ser del món de la cuina, no? I allí provaran pues, les truites i tot això, guanyaran, crec que guanyen un pernil o alguna cosa així, no ho sé. I després també fa el concurs d'allioli. Arriba un moment que has de sortir del local, de l'olor d'all, eh?
0: De la fortó, no?
1: Però bueno, bé, n'hi han de més forts, de més bons, n'hi han que es fan, que no es fan, sí. Però bé, tot molt bé, tot molt bo.
0: Molt bé, no? Una forma diferent, no? De també la nostra gastronomia, tan bona que tenim, i la Lloli, clar, és el que dius, la fortó.
1: És que, claro, les truites de pataca en un sopar no poden faltar mai. Bueno, sempre que fas un sopar amb amics, segur que algú porta una truita
0: sí,
1: de pataca.
0: Sí, sí.
1: Pues que menys que les iaies, perquè no mos han d'enganyar, són les iaies, és que fan les truites als sopars.
0: És correcte.
1: Que menys que practiquin, no?, i que puguen competir entre elles. La veritat és que hi ha molt de nivell i n'hi ha que són espectaculars.
0: Molt bé, molt bé. I ja, Josep, tanqueu lo dimarts 23 de juny en la missa.
1: La missa i enguany la novetat, també, de l'homenatge, la boquera. És el dia més especial de les festes de segregació, és el dia que es ret l'homenatge de tots aquests anys d'origen i de camí del nostre poble, i enguany l'han volgut commemorar de diferent manera. És una cosa que han creat des d'alcaldia. És un homenatge que es farà cada 5 anys a totes les persones majors de 85 anys del nostre poble, perquè actualment la persona més gran té 99 anys, que enguany farà 100, i és Muniaio.
0: Bueno, això has vist?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: N'hi farà 100 i han volgut donar l'oportunitat a tothom o quasi tothom que pugui rebre un homenatge, no? Perquè només fem a festes a la dona més gran i a l'home més gran.
0: Sí.
1: Pues, també demanda d'alguna gent més gran, a nosaltres no ens feu cap homenatge, pues, l'alcaldessa va tindre la idea de poder fer això, i creiem que també quedarà molt bé. I és una cosa molt bonica, se fa en un lloc emblemàtic per al poble, que són els magatzems de la Càmera Rossera, que recentment han passat a formar part de l'Ajuntament, i creiem que estarà molt bé i que la gent gran ho recordarà sempre.
0: I tant que sí, perquè de vegades, bueno, el que diuen ells mateixos, no? Faig això per si no arribo, no? Pues que l'homenatge ja estigo a partir de... Que no sigo, no, només lo més gran, sinó un terme de gent.
1: I es farà
0: de
1: manera quinquenal.
0: Molt bé.
1: Cada 5 anys.
0: Cada 5 anys.
1: Farà això.
0: Perfecte, Josep. Pues mira, ja tenim tota l'agenda repassada. Només me queda dir-te que vaig molt bé aquestes festes de la segregació.
1: Gràcies.
0: De Sant Jaume d'Enveja. I, bueno, i seguríssim que us ho passareu molt bé, que això no cal ni dir-ho.
1: Moltes gràcies i fins la pròxima.
0: Doncs, Marina, aquestes festes desperten molts sentiments entre els santjaumeros i santjaumeres.
2: Ja ho hem pogut comprovar. Moltes gràcies, Cel. Esperem que vagin molt bé a aquestes festes.
3: Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats...
2: I així arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest dimecres 17 de juny del 2026. Nosaltres marxem, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
4: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.

0: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
1: 93 792 18 19, el telèfon del Centre Mèdic Maresme, el teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials, per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
3: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
4: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
3: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
4: Dilluns, dia de descans.
3: Telèfon 93 792 35 46.
4: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Manlleu és el municipi català de més de 20.000 habitants amb més presència d'amiant per habitant. Segons el cens de la Generalitat, la ciutat acumula 669 cobertes amb fibrociment, amb més de 5.100 tones de material i una ràtio de 242 quilos per veí. La dada coincideix amb l'aprovació al Parlament de la nova llei per accelerar l'erradicació de l'amiant, un material prohibit des del 2001. Manlleu ja treballa per localitzar i retirar tot aquest material. Ens ho explica el regidor d'Urbanisme, Josep Madrid.
7: A l'Ajuntament sí que ja tenim elaborat el cens de les nostres instal·lacions i, a més, el que s'està fent és que ens entren sol·licituds de títol privatiu que tenen doncs, el veí o que han detectat una instal·lació i que estan preocupades per si això pot generar doncs, problemes a nivell de salut. Llavors es fa la visita de l'inspector, es fa un informe i es fa un requeriment.
6: A tot Catalunya encara hi ha prop de 122.000 cobertes amb fibrociment. I 12è dia de vaga i avui convocat des de l'octubre per metges de Catalunya exigeixen la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. Mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. El secretari general Xavier Leonard apel·la al president de la Generalitat.
8: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala, ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
6: I almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el top manta en diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, com també Badalona. I els agents rurals estan testant un sistema d'intel·ligència artificial per controlar la població d'ossos al Pirineu. La proposta, encara en fase de desenvolupament, pretén que el sistema sigui capaç de reconèixer i individualitzar cada os directament a través de les imatges captades per les càmeres de fototramping distribuïdes pel Pirineu. L'objectiu és estalviar-se les mostres d'ADN per identificar l'individu a través dels patrons físics i també de les imatges. I el cicle d'espectacles Butaques de Tardor arribarà amb el circ com a principal novetat. L'Escala s'adhereix al segon pla Impuls al Circ a Catalunya i programarà 5 espectacles de circ entre octubre i desembre. Després de l'èxit de Butaques de Primavera, Butaques de Tardor també comptarà amb 4 espectacles teatrals de primer nivell.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
0: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
9: English Center patrocina aquest programa.

0: Hola, bona tarda. Ens diem Pol, Lu,
1: Noah,
2: Igor,
3: Anuel,
4: Madu
0: i Oleguer. I avui explicarem com ha anat el primer dia de colònies. Primer, ens hem distribuït en dos autobusos, un al C i al B i l'altre a l'A. El trajecte ha durat 2 hores i mitja. Ens ha fet una mica pesat i després hem parat a esmorzar. Després hem anat a l'hotel.
5: L'arribada a l'hotel ha sigut bastant avorrida perquè ens hem tingut que esperar molt de temps als passadissos i al pati a que ens expliquessin totes les activitats i què faríem, com s'organitzaria i etc.
6: Les activitats han sigut trekking fluvial, hípica i bicicleta per la muntanya.
7: Ara parlarà l'Aniol.
8: Parlo sobre els cavalls. Ha sigut una experiència molt inoblidable perquè molts no sabien muntar un cavall o ens hi costava. I al final han après i coses d'aquestes.
9: Nosaltres hem anat per la muntanya amb les bicicletes. Ha sigut una experiència molt xula, però també inolvidable perquè mai havíem anat per la bicicleta per la muntanya.
0: Nosaltres, en canvi, hem rigut molt perquè havíem de passar per un riu i no portàvem banyador. I també per un fang que relliscàvem i tothom s'ha caigut i ens hem hagut de canviar la roba.
10: Ara li vull dir
11: el menjar. Hem tornat a l'hotel, ens hem dutxat, hem menjat sopa, pollastre arrebossat i iogurt.
3: Parlarà en Noah. De jocs de nit ens hem anat fins a un camp de futbol que hi havia i de jocs hem fet la sardina, l'aranya peluda i la cadena que es trenca. I després hem tornat i ara estem aquí pues, fent la gravació.
12: Aquest ha sigut el nostre dia i esperem que us agradi.
10: Adeu!

0: a tots i a totes. Som alumnes de 6è C de l'escola Joan Maragall i avui us explicarem què hem fet un segon dia de colònies, un dimecres a la Cerdanya.
1: La primera activitat que...
2: Espera. Us vau llevar molt d'hora?
0: Sí.
2: I us vau anar a dormir molt tard?
3: Sí.
2: Valla ballita. Vinga, què vau fer?
0: La primera activitat vam fer bici.
4: I bici va ser molt divertit perquè vam anar amb uns monitors que ens van fer una ruta de 10 quilòmetres. Llavors vam anar en bicicleta amb els professors, amb els companys, i va ser molt divertit.
2: I van dir que alguns es van mullar una mica, potser, no?
4: Sí, perquè hi havia un bassal i passant per sota.
2: Súper. Vale. I escolta'm, a l'hora de dinar, què?
0: A l'hora de dinar hi havia macarrons amb botifarra i flan. Estava boníssim.
2: Jo, em sembla que jo vaig repetir. Vosaltres?
5: També. Sí. Estava molt bo.
2: Sí? Fantàstic. Escolta'm, i a la tarda què vam fer?
1: A la tarda vam fer trekking fluvial. Trekking fluvial és, bueno, bàsicament caminar per el cantó del riu i mullar-nos a dintre del riu.
2: Ah, mullar-se, només mullar-se, no?
1: No, tot el cos.
2: Què era? T'he dit que era allò de... Què més hi havia?
6: Hi havia molt de barro i si no feies bé algun pas et podries caure al barro.
2: Podries caure?
6: Perquè rellisca.
2: I què va passar amb algunes persones amb la...
7: A
2: veure què?
7: Se li van encallar el peu.
2: Ostres.
8: I van perdre una sabata.
2: Ostres. I era una mica cotxinot tot plegat, eh? Feia una mica de gustillo, també, no?
0: També vam fer com una carrera, com de que anava més ràpid per al riu i amb la corrent ens estirava.
2: Però l'aigua estava calenteta, oi?
0: No!
8: Estava super mega freda, ens van congelar.
2: Uala! Escolta, i després la tornada, què? Què vam sopar? No us vau dutxar ni res, no?
3: Sí!
2: Ui, molt bé. I després de sopar, què?
0: Vam sopar patata i verdures i com uns palitos de lluç arreu.
2: Hi havia algú que deia que estava salada.
4: Bueno, una mica, però estava molt bo.
1: Les pastanagues.
2: Segur?
1: Són salades.
2: Molt bé. Verduretes. Jo vaig flipar perquè molta gent va repetir verdures. Al·lucinant. I què més? De postre que teníem? No me'n recordo. El iogurt. Vale. I després d'això, què vam fer?
0: Doncs vam anar com a un parc que hi ha com al costat, com a 5 minuts caminant, i vam jugar...
2: 5 minuts, potser 10.
0: Bueno.
2: I vam jugar uns quants jocs, no?
0: Sí, com a l'estop, el virus, o un que havies de fer pedra, paper, tisores i enganxar-te com un cuc.
2: Fantàstic. I escolta'm, aquest dia vau dormir una mica més, potser, no?
4: No. Jo sí, va ser el dia que vaig dormir més.
2: Molt bé, doncs aquesta ha sigut, no?
1: Sí, aquest ha sigut tot el nostre dia, el dimecres de Cerdanya.
2: Vale, digueu adéu a tothom.
3: Adéu!

0: Sisè Parla, el programa dels nens i nenes de sisè de l'Escola Joan Maragall.
1: Hola, de nou aquí el reporter dicharachero del barri Sèsam. No, no, m'he equivocat. Estic aquí amb unes nenes que em volen explicar alguna cosa.
2: Hola, bona tarda. Avui us explicarem el nostre dia a dia d'un dijous quan estem al viatge de final de curs.
1: De quina escola?
2: Del Joan Maragall.
1: Ah, pensava. I sou de tercer, no? O de tres?
2: No, som de sisè.
1: Ah, vale, fantàstic. Què vau fer aquest dijous? Era quin dia? El primer, el segon o el tercer?
2: El tercer.
3: Sí.
1: Molt bé. Vau llevar molt d'hora?
3: Bueno, sí.
1: Vau dormir molt?
3: Bueno, més
2: que el primer dia,
1: més que el primer dia, sí. Bueno, ja està bé. Vinga.
4: I per esmorzar vam tenir una mena de bufet lliure amb galetes, llet calenta, sucs, etc.
1: I em sembla que hi havia també allò, aquella crema de cacau.
4: Sí.
1: Us vau empastifar una mica, no?
4: Era una mena de nocilla.
1: Molt bé, i què vau fer aquest dia? Un cop acabats d'esmorzar, què vau fer?
4: Després d'esmorzar, vam anar al parc aeri de la Molina, que hi havia moltes tirolines i era molt divertit.
1: I em van dir que hi havia un circuit, dos, que com era allò?
4: Podíem fer dos circuits. Hi ha gent que només en va fer un i després va anar en unes excursionetes, i hi ha gent que va voler fer els dos i no va poder anar al circuit de excursionetes.
1: Sempre eren dos circuits, o un circuit amb els arbres i les excursionetes aquestes que dieu, o els dos, val? Fantàstic. Després, què, vau anar caminant fins allà o com?
4: No, hi vam anar amb autobús.
1: Fantàstic, super. No, que si no, imagina't, eh? Va ser divertit o no? Va ser superguai.
4: Després d'anar al parc aeri de la Molina, vam tornar amb autocar fins a l'hotel.
1: Que ens esperava un dinar?
4: Sí.
1: O no? No hi
4: havia. Era molt bo. Hi havia cigrons estofats.
1: Oh, és veritat, boníssims.
4: Hamburguesa amb patates.
1: Escolta, els cigrons aquests, és veritat això que diuen que fan tirar pets?
4: No.
1: Ah, bueno, fantàstic. Ja. Molt bé, després de dinar, què vam fer?
5: Després, a la tarda, vam fer un taller de circ i ens van ensenyar a fer malabars, equilibri, i ens
1: van... Una cosa, perdona. Abans d'arribar, què ens va passar? Que vam anar caminant, i què ens va passar?
5: Que va ploure.
1: Va ploure, però tot i això som uns valents i unes valentes, no?
5: Sí.
1: I aquí no ens atura res.
5: Bueno, i ens van fer com una petita actuació amb un diàbolo.
1: Fantàstic. I una cosa, el diàbolo va ser brutal, va ser molt guai, m'ho vaig passar molt bé jo, com vosaltres, no? Escolta'm, quines coses ens van ensenyar? Quines activitats de ser ens van ensenyar?
2: Ens van ensenyar el diàbolo, després a fer malabars, el plat xinès.
1: Els platets xinesos, no?
2: I la banya del diable o algú.
1: Ai, sí, això era difícil, de veritat.
6: També hi havia les
1: xanques, no?
2: Les xanques.
1: Super. I els
7: pedalets.
1: Aquelles cosetes de pedals, no? Que guai. I alguna cosa, què és la que et més apagada?
2: A mi em va agradar muntar cavall.
1: Muntar cavall? Ah, però clar, aquell dia no ho vam fer, el de muntar cavall.
2: Ja. Yeah.
1: Ara t'has colat, eh? Vinga. Doncs, quan vam tornar?
2: Vam tornar i vam sopar també, un sopar molt bo. I ja que era l'última nit, ens van preparar una discoteca. A la discoteca vam posar molta música.
1: Però espera, que aquí això s'ha d'anar a parlar, eh? Com anàveu de vestits a la discoteca? Amb el xandall?
2: No, anàvem
1: amb el
2: carrer
1: d'esport?
2: Anàvem molt elegants.
1: Molt elegants, eh? Molt elegants. Molt bé, i què vau fer?
2: I, bueno, ja ens vam posar música, ens ho vam passar molt bé i vam saltar i ballar.
1: Superguai. Molt bé. I després, què? Tornem a l'hotel i què? A fer compressors lectores?
4: No. Llavors, vam anar a dormir i com que tothom estava molt cansat, bueno, hi havia gent esverada i gent que no. Però almenys la nostra habitació estava calmada i tots vam decidir anar a dormir.
1: Fantàstic. I escolta'm, aquest noi d'aquí, tu vas anar a dormir després de venir de la discoteca? Ai, que li falta una mica la veu, eh?
7: Sí, vas gritar molt.
1: Va cridar molt. Fantàstic, doncs moltíssimes gràcies. Au, digueu adéu.
8: Adéu.

0: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
1: Si t'agrada, es diu Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Sisè Parla, el programa dels nens i nenes de sisè de l'Escola Joan Maragall.
1: Hola. Hola a tothom, avui és l'últim dia de colònies i estem aquí al bus i explicarem com ha sigut el dia. Doncs ens hem despertat i hem fet les maletes per deixar-les preparades. Hem anat a esmorzar,
2: després hem anat a França a pujar fins a una ermita.
3: Ha estat bastant xulo, aunque cansava molt, però valia la pena per al paisatge.
4: Després hem tornat a l'hotel, hem dinat i ara estem anant en l'autocar.
1: Moltes gràcies a tothom.
3: I ens hem passat molt bé.
5: Adéu!
3: Adéu!
6: La música a Ràdio Arenys.

0: English Center ha patrocinat aquest programa.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
0: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
2: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
3: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
2: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
3: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.

Comparteix Ràdio Arenys, la primera música.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: José Luis Rodríguez Zapatero nega haver actuat de mediador a canvi de comissions en el cas Plus Ultra. Jordi Fortià.
3: El jutge rebutja imposar les mesures cautelars que havia demanat la Fiscalia després de la declaració de l'expresident a l'Audiència Nacional. Al Congrés, el cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez.
4: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral.
5: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
1: Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
3: El Sindicat Metges de Catalunya adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apel·la al president de la Generalitat.
6: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
1: El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant.
3: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
7: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui. Una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
1: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
3: La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí a literatura infantil i juvenil són altres obres guardonades. L'autor de Sau s'ha mostrat feliç pel premi.
8: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
1: I en esport, Joel Gomis, Pere Romeu, continuarà al capdavant de la banqueta del Barça femení fins al 2028.
9: En dues parts han arribat a un acord per allargar la vinculació que els unia, tot plegat després d'aixecar els 4 títols possibles aquesta temporada i d'acumular-ne 8 de nou en els 2 anys que porta dirigint l'equip.
1: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps i amb alerta per aquesta nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
10: Bona tarda. Situació plenament estiuenca, la que estem tenint avui una altra vegada. No ha canviat gaire la situació i, de fet, en aquests moments hi ha temperatures voltant als 37-38 graus encara, cap a les comarques de Ponent. També s'han tornat a formar tempestes. Déu-n'hi-do, les de la Cerdanya, alguns racons del Ripollès, del Berguedà, el Pallars, Jussà i Sobirà, també l'Alt Urgell o la banda de l'Aran i l'Alta Ribagorça. Són ruixats molt locals, però alguns de molt intensos. S'aniran desplaçant ja gairebé a la frontera francesa, per tant, ja cap a l'Alt Pirineu, i a la resta del país ens queda i ens quedarà una tarda completament assolellada i xafogosa. De fet, el dijous despertarem amb alguns núvols a la costa, fruit d'aquesta mateixa xafogor. De fet, també hi haurà alguna boira, com la que s'ha format a prop del Golf de Roses, i el dijous a la tarda apareixeran núvols per les comarques del sud, que deixaran alguna gotellada de fang. També algun ruixat a l'Alt Pirineu, més local que avui, i la temperatura gairebé igual d'alta. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
11: Bona tarda, Dali. No és una tarda afortunadament massa complicada en aquesta xarxa viària. Sí que hi ha volum de trànsit, estem en plena hora a punta, podríem dir, a la tarda, en aquesta àrea metropolitana de Barcelona i les seves rondes. Com a incidència, ens quedem amb unes obres a l'autovia A2, tram d'Esparreguera, aturades d'un parell de quilòmetres en sentit Lleida, això com et deia, a l'autovia A2 i per obres. Extrem nord de Barcelona, la C58 és cert que baixa carregada, hi ha lentitud, aturades, 3-4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. I algunes vies que ens porten cap a la costa, també un pèl carregades, és el cas de la C60, retencions de 2-3 quilòmetres a Argentona, en sentit Mataró, o també parlem d'aturades d'un parell de quilòmetres a la GI600, entre Tordera i Blanes, anant cap al centre urbà de Blanes. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
12: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions pel cas Plus Ultra. Paral·lelament, al Congrés, el cas ha tornat a ser motiu d'atenció entre Feijóo i Sánchez.
3: En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'Acusació Popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Se li imputen els delictes d'organització criminal, de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria i per delicte fiscal i contraband per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades en més de 1,3 milions d'euros.
1: El mateix expresident ha emès un comunicat per escrit als mitjans de comunicació en què insisteix en la seva innocència. Carina Viver.
13: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
1: Ho dèiem en portada, nou tens cara a cara entre el president espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a propòsit del cas Zapatero durant la sessió de control al govern. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i Sánchez ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. Sonia Kerr.
14: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
4: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
5: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en ley.
14: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que està nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
1: Els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE s'han emplanat també sobre la sessió de control al govern de la Generalitat que s'ha fet avui al Parlament. Allà el president Salvador Illa ha tornat a defensar Pedro Sánchez. Jordi Casino.
15: D'aquesta manera, i a preguntes del diputat del PP Alejandro Fernández, Salvador Illa volia demostrar que segueix al seu costat en una setmana on la seva esposa, Begoña Gómez, i l'expresident Zapatero han hagut de passar pels jutjats.
16: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
17: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Movem més, diu el lema del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donant a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el govern més del seu partit ajudi
15: a
17: això.
15: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern. Ell ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport puntual d'Esquerra i els Comuns.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Metges de Catalunya ha convocat concentracions a les quatre capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. El seguiment de la vaga ha estat del 4% segons Salut i del 29% segons el sindicat. Esther Minguell.
18: Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
19: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció.
18: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonard.
6: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
18: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
1: I pel que fa al conflicte que enfronta els mestres i els docents amb el govern i que encara no s'ha tancat, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat avui per obrir un nou canal de comunicació.
3: Una eina que ha de permetre escoltar el malestar de fons i fer un debat públic més ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
20: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu i, per tant, obrir un nou canal que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè efectivament el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessitem també confiança.
3: Niubó ho ha dit al Parlament en una interpel·lació de la CUP.
1: Catalunya diu adéu a l'amiant amb una nova llei pionera que s'ha aprovat avui al Parlament per unanimitat.
3: La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material.
1: Judit Vallès.
21: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
7: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
0: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments com el Cens Català de Materials amb Amiant. S'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
1: I Manlleu lidera el rànquing català d'amiant per habitant entre els municipis de més de 20.000 veïns. Ràdio Manlleu, Eloi Rubió.
8: Segons el cens de la Generalitat, la ciutat acumula 669 cobertes amb fibrociment, amb més de 5.000 tones de material i una ràtio de 242 quilos per veí. La dada coincideix amb el debat al Parlament de la nova llei que acelera l'erradicació de l'amiant, un material prohibit des del 2001. Davant d'aquesta situació, Manlleu ja treballa per localitzar i retirar aquest material. Així ens ho explica el regidor d'Urbanisme, Josep Madrid.
22: L'Ajuntament sí que ja tenim elaborat el cens de les nostres instal·lacions i, a més, el que s'està fent és que ens entren sol·licituds de títol privatiu, que tenen doncs, el veí o que han detectat una instal·lació i que estan preocupades per si això pot generar doncs, problemes a nivell de salut. Llavors es fa la visita de l'inspector, es fa un informe i es fa un requeriment.
8: Tot Catalunya encara hi ha prop de 122.000 cobertes amb amiant per retirar.
1: I l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya apunta a la desacceleració del sector a Espanya, segons l'informe Euroconstruc estiu d'enguany. Així tot, les perspectives continuen sent positives. L'habitatge residencial ha estat molt per sobre de la mitjana europea, però es preveu que arribi al seu sostre en els pròxims anys. Sílvia Fernández.
23: El document analitza les perspectives del sector entre el 2024 i el 2028. Apunta que l'estat espanyol continua dominant els mercats dinàmics en matèria de construcció, tot i la perspectiva d'una pèrdua d'impuls progressiva, mentre que Europa sí que entra en una etapa de creixement sostingut. El principal motor és la construcció residencial, que ha crescut en un 33%, a diferència del 18% europeu, seguida de l'enginyeria industrial. Francisco Dieguez, director general d'Alitec, ha parlat sobre el risc que el preu de la vivenda arribi al seu sostre.
24: El dia que arribi al seu sostre, la rentabilitat pel promotor serà més baixa, perquè el que no ha arribat al sostre i continuaran creixent són els costos de producció. Per tant, al final, si el preu de venda no pot absorbir el preu de cost, doncs generarà un problema i una incertesa.
23: El que també ha crescut, tot i el dèficit en algunes especialitzacions, és la massa laboral. Ho ha fet en un 16%, amb 220.000 treballadors nous en els darrers 3 anys. A més, es preveu que l'impacte sigui major amb la regulació de persones migrants. La previsió de creixement de la construcció espanyola serà del 3,2% aquest 2026, del 2,4% al 2027 i de l'1,8% al 2028, mostrant així aquesta lleugera davallada.
1: Controlat l'incendi de l'edifici principal de les instal·lacions del Centre de Recerca en Sanitat Animal, l'IRTACRESA. Els bombers també han estabilitzat l'incendi de la nau adjacent que contenia palla al seu interior i continuen treballant, però, amb 16 dotacions. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
25: Les primeres informacions apunten que el foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'immoble. D'aquí hauria saltat a la façana de l'IRTACRESA abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat abans que arribessin els bombers. També ha estat evacuada la facultat de veterinària de la UAB, que és a tocar. No s'ha hagut de lamentar, per sort, cap persona ferida. La principal preocupació dels bombers ha sigut quan les flames han saltat al paller, que han provocat una gran columna de fum que era visible des de diversos llocs del voltant de la universitat. Ara per ara, però, es desconeixen les causes de l'inici de l'incendi. A través d'un comunicat, el Departament d'Agricultura ha confirmat que el laboratori de màxima bioseguretat no ha quedat afectat i que s'ha evacuat seguint tots els protocols de seguretat establerts. Tampoc ha quedat afectat cap animal de la zona.
1: Parlant de focs, en el que portem d'any han augmentat els incendis de vegetació al Camp de Tarragona en un 46% respecte a l'any anterior. La nova ràdio, David Fernández.
26: Des de principis d'any fins al mes de maig, els incendis de vegetació al Camp de Tarragona han crescut un 46,69% en comparació amb el mateix període de l'any anterior. En total s'han comptabilitzat 335 focs, 152 han afectat zones agrícoles, 84 han estat forestals i 119 s'han produït en àrees urbanes, segons dades facilitades pels bombers aquest dimecres al 112 de Reus. L'inspector Albert Castellet és el cap de la Regió d'Emergències de Tarragona.
27: El risc vindrà determinat per les onades de calor que ens vagin entrant i sobretot pels episodis de vent. Com
4: com deia, ara n'estem entrant amb una. Fins a Sant Joan segur que la tindrem i sembla ser que s'allargarà. Per tant, un missatge clar a precaució amb el que és l'ús de petards i fogueres ara durant la setmana vinent i sobretot el dia de Sant Joan, ja que serà un moment de risc evident.
26: Castellet també ha assenyalat que s'espera una campanya d'estiu habitual i ha advertit que les properes setmanes podrien ser especialment complicades a causa de les altes temperatures previstes i de l'acumulació de vegetació als boscos i ha demanat prudència a la població.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Més coses, tot a punt a l'Hospitalet de Llobregat pel Sónar, que arrenca demà a Fira Gran Via. Avui l'Ajuntament ha presentat el corresponent dispositiu de seguretat amb un centenar d'efectius que vetllaran per la integritat dels assistents. Mitjans de l'Hospitalet, Ana Rodríguez.
5: Enguany, els concerts d'aquest festival de música electrònica es celebren íntegrament a la ciutat i això suposa que molta més gent passarà pel recinte firal de Gran Via. Per tant, els Mossos d'Esquadra han hagut de dissenyar un dispositiu de seguretat i de mobilitat encara més gran que el de les darreres edicions. Es tindran en compte dos tipus de delictes, el tràfic de drogues i els furts, en especial els dels mòbils. Sònia Rius és la intendenta en cap de la comissaria dels Mossos de l'Hospitalet.
9: Ampliem cobertura i horaris. Més de 100 efectius vetllaran per la seguretat dels assistents. Tindrem moltes persones de diferents nacionalitats i, òbviament, això requereix tenir un dispositiu especial. Recordem que l'any passat es van recuperar més de 130 telèfons mòbils. Per tant, jo el que sí que recomano, sobretot, és tenir molt de cura dels objectes personals, és a dir, prendre mesures com posar els mòbils a la part del davant, si els posem en una motxilla, doncs que la motxilla vagi per davant.
5: A l'edició anterior, el balanç del dispositiu policial va ser de 16 detinguts per delictes contra la salut pública i furts.
1: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig, o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro.
10: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una Guinea Equatorial a principis de segle i un altre durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
11: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escrit a partir d'aquí.
10: Pel que fa a la resta de categories, el premi Altres Literatures és per A cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de literatura infantil i juvenil en català per Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en altres literatures és per El gegant de ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter Van Den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Pere Romeu renova amb el Barça. L'entrenador continuarà dirigint el campió d'Europa com a mínim fins al 2028. Tot plegat després que aquest curs Romeu hagi assolit tots els títols possibles amb el primer equip femení blaugrana. Champions, Lliga, Copa de la Reina i també Supercopa. En els dos anys que porta al capdavant de l'equip, Romeu ha aixecat 8 de les 9 competicions disputades i en els pròxims dies s'efectuarà l'acte oficial de la seva signatura. Encara a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat la renovació de la portera María Valenzuela per una temporada més. L'escoltem.
3: He crecido bastante, el día a día lo he disfrutado muchísimo, he aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas son muy buenas personas, al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
2: Precisament el Badalona Women s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós previst pel 15 d'agost i sense deixar els amistosos, el Barça també ha anunciat que s'enfrontarà al Birmingham City anglès en el primer test de la pròxima pretemporada. A la Primera Federació, el Sabadell ha penjat el cartell d'entrades exaurides pel partit de divendres de la final del play-off d'ascens a la segona divisió. El Nàstic de Tarragona ha anunciat el fitxatge del lateral esquerre Manel Royo i l'Europa s'ha acomiadat de Toni Caravaca, que el curs vinent no continuarà com a escapulat. En bàsquet, Madison Conner, de 23 anys, és nova jugadora de l'Espart Girona per a la pròxima temporada. La jugadora nord-americana, que juga d'escorta, arriba procedent de l'Estepona, on aquest curs ha anotat gairebé 15 punts per partit. Pere Puig, director esportiu de l'Espart Girona, valora l'arribada de Conner.
4: Avui contents d'anunciar el fitxatge de Madison Conner. Ella és una tiradora, una gran tiradora. Segur que ens farà gaudir moltíssim a Fontejau. Ha fet un tram final de temporada excels des de la línia 3, amb uns percentatges per sobre del 40%, amb molts de triples per partit. A més, és molt complet amb altres facetes del joc. Bé, buscàvem una peça, no fa temps que no tenim un especialista com ella i segur que ens donarà grans alegries.
2: Qui també ha anunciat un fitxatge durant aquest dimecres és el Cadí Laseu, que ha fitxat Lexi Donarski. És una jugadora, també nord-americana, que prové de la NCAA, la Lliga Universitària dels Estats Units, on ha estat escollida com a rookie de l'any. En handbol, el Barça i el francès Timothée Nguessan han arribat a un acord per renovar el contracte del lateral esquerre fins al 30 de juny del 2029. Nguessan s'ha convertit en un dels jugadors més importants per Antonio Carlos Ortega. El francès s'ha mostrat feliç per la seva renovació.
5: Me gustaría acabar aquí. Para mí he pasado toda mi vida en el club casi y acabar aquí sería un sueño de verdad. No, para mí significa que es un sueño. El sueño sigue y estoy muy contento, de verdad, muy contento. Espero ganar mucho más títulos.
2: En ciclisme, la tercera edició de la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya comença a escalfar motors. Mataró ha estat la població on s'ha presentat la competició que arrenca aquest divendres i acabarà diumenge. La Volta ha generat una gran expectació, especialment per conèixer qui succeirà la neerlandesa Demi Vollering al palmarès de la prova catalana. I per acabar, Tarragona es convertirà aquest cap de setmana en la capital estatal del karate amb la celebració del Campionat d'Espanya de Clubs. És una de les competicions més importants del calendari de la Federació Espanyola de Karate i que registra una participació molt elevada. El torneig se celebrarà al Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona des d'aquest divendres i fins diumenge.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
0: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc,
8: para l'orella.
9: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
8: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
9: Dilluns, dia de descans.
8: Telèfon 93 792 35 46.
9: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
10: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
11: Finques Blaumar.
12: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
11: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
12: 93 792 0440.
11: Riera Bisbe Pol 2, d'Arenys de Mar.
12: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
13: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
14: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona. I a Arenys de Munt, al costat del pàdel, a la zona esportiva.
13: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
14: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
15: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
1: Dos quarts de vuit.
7: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: José Luis Rodríguez Zapatero nega haver actuat de mediador a canvi de comissions en el cas Plus Ultra. Jordi Fortià.
16: El jutge rebutja imposar les mesures cautelars que havia demanat la Fiscalia després de la declaració de l'expresident a l'Audiència Nacional. Al Congrés, el cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez.
17: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral.
18: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Bélgica.
1: Els metges es concentren a les quatre capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
16: El Sindicat Metges a Catalunya adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre la resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Llaunar, apel·la al president de la Generalitat.
19: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
1: El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant.
16: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
20: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui. Una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
1: En cultura, la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
16: La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig o cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí, a literatura infantil i juvenil, són altres obres guardonades. L'autor de Sau s'ha mostrat feliç pel premi.
3: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot n'és d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
1: I en esport, Joel Gomis, Pere Romeu continuarà al capdavant de la banqueta del Barça femení fins al 2028.
2: Amb dues parts han arribat a un acord per allargar la vinculació que els unia, tot plegat després d'aixecar els 4 títols possibles aquesta temporada i d'acumular-ne 8 de nou en els 2 anys que porta dirigint l'equip.
21: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Situació plenament estiuenca, la que estem tenint avui una altra vegada. No ha canviat gaire la situació i, de fet, en aquests moments hi ha temperatures voltant als 37-38 graus encara. Cap a les comarques de Ponent també s'han tornat a formar tempestes. Déu-n'hi-do, les de la Cerdanya, alguns racons del Ripollès, del Berguedà, el Pallars, Jussà i Sobirà, també l'Alt Urgell o la banda de l'Aran i l'Alta Ribagorça. Són ruixats molt locals, però alguns de molt intensos. S'aniran desplaçant ja gairebé a la frontera francesa, per tant, ja cap a l'Alt Pirineu, i a la resta del país ens queda i ens quedarà una tarda completament assolellada i xafogosa. De fet, el dijous despertarem amb alguns núvols a la costa, fruit d'aquesta mateixa xafogor. De fet, també hi haurà alguna boira, com la que s'ha format a prop del Golf de Roses, i el dijous a la tarda apareixeran núvols per les comarques del sud, que deixaran alguna gotellada de fang. També algun ruixat a l'Alt Pirineu, més local que avui, i la temperatura gairebé igual d'alta. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. En general, la jornada tranquil·la en aquesta xarxa viària, extrem sud de Barcelona, reaturades puntuals, un parell de quilòmetres, autovia A2, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà d'entrada a Barcelona, són habituals aquestes aturades a autovia A2 d'entrada a Barcelona. També parlem encara de retencions d'un parell de quilòmetres a la C60, Argentona, en sentit Mataró, sobretot per enllaçar amb l'autopista, amb la C32, o algunes vies de la costa. És el cas de la GI600, retencions també anant cap a Blanes, un parell de quilòmetres entre Tordera i Blanes. Per tant, és cert que algunes vies sí que presenten aturades puntuals, però en general calma en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. Paral·lelament, al Congrés, el cas ha tornat a ser motiu de detenció entre Feijóo i Sánchez.
4: En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'Acusació Popular demanaven la retirada del passaport i compareixències quinzenals. Se li imputen els delictes d'organització criminal, de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria i per delicte fiscal i contraban per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades en més de 1,3 milions d'euros.
0: El mateix expresident ha emès un comunicat per escrit als mitjans de comunicació en què insisteix en la seva innocència. Carina Bellbé.
5: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
0: Ho dèiem en portada, nou tens cara a cara entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a propòsit del cas Zapatero durant la sessió de control al govern al Congrés. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i Sánchez ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. Sònia Kerr.
6: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
7: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
8: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
6: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que estan nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
0: I els casos de presumpta corrupció que afecten al PSOE han planat també sobre la sessió de control al govern de la Generalitat que s'ha fet avui al Parlament. Allà el president Salvador Illa ha tornat a defensar Pedro Sánchez. Jordi Casino.
9: D'aquesta manera, hi ha preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández. Salvador Illa volia demostrar que segueix al seu costat en una setmana on la seva esposa, Begoña Gómez, i l'expresident Zapatero han hagut de passar pels jutjats.
10: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
11: És el millor president del govern que ha tingut Espanya.
12: Volem més, diu l'OEMA del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donar a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el govern més del seu partit ajudi
9: a
12: això.
9: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern. Illa ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport puntual d'Esquerra i els Comuns.
0: Metges de Catalunya ha convocat concentracions a les 4 capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que

0: Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
1: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya, com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció.
0: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonard.
2: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
0: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
3: I pel que fa al conflicte que enfronta els mestres i els docents amb el govern i que encara no s'ha tancat, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat avui per obrir un nou canal de comunicació.
4: Una eina que ha de permetre escoltar el malestar de fons i fer un debat públic més ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
5: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu, i per tant obrir un nou canal que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè efectivament el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessitem també confiança.
4: Niubó ho ha dit al Parlament en una interpel·lació de la CUP.
6: Notícies en xarxa. Edició vespre.
3: Catalunya diu adéu a l'amiant amb una nova llei pionera que s'ha aprovat avui al Parlament per unanimitat.
4: La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material.
3: Judit Vallès.
7: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
8: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
7: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa a un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
3: Doncs Tortosa figura entre els municipis catalans amb més presència d'aquest material, una situació que ara haurà d'afrontar amb noves eines, censos obligatoris i un calendari d'actuacions impulsat des de la Generalitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
9: L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha demanat que els ajuts per la retirada siguin amplis i arribin a tothom.
10: La tasca només serà possible si va acompanyada de recursos econòmics, uns recursos econòmics que són necessaris. Molts ajuntaments, comunitats de propietaris, empreses i particulars hauran d'afrontar actuacions costoses i, per tant, és imprescindible que s'habiliten línies d'ajut suficients per a facilitar el procés.
9: De fet, la llei també reconeix les víctimes afectades per aquest material i crear nous organismes de seguiment per garantir que el procés d'erradicació es compleixi arreu del país.
3: I l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya apunta la desacceleració del sector a Espanya, segons l'informe Euroconstruct estiu d'enguany. Així tot, les perspectives continuen sent positives. L'habitatge residencial ha estat molt per sobre de la mitjana europea, però es preveu que arribi al seu sostre en els pròxims anys. Sílvia Fernández.
11: El document analitza les perspectives del sector entre el 2024 i el 2028. Apunta que l'estat espanyol continua dominant els mercats dinàmics en matèria de construcció, tot i la perspectiva d'una pèrdua d'impuls progressiva, mentre que Europa sí que entra en una etapa de creixement sostingut. El principal motor és la construcció residencial, que ha crescut en un 33%, a diferència del 18% europeu, seguida de l'enginyeria industrial. Francisco Dieguez, director general d'Alitec, ha parlat sobre el risc que el preu de la vivenda arribi al seu sostre.
12: El dia que arribi al seu sostre, la rentabilitat pel promotor serà més baixa, perquè el que no ha arribat al sostre i continuaran creixent són els costos de producció.

0: gestió. Per tant, al final, si el preu de venda no pot absorbir el preu de cost, doncs generarà un problema i una incertesa.
1: El que també ha crescut, tot i el dèficit en algunes especialitzacions, és la massa laboral. Ho ha fet en un 16%, amb 220.000 treballadors nous en els darrers 3 anys. A més, es preveu que l'impacte estigui major amb la regulació de persones migrants. La previsió de creixement de la construcció espanyola serà del 3,2% aquest 2026, del 2,4% al 2027 i de l'1,8% al 2028, mostrant així aquesta lleugera davallada.
2: Controlat l'incendi de l'edifici principal de les instal·lacions del Centre de Recerca en Sanitat Animal, l'IRTA Cressa, els bombers també han estabilitzat l'incendi de la nau adjacent que contenia palla al seu interior. I continuen treballant, això sí, amb 16 dotacions. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
3: Les primeres informacions apunten que el foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'immoble. D'aquí hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat abans que arribessin els bombers. També ha estat evacuada la facultat de veterinària de la UAB, que és a tocar. No s'ha hagut de lamentar, per sort, cap persona ferida. La principal preocupació dels bombers ha sigut quan les flames han saltat al paller, que han provocat una gran columna de fum que era visible des de diversos llocs del voltant de la universitat. Ara per ara, però, es desconeixen les causes de l'inici de l'incendi. A través d'un comunicat, el Departament d'Agricultura ha confirmat que el laboratori de màxima bioseguretat no ha quedat afectat i que s'ha evacuat seguint tots els protocols de seguretat establerts. Tampoc ha quedat afectat cap animal de la zona.
2: I un altre incendi ha obligat a Protecció Civil a enviar una alerta, un esalert, als mòbils de Pallerols, a Talavera i a Ribera d'Ondara per, com dèiem, un foc. S'ha ordenat el confinament a la població d'aquests municipis de la Segarra per, com dèiem, incendi forestal en aquesta zona, un incendi, un foc que ha començat pels vols de les 6 de la tarda i pel qual s'han hagut d'activar 24 dotacions terrestres, dos helicòpters bombarders, un helicòpter de comandament i dos avions de vigilància i atac. I també en successos, dos adolescents ferits greus a la Granada, a l'Alt Penedès, en esfondrar-se la teulada d'una nau on s'havien enfilat.
4: Els fets van passar ahir al vespre. El sostre es va esfondrar i els adolescents van precipitar-se d'una altura de 8 metres. Un dels ferits va ser evacuat en helicòpter a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, mentre la segona víctima va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En territori, la Pobla de Segur ja ho té tot a punt per la seva nit més màgica, la tradicional baixada de Falles, una celebració que enguany arriba amb una novetat important a dalt de la muntanya. Ràdio Tremp, Júlia García.
6: Enguany s'estrena un monument de ferro al Faro de Santa Magdalena que farà de pavater i recuperarà l'encesa tradicional, tal com detalla el president dels Fallaires, Gerard Samsó.
7: Ha estat una estructura del dut de la muntanya i el primer foc serà aquest any serà el de l'estructura d'allà dalt. I té una antorxa dels antigues, perquè l'antorxa, que he dit abans, ha anat evolucionat. Ara hem trobat la que ens representa i la que es quedarà. Però abans havien sigut de ferro, havien sigut amb oli, encesa dintre, i és la que hi ha allí, i ficarem un producte per encesa, que des d'allí intentarem encendre totes les falles que baixaran.
6: Una imatge que es podrà trobar aquesta mateixa nit a la Pobla de Segur.
2: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana, La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil. Són dues de les obres, de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro.
8: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una guinea equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
9: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
8: Pel que fa a la resta de categories, el premi premi Altres Literatures és per A cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de literatura infantil i juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per El gegant de ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter Van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
2: I Tortosa acollirà Alberta Bradança al Festival de Música de Roberto Oliván, que arriba transformat del conegut Deltebre Dansa. La nova cita cultural tindrà lloc del 20 al 26 de juliol amb la mateixa essència formativa i d'espectacles. Ràdio Tortosa, David Benito.
10: El Festival Vèrtebra Dansa aterra a Tortosa en una nova etapa transformadora després de dues dècades de Deltebre Dansa. El director del festival i coreògraf internacional, Roberto Oliván, afronta amb motivació tornar a la seva ciutat natal.
11: Que el projecte Vèrtebra Dansa és bonic, és complex i és mos està portant en un moment clau on hi ha moltíssima motivació per a aquesta nova etapa s'adapte bé als temps que estem vivint actualment i que sempre se veuen reflectits des de la part social a la part cultural.
10: Les formacions professionals tornen a ser un dels elements capdals del festival, amb novetats d'estil, amb la incorporació de la fusió de les danses urbanes amb la contemporània. Alguns dels professors, per exemple, han estat ballarins de Madonna.
5: Notícies en xarxa. Esports.
2: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
12: Bona tarda, Lali. Pere Romeu renova amb el Barça. L'entrenador continuarà dirigint el campió d'Europa com a mínim fins al 2028. Tot plegat després que aquest curs Romeu hagi assolit tots els títols possibles amb el primer equip femení blaugrana. Champions, Lliga, Copa de la Reina i també Supercopa. En els dos anys que porta al capdavant de l'equip, Romeu ha aixecat 8 de les 9 competicions disputades. Encara a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat la renovació de la portera Maria Valenzuela per una temporada més. L'escoltem.
13: He crecido bastante, el día a día lo he disfrutado muchísimo, he aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas tienen, o sea, son muy buenas personas, al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
12: A la Primera Federació, el Sabadell ha penjat el cartell d'entrades exaurides pel partit de divendres de la final del play-off d'ascens a la segona divisió. El Nàstic de Tarragona ha anunciat el fitxatge del lateral esquerre Manel Royo i l'Europa s'ha acomiadat de Toni Caravaca, que el curs vinent no continuarà com a escapulat. A la Segona Federació, el Reus ha anunciat el fitxatge de Bruno Calcaño, un davanter uruguaià de només 21 anys que prové del Mallorca B, mentre que el Barça Atlètic ha fet oficial que Giuliano Belletti continuarà dirigint el filial culer, amb qui aquest curs s'ha quedat a les portes de jugar al play-off d'ascens. En bàsquet, Madison Conner, de 23 anys, és nova jugadora de l'Espart Girona per a la pròxima temporada. La basquetbolista, que és nord-americana, juga d'escorta, arriba procedent de l'Estepona, on aquest curs ha anotat gairebé 15 punts per partit. Pere Puig, director esportiu de l'Espart Girona, valora l'arribada de Conner.
14: Avui contents d'anunciar el fitxatge de Madison Conner. Ella és una tiradora, una gran tiradora. Segur que ens farà gaudir moltíssim a Fontejau. Ha fet un tram final de temporada excels des de la línia 3, amb uns percentatges per sobre del 40%, amb molts de triples per partit. A més, és molt complet amb altres facetes del joc. Bé, buscàvem una peça, no fa temps que no tenim un especialista com ella i segur que ens donarà grans alegries.
12: Qui també ha anunciat un fitxatge durant aquest dimecres és el Cadí La Seu, que ha fitxat Lexi Donarski. És una jugadora també nord-americana que prové de la NCAA, la Lliga Universitària dels Estats Units. En handbol, el Barça i el francès Timothée Nguessan han arribat a un acord per renovar el contracte del lateral esquerre fins al 30 de juny del 2029. I qui també ha anunciat una renovació és el balonmano granollers. Gepi Armengol allarga el seu vincle amb el club fins al 2029. En ciclisme, la tercera edició de la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya comença a escalfar motors. Mataró ha estat la població on s'ha presentat la competició, que arranca aquest divendres i acabarà diumenge. Rubén Peris és el director general de la Volta Ciclista Catalunya.
15: La Volta Ciclista Catalunya tornarà a centrar les mirades del ciclisme femení internacional. Viurem la tercera edició d'un nou projecte que anem consolidant any darrere any amb una prova per etapes de la categoria UCI 2.1, amb la presència d'alguns dels millors equips del món i amb un prestigi Fuji, que es va consolidar mica en mica, i amb dos guanyadores de les dues primeres edicions, com són Marian Bos i Demi Bollering.
12: En futbol sala s'acaba d'anunciar que Eric Mendonça deixarà el Barça a final de temporada. El tanca portuguès s'acomiadarà de l'afició blaugrana aquest dijous en un acte que coincidirà amb el segon duel de la final del play-off de Lliga contra el Pozo de Múrcia.
2: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià, la redacció, Joel Gomis, als esports, Montse Hugueta, coordinació, i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
5: Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys.
16: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
17: Com pot ser, si sempre feu fotos?
16: Sí, però no són de veritat.
17: I si li regalem un reportatge?
16: Bona idea. A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
17: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
18: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
19: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
18: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
20: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
21: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
22: Sabies que...
23: Els humans compartim part de l'ADN amb gairebé tots els éssers vius del planeta, fins i tot amb organismes molt diferents a nosaltres. Per exemple, compartim aproximadament un 60% dels nostres gens amb una planta platanera i una proporció encara més alta amb animals com els ratolins o els ximpancers. Això no vol dir que siguem mig plàtan, sinó que molts gens bàsics són útils per a funcions comuns de la vida. Tots els éssers vius necessiten processos semblants: obtenir energia, reparar cèl·lules, copiar ADN o fabricar proteïnes. Com que descendim d'avantpassats molt antics compartits, molts d'aquests mecanismes s'han conservat al llarg de l'evolució durant centenars de milions d'anys. És per això que els científics poden estudiar alguns processos humans utilitzant llevats, mosques o ratolins. Tot i les enormes diferències externes, compartim una part important de la maquinària biològica fonamental. Aquest fet és una de les proves més impressionants de l'evolució i de la connexió entre totes les formes de vida de la Terra.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils a Pallerols, a Talavera i Ribera d'Ondara per ordenar el confinament a la població d'aquests municipis de la Segarra per incendi forestal. Els bombers treballen amb 33 dotacions terrestres, 8 helicòpters bombarders, un helicòpter de comandament i 2 avions de vigilància, així com 150 efectius del cos. És un foc que crema camps de cereal sense segar, el flanc esquerre i la cua, i treballen amb maquinària pesant i extinció en marxa. Es fan descàrregues amb mitjans aèris al flanc dret amb pes, en aquest cas important pel vent que bufa de marinada. I la línia R2 Sud i els trens regionals del Sud circulen amb retards de més de mitja hora a causa d'una incidència a la infraestructura de l'estació de França a Barcelona. Segons ha informat Renfe, l'avís de l'incident s'ha produït cap a 6:45, un quart d'hora més tard, cap a les 7, s'ha registrat una altra incidència, en aquest cas a la línia R4. Aquesta es tracta d'una avaria en un tren de mercaderies a l'IA Renfe que ha tingut lloc a l'estació de Castellbisbal. I el govern espanyol aposta per prorrogar les mesures econòmiques per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, malgrat l'acord de pau. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny.
2: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
1: I l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova finalitza la reforma de l'àrea obstètrica per oferir una atenció al naixement més humanitzada i confortable. La renovació ha suposat una inversió de gairebé 1,5 milions d'euros i permet atendre tot el procés de dilatació, el part i postpart en un mateix espai. Les obres d'aquesta zona han permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció del naixement amb 11 sales d'atenció. I demà dijous comença el sonar a la Fira de la Gran Via de l'Hospitalet i la ciutat ja té preparat el corresponent dispositiu de seguretat. Enguany els concerts d'aquest festival de música electrònica se celebren íntegrament a la ciutat i això vol dir que molta gent passarà per aquest recinte firal. A l'edició anterior, el balanç policial va ser de 16 detinguts per delictes contra la salut pública i furts.
0: Radio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
4: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
3: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
4: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
3: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
4: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
5: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
8: Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu.

Benvinguts un dimecres més a Mediterrània, espai on fem intercanvi de cultures, formes de pensar i sentir, de viure i conviure, granets de sorra que ens permetin construir un món millor. És un plaer fer-ho. I desitgem que vosaltres, amics, companys i coneguts o desconeguts que ens escolteu, també el gaudiu. I us convidem a participar a través del telèfon 93 795 79 12. Ens podeu enviar missatges de veu o trucar-nos. Estarem encantats de comptar amb la vostra participació. Mediterrània és plural en els seus continguts. Cada setmana ho fa des d'una visió diferent. Ens podeu trobar en el Facebook Mediterrània Radio Arenys i a Instagram. Allà trobareu tot el que fem i els programes emesos a la web de la ràdio, a Radio Arenys. Entreu a la carta, busqueu Mediterrània i allà tenim tot el que hem fet durant els anys que fem Mediterrània. I en el, això ho trobareu també en la en el 92.2 de la FM. O si ara ens voleu seguir en directe, doncs estem en imatge en el Facebook de Radio Arenys, en YouTube, en Instagram i en Twitch. Allà ens veureu la imatge i ensenyarem coses que portem avui que us poden interessar i us les ensenyarem en càmera. O sigui que aquí poso l'am perquè entreu, ens mireu, ens veieu i feu algun comentari que també és de molt agrair. Us parla Rin Garcia i en el so tenim a Joan Bosch, que es saluda des de la peixera i ens envia petonets a tothom. Us parla Rin Garcia i en el so tenim a, que ja us he dit, a Joan Bosch, repeteixo, si no havia quedat clar. I avui ens acompanya Miguel Iribarren per fer una altra Converses amb Miguel.

0: considerándolo ley.
1: Exacto. Yo creo que esto es una de las cosas que realmente se tienen que mirar despacio, ¿no? Y por eso se habla de mayoría de edad a los 18 años. Es que a los 15, a los 16, el cerebro todavía está en formación. Esto ya se sabe que es así. Y que esa credulidad natural de los seres humanos es que nos dejamos programar. Uh-huh. Y esta idea de que nos dejamos programar es bastante evidente. O sea, si miramos honestamente, hay muchas cosas que aquello que dijo papá o mamá sigue yendo a misa.
0: Vamos a volver a papá y a mamá y al útero materno. Y me ha gustado mucho lo que has dicho porque, o sea, una meditación muy profunda, permite a la madre tener una conexión muy, muy fuerte con el bebé. Sí. Esto es una herramienta muy potente que estamos diciendo ahora, muy potente, para tú poder conectar. Porque yo tenía otra pregunta que era, bueno, ya sabemos todo esto, pero con el estrés, con el no sé qué, con el que yo vivo, y yo estoy embarazada, y yo se lo paso a mi niño, ¡ay, por Dios, qué hago yo! Así que la cosa es potana a pichón con tres de millón, ¿no? Pero al decir tú eso es cuando he dicho, esta es la clave. O sea, buscar muchos momentos, las mamás embarazadas, de unas meditaciones muy profundas para poder darle esa estabilidad al bebé, ¿no? Esa conexión.
1: Por un lado, esta es una manera de hacerlo. Por otro lado, por ejemplo, lo que yo he visto a Ray Castellino hacer, es decir, tú cuando estés estresada, explícaselo al bebé. Los niños son súper comprensivos. No hay juicio.
0: Dile,
1: mira, esto es algo que le está pasando a mamá. No es algo tuyo, no tienes la culpa, tú estás bien. Mamá simplemente le está pasando esto, papá le está pasando esto y estamos en tensión por ello, pero no te preocupes, tú estate bien, te queremos, estamos contigo. Es decir, hablar, comunicar. Ajá. Yo le he visto, él comunicaba con los bebés, ajá, ajá. Él comunicaba verbalmente con los bebés, ajá, y los bebés hacían gestos, los bebés hacían movimientos, miradas, y él seguía hablándoles. Él seguía hablándoles como si eso fuera una respuesta válida. Y esto a mí me fascinaba. O sea, ver, ostras, es que él, para
0: tiene
1: él,
0: una conversación.
1: Está teniendo una conversación con el bebé. Y una de las cosas más bonitas que decía es esto: los bebés son súper comprensivos, son súper amables, son muy, muy, muy bellos, muy bellas, bellos, personas. Entonces, están muy abiertos, o sea, entienden. Lo que quieren es entender lo que pasa y no sentirse culpables, porque esto es una cosa que se repite bastante también. Los niños, cuando notan algo que está fuera de lugar, notan una tensión, notan adrenalina o notan peligro, y no se lo pueden explicar, tienden como a cogerse la patata. Nosotros hablamos la patata caliente, cogerse el peso de la situación. Uh-huh. Es como si yo estoy haciendo algo mal. Hay como esta tendencia.
0: Hay algo que yo estoy haciendo que provoca.
1: O esto está pasando por mi culpa. O ajá, hay esa tendencia. No digo que sea universal, ajá, pero sí que es bastante marcada. Ajá. Y entonces, la simple comunicación de decirle a un bebé, evidentemente, el bebé no te entiende quizá tus palabras, pero tu energía la capta mucho mejor que tus palabras. Uh-huh. O sea, es como un perro no entiende tus palabras, pero tu energía la capta 100.000 veces mejor que cualquier persona, ¿no?
0: Se ens acaba d'incorporar la Blanca, que acaba d'arribar de Barcelona, suposo que corrents perquè tenia ganes d'arribar. Què tal, Blanca?
2: Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Muy buenas.
2: Què tal, amics? Molt contenta de ser aquí.
0: Estàvem parlant ara de les expressions i la comunicació amb els bebès i, bueno, ha sigut un luxe tenir tot el que m'ha explicat perquè jo he quedat fascinada del que passa. Has vingut escoltant-lo, suposo que pel camí,
2: o sigui, que tens molt. Aquesta visió, perquè va més enllà del que ingenuament veiem en un bebè, uh-huh, llavors és informació que ens ajuda a posicionar-nos davant d'una vida, no d'un bebè, sinó d'una vida.
0: D'una vida.
2: I bé, jo agraeixo molt aquesta mirada i aquesta nova visió del que significa, mm-hmm, entendre la vida perinatal un altre cop, la vida que gira a l'entorn de la maternitat, de la paternitat, que no només s'enfoca en la cura de... No només és alimentar, sinó és nodrir. Uh-huh. Nodrir amb aquesta proximitat, amb aquesta... amb aquest acolliment incondicional que realment significa això. I la supraconsciència justament és aquell teixit en què podem deixar anar aquelles condicions que nosaltres hem posat perquè aquest bebè neixi, aquella preconcepció, no? Què serà el bebè quan arribi? Vull que sigui una persona... per exemple, a nivell pràctic, doncs que porti el negoci, o vull que em cuidi quan sigui gran. No. Hi ha a darrere un altre teixit que ens ajuda a deixar anar totes aquestes premisses de necessitat de satisfer. I...
0: Bueno, això estaria una mica lligat al que parles potser amb el clan familiar, no?
2: Mm-hmm.
0: Vull dir, tot el que arrosseguem, no?, dels avantpassats no és necessari, no? Vull dir que moltes coses d'aquelles que després vas a buscar i dius, què passa aquí, no?
2: Sí, sí.
0: I si es pren consciència de que no cal, de que no cal, és el que li deia al Miguel, diu, aquests sers com seran aquests nens? Sí. Diu, pues seran.
3: Sí, no, yo creo que hay una gran diferencia, depende de cómo han sido criados los niños, ¿no? Yo he visto niños... que han sido criados no con este método, sino con un método japonés, que es muy bonito también. Es una cosa que inventan los japoneses, que son maestros de la energía.
0: Son sutiles.
3: Son sutiles, sí. Uno, y uno de los métodos que hacen es cuando nace el bebé, en vez de pasarlo, enseñarlo a los familiares y tal, no. Lo dejan en penumbra, lo dejan tranquilo, y no lo muestran, quizá en los primeros 2 o 3 meses, no ve más que a la madre y quizá al padre. Y dicen que la función de esto es dejar que se acabe de formar el sistema nervioso. Entonces, yo por ejemplo, sí he conocido a una niña criada con este, y es como una presencia, como una roca. O sea, es como una... ¡boom! O sea, no es como una... Nosotros somos personas muy frágiles, es como cualquier cosa nos toca.
2: Uh-huh.
3: Mi sensación de esta persona es que es una persona sólida, es una solidez que la sientes energéticamente, ¡pum!, está.
0: ¿Y ella cómo os mostró?
3: Es una persona encantadora, es una persona súper amorosa, preciosa, además es muy guapa.
0: A mí sí.
3: Además, sí, sí, preciosa, una persona preciosa. Pero para mí eso es una circunstancia, eso me daría igual.
0: Sí.
3: Lo interesante es su estar en el mundo, cómo está en el mundo.
0: La presencia.
3: Y es un boom, es como un luchador de sumo. ¿Sabes? Los luchadores de sumo, que
0: sí,
3: es como...
0: Sí, que ya en unas cualidades.
2: Sí, es la consistencia de la persona. Y eso también tiene...
3: Y una solidez emocional, un estar, una... Es como, pum, un jara lleno, ¿no? Es como alguien lleno de sí mismo. No es alguien fragmentado, que duda de sí mismo, que tiene temores, que es como somos las personas normales, ¿no? Yo creo que hemos, un poco por la educación, un poco por el entorno, un poco por muchas cosas, pues a veces estamos llenos de dudas, llenos de temores, llenos de historias. Y estas personas, yo por lo menos lo que destaco, lo que noto es solidez, una solidez distinta, un estar distinto.
0: Això és un canvi molt important.
3: Sí, sí. I sobretot una autoconfiança, no? Com una esa solidez és confiança en uno mismo.
0: Fixa-t'hi que aquí que hem parlat del reptilià, aquestes persones no estan en l'alerta permanent.
3: Exacte. No? Sí. És este boom. Sí,
0: que no és necessari, sí. No estic en perill.
2: No.
3: Exacte.
0: No estic en perill, no?
3: I també com esa... Es como una mayor capacidad de resistencia al estrés, ¿no?
2: Uh-huh.
3: Estresarse menos, ¿no? Uh-huh. Estresarse menos, que es... Uh-huh.
0: Bueno, ens queden 3 minutets de programa. Uh-huh. El Joan posarà la musiqueta aquesta que he triat de bebès per anar tancant. Com, amb quines paraules tancaries per oferir una... seguretat o una obertura a les mares que esperen bebès.
3: Jo,
0: les pares, vaja.
3: Lo, sí, jo el que me gustaría transmitir a les famílies, padres i madres, madres i padres, es que ahora mismo hay unas informaciones súper interesantes para realzar muchísimo la experiencia de la maternidad y de la paternidad. Uh-huh. Y realmente vivirlo como una experiencia de plenitud, de disfrute. Es como para vivirlo de manera natural, como está pensado que sea, como está designado a ser, como puede llegar a ser. Uh-huh. Y bueno...
0: moltes vegades jo ho dic, sobretot ho dic a dones, el cos nostre està preparat per fer de mares, per crear un ser per dintre, i és una cosa natural, i un pare és una cosa natural i té un procés, i depèn de com tu el visquis i com tu estiguis integrada en aquest procés, anirà d'una manera o anirà d'una altra.
3: Este es el mantra castellino. Castellino decía: los bebés saben nacer, las madres saben parir.
0: I ja està, doncs amb això ens quedem avui, tanquem el programa d'avui, no? Les mares saben parir,
3: els bebès saben néixer.
0: Vull dir, tanquem amb aquestes frases que ha dit el Miguel. Sí. Agraïm a la Blanca, que ha arribat corrents, però ens ha fet la seva
2: pinzelladeta,
0: el Miguel, com sempre, perquè torno a posar el llibre a la càmera perquè us recordi que aquest és un dels que sí que el podeu fer servir i us pot ajudar a tant a pares, mares, àvies, avis,
3: sí,
0: i
3: sí,
0: totes les persones, perquè no només és per les dones embarassades, sinó un recordatori també per nosaltres, els adults, de com vam viure aquest procés, no? Mm. I integrar.
3: Sí, y también normalizar quizá muchas experiencias que hemos tenido y que hemos, como no teníamos explicación, las hemos dejado de lado. Esto quizá nos ayude como a integrar cosas.
0: A integrar, sí, sí. Uh-huh. Doncs, dit tot això, donem les gràcies al Joan, donem les gràcies a Radio Arenys per permetre fer i mantenir programes d'aquest tipus, que anem
3: tipus, sí,
0: fent obertures sí, de ments, sí, obertures sí, cap a una altra manera de mirar la vida, uh-huh, i posar-la al centre.
3: Exacte.
0: I posar l'amor al centre.
3: Sí. Exacte.
0: Dic que vaig fer el taller amb ells dos, aquell que vam promocionar, i estic encantada d'haver-lo fet. Va ser una passada, molt acollidor. Gràcies, Blanca, gràcies, Miguel.
2: Que bé.
0: Gràcies. I a la gent que vulgui, doncs, que els busqui i es posi en contacte, perquè és molt interessant fer aquest tipus de tallers del viatge cap al que tu has sigut i on t'estàs. Fins la setmana que ve. Moltes gràcies. Amb una altra Mediterrània.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Som pendents de l'incendi a la Segarra. Protecció Civil ha ampliat el confinament pel foc de Talavera, els nuclis de Briançó i els Hostalets, els dos de Ribera d'Ondara, que s'afegeixen als ja ordenats del mateix municipi de Ribera, i de Pallerols, al nucli de Talavera. Es tracta d'un incendi que crema camps de cereals sense segar. S'ha demanat a la població que tanquin portes i finestres i no circulin. Els bombers han rebut l'avís a poc després d'un quart de set de la tarda. A hores d'ara i treballen 46 dotacions terrestres, 13 aèries i uns 206 bombers. El foc afecta una superfície aproximada de 30 hectàrees de terreny agrícola, segons les dades dels agents rurals. S'havia dit en un primer moment que s'havia talat la A2, però finalment està circulant entre Jorba i Cervera. I a les portes d'una onada de calor, precisament avui, hem sabut que treballa detectant 9 infraccions per risc de temperatures altes a empreses de la demarcació de Lleida del 2025. Aquestes s'han traduït en sancions de prop de 170.000 euros. Entre aquestes empreses hi ha la firma on treballava un temporer que va morir l'agost passat al Carràs del Segrià en plena onada de calor. Per evitar que torni a passar, la Generalitat promou un protocol per evitar els efectes de calor. Escoltem Núria Gilgado, que és la directora general de Relacions Laborals.
6: S'hauran de modificar els horaris i s'hauran d'establir mesures també tècniques, doncs, per poder garantir la seguretat i la salut de les persones que estan treballant. Quan parlem de mesures tècniques, doncs, s'hauran de tenir llocs on pugui haver ombra, on la persona treballadora pugui descansar, on pugui refrigerar-se i, per tant, garantir, doncs, que no patirà una situació de risc davant la situació de calor.
5: I 10 plataformes d'usuaris de trens a Catalunya han denunciat la ineficàcia de les reunions setmanals que mantenen amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i altres membres del departament, que passa des de principis d'any. En un comunicat diuen que la interlocució s'ha degradat fortament amb el pas dels mesos i consideren que les trobades s'han convertit en espais on es repeteixen les mateixes queixes sense solucions. I l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, qualifica d'escòria humana un home acusat de robar una octogenària d'una estrebada i assegura que el tornaria nedant al Marroc. Ha estat en una publicació a les xarxes socials en assabentar-se de la detenció d'aquesta persona. I Tortosa acollirà el Vèrtebra Dansa, el festival de música de Robert Olivan, que arriba transformat del conegut del Tebre Dansa. La nova cita cultural tindrà lloc el 20 al 26 de juliol amb la mateixa essència formativa i d'espectacles.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
7: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
8: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
9: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
8: Veniu a veure el futbol en companyia.
9: Disposem de terrassa.
8: Som a la Riera, Parafita 117.
9: Truqueu al 93 792 0019.
8: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
10: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 63 00 86 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
11: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Parafita número 1.
4: Ràdio Arenys, la primera. Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut, presentat i dirigit per Josep Torrents.

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a en Iago Paricio, col·laborador del nostre programa de Temps de Salut. Hola, hola Iago, què tal avui? Com estem?
1: Doncs molt bé, un cop més aquí. Ja anem sumant més.
0: Sí, sí, anem sumant, uns quants, portem. Mira, aquest és el programa número 358. Imagina't les setmanes i setmanes que hem anat passant per aquí.
1: Bueno, seguim aquí perquè l'audiència ens escolta.
0: Exacte, exacte. També ens acompanyarà l'Eva Sallés, també col·laboradora del nostre programa. Hola, Eva, benvinguda de nou a Temps de Salut.
2: Hola, gràcies. Què tal? Com va tot? Tots bé?
0: Tots bé, de moment. Bueno. Ja veurem, perquè avui hi ha sorpreses,
2: Ah, veus? Atents, atents.
0: També tindrem amb nosaltres i ens acompanyarà Miguel Ángel Segura. Què tal, Miguel Ángel?
3: Molt bé, Josep. Gaudint ja de l'estiu que ja comença.
0: Ja comença.
3: I avui que he fet la meva primera platxeta.
0: Oh, mira que bé, tu. Jo encara no m'he estrenat. I també ens acompanyarà en Joan Sánchez Fortun, que ell ja l'hem entrevistat diverses vegades, ja forma part del nostre equip de futbol, de Temps de Salut, i ell és humanista, psicoterapeuta i resident a Calella. Hola, Joan, Juanito,
4: hola, Josep,
0: pels amics.
4: Moltes gràcies per aquesta nova trobada. Com sempre, és un plaer compartir aquest espai amb tots vosaltres. Gràcies de nou.
0: Molt rebé, doncs també volem saludar en Joan Bosch, que està al control tècnic i és qui ens acompanyarà en aquest viatge. Hola, Joan, què tal? Quins comandaments avui
5: molt
0: hem d'utilitzar, perquè estic nerviós?
5: Avui anem... no anem amb un transport, perquè
0: no?
5: El nostre convidat d'avui...
0: Què dius ara?
5: Li agrada el senderisme. I atenció, avui ens adentrarem en un bosc frondós i anirem, mira, escolteu, xinutxano, caminant i gaudint del paisatge, ho he fet expressament pel nostre convidat d'avui, perquè li agrada la muntanya i gaudir de la natura.
0: De la natura, això és una gran sorpresa, La natura és vida, la muntanya és vida, el respirar és vida.
5: I tant que sí.
0: Doncs moltes gràcies, perquè avui el nostre convidat és especial, ara us l'anunciarem. Avui a Temps de Salut aprofundirem en un nou tema que té a veure amb un dels grans trastorns psicològics més freqüents i que sovint és motiu de consulta de psiquiatres i psicòlegs. Estem parlant de les pors i les fòbies i ens preguntarem en què consisteixen, en què es diferencien, com es manifesten i quin tipus de tractaments hi ha. Avui dirigirà l'entrevista l'Eva Sallés amb la col·laboració d'en Iago Paricio, en Miguel Ángel Segura i en Juanito Sánchez. Pels amics, en Joan Sánchez Fortun, que avui el tenim aquí especialment com a convidat, i ell també doncs, tindrà carta blanca per preguntar o donar alguna de les seves explicacions tècniques. L'entrevistat serà un servidor, en Josep Torrents, com a psicòleg humanista, màster en psicopatologia, diagnòstic i tractament infantil, terapeuta familiar sistèmic, terapeuta gestàltic, especialista en teràpia corporal i facilitador en constel·lacions familiars.

0: Ningú se'n lliure. Tant els que ho tenen tot clar com els que ho dubten. Com els que s'ho tiren tot a l'esquena o els que hi pensen massa. Fins i tot els més valents. Tothom té por a alguna cosa. I això ens fa ser humans. Però realment, de què tenim por? De vegades, és una sensació difusa. Una inquietud que no sabem explicar. Altres vegades, és molt concreta. Parlar en públic, les alçades, els gossos, les aranyes, o tancar-se dins d'un ascensor. La por, ben gestionada, ens protegeix, ens avisa del perill. Però quan aquesta por es descontrola, quan evitem situacions normals per un temor irracional, llavors parlem de la fòbia. Però què hi ha darrere de cada por? Poder s'hi amaga una experiència dolorosa viscuda en el nostre passat? Una creència que ja no ens serveix? La pèrdua de control? O la incertesa del que no coneixem? Sigui el que sigui, no es tracta de viure sense por, sinó de reconèixer-la, veure com veure a on neix, sanar-la i deixar que aquesta sigui una aliada i no una presó que ens paralitza. Amb aquesta introducció obrirem l'entrevista d'avui amb en Josep Torrents, que ja teníem ganes d'entrevistar-lo amb ell. 365 programes, però ara, avui, li toca amb ell.
1: Avui em toca a mi, sí, senyora.
0: Bueno, doncs comencem amb la primera pregunta, Josep. Jo no sé si ho faré tan bé com tu, ho intentaré, bueno, i si no m'ajudes, perquè com que et tinc aquí al costat,
1: m'ajudaràs. Sí, sí, qüestió de rodatge, sí, sí, digue'm.
0: Molt bé, Josep, avui ets entrevistat. Canvi de rols. Per començar, quins són els teus inicis a la psicologia o a ser psicòleg?
1: Bueno, els inicis comencen quan tenia 16 anys... Ho explicaré breument perquè, bueno, ara que ha passat tant de temps, per mi és molt curiós, no?, la decisió d'estudiar, doncs, psicologia. Tenia 16 anys i, d'aquella manera, jo en aquell moment estava estudiant a l'Institut Alejandro Satorres de Mataró i em va sortir una oportunitat a 16 anys per entrar, doncs, a, diré el nom, perquè ara aquest banc ja no existeix, el Banc Mercantil de Manresa, i vaig fer uns exàmens per entrar, em van agafar, vaig tenir que deixar el curs... I llavors la proposta dels professors i el tutor va ser, doncs, que em presentés lliure, que també es feien els exàmens lliure, no?, un dia determinat, que t'examinaves de tot, i ho vaig fer-ho, em vaig preparar durant tot aquell any, tot i que treballava ja en el banc, i vaig descobrir la filosofia en aquell any de... tenia 16, el 6è de batxillerat, debat, no?, que es diu. Vaig descobrir la filosofia, em va encantar, i hi havia una secció que posava psicologia. Hi havia la secció d'ètica, de metafísica, etcètera, etcètera, i hi havia una que posava psicologia. Jo, doncs, esclar, me la llegeixo, entro, dic, bon dia, dic, jo vull saber si psicologia, hi ha una facultat o no de psicologia. A la persona que em portava, doncs, aquesta assignatura, en Carles Mora, d'Arenys de Mar, em va dir, sí, hi ha una facultat dintre la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació que és psicologia. Vaig investigar, dic, on dió? Doncs això d'aquí, doncs, ha de ser per mi, perquè ja em va interessar, no? Doncs aquest va ser el primer pas d'interessar-me per algo que era novedor en aquell moment. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hi ha el periple de que jo, al treballar en el banc, doncs el meu pare volia que estudiés una altra cosa relacionada amb el banc, que era econòmiques. Clar. Vaig fer el COU d'econòmiques i la veritat és que no em va agradar perquè em vaig suspendre unes quantes. Després vaig recuperar i dic, no, no, aquest no és el meu camí, l'economia no. El meu camí és l'humanisme. I llavors, doncs, em vaig matricular d'amagat perquè al meu pare no li agradava que jo...
0: I quines hores anaves a la facultat?
1: Al vespre, perquè hi havia de matí, tarda i nit, de 7 a 10. De 7 a 10. Em vaig matricular d'amagat, el primer any no hi vaig poder participar, el segon sí, però va ser així, d'amagat i amb vocació, perquè ara veig que és vocació.
0: Home, clar, devia ser més complicat, no?, treure la carrera així d'amagat, que no lliurement.
1: Bueno, després ho vam saber-ho, jo vaig explicar la veritat.
0: Vale. Ara ens endissarem a reflexionar sobre les pors.
1: Sí.
0: Ens podries explicar... Què és la
1: por,
0: exactament?
1: Bé, la por és una emoció bàsica, com la tristesa, l'alegria, com la ràbia, l'amor, la culpa. La por és una emoció lògica que és producte d'una reacció del nostre organisme que apareix davant d'un estímul o una situació amenaçadora. Però a veure, la por A veure, ja des de que naixem la tenim en el nostre pack emocional. La podem veure, doncs, amb signe positiu o negatiu. A veure, tots hem tingut por alguna vegada, no? Sigui un ratolí, sigui una tormenta, sigui un precipici, etc. Vull dir que apareix ja en el pack emocional i de forma positiva apareix com una alerta de dir, ep, ep, compte, cuidado, que això d'aquí se't pot escapar.
0: I quin és el signe negatiu que et pot produir la por?
1: Mira, jo per parlar del signe negatiu de la por m'estimo més parlar d'un exemple. A veure, jo, imaginem, tinc por a les alçades... No, les alçades no, a volar. Vale, el signe negatiu de la por a volar. Què seria? Doncs a veure, que si tinc que fer un viatge a París o a Menorca, llavors què passa? Que dies abans ja em torno obsessiu, ja em preocupo què passarà en aquell vol, si farà bon temps, si farà mal temps, començo a mirar la gestió del temps... O sigui, hi ha una preocupació prèvia abans de començar a volar. I aquí actua, doncs, inclús la part psicològica, que puc perdre el control, que hi ha inseguretat, dubtes... I amb símptomes físics, a veure, què passarà? Doncs, bueno, que em posaré molt nerviós, l'ansietat augmentarà, em puc marejar, la respiració se'm pot accelerar. És a dir, quan hi ha una por concreta que tu la tens, doncs apareixen aquests signes negatius. Però compte, que aquí apareix molt, molt, molt l'ansietat.
0: Iago, vols preguntar alguna cosa?
2: Tornant un moment al principi, quina va ser la reacció de la família quan es van enterar que volies estudiar
1: bé,
2: psicologia?
1: El meu pare no va estar gens d'acord, perquè era un home que, bueno, em va ensenyar moltes coses, era un home, doncs, de banca també, va ser ell qui em va motivar, doncs, a que entrés a la banca per una seguretat, abans es feia la jornada intensiva, i jo dic que carai, però si a mi això no m'agrada, sí que m'agrada treballar, soc molt treballador, vaig aprendre moltes coses, però, a veure, no vaig fer una carrera universitària per destacar com a director, cap de zona... No, jo sempre he vist l'economia lligada amb la humanitat, amb l'humanisme. La reacció és que el meu pare es va enfadar molt.
0: I tenies por? Mira, aquí, parlant de la por, aquesta por com la vas gestionar?
1: No, simplement ho vaig explicar-ho. Dic, mireu, a mi el que m'agrada de bo a nivell emocional, ja que tinc una feina estable... deixeu-me tranquil, perquè jo vull fer allò que m'agrada, perquè la feina ja la tens. Doncs a partir d'aquí, doncs tens un petit sou, que en aquells moments era petit, però després, bueno, amb els triennis i tot, doncs, bueno, va anar engreixant-se, però va haver-hi un daltabaix a casa i tant.
2: Arrel de la pandèmia, sí, creus que han augmentat el tema de les pors comparat amb prepandèmia?
1: Sí, a veure, parlem ara d'algú que va ser l'any 2019-2020. Recordo també una entrevista que em va fer aquesta casa. Dono les gràcies per haver pensat en mi. Vam sortir, doncs, a la revista local del poble. I se'm va fer aquesta pregunta, justament. Jo dic, mira, un 65% de les consultes que tinc online són sobre trastorns de l'ansietat. Continuen havent-hi trastorns de l'ansietat. Podem haver baixat un 60%. Precisament avui m'han demanat consulta d'aquesta manera tan simpàtica, no? Diu, tu, com a psicòleg, tractes temes com l'atac de pànic o el nerviosisme? Dic, bueno, és una de les meves especialitats. Uh-huh. Vull dir, per tant, que és molt comú que les persones, doncs, a veure, entrin en aquest bucle sobre l'ansietat. Què vol dir? Puja el cortisol a la sang, puja diguéssim, aquest cortisol a la sang i baixa la serotonina. A veure, són uns mecanismes, tu pots dir que estàs,
0: sí,
1: a la farmàcia,
0: exacte,
1: ho coneixes,
0: sí, sí,
1: però que es dona molt, és molt freqüent. Mm. És una societat accelerada, jo diria que sí, que anem molt accelerats.
0: Hi ha medicaments per controlar aquestes pujades,
1: sí,
0: i baixades.
1: Sí, sí, sí. Doncs continua havent-hi ansietat i trastorns de l'ansietat.
2: Quines fòbies són més comunes entre la joventut?
1: Entre la joventut, justament, em dius?
2: Sí.
1: Bueno, és que, a veure, una cosa són les fòbies infantils, que si voleu després us ho explico, perquè he tingut la gran sort de conèixer aquest mundillo, perquè em vaig començar a especialitzar en la psicologia infantil. Vaig acabar, doncs, els estudis a la Facultat de Filosofia, Ciències de l'Educació, secció de Psicologia a Barcelona, i després immediatament no em vaig veure en cor d'atendre persones molt més grans que jo. Acabo amb 26 anys la carrera i dic, no, jo haig de fer alguna cosa que estigui amb la meva línia. Vaig fer una especialitat en psicologia infantil I aquí hi ha uns tipus de pors que inclús estan com controlades per edats. Ara, amb el jovent, a veure, podem parlar de la por a tenir una parella, la por a l'amistat, la por al sexe, la por a la foscor, la por a ser rebutjat... O sigui, hi ha pors que ens acompanyen al llarg de tota la vida perquè són inherents, però la por a vegades es pot veure en signe negatiu com en positiu, no?, per créixer, evolucionar i madurar.
0: Tu, Miguel, què vols dir?
3: Sí, quina diferència hi ha entre la por i les fòbies? Explica'ns-ho.
1: Sí, a veure, si no ho entenem, m'ho torneu a preguntar d'una altra manera i jo contesto. A veure, la por, com he dit abans, és una emoció lògica, és una reacció de l'organisme davant d'un estímul amenaçador, ¿vale? Uh-huh. Amenaçador. La por, tu la pots gestionar. La por la pots gestionar d'entrada. La por, a veure, hi ha fórmules, hi ha tècniques prèvies perquè l'ansietat minvi i tu puguis inclús superar aquella por. Però la fòbia, no. La fòbia és una por exageradíssima en la que l'ansietat és la protagonista i llavors, a veure, perds el control total i absolutament de tu mateix. O sigui, que t'has d'apartar si no entres en pànic.
3: Com que no et deixa viure,
1: no et deixa viure
3: la vida normal, no? O
1: sigui... No. Són fortes...
3: Perdó. Una fòbia, per exemple, seria... Que si a mi em fan por les aranyes, per exemple, però veig una aranya... I, bum, me'n vaig corrents.
1: Te'n vas corrents.
3: Una aranya no passa res, no? Per veure-la, normalment,
1: no,
3: dius...
1: No et farà cap mal, però, a veure, la
3: això
1: por...
3: Això seria tenir una fòbia.
1: Això, la fòbia és una por exagerada, i la persona que pateix una fòbia evita aquell estímul fòbic. És a dir, si jo tinc una fòbia a volar, no aniré mai amb avió. Si jo tinc una fòbia amb els trens, no aniré mai en tren.
0: I si tens por, sí. Llavors, si tens por l'avió, pots...
1: La pots gestionar en el moment. En el moment que succeeix, la pots gestionar amb tècniques de respiració o inclús també, a veure, vinc a la farmàcia i dic, mira, tinc una mica d'ansietat que em podeu donar d'una manera natural, sense recepta, no?
3: O és una alerta, no? O sigui, jo entenc que la por, per exemple, en el mar. En el mar,
1: sí, també
3: si hi ha mala mar, doncs tinc por perquè veig que hi ha mala mar i m'ho prenc amb calma, no? Però si ja no vaig, seria una fòbia, no?
1: Exactament. Si tu l'evites, a veure, amb una fòbia hi ha els mecanismes d'evitació. Se't dispara a nivell inconscient i tu evites aquell estímul fòbic.
0: Clar. Vale. Bueno, ara entrarem en el nostre tema musical de cada setmana. Endavant, Joan, com vulguis, podem parlar ja de la nostra...
4: I tant.
0: Aquesta cançó que tenim aquesta setmana.
4: Doncs anem per la primera música i per començar el nostre repertori musical ens arribarem fins a Nice, a França, per escoltar la música i la veu de George Moustaki amb un tema de l'any 1969 que porta per títol L'Emetec, l'estranger. L'escoltem? Vinga, som-hi.

0: Metek és probablement una de les cançons més populars de Mustaki, però no oblidem altres èxits que ha tingut al llarg de la seva carrera musical, com Ma Solitud, Le Facteur, Il y avait un jardin, La mer m'a donné, Ma liberté, etc. George Mustaki, considerat el poeta dels somnis, de l'amor i de la llibertat, ha estat una de les grans veus de la cançó francesa. I amb aquest tema que acabem d'escoltar, reflexiona sobre la condició d'un home estranger allà on vagi. Es tracta d'una cançó d'amor, en la que es parla d'un personatge que té a veure amb el propi Mustaki. I ho fa en forma d'autorretrat, descrivint-se amb cara d'estranger, jueu i pau i pastor grec, de cabells al vent, amb aires de somiador, músic i rodamont. Retornem amb Josep Torrents a l'entrevista de Pors i Fòbies.
1: Josep, seguim.
2: Seguim.
1: Una de les... Mira, a vegades m'he preguntat, de fòbies normalment, més o menys, són totes les mateixes, o les pors, no? Por sí. Al volar, por al mar, por a fer submarinisme... Alguna fòbia, alguna por que t'hagis trobat així estranya durant tot el teu recorregut, que portes bastants anys?
2: Mira, n'hi ha una de recurrent, n'hi ha una de recurrent i que... A veure, per mi... és fàcil de tractar, perquè, és clar, ja porto anys de volada, és la fòbia social. És recurrent.
1: Ostres.
2: Què passa amb la fòbia
1: però
2: social?
1: És molt nova, aquesta fòbia? No, o, és, no, o sempre no. Les, te l'has trobat? Entre
2: no, de tant en tant em trobo alguna persona que té por i fòbia a sortir, diguéssim, de casa seva.
1: L'agrofòbia?
2: No, no, ah, no, no, és no. És el fet de dir, bueno, jo estic còmode a casa meva... i si tinc que sortir, surto acompanyat, és la por anar al cinema, al teatre, als restaurants...
1: No és l'agrofòbia aquesta, llavors.
2: No, l'agrofòbia és els espais oberts.
1: Yeah.
2: És anar per la riera d'Arenys de Mar o la riera de Canet o Arenys
1: de Munt. I això què ho pot desencadenar? Una fòbia als espais oberts o una fòbia a la societat?
2: A veure, poden ser traumes infantils, poden ser experiències viscudes quan érem menuts, de que poder, ho vam veure, ho vam viure, doncs, a casa, o nosaltres mateixos, doncs, a veure, vam tenir, doncs, diguéssim, un ensurt, amb una trobada, ens vam sentir a disgust, o ens van maltractar, o ens van apallissar, o ens van castigar. A veure, a mi m'agrada, quan estic a l'estudi, fer una miqueta com en Sherlock Holmes, que sempre fem la brometa del Sherlock Holmes, o de la Miss Marple, etcètera, etcètera, no? Hem d'investigar, jo tinc un instint d'investigació, de dir, a veure, aquesta persona té aquesta fòbia, té aquest trauma, d'un te carai li ve. Mm-hmm.
1: Llavors... És que no deu saber ni ell, no, a vegades?
2: No. Però sempre hi ha un detonant, i a vegades aquest detonant d'aquesta fòbia social, posem pel cas de dir, por a sortir al carrer, de que em vegin, de que em preguntin, això pot venir, doncs, d'una situació... A veure, que no, a l'igual no té res que veure amb això. Perquè és com una pilota que es va fent grossa, grossa, grossa i grossa, no? Uh-huh. Tenen que veure, i són experiències viscudes que igual tu reconeixes amb tu o reconeixes amb els pares o amb els avis, uh-huh. Un ensurt... A veure, és que s'ha de veure molt, ara parlo en general...
1: Ja,
2: vull
1: dir,
2: amb
1: carinyo.
3: Quina por tenies a l'infància, que segueixes tenint ara, i quina por no tenies i que ara sí que tens?
2: A veure, és una pregunta que a veure si te la sé contestar. Jo de menut era hipocondríac. És a dir, recordo, això sí que t'ho contesto perquè m'ha vingut la resposta automàtica, tenia por, diguéssim, a les malalties, tenia por a veure què m'està passant, no? Tinc mal d'estómac, a veure si serà un mal lleig, em fa mal l'esquena, o jo què sé, tinc un catarro, tinc la varicela. Tenies por, jo recordo que era molt peruc. Fins als 20 anys que vaig fer el servei militar em recorreia doncs, a molts metges. Inclús, ja dic, estava fent el servei militar a Huelva i em coneixia tots els de la medicina privada que a mi em feien un descompte doncs, perquè estava fent el servei militar. I a mesura que ha anat passant el temps i ha anat madurant, he conegut més el meu cos i les meves respostes. I ara no tinc por, ara tinc... Em preocupa, però penso, tu que ets professional i ets metge, ajuda'm, sisplau. Uh-huh. Llavors, la segona pregunta, quina era?
3: Por que abans tenies i ara no.
2: Bueno, aquesta, de la hipocondria, ara no. I ara en tinc una. En tinc una que abans no tenia i que ara tinc. És la por i el respecte que em suposa escalar. Jo, com ha dit molt bé el Joan, doncs ell sap que a mi m'agrada molt doncs, la muntanya, l'alta muntanya, l'alt senderisme, Però va haver-hi una època que jo estava molt il·lusionat en conèixer els Alps de prop i em vaig fer doncs, com un objectiu, no? Ens van proposar un objectiu, fer el Cerví, és una de les muntanyes que m'agrada més del món, està germat i són 4.000, no sé si són 4.400 o 5.000, o 4.500, però és una escalada que suposa un tercer quart grau. Jo, quan vaig fer l'entreno, doncs, diguéssim, per escalar, doncs, bueno, vaig tenir una mala experiència i he agafat por a les grans alçades. Sí, sí.
1: Ah, mira, entre nosaltres ara hi ha en Nando. Acaba d'arribar en Nando, que és el teu familiar, eh?
2: Sí,
1: Nando,
2: el meu cosí.
1: Benvingut aquí.
2: Digue'm, Iago.
3: Ara que has tocat el servei militar, tu saps que a mi el món de militar m'encanta.
2: Sí?
3: Recomanaries al jovent enrolar-se a l'exèrcit?
2: A veure, és que has topat amb una persona que és... Ho sento molt, però m'has fet la pregunta. Jo sóc no violent.
3: És que m'has tret l'exèrcit.
2: No.
3: M'has tret l'exèrcit i me l'has dejat, com es diu en castellà, a huevo.
2: No, és igual. Jo he fet el servei militar, però jo no el tornaria a fer, perquè jo no crec en la violència, ni crec en les armes, per la qual cosa jo em defineixo com a no violent i com a persona pacifista.
3: Creus que va ser positiu a nivell d'imposar disciplina al jovent?
2: Jo crec que és molt positiu, però no a través de l'exèrcit. L'exèrcit, a veure, pels que creuen en aquest tipus d'armament, jo no hi crec, vull dir, mai la meva línia filosòfica de vida i espiritual, a veure, mai ens hem alineat, per tant, que jo ja em defineixo, tu m'has fet la pregunta, em defineixo no violent, pacifista, que les armes són necessàries, no sé fins a quin punt.
1: En Joan volia parlar. Digues, Joan.
4: Aviam, s'ha parlat de la por des de diverses vessanes.
2: Sí.
4: Podríem resumir-ho, Josep, creus que en totes aquestes vessanes correspon a un sol concepte, inseguretat?
2: Sí, la por, a veure, té a veure amb la inseguretat d'un mateix, amb la poca autoestima també. El fet de que una persona peruga, a veure, depèn del tipus de por, sempre hem de valorar de quina por parlem.
4: Podríem parlar de la normal com a mecanisme de defensa o una por neuròtica que n'hi ha molta mancança evolutiva, podria ser.
2: A veure, si la por ve per una mancança evolutiva, aquí què hem de fer? Hem d'evolucionar amb valors que no tenim o que ens manquen. Aquest dia vam presentar el teu llibre i em va encantar perquè vam fer al final un llistat de valors personals que ens poden identificar doncs, amb una persona altament evolucionada o no. Jo també sóc molt pro com tu, no? M'agrada parlar de valors com la comprensió, la tolerància, el respecte, l'autoestima, etc, no? Llavors, doncs, bueno, cal veure quins valors jo tinc que potenciar per sentir-me més segur, més confiat, amb més valentia per seguir endavant.
1: Les pors són universals o hi ha un tipus de por segons quines zones estiguis?
2: Evidentment.
1: Bueno, hi ha d'universals.
2: Jo diria que sí, que clar, no és el mateix viure al Pol Nord que aquí, doncs, a la Mediterrània, no? I aleshores, doncs, a veure, hi ha pors universals. Recordem que és una emoció lògica i que ja entra en el nostre dispositiu quan arribem al món, no?
1: A mi el meu pare sempre em deia una frase que m'ha quedat gravada, que és, de les coses te n'has d'ocupar, no preocupar, no? Quan et preocupes molt, llavors és quan arribes amb aquesta fòbia, amb aquesta... Te n'has d'ocupar, no fer-ne una massa.
2: Sí, correcte.
1: Miguel, dime.
0: La por i el cos. La por també sent el cos, no? Per què és tan important escoltar el cos abans de que la ment es col·lapsi?
2: Bé, jo diria que no estem acostumats. Davant d'un atac de pànic, que jo us explico el que és, aquí ara parlarem del cos i què cal fer amb el cos. Vale? El cos, a veure, és com un termòmetre. Però anem a veure què passa amb un atac de pànic. La paraula pànic vol dir por. Atac de molta, molta por, no? Mm-hmm. Aleshores, si jo tinc molta por, jo que sé, els túnels. Imagina que vaig circulant amb cotxe i a vegades, doncs, per la carretera trobem túnels. Si tinc por, de veritat, que quedo paralitzat. Mm-hmm. A vegades ha passat, jo ho he viscut, no? Vas tranquil·lament i surt un túnel de 3 o 4 quilòmetres que l'has de fer sí o sí. Si no, no avances. La persona es queda sense respiració, es posa nerviós, perd el control
1: expressió
2: de si mateix.
1: Expressió facial, potser també...
2: Es pot quedar blanc, es pot marejar. Bé, en aquí el cos parla. Ja d'entrada parla el cos. La persona no diu, no tinc un atac de pànic, no. A veure, el primer tot que s'ha de fer amb persones així és que la respiració es vagi enlentint. No provocar-li més respiració. Mm-hmm. No, anem a respirar tranquil·lament. Et poses al costat de la persona, respirem tots dos, junts. Anem a respirar calmadament i tranquil·lament, sense excitar més mm-hmm. aquest cortisol que tenim amb accés a la sang. Després, mira'm els ulls. Què t'està passant? Reconèixer l'estat físic. A on et fa mal? Com sents el cor? Anem parlant a poc a poc.
1: Ara, relacionat amb això que estàs explicant,
2: sí.
1: Jo quan vaig fer el bateig de submarinisme em van dir anem a mirar si tens fòbia o si tu pots fer,
2: sí.
1: pots fer submarinisme.
2: I què va passar?
1: Res, et fiques a dintre de l'aigua i llavors et miren en els ulls, l'instructor et mira els ulls a veure si tens un atac de fòbia, perquè clar, allà no pots parlar. Llavors és el físic el que expressa, que és el que estàs comentant tu, no?
0: I el sol fet de prendre consciència del cos ja et fa baixar
2: sí.
0: la por?
2: Sí,
0: la
2: sí,
0: por.
2: Sí, sí, no va a més. No va a més. O sigui, el fet és, el truc és, si us hi trobeu, amics i amigues escoltadors i seguidors de Temps de Salut, mm-hmm. sobretot no excitem a la persona que està amb un atac de pànic. No, perquè arribarà un moment que li costarà respirar i això d'aquí pot ser contraproduent. Exacte. Llavors, simplement, calmem-lo. Respira amb mi. Jo t'ensenyo a respirar calmadament. Inspiro pel nas i trec aire per la boca. A veure, aquesta és una de les fórmules que a mi em funciona, no?
1: Te n'has trobat allà, a la consulta, algun home, cas de fòbia, però allà...
2: Home, m'ho han explicat, allà a la consulta no.
1: No te n'has trobat
2: no,
1: cap.
2: No, però m'ho han explicat i clar. Jo he donat el remei, no? Clar. I llavors, sobretot, intenta explicar-me què t'està passant, però des de la calma, la tranquil·litat. Després, mentrestant, avisa el metge, lògicament.
1: Clar.
2: Avisem el metge, el 061, 112, qui carai sigui. Però sí que hem de calmar, no hem d'excitar. Hem de pensar que el cos està a tope de cortisol.
0: Sí, perquè si no passa allò de tenir por de la por, no?
2: Por de la por.
0: I això és com un cercle viciós,
2: no? No, això
0: no?
2: Jo m'hi trobo a consulta. Por a la por.
0: Mm. I com es trenca, això?
2: Bueno, has de tenir hores de vol, no? És com pilotar un avió, si voleu us ho explico una miqueta. Jo em baso en la desensibilització sistemàtica. En aquest cas em funcionen molt bé les tècniques neurocientífiques, que són tècniques molt recents, deuen tenir uns 25 anys, i treballo, si voleu us ho explico, no? Però ara ho comento, eh? Tècniques que es diuen EMDR, el tapping... el TIC, tècnica d'interacció sí. cerebral, o diguéssim... Són noms estranys, però que tenim remeis. Uh-huh. Pensem una cosa, que la por, a nivell emocional, el cervell, el sistema límbic, té memòria emocional, té memòria de sensacions físiques, uh-huh. i aquest sistema d'alarma que es produeix, o aquest sistema d'amenaça, el cervell simplement el recorda. Quan hi ha una por, quan hi ha algú, te'l recorda. Ep, que un dia vas patir això, t'ho recordo perquè ho solucionis. Uh-huh. Llavors, esclar, es produeixen una sèrie de mecanismes els quals a mi em diuen què passa això i què fem. Amb aquestes tècniques, el que m'encanta és que el que fem és esborrar memòries emocionals passades.
3: Has tocat el sí? tema del sistema límbic.
2: Sí.
3: En podries fer 5 cèntims?
2: Bueno, i sí, voleu que parli del sistema
1: límbic? Sí, home, clar.
2: Bueno, vaya, tu. No, jo encantat.
1: Home, clar.
2: L'únic que puc dir, si no ho sé, doncs és que no ho sé. A veure, el sistema límbic, a veure, imaginem una nou, la partim per la meitat, està al mig. El sistema límbic està format per el hipocamp, l'amígdala, tàlam, hipotàlam. Té moltes funcions, jo ho explico d'aquesta manera, té moltes funcions. Regula la gana, regula el son, té molt a veure amb la fase REM i no REM, doncs, de quan dormim, regula la libido, regula i treballa a nivell emocional, perquè té memòria emocional, ens tenim allà encapsulades, doncs, certes experiències viscudes, a nivell emocional, no és la memòria fotogràfica, uh-huh. i a nivell de sensacions físiques també tenim aquest record. Com que ho sabem, llavors, a partir d'aquí, jo puc treballar amb la persona que té una fòbia, que té un trastorn de l'ansietat, i disminuir aquesta angoixa i aquesta ansietat que ha patit quan em ve a la consulta.
1: Treballeu diferent, no?, que els psiquiatres.
2: Sí, treballem molt diferent, sí, sí.
1: Són
2: sí.
1: diferents tècniques.
2: Són diferents tècniques. Ells, a veure, ens deixen aquesta feina per nosaltres i nosaltres mm-hmm. els hi deixem que ens endrecin la part neurobioquímica, doncs, del pacient, sí, sí.
1: Joan, vols dir alguna cosa?
4: Sí, voldria parlar sobre la por i el poder de la ment.
2: Aha.
4: Ja sóc gran, com veieu, tindria un... I ja de jove vaig pensar interiorment, mai volaré, perquè tenia com un por, allò que es diu por, el que fos, no? Però un dia el meu gendre diu, anirem a Normandia, perquè a mi m'encanta molt aquella zona. Llavors un dia anirem a Barcelona, a París i després en cotxe. Llavors, vostre amic, que havia dit ja de sempre mai volaré, amb 70 anys, la primera vegada, diu, Joan, aniràs a l'aeroport, pujaràs a l'avió, et lligaràs, al moment s'enlairarà, després arribarà a dalt, farà una gràfica plana i tornarà a baixar. I sobre aquest raonament, sobre aquest poder de la ment, doncs l'avió va anar molt bé a París. Era la primera vegada que volava, però al tanto i al retorn penses més i ja veus que poden haver-hi alguna més de dificultat, però sí. Tot és el poder de la ment.
1: Sí, sí.
2: És el poder de la ment.
1: Sí. La por a lo desconegut.
2: Té
4: el desconegut,
2: més,
4: sí, també.
2: Té més força de la que ens pensem. Uh-huh.

0: menys sessions. Jo el que procuro...
1: Sí, amb... perquè no, no són tan conscients, no? Com som pors tan normals, diguem-ne.
0: Sí, sí.
1: A lo millor som... La pregunta va per allà, no? Si, si és més difícil de tractar una cosa que es considera que és normal. No?
0: A veure, hi ha alguna cosa normal, anormal... A veure, si a mi m'afecta aquella por, jo em pregunto... Què és el que m'està privant aquesta por? Si jo, per exemple, dic, tinc por al fracàs, què és el que m'està privant? Primera pregunta. M'està privant que jo tinc un projecte i no el faci? M'està privant a nivell de feina que com? M'està privant de, no sé, conquerir doncs, una nova parella? Jo em pregunto, què t'està privant? Què et dificulta aquesta por? Llavors, la por és quan s'ha de treballar, però les pors, en signe positiu, hi han de ser-hi.
2: Home, clar.
0: Perquè si no seria una disbauxa, no? A nivell econòmic. Mira, no tinc por a invertir. Vinga,
2: és que,
0: va.
2: Les pors no són negatives, que és el que diem. Són positives, perquè pots superar tu personalment, no? Tenint una por i dir, bueno, vaig enfrontar, com ho ha dit en Joan, pujaré a l'avió. Era una por... I després ha sigut una satisfacció.
1: Que això també existeix, no? El que no té por, per exemple, a invertir i la lia parda, etcètera, etcètera, també
0: bueno,
1: seria una...
0: Bueno, és que no té un freno, no té un freno. Hi ha persones que no tenen freno, però la por hi ha de ser-hi, inclús per les malalties. Imagina qui no tingui por amb malaltir. Bueno, doncs mira, un dia, no sé, tinc mal de panxa, va, això d'aquí no serà res, no vaig al metge. Vull dir, hi ha d'haver-hi aquesta emoció lògica i que ja forma part del nostre pa quan naixem. Perquè és que, si no, seria una disbauxa total i absoluta. Hi ha de ser-hi, com la ràbia.
2: I la fòbia, lo desconegut? Ens en
0: la fòbia,
2: parlar?
0: Lo desconegut, sí. És una por irracional a lo nou. Val? Davant d'això, té que veure amb allò que no coneixem. I en aquí hi ha diverses seccions. Primera, número 1. Pot passar... que tingui por a les noves experiències, a tenir una nova relació de parella, a les noves tecnologies, perquè ara n'hi ha moltes, i poder les persones més madures, no?
2: Clar, els hi passa.
0: Els hi passa que diuen, home, però si jo vinc del món de la màquina d'escriure a mà, o vinc de la pluma estilogràfica, que jo vinc d'aquest món, de la pluma estilogràfica, no, Juanito? Tu també vens d'aquest món, no?
3: Sí, amb bolis també.
0: Amb bolis
3: aquell
0: i llapis.
3: Era, no recordo aquella marca que era tan popular. Ja
2: la Vic,
3: cinc...
2: la Vic.
3: La Vic, la Vic, la Vic, sí, sí.
1: Vic, Vic, Vic.
0: Llavors també hi ha la por als fantasmes, a imaginar-te que aquí o allà doncs, hi ha fantasmes, a lo invisible.
2: A la mort, potser, també.
0: A la mort, sí. També.
3: I per què la mort ja és part de la vida?
0: Pues hi és, hi és. No, no, jo l'he tractada, aquesta por a morir. Sí, sí, de tant en tant.
2: El ja deixar dic... de ser jove, potser, també.
0: També,
2: però
0: també.
2: Potser és un problema més dels homes, aquest? O estic posant mare amb coses
0: no,
2: que...
0: No, no, no, hi ha por, hi ha por, hi ha por a envellir.
2: Envellir, però més els homes que les dones? O veus, no, no
0: més...
2: té res a veure.
0: Puc dir que podria ser més aviat masculí que femení,
2: que
0: sí?
2: Sí. Hi ha
3: segur.
2: Algunes coses?
0: Sí, sí, sí.
2: Sí, m'ho dius segur, perquè...
3: Podem fan... dir que la dona, per la seva naturalesa, té una maduresa, una evolució que no la té l'home. Com a vegades dic, el fet de parir ja en fa diferents. I l'home, molt respectuosament, alguna vegada dic que l'home té tres in. Aquest que és el gegant amb les botes de fang que quan plou es desmorona, aquest gegant, sota el meu punt de vista, té les tres in. Immadur, insegur, infantil. Dit sí. En tot el respecte
0: sí, sí,
3: que
0: sí,
3: es pot
0: sí,
3: dir.
0: Sí, sí, sí.
2: Bueno, algú vol fer alguna pregunta? Jo. Vale, Iago, digues.
4: Com podem autocontrolar-nos perquè la por no ens autocontroli a nosaltres?
0: Veiem, això són preguntes tècniques, que si voleu, jo encantat les contesto. Jo utilitzo, a veure, cada maestrillo con su librillo.
4: Sí, sí, sí, sí.
0: A veure, jo no parlo d'autocontrol, jo parlo de... acceptació de la por, què és el que em priva la por, jo tinc que fer abans una anàlisi i una reflexió d'aquella por, vale? I faig un seguit de preguntes. Moments en què jo em sento d'aquesta manera, moments en què estic més relaxat i una miqueta quins són aquests impediments. Com ho faig jo? Doncs si tenim la por a volar, procuro investigar a veure a on neix aquesta por a volar, o una por a escalar, que jo m'hi he trobat personalment, o una por a conduir un cotxe, i procuro esbrinar en quin moment es produeix.
4: El detonant.
0: El detonant.
4: Comporta...
0: És molt important, almenys per mi, de la manera que a mi em va bé. D'aquesta manera, què faig? Faig com una selecció, faig un mapa d'aquelles situacions que la persona m'explica de com i de quina manera relaciona aquella por, aquell detonant, no? Dic, va,

0: farem unes fitxes i d'aquesta manera em diràs a l'edat que tenies que vas tenir aquella primera sensació de por i així fins a l'època actual, no? Faig com un llistat, com un mapa de situacions, vivències que repeteixen aquest mateix estímul, no? Llavors, a través d'aquestes tècniques que us he comentat, les treballo amb la persona i és com que la memòria passada va perdent força, les emocions tipus ansietat, la por, o la tristesa, o la ràbia, o la frustració, es van esmicolant de mica en mica. Però això és un treball que pot durar mig any,
1: I,
0: com
1: Josep,
0: a mínim.
1: I com van lligades, per exemple, si tens una fòbia, llavors, a què va lligat? A quins altres problemes podem tenir psicològics? Poden anar lligats a altres coses? O, per exemple, l'autoestima?
0: Sí, sí, sí. La fòbia, en primer lloc, està lligada a l'ansietat. És un trastorn de l'ansietat. Val? Jo tinc que veure on neix tot això.
1: Va lligada
0: amb l'autoestima. Una persona que té una fòbia la paralitza, la persona. Queda totalment apartada. O sigui, i a més evita l'estímul aquell. Què fa?
1: Llavors, socialment ha... també, llavors, no? Perquè no pots anar a treballar, no tens...
0: No,
1: o sigui, és com persones... una cadena que es va...
0: Imagina que tens que anar a treballar, jo que sé, a Calella, o a Pineda, i tinc que agafar el tren, i tinc por al tren. O al cotxe. Com hi vas? Com ho fas? No, jo m'hi he trobat, no?
1: Vull dir, una fòbia pot desenvolupar a tenir més pors, més fòbies, o sigui, va augmentar...
0: A veure, les fòbies es treballen d'una en una. No puc treballar la fòbia social amb la fòbia a les tormentes o la fòbia als porcs senglars, que n'hi ha molts. Es treballen individualment. No puc barrejar una cosa amb una altra perquè són diferents experiències de vida. Mm-hmm. I totes poden venir en un moment o un altre de la nostra vida, diguem.
2: Quan intentem evitar la por,
0: val? Sí, diguem.
2: Decidim evitar sentir-la, quin efecte té? O sigui, per exemple, el que la majoria de gent fa, no? De refugiar-se en el treball, sí. Refugiar-se en les relacions, fer sí. massa esport, etcètera, etcètera, que el que volem és no sentir la por. Quin efecte té això a llarg termini?
0: Home, mira, jo recordo una expressió, una dita que jo sempre l'explico a consulta, de Sigmund Freud, et parlo de l'any 1900, qualsevol emoció reprimida i no expressada amb el temps pot sortir de pitjors formes i pot sortir en forma de malaltia física o mental. Amb això, si tu negues una emoció, amb el temps pot sortir de pitjors formes, perquè les emocions... és com una aigua que va recorregent un riu i ha d'arribar al mar. O sigui, l'emoció vol ser expressada, no mantinguda, ser expressada.
1: I erradicar-la. Vale, doncs mira, ara començaré... Bueno, Josep, ara anirem al nostre punt del conte i començarem. Joan, anem al conte. La Martina tenia una por que no gosava explicar. No era als insectes, ni a les alçades, ni als espais tancats. La seva por tenia forma d'armari. No pas per allò que hi havia dins, sinó per allò que, de petita, li havia dit la seva iaia. Quan obris la porta, no miris fixament la foscor, perquè ella et mirarà a tu. Cada vespre la Martina lligava a l'armari una cadena i cada matí la cadena estava a terra i la porta lleugerament oberta. No hi havia corrent d'aire ni ningú a casa. Ho havia comprovat amb càmeres. Les imatges només mostraven la cadena caient sobtadament, com si una mà invisible l'hagués deslligat. Una nit, farta d'aquell ritual, va decidir enfrontar-s'hi. Va seure davant de l'armari, va obrir la porta de bat a bat i va dir: «Mostra't!». Al principi, res de res, fins que al final va aparèixer enmig de la foscor una siuleta que no tenia cara ni ulls, però que respirava.
3: La Martina va intentar cridar, però la veu no li sortia. Llavors, la silueta va parlar amb la seva pròpia veu. «No em miris com si fos un monstre. Jo sóc la por que tu has alimentat cada dia en silenci. No visc dins l'armari, visc a dins teu». La Martina va tancar els ulls. Quan els va obrir, l'armari era només un armari. La cadena estava a terra, però aquesta vegada la va recollir i la va llançar. Va entendre que la por no s'elimina tocant portes ni tancant-les, ni fugint. S'esvaeix quan acceptes que la foscor que temies en realitat sempre t'havia acompanyat per recordar-te que ets més valenta del que creies i que moltes pors són fruit de la nostra imaginació. A partir d'aquí va desaparèixer la seva ansietat i es va sentir més segura, confiada d'ella mateixa.
1: Bé, fins aquí el nostre conte d'aquesta setmana, també d'aquests que posa la pell de gallina. I seguirem amb les nostres preguntes. Mira, segueixo mateixa. Josep, et volia preguntar a nivell de consulta. Se't presenten persones que pateixen ansietat, pors o fòbies?
0: Sí, és un tema recurrent. Clar que, a veure, cada psicòleg, cada especialista té, a veure, els seus coneixements, no? Jo, per exemple, sense voler, m'he especialitzat, doncs, amb autoestima. En primer lloc, doncs, perquè, a veure, vaig escriure un llibre que es diu Un passeig per l'autoestima, fruit del meu creixement personal, i això d'aquí, doncs, també, a veure, tinc com aquest manual.
1: Has escrit un llibre o diversos llibres?
0: Sí, en tenim tres.
1: Vale, jo un el tinc i és molt interessant.
0: Sí, Un passeig per l'autoestima, i ara sóc jo, és la continuació del passeig de l'autoestima i l'art de créixer junts. Llavors, sí, se'm presenten persones que tenen trastorns de l'ansietat. A veure, la persona et ve i t'explica el que li passa. O sigui, ell no sap que té un trastorn.
1: Per què se'n va? Ara, mira, et canvio de tema.
0: Digue'm.
1: Com és que vas decidir d'escriure uns llibres? Què volies? Expressar els teus coneixements a la gent?
0: En definitiva, mira, el primer, el de l'autoestima, vaig participar a una revista Arenys de Mar, que es diu L'Ametlla d'Arenys, i em van buscar com a col·laborador i vaig estar 5 anys participant cada mes en un tema ben diferent. Sempre eren lligats a l'autoestima, però per què? Perquè les persones que jo tenia i acompanyava em presentaven temes d'autoestima. Llavors jo ideava un escrit, imaginem l'acceptació, o imaginem la inseguretat personal, i llavors jo anava escrivint i em anava plantejant certs exercicis i els fèiem a consulta o els hi donava per deures. Sigui vaig escrivint i la directora, la Isabel Sarmiento, em diu: Josep, aquí tens un llibre, perquè no el fas? Jo dic: jo tinc un llibre aquí.
1: Diu: home, sempre tan modest com ets, sí. No? Perquè en saps molt. És que
0: I ella... Bueno, gràcies.
1: Una pregunta. A partir d'acollir i tractar persones amb aquest tipus de trastorns,
0: sí,
1: quins altres treballs també psicoterapèutics realitzes? Què fas?
0: Mira, moltes coses. D'entrada fem el que sabem. Jo vaig estudiar la carrera, vaig fer psicologia infantil, amb els anys m'he anat especialitzant en qüestions familiars, ara fa poc constel·lacions familiars com a facilitador, també doncs amb la teràpia corporal integrativa, i també em vaig especialitzar en la psicologia humanista. És un estil de teràpia que et permet viure sempre el present, l'aquí i l'ara. O sigui, el que importa ara, en aquests moments que estem a la ràdio i fent aquest programa, és ara. D'aquí 10 minuts el present serà un altre. No parlem ni de passat ni de futur, parlem del present constant, no? I si una persona té un problema constant, que pot ser una por, el viu de forma indefinida. Una persona que té una por no resolta, cada dia tindrà aquella por. No desapareixerà aquella emoció. S'ha de treballar, s'ha d'alliberar, s'ha de parlar. Has de conversar inclús amb aquesta por.
1: Ara que dius conversar, dintre de jo et conec doncs, d'aquí de la ràdio, també d'alguns moments que hem passat junts a fora de la ràdio, i tu tens una facilitat de donar una pau i una tranquil·litat que no sé si és la teva manera de parlar, la teva aura que deixes anar, algú
0: gràcies.
1: Que dones aquesta tranquil·litat, que vull dir que crec que sí, que és un dels temes més, potser, que els que es tractes tu, no?, de les
0: mira,
1: coses...
0: Mira, hi ha un algo que... Hi ha algo que sí que vull comentar, i és el fet de que, per més tècniques que tinguis a les mans, perquè cada any, si vols, pots fer un curs, un taller, i et vas omplint de tècniques, de coneixement, però això no és l'important, amic Joan. Ah, que sí? A veure si pensem igual. L'important és l'actitud que tu tinguis davant del pacient, la passió que tu hi posis, l'amor que tu hi posis. Jo he arribat a dir a les persones que acompanyo, jo t'estimo, però no et confonguis. És l'amor de la meva ànima per la teva ànima. I hi poso la meva passió.
1: Se't nota.
0: I poso el que tinc que posar-hi, i jo no sé si se sanen perquè els reconec, els respecto, els estimo a nivell d'ànima, perquè és que ho sé tot. Llavors, per mi, doncs, és un regal també que m'expliquin i que comptin amb
1: Miguel,
0: mi.
1: En Miguel, Josep, Miguel et vol fer, sí.
4: Digue'm on podem trobar-te, on tens la consulta, que mai ens ho dius.
0: És veritat,
4: no
0: és com
4: por,
0: un secret.
4: No tindràs por de dir-ho, no?
1: Ah, tindrà cua, tindrà cua.
0: No, és veritat, és com un secret, és un secret. Però, bueno, veig que s'està acabant el temps, quina llàstima, però sí, us diré, estic a Arenys de Mar, plaça Saboada 10 bis, Arenys de Mar, i el telèfon també, sí, 6600-835-87. 6600-835-87. Jo crec que amb això ja acabem,
1: home,
0: no?
1: Home, sí.
0: Perquè ens estan indicant que
1: ha
0: es queden...
1: Ha sigut una entrevista molt agradable, Pep.
0: Doncs res, jo si cas, si em permeteu, acabo com sempre.
1: Sí, tant.
0: Va, doncs vinga. I fins aquí el temps de salut d'avui. Rebeu una cordial salutació dels qui us han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars. Un servidor, en Josep Torrents, en Iago Paricio, a l'Eva Sallés, en Miguel Ángel Segura, en Joan Sánchez Fortun, en Fernandet Missé, que avui ens ha acompanyat. Hola, Fernandet, i adéu també, perquè ja marxem, però has estat aquí amb nosaltres. En Joan Bosch, com a tècnic de so. Procureu ser feliços i recordeu que tots som amor i que l'amor propi no té cap final, és un viatge continu. Fins al proper programa de Temps de Salut. Abraçades i petons.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Som pendents de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Talavera, a la Segarra. Segons els bombers, continua actiu, però les tasques d'extinció evolucionen favorablement. Dos terços del flanc dret i del flanc esquerre estan estabilitzats. Protecció Civil ha confinat els nuclis de Briançó i els Hostalets, els dos de Ribera d'Ondara, que s'afegeixen als ja ordenats del municipi de Ribera i de Pallerols al nucli de Talavera. Es tracta d'un incendi que crema camps de cereals sense a segar d'unes 30 hectàrees, segons els agents rurals, en dades provisionals. Els bombers han rebut l'avís poc després d'un quart de set. A hores d'ara hi treballen 60 dotacions terrestres, 12 aèries i uns 213 bombers. I recordem que aquesta tarda hi ha hagut un altre incendi que ha afectat les instal·lacions al Centre de Recerca IRDA Cressa de la Universitat Autònoma a Cerdanyola. El personal que havia a l'edifici s'ha autoevacuat i també la Facultat de Veterinària, que és a tocar. La preocupació dels bombers han estat les flames que han saltat al paller i han provocat una gran columna de fum. Es desconeixen les causes, tot i que el Departament d'Agricultura i l'IRTA han confirmat que el laboratori de màxima seguretat no ha quedat afectat i que s'ha evacuat seguint tots els protocols. I el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant. Tortosa és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats molt més poblades, com l'Hospitalet o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions fins a 100.000 euros si no es retira. Escoltem l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà.
2: Només serà possible si va acompanyada de recursos econòmics, uns recursos econòmics que són necessaris. Molts ajuntaments, comunitats de propietaris, empreses i particulars hauran d'afrontar actuacions costoses i, per tant, és imprescindible que s'habiliten línies d'ajut suficients per a facilitar el procés.
1: I la Comissió d'Igualtat ha aprovat el dictamen de la proposició de llei orgànica impulsada pel PSOE per modificar el Codi Penal i tipificar com a delicte les denominades teràpies de conversió. L'objectiu és sancionar penalment les pràctiques dirigides a modificar o reprimir l'orientació sexual o la identitat o l'expressió de gènere de les persones LGTBI. La iniciativa ha tirat endavant, això sí, amb els vots en contra del PP i Vox, i continuarà ara la seva tramitació parlamentària pendent del seu debat i votació properament al ple del Congrés. És tot. Molt bona nit.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: És possible que els castells sigui una de les poques tradicions, enteneu-me bé, i que ningú s'enfadi, eh? Però una d'aquelles poques tradicions que queden amb aquell encant del xup-xup. Allò de fer les coses a foc lent. Deixeu-me fer allò de comparar amb el futbol, però als últims anys no parem de dir que els jugadors de 18 anys ja no tenen paciència, que de seguida volen arribar al primer equip. L'altre dia en parlàvem, estem a l'època de la hiperactivitat i la falta de concentració. En canvi, els castells, que són una activitat que fem 2, 3 o fins i tot 4 dies a la setmana, durant 2, 3 o fins i tot 4 hores al dia, els novells entren al local i els expliquem allò dels galons, de guanyar-se un lloc, d'aprendre com es puja. Quan una persona nova entra a la colla, la formem, ens assegurem molt abans de col·locar-la a la pinya o al castell, ja no us dic res dels folres, i després, si fallen 2 assajos seguits, posem el crit al cel. Quin poc compromís que té aquesta gent. El mirant amunt, res de tot això. El guió està calentet, calentet, acabat de sortir del forn. No marxeu, perquè aquí comença el programa número 51.

0: Mirant amunt, un programa dels capgrossos de Mataró, produït per Mataró Ràdio.
1: Superada la ressaca dels 50 programes i digerit tot el sucre del pastís que ens vam cascar la setmana passada, toca tornar a la normalitat. I la normalitat és que ens ho passem molt bé compartint 60 minuts amb totes i amb tots vosaltres. Avui hem vingut a passar-nos-ho bé amb una nova secció del que hi ha que veure, una dosi de dades de la mà del Lluïsme gràcies al portal Castellmanies. Torna en Gio amb el seu dietari casteller i entrevistarem... Va, no us ho explico. No us ho explico, però us dic que és una entrevista que a mi em venia molt de gust de fer. No cal que us digui que tot això us servirem acompanyadet de l'actualitat del Baròmetre Casteller amb la Sara Suriol i del Moment de la Setmana amb l'Unai Estevez. Tothom preparat perquè ens posem en marxa.

0: Aquesta setmana es preveia una setmana tranquil·la a plaça i el que passa a plaça molts cops es trasllada a la resta de la realitat de les colles castelleres. Per veure què ha passat amb l'actualitat del món dels castells, deixeu-me donar la benvinguda a la Carol Martín. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hem vist calçotades, colònies de canalla, viatges a esquiar i algun també a fer castells i fins i tot un miniconcurs casteller. Però pel que fa a l'actualitat sembla que les colles han trepitjat el fre, no?
1: Sí, nosaltres hem pogut omplir la secció, però no ens enganyarem a ningú si diem que hi ha hagut setmanes durant les vacances d'hivern amb més actualitat que la que portem avui.
0: Doncs agafem allò que tenim i intentem explicar. Per on vols començar?
1: Potser on tenim més explicats a plaça, així que comencem, si de cas, pels resultats. És un cap de setmana d'estrenes i d'excursions. D'una banda, la Jove de Tarragona va actuar a Castelló, mentre que, de l'altra, la Jove de Sitges va viatjar fins a Andorra, us ho explicàvem a l'agenda. Després de tres caps de setmana consecutius, sumant castells a 8 pisos, el nivell s'ha plantat en la gamma alta de 7. Cal destacar, però, que les primeres actuacions a plaça de les dues colles que ja hem citat, també dels Xiquets de Reus, els del Serrallo i els Castellers de Castelldefels.
0: Dissabte van tenir lloc també el Jo Verd, el concurs de castells per a estudiants de secundària del Penedès que organitzen cada any els Castellers de Vilafranca. Com ja vam explicar la setmana passada, la present edició va arrencar amb un rècord de participació. Prop de 1.500 alumnes d'11 centres educatius diferents es van reunir al davant de Cal Figuerot en una trobada que té format de concurs. La colla guanyadora, doncs, va ser la dels Arreplegats del Milà. Però la sorpresa va ser l'espectacular nivell mostrat ja en aquesta diada on els alumnes tot just porten un any assajant. S'hi van poder arribar a veure fins a pilars de 4 i castells folrats. De fet, 5 colles van plantar el 2 de 5 en folre. La diada es va poder seguir en directe pel YouTube de la colla i va comptar amb la locució de l'Alba Esteve i del Max Margalef.
1: Si bé a l'últim programa parlàvem del boom de colles de fora de l'Estat, aquesta setmana s'ha presentat ja la 5a Diada Castellera Internacional. Així com cada 2 anys les colles de fora del territori es troben a Tarragona en una exhibició en l'entorn del concurs de castells, aquest creixement que dèiem també es materialitza en la recuperació de la Diada Castellera Internacional. La seva primera edició va ser l'any 2016, a Londres. La segona va ser un any més tard, a París. Després de van deixar un any en blanc, es va organitzar a Copenhagen i en sortir de la pandèmia, l'any 2023, la van recuperar també a Copenhagen. Doncs enguany, la trobada de colles reapareix amb la idea que sigui bianual i que se celebri, com passava abans, amb el concurset, els anys que no hi ha concurs. Aquest any, la diada tindrà lloc al Museu de les Cultures Europees de Berlín. Serà el pròxim 3 de maig a la 1 del migdia i està previst que hi actuïn els Castellers de Londres, els Castellers d'Edimburg, els Japeruts de París, els Maneques de Brussel·les... els Castellers d'Estocolm, els de Copenhagen, els Castellers de Zúric, els de Lausana, els d'Andorra i la colla local, els Castellers de Berlín.
0: Ara que arriba Sant Jordi, tenim dues estrenes literàries amb protagonistes castellers. Del primer llibre en parlarem més endavant en el programa d'avui. Però volíem destacar també La memòria dels catalans, un llibre d'edicions 62 que recull més d'un centenar d'elements que s'han convertit en referents fonamentals per a bona part de la societat contemporània, com per exemple, com no, els castells. L'article que parla sobre torres humanes ha estat elaborat pel periodista i antropòleg Guillermo Soler i repassa la història dels castells i com passen de l'àmbit local a l'àmbit nacional, fins i tot amb una amenaça de desaparició pel mig.
1: I aquesta setmana també hem sabut que el cap de setmana passat la coordinadora de colles castelleres de Catalunya va organitzar la primera jornada per a jovent de les colles castelleres. Sí, ara ja hi som tots. Jornada de prevenció de lesions, jornada de gestió, jornada de músics, jornada d'equitat, jornada sobre sociologia, a banda dels tallers de nutrició, del TCA, de suport vital bàsic i d'empoderament, entre d'altres.
0: Gairebé res, eh?
1: Gairebé res. Doncs bé, aquesta jornada per joves sorgia de l'anterior taller d'empoderament que s'havia fet petit. La trobada va acollir participants entre 14 i 18 anys i va servir per compartir experiències i realitats de les diferents colles.
2: Paròmetre casteller.
3: Hola, amics de Mirant Amunt. 24 colles han presentat nous sostres aquest passat cap de setmana. Cap novetat entre les colles del davant de tot, les colles amb gamma de 8, on els verds es mantenen al capdavant. El grup de colles en gamma mitjana de 7 és on s'han produït la majoria de novetats. els castellers de la Sagrada Família han posat de sostre el 5 de 7 i s'ha posat a la part de la Jove de Barcelona i els castellers de Lleida. Els segals d'Osona han presentat el 4 de 7 amb l'agulla i la colla jove de castellers de Sitges han sumat el 3 de 7. La colla jove Xiquets de Tarragona i els Xiquets de Reus han estrenat el curs amb el 5 de 7 de sostre. Dues noves colles en la gamma bàsica de 7. Els castellers de Castelldefels han debutat amb la clàssica de 7 i els Xiquets del Serrallo amb el 3 de 7 com a millor carta. Finalment, dues colles han presentat novetats de 6. Els castellers de Santpedor han sumat el 3 de 6 amb l'agulla i els castellers d'Andorra han encetat el curs amb dos castells de 6. Amb la incorporació dels Minyons de l'Arbós, que van fer la setmana passada un 3 de 6 testimonial en una actuació privada, ja figuren 61 colles del baròmetre 2025. I això és tot per avui. Recordeu que podeu veure tot el llistat al blogspot del baròmetre casteller.
2: El moment de la setmana amb Unai Esteves.
4: La setmana passada, a la tertúlia del Mirant Amunt, es va parlar del boom d'aparició de colles castelleres. Aquest boom té la peculiaritat que moltes colles s'ubiquen fora de Catalunya o són colles de les que anomenem internacionals. Avui, el moment de la setmana del Mirant Amunt, colles castelleres internacionals, nascudes, batejades o constituïdes durant els últims anys, els anys postpandèmia de la Covid-19. Com ja he dit, aquest fenomen de creació de colles es pot anomenar com un boom, perquè el nombre de colles és gran. Un total de 10 colles o projectes de colles internacionals han anunciat intencions de començar la seva activitat els últims anys. No aprofunditzarem en totes al màxim perquè són bastantes, però mínimament les anomenarem. La primera colla en destacar són els Maneques de Brussel·les, una colla apadrinada per la Jove de Tarragona, que va actuar per primera vegada oficialment el novembre passat. Van descarregar el 3 de 6, el 4 de 6, el Pilar de 4 i una estructura de 3 de 5 amb agulla. Uns castells molt ben executats i que van sorprendre a molta gent, fins i tot els castellers de la Jove de Tarragona, que van fer a castells de 7 i un Pilar de 6. Al País Basc també ha aparegut un moviment casteller, Euskal Herriko Casteller Taldea. La colla castellera d'Euskal Herria va començar els assajos l'any 2024. Si visiteu el seu lloc web, tenen una part de calendari i és curiós perquè sembla que fan assajos a diferents municipis de la zona, com pot ser Donosti o Bilbao, entre d'altres. El cas més diferenciat i amb més punts diferents és la colla castellera dels Gambirots a la UIB. Els Gambirots és un projecte de refundació d'una colla castellera internacional universitària, la de la UIB, Universitat de les Illes Balears, que ha estat desapareguda com a colla durant uns anys i ara està en camí de recuperar la seva activitat. L'any 2023, a les Illes, també va arrencar un projecte que eren els Boixos i Boixes d'Eivissa. En aquest cas, és colla convencional. També durant els últims anys han aparegut projectes o colles a llocs del món com Tolosa, Lausana, Estocolm, Tòquio i Zúric, que es sumen a totes les colles creades abans de la pandèmia, que són bastantes també, i sobretot les internacionals. El món casteller creix i colles com les que hem mencionat són fruit d'aquest creixement. Us parla Unai Estevez des dels estudis de Canal Blau Ràdio a Vilanova i la Geltrú. Moltes gràcies.

0: Avui toca recuperar una d'aquelles seccions que ajuden al públic a entendre millor els castells. El que hi ha que veure, demanem sempre la col·laboració de la intel·ligència artificial. Sí, d'aquí això de la IA, el que hi ha que veure.
1: És que això sempre s'ha d'explicar molt bé, perquè és molt visual. Sí, costa sí, molt que... És poc radiofònic, això.
0: Em vaig fent a la idea, per això ja ho explico a l'entradeta. Doncs res, total, que el que fem és demanar-li al ChatGPT que ens expliqui com funciona això de lluitar en contra de la llei de la gravetat. Per cert, deixeu-me aclarir que aquesta secció no és una secció inventada. Ho vam explicar el primer cop que la vam fer, però vull que quedi clar que el nostre nivell d'humor no dona per més que per fer el xascarrillo aquest del títol i poca cosa més. Vull dir que, al final, com deia aquell, hola, sóc Carles Porta, tot allò que us explicarem ha passat. Doncs tal qual, nosaltres ens dediquem a interrogar el ChatGPT i la IA fa la resta. Nosaltres agafem allò que ens sembla més curiós. Doncs bé, fins ara havíem preguntat per les posicions de la canalla, per la temporada castellera o sobre la dicotomia cultura o esport. I avui hem volgut anar a alguna cosa més terrenal, les caigudes. I sobre l'art de caure, com no, ens explica el ChatGPT algunes coses que ja sabíem, com per exemple que la pinya absorbeix una part de l'energia en cas de caiguda, però atenció perquè hem descobert algunes altres coses que potser us sorprendran, com per exemple...
2: Els castellers de la pinya i el folre, si n'hi ha, fan una acció coordinada per absorbir l'impacte de qui cau. Estan atents i intenten aturar els companys amb els braços sense fer moviments bruscs.
0: A mi em perdonareu, però he estat mitja vida fent de tronqueti i mitja vida fent de graller, així que de pinyes en sé bastant poc. Per això, el que he fet ha estat demanar-li que m'expliqui com es fa això d'una acció coordinada aquí a l'estudi. Estava tothom fent coses rares amb els braços.
1: Jo especialment, vull dir.
0: I al final el ChatGPT m'ho ha aclarit una mica. Perquè es feu una idea, els membres de la pinya es col·loquen tal que així.
2: Braços flexionats. No han d'estar ni rígids ni completament estirats per evitar lesions pròpies. Mans obertes. S'utilitzen per frenar i guiar la caiguda del casteller, intentant que no xoqui bruscament contra altres cossos. Moviment d'acompanyament. En comptes de parar en sec la caiguda, intenten seguir el moviment del casteller per reduir l'impacte.
0: Llavors jo m'he començat a fer la idea d'una onada. El castell caient i els membres de la pinya fent allò que es fa als camps de futbol quan el partit està sent una mica avorrit.
2: Sí, exactament. La pinya fa un moviment semblant a una onada d'amortiment quan els castellers cauen. La primera línia rep el primer impacte. Els castellers més propers al punt de caiguda flexionen els braços i el cos per absorbir el xoc. Intenten acompanyar la seva caiguda cap a una zona més segura.
0: Però això no pot ser fàcil, no? I menys encara amb castells grans, amb aquells en els que hi ha un centenar de persones o dos centenars de persones o més, de diverses colles i fins i tot membres del públic.
2: Si un castell està caient, els castellers poden cridar perquè tothom s'activi i estigui preparat.
0: Aquí tothom ha fet cara de... Ah, clar, ara és molt més fàcil, allò de... que estem caient! I des de la pinya se sent... Vinga, nois, posició d'onada!
2: Si un castell trontolla, aquests responsables donen indicacions ràpides com aguanta, amortim o baixa ràpid.
0: Amortim, eh?
1: Amortim, m'ha encantat.
0: Quants cops hem sentit al cap de colla dient ei, nois, amortim! Doncs bé, la IA no parava d'insistir en que aquestes coses s'entrenen, però llavors he començat a patir pels aficionats del públic que entren a una pinya i que no han anat mai als assajos.
2: Això pot ser molt perillós tant per a la persona com per als castellers. Per evitar-ho, moltes colles fan una barrera humana al voltant de la pinya per evitar que ningú extern hi entri. A les actuacions, sempre hi ha responsables que vigilen que cap espectador s'acosti massa.
0: Que sí, que hi-hi, que ha-ha, però fins aquí podíem arribar. A pinya, que entri qui vulgui entrar. A veure si ara haurem de posar també tanques al voltant d'un castell i... Miro el Lluís Ma, després ens ho explica, perquè jo això ho he vist. Com no em volia enfadar, he decidit evitar la confrontació i m'he interessat per l'acció en si. I he de dir que m'ha fascinat molt tot allò que m'ha dit.
2: Primer, els castellers estan entrenats per no caure rígids, sinó intentar relaxar-se i rodolar en el moment de l'impacte. Segon, els més experimentats ensenyen als més joves a no estirar els braços per frenar la caiguda, ja que això pot provocar fractures.
0: Jo l'escena d'un casteller explicant a un altre que quan caigui amagui els braços us he de dir que no l'he viscut mai. I això sí que, vull dir, de tronquet i una mica en sé. Però llavors, si les caigudes són força habituals en el món dels castells, totes aquestes accions també es deuen assajar, no?
2: Exacte. Els castellers treballen la flexibilitat i la caiguda controlada. Quan perden l'equilibri, intenten rodolar sobre els cossos de la pinya en lloc de caure en sec. Practiquen com recollir-se sobre si mateixos, com fan els gimnastes quan aterren després d'un salt.
0: Com fan els gimnastes després, saludant al públic. Com que he notat que la IA es començava a agradar a si mateixa, li he demanat més informació, aquelles coses d'ostres, que interessant, explica'm alguna cosa més. El següent tall és potser el més llarg de tots, però l'he volgut deixar perquè us asseguro que no té desperdici.
2: A moltes colles, sobretot amb infants, es fan proves amb matalassos per practicar caigudes. També es fan exercicis de desmuntatge ràpid per baixar en ordre si el castell perilla. La pinya practica com rebre els castellers en caigudes simulades. En alguns assajos, es fan servir faixes més gruixudes per protegir la zona lumbar. La pinya assaja com amortir caigudes amb els braços i el cos per reduir l'impacte. De vegades es fan exercicis sense castell, on un casteller es deixa caure des d'una alçada controlada, per exemple, des d'un petit suport o des de les espatlles d'un company. Això permet practicar com rebre una persona, sense fer-se mal ni ella ni la pinya.
0: Sembla una tonteria, eh? Però jo és que m'ho passo molt bé preguntant aquestes coses al ChatGPT. I llavors, què passa quan un castell cau?
2: Si el castell cau abans de ser descarregat, quan l'enxaneta no arriba a dalt o no fa l'aleta, es considera que el castell no s'ha completat. En aquest cas, no es sumen punts per l'intent. Però, si el castell que cau és de gran dificultat, per exemple, un 3 de 10 o un 4 de 9, la colla pot obtenir pocs punts o cap punt, però sovint els jutges poden tenir en compte la dificultat per reconèixer l'esforç, tot i que no es dona la puntuació màxima.
0: I aquí què voleu que us digui? Com que ja hem entrat en el capitalisme casteller, he decidit que millor no entrar-hi gaire, perquè estava segur que m'hauria enfadat. Què vol dir això de que si és un 3 de 10 amb folre i manilles, llavors et donem algun puntet per haver-ho intentat. Però si fas un 4 de 7 i no surt, doncs te'n vas sol a l'hospital.
2: Bé, sols no hi van, els porta una ambulància.
0: Que sí, que sí. Va, que callis, que ara ningú et preguntava. Vinga, va, tirem.

0: Al Mirant Amunt, quan sona aquesta cinto, sabem que és el moment de transformar els castells, allò tan passional, en dades, allò tan fred. Molts poden pensar que les dades no diuen res, però amb les castellmanies estem descobrint tot el que es pot arribar a extreure només mirant d'un costat a un altre la base de dades. Donem la benvinguda a en Lluís Mar, responsable del portal Castellmanies. Bon dia.
1: Bon dia, Fran.
0: Els dies que ven, si tenim algun convidat que no coneixia la teva secció, a mi m'encanta mirar la seva cara quan comences a parlar i a explicar coses amb dades i com es va transformant quan diu, ostres, potser és veritat tot això, no? Ara fa uns dies ens explicaves com s'expandeixen els castells pel territori en funció de les colles i les seves zones d'influència. Em sembla que avui seguim tenint classe de geografia, és així?
1: Sí, una mica, sí. De fet, com ja... Suposo que és una mica... Ens agrada molt mirar les dades castelleres des d'un prisma geogràfic. Suposo que és una mica de formació professional. Mm-hmm. I avui tornarem a repassar aquesta història, però aquesta vegada quantificant el nombre de colles castelleres per bueno, el nombre de comarques que tenen o han tingut colla castellera.
0: Molt bé, doncs quan vulguis, va.
1: Molt bé, doncs sabem que el segle XX s'iniciava limitat a la dualitat veienca, les seves bessones tarragonines i les aparicions esporàdiques dels xiquets de Gràcia. Amb la renaixença del 26 al Vendrell Tarragona, es va consolidar un mapa casteller amb quatre comarques i, de fet, podem apuntar que el 1932 el Vendrell seria la primera població en tenir tres colles. Mm-hmm. Un fet que fins i tot avui és excepcional perquè només es dona a Barcelona, a Tarragona i sembla que encara a Vilafranca, entre cometes.
0: Encara aguanten.
1: Sí. La represa del 39 i les reunificacions forçoses van reduir aquest panorama a tres comarques amb colla única. Parlem d'un altre fet excepcional, perquè els castellers, com els països, són més propensos a les escissions. És tan excepcional que en l'època moderna només es va repetir l'any 70 amb la vella de Tarragona i la nova de Sant Magí per formar els actuals xiquets de Tarragona. Uh-huh. Aquestes dues colles, en l'imaginari casteller boomer, vindrien a ser una mica com les antigues RFA i RDA, ¿vale? Uh-huh. El mapa, de fet, no es moria fins al final de la dècada dels 40, amb la incorporació de l'Alt Penedès i del Baix Llobregat. En aquest cas, amb els xiquets de l'Emprunyà, que prenien el relleu dels graciencs com a nota exòtica, i que més endavant serien rellevats una dècada després pel cos de castellers de Barcelona. Uh-huh. I en aquesta dècada dels 40 es pujava el comptador fins a les 5 comarques. I així es mantindria fins a la dècada dels 70, en la que al llarg de tota la dècada es doblava el recompte amb la incorporació del Garraf, els dos Vallesos, el Priorat, el Baix Camp, i la reincorporació ara ja definitiva del Barcelonès i del Baix Llobregat. De fet, podem dir que, més enllà del triangle original al camp tarragonès i Baix Penedès, i l'Alt Penedès una mica com en terra de ningú, aquestes noves comarques que es van incorporar als anys 70 vindrien a configurar el segon cinturó casteller, ja que, de fet, des de llavors totes han mantingut com a mínim una colla local de forma interrompuda, a excepció del Vallès Oriental i el Priorat, que les van perdre algunes, com en el cas del Vallès, pues, el Montmeló, la Roca, i les van reincorporar a posteriori amb els xics, per exemple. Uh-huh. O en el cas dels Brivalls, que van aparèixer i van desaparèixer. Passat l'inici dels 80, el Montcasteller hivernaria fins l'any 96, on d'una tacada s'incorporaven quatre noves comarques, dues més al 96 i una més al 97, fins a completar-ne 18. A més d'expandir-se per primer cop més enllà del Principat, a Mallorca i a la Catalunya Nord, en la que se superava ja la vintena de comarques amb escreix. Aquesta progressió era sostinguda i el 2010 s'arribava a les 25 i el 2013 a les 31, en un segon boom que segurament no ha tingut tanta repercussió mediàtica com el dels anys 90, però que les dades confirmen.
0: I tant.
1: Des de llavors s'ha mantingut estable al voltant d'aquest valor. Una trentena de comarques, només al Principat. Una xifra important tenint en compte que el mapa comarcal el configuren 43 entitats, tot i que formalment l'Aran no és una comarca.
0: Teníem a la Carol traient el mapa de comarques per comptar-les.
2: Però, xivato, és!
1: A tall de curiositat, només una comarca ha desaparegut d'aquest mapa comarcal, que és el Solsonet, després de la dissolució dels castells de Solsona el 2016. Mm-hmm. En el cas de la Catalunya Nord, és interessant veure que de les 6 comarques que la conformen, 2 tenen colla pròpia, 3 com si content que els castells de Cerdanya reivindiquen com la colla de l'Alta i la Baixa Cerdanya, i per tant
0: estan
1: dins de l'Alta Cerdanya, que forma part de la Catalunya Nord, i a més de tenir històricament també el Vallespí, que havia tingut colla castellera amb els seus angelets. Uh-huh. I a les Illes només són 2 de les 7 comarques, 3 si contem l'experiència de les talaies de Formentera. Uh-huh. Aquesta cosa que no se sap ben bé si era colla o...
0: Si venien d'allà o venien d'aquí.
1: Exacte. Sí. I també també els esporàdics joves del Reguer, uh-huh, a la comarca homònica. I per acabar, 4 dades ràpides. El Barcelonès guanya per poc el Baix Llobregat com a comarca amb més colles, uh-huh, 17 a 13.
0: Per tant, tenint en compte que Barcelona, ciutat, ja...
3: Putimer.
1: Sí. Bueno, i que tenen 3 colles universitàries, que és la comarca amb més colles universitàries. Uh-huh. I, de fet, el Barcelonès històricament ha vist néixer fins a 20 colles, però són el Baix Llobregat i el Carraf els que n'han vist desaparèixer més, en 5 en cada cas. Uh-huh. Uh-huh. Aquest recompte, aclareixo que s'ha fet tot a partir del 1926, perquè...
0: Va ser
1: la moguda...
2: Es complica fer-ho abans.
1: La moguda anterior, avalls, amunt i avall, no sé què, dona més per fer una novel·la tipus Joc de Trons que una anàlisi estadística. Mm-hmm. Vale? I per acabar, aquella coseta de sempre amb els exemples d'aquelles comarques que tenen una mica de cada, en aquest cas són Osona i el Gironès, que compten amb 2, amb una colla en actiu, una colla desapareguda i una colla universitària. Podeu jugar a pensar quina és cadascuna. En aquest cas no hi haurà regal, perquè no li vull xafar el concurs en Nau i perquè jo sóc una mica més tacanyo.
0: Bé, doncs tothom que estigui a casa, que aprofiti i respongui quan vegi aquest reel. Moltíssimes gràcies, Lluisma.
1: A vosaltres.

0: sí, hi ha una persona en aquesta família que sempre suma, que és la primera en oferir-se a donar un cop de mà, el primer a la festa, però també el primer quan cal treballar. I hem de dir que també el primer a l'estudi avui ha arribat abans que nosaltres, fins i tot. Aquest és en Gio del Rei. Bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: Fa uns dies vas estrenar la teva nova secció, el Dietari Casteller, amb el dietari d'una enxaneta dels esperxats de l'Estany. Per si algú es va perdre la secció, explica'ns una mica com funcionava.
1: Bueno, fem com un dietari, no? Com un resum de la jornada castellera des del punt de vista del protagonista que sortegem amb en David prèviament i d'una colla que també és de sorteig. Llavors, la dinàmica, com fèiem la secció de l'any passat, no? Una miqueta tota sorts i a inventar-nos una miqueta, a jugar sense faltar ningú, però tocar un toc trapella de,
2: com t'agraden els reptes, eh?
0: Li agrada buscar el límit de la situació. La sort, en aquest primer cas, va voler que avui toqués parlar de el dietari d'una escaleta dels xerrics d'Olot.
1: Correcte.
0: El repte no es quedava enrere. Tot preparat?
1: Preparadíssims.
0: Molt bé, doncs quan vulguis.
2: Diumenge, festes d'altura, 9 del matí.
1: Em desperto amb un punt de nervis i també de ressaca. Com li vam cardar la ratafia ahir després de sopar Can Met? Podria haver fet alguna cosa més interessant i sana, com anar a Santa Margarita i cardar un ciri resant per l'actuació d'avui. En fi, cap a esmorzar.
2: 11:30 del matí.
1: Avui és el dia gran. La plaça d'Olot està plena. El sol pica i l'ambient fa olor de cervesa calenta i fartons suats. Jo ja m'he cardat el meu peu de porc amb seques i, com no, el meu cigaló de ratafia. En fi, enfeixar-se. Avui actuem amb els Marrecs de Sal i els Segals d'Osona, que arriben fent-se abraçadetes, compartint ampolles d'aigua i fent veure que són molt amics. Però quan els Segals descarreguen un castell que els Marrecs no han pogut completar encara, la tensió es mastega. Els somriures es torcen lleugerament i el suport fraternal es converteix en una mirada de... ja en parlaré. En fi, tots som amics.
2: 12:15 del matí.
1: Em col·loco a lloc per la primera ronda. Per sort, els pilars caminats encara no m'hi volen. Genoll a terra, esquena recta, esperant que m'hi pugin com si fos un moble d'Ikea. He agafat l'estratègia de l'escaleta de capgrossos, el Santi. I m'hi poso una tovalló a la lligada a la cuixa on em posaran el peu. Mentre aguanto el pes de la història castellera, sento un peu relliscant pel calatell. La suor fa estralls i els de dalt no sé què carden, però collons... alguns són molt sapastres. No demano tenir la finura de les xefs de les cols, però una mica de tacte, coi. En fi, una a la saca, anem a fer una cerveseta.
2: Una del migdia.
1: Segona ronda. Jo ja no sento les cames, però segueixo aquí, fidel a la meva missió. Algú a la pinya em diu que em veu tremolant. Jo els hi dic que és d'emoció. En realitat, estic cardat de l'asiàtica. Mentre m'aguanto els marejos, veig de reull un marrec amb cara de pocs amics mirant com els segals celebren. L'amistat dura fins que la torre de buit només la descarrega un dels dos. Crec que ara ajudaré a Marrex, aviam si remunten una miqueta i ja m'hi expliqui sa. En fi, visca l'amistat.
0: Ja veig quina serà la meva posició d'aquí un temps. Va, digues.
2: 13:40 de la tarda.
1: Tercera ronda. Última oportunitat per demostrar que una escaleta de xerrics no es doblega. Només es desploma quan s'acaba l'actuació. Estic cardat, però aguanto. Ho fem. Triomf, aplaudiments, abraçades... jo només penso en el dinar de colla i en com cardaré per aixecar-me la de cadira quan acabi. En fi, a dinar.
2: 10 de la nit.
1: Ai, miraculosament segueixo viu. Els Marrecs han marxat eufòrics. Al final han fet millor actuació que els carbasses dels Segals. Tot i això, els Segals intenten dissimular i fan-s'hi com si no els importés. I jo a sobre haig d'escoltar debats de sobre quina colla ha estat la millor. Em prometo a mi mateix que l'any que ve no em tornarà a enredar. Sé que és mentida. En fi... gotet de ratafia i a dormir.
0: Molt bona. Oh.
2: Molt bé, molt bé. L'essència d'una escaleta traslladada, en dietari.
1: Són una espècie en perill d'extinció.
0: Jo vaig prenent nota, perquè sé que acabaré així, acabaré fent d'escaleta, si no deixo la gralla, que això m'estalvia alguna
2: feina. Dona gràcies, que fer d'escaleta és molt digne, ja ho hem vist.
0: Sí, sí. Per favor. Fem el sorteig? Tenim sorteig preparat o el fem per internet i el proper dia us el diem?
1: Doncs crec que el David l'està improvisant.
0: L'està improvisant.
3: El farem, el farem.
1: Vale, pues vinga. El vivo i el directe de la ràdio.
3: Carol, on tens la carpeta del Mirant Amunt?
2: Castells. És que el meu drive és una mica Mirant Amunt, aquí, això, perfecte.
1: Això és un desgavell, avui.
2: Sí, sí, sí. S'ha de dir que...
4: Si es pogués dir...
2: Tenia lògica que estigués a Castells.
4: És una merienda de negros.
1: Hombre.
5: Però no es pot dir.
3: Vinga, avui una mà innocent, avui. Nil, un número de l'1 al 119.
4: Pi.
3: Hòstia, pi, 3,14 o 31, què?
4: 31,4, va.
3: 31,4 és més 30.
4: És més 31.
3: Vale, doncs Castellers de Sant Pere i Sant Pau.
1: Molt bé.
3: I ara digue'm un número, ara me'l dirà Lluïsma, del 1 al 28.
6: O 27.
3: L'amo. L'amo dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau.
1: D'acord, d'acord.
3: Jo crec que aquí tens joc, avui.
1: Aquí hi ha joc, aquí hi ha joc.
0: Molt bé, doncs proper dia l'amo dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Moltíssimes gràcies, Gio.
1: Moltíssimes de res.
0: I normalment ara dic allò de baixar la música, de relaxar-nos i posar-nos còmodes per conèixer el nostre convidat especial, però amb el convidat especial d'avui més val que us agafeu a la cadira i us poseu en guàrdia, perquè avui ens venia molt de gust convidar un dels dos autors d'un llibre que parla sobre la tradició de fer sonar campanes. El llibre es diu Sonen les campanes. Avui, al Mirant Amunt, Nil Rider. Bon dia, Nil.
4: Bon dia.
0: He de confessar que si el Nil està avui aquí és perquè li he hagut d'insistir molt. Quan el documental del David va començar a guanyar premis, vam decidir enganyar-lo per fer-li una entrevista en directe. Amb el Nil costava una mica més la cosa i vaig dir, doncs demana-li directament. I és que em semblava just dedicar-li aquest petit homenatge a les portes de Sant Jordi, però, bé, no m'enrotllo més. Faig com sempre, val? Nil, publiques un llibre sobre campanes amb Jordi Sacases. D'on neix aquesta passió teva que, per a molts, segur que és desconeguda?
4: Uf, aviam, espereu-se. Quan jo feia P4...
0: Ui.
2: M'encanta quan comencen així.
4: Dimecres de cendra, vaig... Això ho he descobert després en una sessió de psicoanàlisi, eh? Dimecres de cendra vaig anar amb la sardina, amb una sardina de cartolina, vestida de Superman, que recordo perfectament.
2: D'acord.
4: La psicoanàlisi l'he de suplir amb una hipnosi que encara no he fet, però tinc el record de la sardina, que la mestra no em va deixar entrar perquè això ja no es feia. Jo vaig agafar un berrinxe, com el que no he agafat mai més a la vida, i mira que n'agafo sovint, d'emprenyades, i em vaig jurar que això no em tornaria a passar. Mm-hmm. Llavors, sempre que veig un vell que té alguna cosa a explicar, m'hi acosto, i és una qüestió fàcil. Vull dir, quan estimes, fas estimar. Quan estimes, protegeixes. Quan protegeixes, difons i fas que això, doncs, pugui tenir una espurna més de viure. I una mica ve d'aquí, de conèixer, d'anar més enllà, d'analitzar, i quan dius, ostres, això va molt més enllà del que estem acostumats. I ens posem amb el Jordi Sacases i amb un editor que sembla que està més penjat que nosaltres, que és el Norbert Tomàs de Jesús Morera, que és un senyor que fa calendaris encara de paper, és el senyor que publica el calendari de l'Ermità, que publica l'Almanac del Cordill, per tant... una mica de la corda, i doncs anem a publicar això. Doncs som-hi.
0: Molt bé. En aquest programa tothom sap que els castells van ser declarats Patrimoni Immaterial de la Humanitat, però potser pocs recorden que a finals de l'any 2022 el toc manual de campanes també va aconseguir aquest reconeixement per part de la UNESCO. Com es dona aquesta situació i què suposa per una tradició com la de tocar campanes?
4: L'advocat... Avui suposo que ja el posa a vos. Vull dir, si algun dia hem tingut dubtes, no suposa res.
0: No suposa
4: res. Lo de la UNESCO, permeteu que ho digui aquí al Pinant Amunt i qualsevol problema, doncs això, mirantamunt@gmail.com.
2: Sí. Allà totes les queixes.
4: Totes les queixes. Això del Patrimoni Mundial de la Humanitat, perquè vosaltres dieu patrimoni material, però la gent el que diu és ens han declarat Patrimoni Mundial de la Humanitat. No suposa res. No suposa res. És un diploma que el tens a casa i no val per res. No hi ha cap mena de protecció associada. Seguim trinxant, vull dir, en el cas de que el que toca, seguim trinxant campanars, seguim fent dosos de 5 en folre i seguim fent qüestions que dius, aviam, per favor, de què ens serveix el Patrimoni Mundial de la Humanitat si no hi ha unes línies a seguir? Tampoc serveix les proteccions que ens fa la Generalitat de Catalunya, perquè en el cas de les campanes són element patrimonial d'interès nacional i ahí estamos. Vull dir, seguim trinxant campanars i seguim tenint problemes.
0: Diu, seguim trinxant campanars. En un article teu a la revista Tornaveu et queixaves de la instal·lació de sistemes automàtics pels seus efectes sobre aquesta tradició, la de tocar de manera manual les campanes. Són incompatibles aquests tocs automàtics amb el toc manual?
4: No. Aviam. El que és incompatible és que una empresa instal·ladora es guanyi les garrofes si hi ha algú que toca campanes. I el que hauria de ser una cosa normal i absoluta, que és l'entendre'ns, escolta, jo tinc aquestes necessitats, vostè té aquestes altres, parlem...

0: fet, dir això a Mataró Ràdio hauria de ser com un... Jo dic, Barram, aquí, penses en santes, que hauríem de parlar si santes és o no és religió, però penses en santes. I el concert de Barram i el dia d'abans de santes et transporta a un d'allò. També et transporta en aquell moment que no sé si... Bueno, que no sé si heu vist, vull dir que vaig a descriure ara mateix, que és quan surten les relíquies de les santes per la porta del fossar de Mataró, amb tot a tope, arriben a la porta de la basílica, els capgrossos hi fan un pilar... O hi feien l'última vegada que hi vaig venir, suposo que encara el fan, i fan un pilar mentre les campanes grosses callen i queden les dues campanes petites, amb aquella delicadesa d'aquí està passant una cosa molt fineta, que és que estem allò, estem ensenyant les faldilles de lo més sagrat que tenim, i quan ho tornem a tancar i anem a guardar, pilar descarregat, tornem-hi una mica amb tota l'artilleria. Per tant, un llenguatge que et permet dir de tot amb lo mateix, amb cinc notes.
1: Explica'm una mica, perquè clar, aquí hem fet el hi-hi ha-ha d'un llibre sobre campanes. De què va aquest llibre? Què més ens expliques en aquest llibre de campanes?
0: Mira, doncs hi ha una part primera molt interessant que tracta sobre l'antropologia de la campana entesa com el so. Des del punt del misteri, per exemple, hi ha un article fabulós del Jordi. Tota aquesta primera part se l'ha quedat al Jordi, que és un senyor que pensa molt bé i pensa molt.
1: Arxiver de professió.
0: Arxiver de Santa Maria del Pi, sí. On hi ha un capítol magnífic parlant de com, per exemple, Harry Potter, la melodia de Harry Potter té un moment de campanes perquè juga al misteri. Per tant, tot el que, no, allò tant de religió, de proclamem el misteri de la fe.
1: Sí.
0: Doncs totes aquestes qüestions antropològiques que desgranen d'una forma molt, molt, molt, molt de divulgació. La idea no és aquí publicar el gran article en llatí sobre el que són les campanes, sinó, doncs, com s'ha anat gestant, com s'ha anat construint, per què hi ha un so sagrat que és la campana i no és la corneta de llautó. I hi ha una part que m'he quedat més jo, que és la part de la dimensió material i immaterial, de com s'afonen, de quina manera es fan, quins tipus de campanes hi ha, si lo de les hores o no les hores.
1: Sí.
0: Allò que diem sempre, no, hi ha una cosa que és civil i una cosa que és religiosa. Aviam si hi és o no hi és. I tota la... una dimensió que m'agrada bastant molt, molt, molt, que és aquesta dels avis. És de com es toca les campanes o com els nostres avis entenien que es tocaven les campanes. Com, de la mateixa manera que m'interessa molt com els nostres avis entenien els fer el castells o com els nostres avis entenien que s'havia d'anar al bar a jugar al dòmino. Perquè bueno, perdó, un excursus d'aquests, que si no el dic em rebenta. Ara, quan jo sento alguna vegada, apuntarem el nen a l'esplai perquè ens han dit que se relaciona molt amb gent gran i s'ha de relacionar amb nens. Penso, merda, ja l'hem cagat. Un nen que es cria amb els seus avis aprèn a estimar coses que un nen que es cria amb nens no aprèn a estimar.
1: Cert.
0: Llavors és aquest concepte de què estem perdent, quines bugades, quins llençols tenim allà, i els tenim. L'únic que hem de fer és desfilagarçar perquè ens surtin amb la costura del dret i no del revés.
1: Molt bé. Deixa'm aprofitar que ja que haurem de fer servir els nostres advocats aquesta setmana perquè et tenim aquí, deixa'm llegir-te un titular de premsa i tu em dius què en penses. El titular deia una cosa així com: un jutge decidirà finalment si les campanes de la catedral de Girona poden sonar de nit. Els propietaris de l'hotel històric presenten una demanda al jutjat i critiquen que el consistori no vol arribar a un acord.
0: Bueno, aviam, tres coses a dir. Les campanes de la catedral de Girona, hem de suposar que són les campanes horàries, que són del consistori de la Girona, de la ciutat de Girona. Les campanes litúrgiques són a baix. S'ha de dir, falca divertida, que la campanera, l'antiga campanera de la catedral de Girona, viu encara a la catedral de Girona, i que el seu fill és el gerent, que s'han criat, vull dir, que el capítol de la catedral de Girona segueix tenint una senyora que ve de, no sé si de Salamanca o de Valladolid, que va arribar a Girona amb una mà davant i una altra darrere, va picar la porta i diu: hola, que em donen feina. I la van acollir, no només li van donar feina, sinó que li van donar una llar on encara viu i encara, de forma automàtica, mana les campanes de la seu a nivell litúrgic, a nivell horari. Tot ciutadà té dret a ser informat de l'hora que és en qualsevol moment. I tot ajuntament té el deure d'informar a tot ciutadà de quina hora és. Per tant, que un agent d'un hotel que es basen a no tenir ciutadans o a fer ciutadans temporals aïllats de l'univers, espai-temps i comunitari, que diguin el que vulguin. La lògica ha de ser que si la gent de Girona vol ser informada a la nit de l'hora que és, i jo he vist que al costat de Campanar de Badalona, al costat a 150 metres, en línia recta, i no les sents, quan t'hi fas, jo no les sento. i dormo perfectament sense sentir-les. Si em desperto, sí que dic, ah,

0: tal hora, però sí. Tornes a dormir i cap mena de problema.
1: Molt bé. David, pots dir-li a l'advocat que marxi, que avui el Nil està políticament correcte.
2: Sí.
1: A banda de ser historiador i folclorista, també has estat docent a l'Escola de Campaners de Joanetes i has coordinat el seminari bianual campanològic de l'Arcabisbat de Barcelona. Quina és la situació d'aquesta tradició de tocar campanes manualment perquè calgui crear una escola de campaners i tot plegat?
0: Bueno, aviam, qui hauria d'explicar això més aviat és el director de l'Escola de Campaners, és el Xavi Pallàs, i no jo, perquè jo vaig allà, hablo de mi libro, mai més ben dit, i me'n torno cap a casa, a vegades amb més o menys peripècies. Vull dir, no sé, jo olot he arribat amb un transport públic fent 3 hores de camí, i a vegades vas amb cotxe i tornes dinant a Vic amb un, o al mateix Olot, unes patates d'Olot. Però la situació és criminal. És criminal en molts aspectes. Un primer és la situació dels immobles, de com els campanars, des de que no hi puja la gent, són uns nius de colomassa, es pot dir merda, oi? Sí, de merda. De merda. On no hi puja ningú, que estan deixats de la mà de Déu, mai més ben dit, i que, en molts casos, són aprofitats per unes empreses que, de forma més o menys conscient, fan allà qüestions que no són del tot correctes per un element material i moble. Perquè estem pensant sempre que, i això és una cosa que es fa molt de dir, no? Això que en diem el patrimoni immaterial mundial del mundo de la humanidad, no és eteri. Tu, per tenir un element, i valgui la redundància, un element immaterial, has de tenir un espai-temps i uns elements materials i personals que els cal duguin a terme. Per tant, quan tu tens un campanar en bones condicions, amb una gent formada, pots reproduir aquell patrimoni material, pots ser-hi, pots mantenir-lo viu. Si tens un campanar trinxat i una gent que està perdent a llegir i a l'escriure, i una empresa que, a més, el poc que queda t'ho gira de lloc, i això, hi ha un vídeo meravellós que no està penjat a la xarxa, si no ho estarà mai, del campaner de, no sé si el campaner de Durro, un campaner vell del Pirineu, que explica que ell no pot tocar campanes perquè va venir una empresa i li va moure les campanes. I el tenim gravat en un racó de la plaça.
1: Pobre home.
0: Tocant les campanes mentre... A més, molt divertit, perquè ell no ho volia fer a la plaça perquè ell havia de moure's. I el tenim ballant sol en un racó de la plaça mentre canta el toc de campanes perquè no el pot fer, no ens el pot gravar. In situ, perquè les campanes una empresa, no sabem quina, el va moure a lloc, per tant, la situació és criminal. Tot i això, que ara he vist que algú ensenyava coses, s'ha de dir que, afortunadament, després de 40 anys de democràcia, o 50 anys de democràcia, bueno, després de tots aquests anys de democràcia i de progresso, Mataró ha sigut, i s'ha de dir, jo ho he dit en aquesta Santa Casa, ja ho he dit alguna vegada, ha fet una aposta pionera, que ha sigut fer una restauració integral del campanar, a nivell material, a nivell immoble i a nivell immaterial. I els campaners han fet un curs de reciclatge que després de 40 anys de tocar igual diu, bueno, aviam, anem a llegir la documentació antiga, anem a veure com es feia i anem a intentar salvar la situació. Per tant, una gent que fa 40 anys, que és molt lloable, dir, aviam, fa 40 anys ho estem fent no del tot bé, anem a reciclar-nos. Sensacional.
1: Deixa'm preguntar-te ràpid. Si per salvar els campaners hem de fer cursos, per entendre el codi que ens està dient les campanes, què hem de fer? Vull dir, si les campanes sonen però la gent no sap què volen dir...
0: Joan Amades tenia té, de fet, un llibre de signes. Llavors, fa un signe que ara és molt bé, es posa la mà a l'orella, ensenya l'orella i diu, para teula. Tu ets capaç d'interpretar el que t'està dient una persona. Perquè, al cap i a la fi, comunicadors, periodistes... Com es produeix el missatge? Com es produeix la comunicació? Doncs hi ha un emissor, hi ha un receptor, hi ha un codi, hi ha un llenguatge. Si tu ets capaç de comunicar de persona a persona, la persona t'entén. T'entén. Perquè això és personal i intransferible. Nosaltres vam tocar una vegada una defunció, i baixar al carrer al Pi, barri gòtic. Com es diu això? Gentrificat. Una senyora va preguntar qui s'ha mort. I dius... No vamos tan mal.
1: Molt bé. Si et sembla bé, aquestes entrevistes les acabem sempre amb un quiz casteller. Preguntes senzilles, respostes curtes.
3: Sí.
2: Si no fossis dels castellers de Badalona, de quina colla series i per què?
0: No seria de la Vella.
2: Un castell preferit?
0: Ostres, aquesta és complicada, eh? No seria el 7 de 7.
2: Quina posició no has fet mai i t'agradaria fer?
0: Doncs mira, tinc la desgràcia d'haver-les fet totes a la pinya i la resta no m'agradaria fer-les.
2: Perfecte. Una afició fora dels castells que no siguin les campanes.
0: Llegir.
2: Quants anys portes fent castells?
0: Més de 10 i menys de 15. Hauria de comptar.
2: Un lloc al món on t'agradaria plantar-hi un castell?
0: La plaça de la Vila de Badalona.
2: Maca, bonica.
0: Ja està, no cal fer més.
2: Què és el més sonat que has fet pels castells?
0: Home, viatges. De dir, al matí has de ser a no sé on i a la tarda has de ser a no sé quin altre lloc, doncs... hores, vull dir, al final... temps i diners.
2: Un gust de sucres preferit?
0: És que no n'he menjat mai.
2: Vaja, pots dir el de pinya, que el diu tothom.
0: Doncs no diré el de pinya perquè el diu tothom, però jo no n'he menjat mai.
2: Vinga, va, i última. Una pel·lícula i un llibre. Pots dir el teu i fes la falca.
0: Ah, no, anava a dir el nom de la Rosa i el nom de la Rosa.
2: Mira, molt bé.
1: Doncs ja està. Doncs moltíssimes gràcies, Nil. A tothom li dic que sabeu que teniu les portes del programa obertes. Tu tens les portes, la cadira i ja tens el nom a la taula.
2: Però si es ocupa ja el programa.
0: Sí, sí, sí. No, ja. Ara no vindré més.

0: Si el mes de març ja es va començar a carregar d'activitat castellera, els caps de setmana, el mes d'abril, puja encara més una marxa. Nosaltres us n'hem seleccionat 3 per dissabte i 3 per diumenge, però si us queden lluny, consulteu l'agenda de la coordinadora de colles, ben segur hi trobareu alguna diada a prop de casa que no haguem citat, i és que al final tampoc hi caben totes. Hem intentat abraçar tot el territori. Ara que s'acosta Sant Jordi, sembla que la zona tradicional es comença a posar en marxa, també. Comencem per ordre cronològic, ja que dissabte podeu anar a Gràcia a la Diada de la Independència.
1: Serà a les 5 de la tarda a la plaça de la Revolució de 1868 amb la colla local, els Castellers de Sant Cugat i els de Sarrià.
0: Si aneu cap a l'interior, a Lleida se celebra el 30è aniversari dels Castellers de Lleida.
1: Exacte, el dissabte a les 6 a la Llotja de Lleida, els locals compartiran plaça amb els Castellers de Barcelona, els de Cornellà, els Bailets de Gelida i els Castellers del Pallars.
0: I les colles de la zona tradicional comencen a treure la polsa a la faixa. Dissabte podeu anar fins a Altafulla a la diada d'inici de temporada de la colla local.
1: I actuant, com bé dius, als locals, els Castellers d'Altafulla, a les 6 de la tarda a la plaça del Pou. Ho faran acompanyats per la colla jove Xiquets de Tarragona i la colla vella dels Xiquets de Valls.
0: I fem una actuació així, bonus track, que se surt de les 3 que us havíem promès, però es mereix una esmena especial, i és que si no us podeu desplaçar fins a València per veure les moixerangues, aquest dissabte podeu anar a veure-les a Barcelona.
1: Correcte, se celebra la trobada de la moixeranga a les 12 del migdia a la plaça Bonet i Moixí. Hi actuaran la moixeranga de Barcelona, la moixeranga jove de València, i tot plegat els acompanyaran els Castellers de Mollet.
0: Però no s'acaba aquí la cosa, diumenge podeu visitar la quarta província que ens quedava, on també s'hi veuran castells. A Bescanó se celebra la Fira de l'Embotit.
1: A les 4 de la tarda, a la plaça Joan Maragall, la colla castellera de Figueres, els Esperxats de l'Estany i els Marrecs de Sal compartiran plaça.
0: I si ens anem desplaçant una mica cap al nostre territori, a Sant Cugat del Vallès, hi ha la diada de Volpelleres.
1: Els locals hi actuaran també diumenge a les 12 amb els Castellers de Terrassa, els Minyons i els Bordegassos de Vilanova. Els Minyons de Terrassa i els Bordegassos de Vilanova.
0: Per últim, però no menys important, i per acabar la Volta a Catalunya, la diada del local dels Capgrossos de Mataró, aquí al costat de casa.
1: A les 12, els Capgrossos actuen al passatge amb Mariona Galindo, al seu local, acompanyats pels Castellers de Sabadell, la Jove de Barcelona i els Moixigangues d'Igualada.

0: I nosaltres arribem al moment de tancar la paradeta. Tornem d'aquí a 7 dies a les vostres emissores habituals, a Mataró Ràdio, a Ràdio Arenys i a Ràdio Calella Televisió, però també a través del podcast de Spotify, que trobareu enllaçat a tots els nostres comptes de xarxes socials. Suposo que la majoria ens escolteu per aquí, però hem de citar-ho tot. Recupereu tots els programes i doneu-los una segona vida. Salut i castells.
1: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: La música més actual al 91.2 FM.
0: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: No es pot arribar a la matinada sense caminar la nit. Fem-ho junts.
1: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
2: Benvinguts una vegada més a una nova edició de Perifèries. Tenim, com sempre, l'Aleix Salari al control de som, aquí el Jordi Tortós, qui us parla, i per endavant un programa que avui dedicarem a un dels nostres formats favorits, el de l'art de la versió.

I per començar, un tema, un reggae, que segur que us sona perquè el compositor, evidentment, era Bob Marley. Però abans de Bob Marley la va enregistrar aquest senyor, Johnny Nash, el que acabem d'escoltar. Johnny Nash és tot un personatge. Era un músic de Texas, nord-americà, que va ser un dels abanderats del reggae o un dels primers homes importants en donar a conèixer l'estil del reggae. Ell va començar gravant a l'any 57, imagineu-vos. I això està gravat al 72, un any just abans que Bob Marley l'inclués en el seu primer àlbum internacional, cinquè de la seva discografia, que es deia Catch a Fire. I, en definitiva, aquell àlbum començava amb aquesta cançó, que Johnny Nash sempre donava al seu reggae un toc molt dolç, molt pop, molt personal. I parlant de personalitats, hi ha una enorme, és la de Serge Gainsbourg.

l'inefable Serge Gainsbourg a l'any 79 va fer aquest àlbum que es deia Aux Armes, etc., en el que incloia aquest tema del mateix títol, que no és altra cosa que la versió de la Marsellesa. Això sí, tenia al seu costat músics dels Wailers, les veus de Rita Marley, de Marcia Griffiths i també el treball de Robbie Shakespeare, tot un luxe d'àlbum que ha passat sempre desapercebut i que és una magnífica mostra del que va ser el caràcter inefable, insisteixo, de Serge Gainsbourg. Més inefables, Nina Simone, per exemple, que el 69 feia una versió ni més ni menys que dels Bee Gees.

És una llàstima que el temps s'hagi devorat, diguéssim, en l'oblit, el disc aquest que es deia To Love Somebody, igual que aquesta cançó dels Bee Gees, que va publicar Nina Simone per RCA, pel segell RCA, a l'any 69. Hi havia versions de Bob Dylan, així com una versió del Susan de Leonard Cohen, i sobretot un parell de versions dels Bee Gees, curiós, en clau soul, una clau molt concretament soul, d'una època en la que el soul, perdoneu per la insistència, dominava perfectament tota la música negra. I ja que parlem de Leonard Cohen, que potser ell ha estat un dels artistes més versionats de tots els temps, fins al punt que l'any 2006 li van dedicar tot un documental i un concert en el que es basava aquest documental, en el que els convidats interpretaven temes del gran Leonard Cohen. Aquí tornem a trobar a Teddy Thompson, el fill de Chris Thompson, i de la seva dona, evidentment, la cantant i compositora també, Linda Thompson, i feien una versió realment extraordinària d'un dels clàssics del repertori de Leonard Cohen, un tema que era Tonight Will Be Fine.

I aquesta és una magnífica versió de la Prospectiva Nevsky, un tema original de Franco Battiato que l'any 85 una, per nosaltres, molt desconeguda intèrpreta i pianista italiana, Alice, va enregistrar en un àlbum que es deia Io Ieli Rubati. I la veritat és que és una dona que ha continuat una carrera molt interessant, però poc reconeguda més enllà de les fronteres italianes. I és també el que passa, perquè les perifèries estan plenes de versions, de bones versions i de bons intèrprets que no han aconseguit trencar fronteres i l'èxit més o menys internacional. És el cas d'Elisa Bassange, que és una intèrpreta nascuda a Berlín l'any 74 i que ha publicat una autèntica quantitat de discos i de cançons perifèriques dins sempre de l'àmbit del jazz contemporani. I en aquest àmbit ha portat cançons pop o cançons procedents del rock a aquest registre jazzístic. També gravat discos amb el seu propi trio i, en definitiva, continua sent una dona molt admirada en l'àmbit centroeuropeu, però que tampoc ha aconseguit trencar aquestes fronteres. Elisa Bassange, el 2015, va publicar un àlbum que es deia Canyon Songs i en aquell àlbum trobem una magnífica versió de Tom Waits, el tema Blue Skies.

Doncs ahir està la versió del Blue Skies de Tom Waits a càrrec de Lisa Basensch, una cantant alemanya nascuda a Berlín l'any 74. I si hi ha una ciutat digna de ser la ciutat de les versions, com la ciutat de la música, aquesta és New Orleans. I a New Orleans, Dr. John Mac Rebernack reconstituïa fa molts anys un dels clàssics del repertori del blues sureny, el Good Night Irene, interpretat l'any 92 per Dr. John.

0: Un magnífic Dr. John McRaveneck amb una versió a l'any 92 en un àlbum que es deia Going Back to New Orleans, d'un dels clàssics del repertori del blues del sud, un tema de Lead Belly, el Good Night Irene. I abans escoltàvem Alice interpretant a Franco Battiato. Doncs ara anem a escoltar Franco Battiato en un dels LPs que va dedicar a fer versions a una de les cançons més reeixides de Premiata, Foneria de Marconi, un tema de Franco Musida que es deia Impressioni di Settembre en la versió de Franco Battiato.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me

Song to the Siren, la cançó de la sirena que interpretava en aquest cas Sheila Chandra. Song of the, to the Siren és una de les millors cançons probablement de la música popular de la segona meitat del segle XX. Un tema de Tim Buckley que han enregistrat moltíssimes, moltíssimes altres veus. Però aquesta de Sheila Chandra és realment particular i molt especial. La cantant hindú, anglo-hindú, que malauradament el 2010 va haver de deixar de cantar, afectada per una malaltia neurològica que li va afectar inclús la parla. Una autèntica pena. I Valerie June, l'any 2021, va fer una versió d'un tema també fantàstic. Ja sabeu que ens agrada molt a nosaltres Nick Drake i el seu llegat. Doncs Pink Moon, una de les seves cançons mítiques, la va versionar Valerie June, la cantant de Tennessee, fa ja algun temps, va ser el 2021. El tema aquest, Pink Moon, és sens dubte també dels altres temes inoblidables de la segona meitat del segle passat.

Les versions sempre aporten alguna cosa nova a les cançons, precisament. Pink Moon és un dels clàssics de, com deia, de Nick Drake, però en aquest cas Valerie June, respectant profundament la melodia de la cançó, aporta aquesta veu tan seva, tan personal i tan única. Com ho va fer també ja fa molt de temps, a l'any 85, Marianne Faithfull, agafant Bob Dylan i agafant aquesta clàssica, o una de les peces clàssiques del seu repertori, el Visions of Johanna.

Marianne Faithfull, sempre impressionant, amb aquesta versió de Visions of Johanna de Bob Dylan. I més versions de Bob Dylan també trobem a l'any 81 a les mans de Keith Jarrett, que va incorporar al discurs del jazz una perspectiva molt ampla amb cançons com aquest, o aquesta versió també de Dylan, del Mike Baker Pages.

Kate Jarrett des de l'àlbum de l'any 81 que es deia Somewhere Before, una versió del Mike Big and My Back Pages de Bob Dylan. I un altre dels seus deixibles, podríem parlar amb un altre pianista del jazz més contemporani, Brad Mehldau, feia el propi amb ni més ni menys que David Bowie. Feia una versió del Life on Mars.

Bernard Meldau interpretant l'amic David Bowie amb aquest Life on Mars. I nosaltres ja marxem, se'ns acaba el programa i l'última versió d'avui la deixem a les mans o a la veu de Dana Gavansky, aquesta cantant canadenca de família sèrbia que ens recupera aquella versió que hem sentit moltes vegades del Robert Wyatt, però millor dit, de Chic, que també interpreta Robert Wyatt, però anem a escoltar el Last I Am Free per Dana Gavansky. Fins la setmana que ve.

0: Una bona cançó et mantindrà desperta tot el dia. Però una cançó fantàstica et mantindrà desperta tota la nit.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

diuen que estic boig, boicot ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo...

0: lo sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, tu lloro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un la bubu.
1: La bubu!

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: Cels.
1: Sí?
2: Yo.
3: La canvia era la veïna, va venir un dia que passa tronco, va dir-me, passa't i pilla't un quinto, i al final vam acabar roncos.
4: Li vaig dir, Camila,

Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

comença amb parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Deaf Boy!